0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: I'm in the fucking crack house.
1: Max Power of the sauce. Netflix.
2: Parte mitad i que callis, nai. Amb qui penses que parles quan els temes dius que no sóc real. No em fico la gent amb la que vas perquè no m'importa. Si trafiques, no trafiques, fluixes.

0: XXXFM. Outbrando
1: dura girueta de siren. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Oasis FM. Obra Radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Estoy envuelto en llamas y voy.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: Oasis FM. Al Prat
1: Radio. Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

nuestros paras.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Mickey, papasal ka pag ato.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, ni si encara et faig el cor la primavera. Sé que tampoc et faig el pes amb aquesta veu desagradable. Dius que he envellit molt i estic obès.

m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

cintura avall, tot ens fa figa i tenim la sang d'orxata. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

0: 106 FM. Ahora Radio.
1: Natural silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
3: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, nova jornada de negociacions i de vaga per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se a les 10 d'aquest matí després de la tancada al departament que han protagonitzat durant aquesta passada nit representants dels docents un cop fracassat el setè intent per desbloquejar el conflicte. Ara el govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment previst per l'Estat per als funcionaris. De seguida anirem en directe fins a les portes del Departament d'Educació per buscar l'última hora i parlarem també amb Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, un dels convocants de les protestes. Així doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres, 29 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els bombers preveuen que a partir de les 8 del matí es pugui aixecar l'ordre de confinament que afecta els veïns d'Orrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està estabilitzat i els efectius que treballen sobre el terreny segueixen l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha a dins de la nau. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés a finals de juny per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Dispositiu de seguretat sense precedents arran la visita del Papa. Es desplegaran més de 6.000 agents en un operatiu que treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. El pontífex farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana als veïns que aquells dies només es faci servir el metro. Dels esports, Mitchell no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells amb l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. I en cultura, l'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada revela que va morir als 70 anys i que era molt més alta que la mitjana femenina. També aporta informació sobre els problemes de mobilitat i dolors que hauria patit al tram final de la seva vida la fundadora del monestir de Pedralbes. 7 i 3 minuts, temps per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres amb dues avaries actives des de primera hora del matí a la xarxa viària. Totes dues han estat a l'A2 i deixen un quilòmetre de lentitud. Una ha estat a l'altura de Brera en direcció Barcelona i l'altra del Bruc en direcció Lleida. Per altra banda tenim també ja alguns punts amb retencions habituals, com per exemple el Nus de la Trinitat, que deixa afectacions als primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Pel Vallès també tenim retencions, sobretot a la C58 al punt de Sabadell i Cerdanyola en direcció a la Trinitat. També la AP7 pateix retencions en els dos sentits de la marxa al punt de Barberà del Vallès. Per últim, el Llobregat, retencions tot i que de poca intensitat a l'altura de Sant Vicenç dels Horts i Pallejà en direcció a Barcelona, igual que el punt de Sant Feliu per la AP23. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I la previsió del temps, com sempre, ens l'acosta en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Una altra vegada tindrem una situació completament desbocada pel que fa a la temperatura, i la mostra la tenim a hores d'ara. Hi ha molts valors de temperatura arran de costa, també cap a Girona, que no estan baixant dels 25 graus a hores d'ara, i de fet durant tot el matí amb molt pocs núvols. Al llarg d'aquesta tarda algunes es formaran a la Costa Brava amb el vent que girarà cap a llevant, núvols que no portaran pluja i també faran que baixi la temperatura, sobretot a Girona, que baixi respecte a ahir. En canvi, a les comarques de Ponent, de 35 a 40 graus. Déu-n'hi-do. Alguna tempesta apareixerà aquesta tarda i vespre al Prepirineu, sobretot al de Lleida. El cap de setmana també es presenta calorós, una mica menys que els últims dies, però sobretot amb més si afogó, i tempestes de tarda al Pirineu. Fins i tot demà a la tarda arribaran fins a la Catalunya central. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem ara en titulars, educació i sindicats seuen avui de nou a les 10 del matí per intentar desencallar la situació del conflicte obert. La reunió, però, arriba després que els representants sindicals hagin passat la nit al mateix departament. Aquest dijous, després de la setena mesa de negociació, el govern ha concretat l'oferta retributiva als docents amb un increment de fins a gairebé 400 euros en un termini de 4 anys, una proposta que els sindicats rebutgen perquè consideren que incorpora un augment salarial de funcionaris de l'Estat ja previst per l'administració central. Per saber-ne més detalls del desencontre, obrim conversa ara mateix amb la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, que ha fet nit al departament. Iolanda, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
4: Hola, molt bon dia.
1: Era necessària realment aquesta tancada? Fins a quin punt hi ha tingut a veure, o hi van tenir a veure ahir les paraules de la consellera assegurant que la proposta per escrit que us va lliurar era la definitiva?
4: Doncs home, això ha tingut molt a veure. De fet, és el punt clau, perquè portem dies reclamant que se'ns presenti una proposta per escrit des de la qual puguem negociar la part social, i resulta que la primera proposta que ens presenten per escrit i ens diuen que és una proposta definitiva, doncs no es pot moure ni una coma. Doncs això, evidentment, no és acceptable. Això no és negociar. No sabem quin concepte tenen de negociació, però això segur que no ho defineix. Així que en veure doncs, que ahir, tot i haver estat doncs, predisposats a dedicar les hores que fes falta doncs, a negociar, vam fer grups fins i tot de treball, uns grups que en el cas, per exemple, dels salaris van ser absolutament improductiu, doncs si no volen negociar, i nosaltres sí que volem, doncs ens mantenim aquí fins que vulguin negociar realment i podem doncs, avançar en els termes que cal avançar i que sigui doncs, una proposta consensuada i no una proposta imposada.
1: S'ha arribat als 400 euros, o gairebé. És el que demanàveu. Expliqui'ns quina és l'argúcia que denuncieu perquè tothom ho entengui, perquè hi ha moltes persones que no acaben d'entendre aquestes xifres.
4: Doncs que no és cert que s'ha arribat als 400 euros. El que ells ens proposen d'augment salarial per part de la conselleria únicament són 120 euros, d'acord? El que ells fan és la trampa d'incorporar doncs, en el complement específic, que és on representa que estem fent les negociacions, incorporar el que suposa l'augment de l'Estat, vale? L'Estat ja sabeu doncs, que per compensar la pèrdua de poder adquisitiu doncs, per l'actualització dels sous el que fa és doncs, aplicar uns increments que es pacten des de l'Estat. En aquest cas és un 11% fins al 2028, i el que pertoca doncs, aquestes quantitats que pertoquen doncs, aquests anys el percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Val? I això fa que els nostres, o sigui, que els salaris doncs, de la resta de comunitats autònomes s'actualitzin igual que els nostres, i de fet de totes les persones funcionaris, no només d'educació. Llavors el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
1: Vale?
4: El complement que ha d'aplicar-nos al Departament d'Educació. I aquí és on no arribem, bueno, arribem a aquests 120 euros, quan nosaltres estem demanant doncs, com a mínim doblar el que ja està acordat en l'acord que es va produir al març.
1: Iolanda,
4: doncs 200 euros més com a mínim. Això sí que per nosaltres representaria
1: Què us fa pensar que la consellera avui afinarà més el llapis? Ahir vau exigir la seva presència a la negociació, això vol dir que no us acabàveu d'entendre amb l'equip negociador.
4: Bueno, és el que t'he dit, que és que ahir no vam avançar res. Ahir va haver zero avenç en aquest sentit. Per tant, doncs, evidentment, doncs no marxarem d'aquí fins que al final doncs, entrin en raó i estiguin predisposats a negociar i realment doncs, poder avançar en aquesta qüestió, que de fet us hem de dir que els números que ens van presentar ahir i abans d'ahir eren pitjors que números que ens havien presentat dies enrere, amb la qual cosa cada passa que ells diuen que fan endavant en realitat són dues passes enrere. Així que bé, aquí estem enrocats I per tant, doncs, no ens mourem d'aquí fins que realment podem parlar en el mateix llenguatge, perquè semblava que els sonava la mateixa música i aquesta música s'ha estroncat de cop.
1: Així ens ho semblava a tots. Gràcies, Iolanda, per l'esforç d'haver-nos atès aquesta primera hora i que vagin bé, sincerament, les negociacions. Gràcies. Adéu, bon dia.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Doncs, un cop escoltades les valoracions de la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, des de l'interior del Departament d'Educació, ens traslladem ara a l'exterior per ampliar-ne els detalls. A les portes d'aquesta seu a Barcelona, pendents del que pugui passar a aquesta hora del matí, i de fet, potser fins a les 10, que no hi haurà la negociació, allà hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació ara mateix aquí fora?
5: Bon dia, Elena. Sí, Iolanda Segura és una de les 17 persones que han passat la nit aquí al Departament d'Educació. Un tancament que es va decidir ahir de manera improvisada per part dels sindicats dels mestres que han convocat aquest extens calendari de vagues. Es va dubtar, sí, de manera improvisada, perquè tot feia pensar que les coses anaven bé, que les converses avançaven a bon ritme i que l'acord estava a tocar, però finalment no ha estat així i la xifra de l'increment salarial s'ha transformat en el principal obstacle en les últimes hores que ha impedit oficialitzar aquest acord. Així les coses continuen d'una manera molt semblant a la que Iolanda Segura ens ha acabat d'explicar, i és que els sindicats dels mestres, que continuen endavant amb aquest calendari de mobilitzacions, consideren insuficient l'increment salarial xifrat en 400 euros per part del govern català, tot i que el govern insisteix que aquesta xifra dobla l'acord inicial assolit en un principi en Comissions Obreres i UGT.
6: Sobretot el que demanaria en aquest cas dels sindicats és que reconsiderin la seva situació. Jo crec que l'oferta s'ha de poder valorar en la seva justa mesura. És una oferta, fixeu-vos, el departament en el seu acord del mes de març va situar al voltant de 211 euros d'increment de retribució en 4 anys. Ara estem pràcticament doblant. El Departament d'Educació i Formació Professional ha presentat l'oferta definitiva. Estem parlant d'una oferta que finalment puja fins a la quantitat de 400 euros mensuals durant el període de vigència, en aquest cas de l'acord, que seria durant 4 anys.
5: I del sindicat professors de secundària insisteixen que aquest increment salarial de 400 euros no és real, perquè dins aquest increment s'incorpora una pujada salarial que ja es donava per feta, l'increment salarial que l'Estat ha assignat amb tots els funcionaris.
7: Gràcies. El problema és que ahir van venir amb aquesta oferta i avui l'han tornat a repetir. No hi ha ni un euro més damunt de la taula. Han sortit a fer una sèrie de trucades i l'oferta torna a ser 122 euros. Nosaltres no podem dir-li a la gent que es manifestava ahir, a la gent que estava el divendres amb aquella vaga de magnitud, d'aquella magnitud a Barcelona, que nosaltres signem un acord perquè cobraran 122 euros bruts al mes. Me sembla que això és d'una evidència absoluta.
5: A més, el sindicat de professors de secundària reclamen una clàusula de revisió salarial perquè l'increment de l'IPC no s'acabi menjant aquesta pujada salarial en els propers 4 anys. I així a l'espera, Elena, esperem aquesta reunió a partir de les 10 del matí, perquè en principi la consellera d'Educació, Esther Niubó, liderarà aquesta trobada. És la vuitena que mantenen els sindicats dels mestres amb el govern de català per intentar desencallar un conflicte que s'allarga ja moltes setmanes i que tot apunta així acabarà el curs. Amb aquest calendari de mobilitzacions, avui és el torn de noves aturades territorialitzades que afectaran les comarques del Baix Llobregat i el Penedès. Insistim, Elena, a l'espera d'aquesta reunió, a partir de les 10 del matí, els sindicats dels mestres confien que amb el lideratge de la consellera d'Educació, Esther Niubó, es puguin apropar a posicions.
1: Doncs gràcies, Anna. Esperem que així sigui. En tot cas, mantenim aquest punt d'informació per al que pugui passar. Gràcies. Fins després. Doncs, com dèiem, avui nova jornada de vaga d'educació al Penedès i al Baix Llobregat, després que aquest dijous hagi estat el torn del Maresme i el Vallès. Al Vallès Occidental s'ha organitzat una bicicletada amb dues columnes de manifestants en direcció a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. Una d'aquestes columnes ha sortit des de Sant Cugat del Vallès i l'altra des de Terrassa, al Maresme. Els docents han tallat l'autopista C32 durant 2 hores i s'han manifestat a l'Ajuntament de la capital, Mataró. I en aquest context de negociacions i vagues, la consellera d'Educació, Esther Niubó, presentava aquest dijous al Parlament el pressupost del seu departament, justament. Són 8.356 milions d'euros, un 25% més que els comptes del 2023. Aquesta dotació ha de servir per encarar la millora educativa per la propera dècada. Niubó ha dit que permetran reforçar plantilles, incrementar l'oferta de formació professional, més recursos per la inclusiva i renovar escoles i instituts.
8: El pressupost més important de la història de Catalunya en matèria educativa, un pressupost que és necessari, que no és només una dada quantitativa. El Departament d'Educació i Formació Professional doncs, representa més del 20% del pressupost global de la Generalitat de Catalunya i és sobretot, com deia, una oportunitat per actualitzar i reforçar el sistema educatiu català.
1: Un quart de vuit del matí, molt pendents també d'Òrrius, al Maresme, perquè els bombers confien que a partir de les 8 d'aquest matí es pugui aixecar l'ordre de confinament que afecta des d'ahir els veïns d'aquest municipi maresmenc. Per un incendi, recordem, en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està estabilitzat i els efectius que treballen sobre el terreny segueixen l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina i que hi ha justament a dins de la nau. Quan la gran columna de fum que s'ha generat hagi disminuït, s'autoritzarà l'activitat normal de la població. El cap d'intervenció dels bombers, Josep Manel Escudero, ha explicat els detalls de la feina d'atac a les flames, que també busca evitar mals majors de tipus ambiental.
9: I mentre no hi hagi cap afectació que vagi la columna pels vents, que no ho veiem cap a zona urbana i que afecti la població, doncs no tirarem aigua. I no tirarem aigua precisament per no afectar el medi natural, perquè hi ha una riera i llavors els productes contaminants que podrien haver-hi de les aigües d'extinció afectaria la riera i el que volem és minimitzar l'impacte sobre el medi natural, ara que ja tenim l'incendi de vegetació estabilitzat.
1: Aquest primer foc de la temporada de calor ha coincidit amb la presentació de la campanya de prevenció d'incendis forestals. Ha estat a l'aeroport de Sabadell, on la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a extremar la prudència, recordant que 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Una campanya que aposta per la prevenció. En té més detalls Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
10: Els agents rurals afronten la campanya forestal reforçant la vigilància preventiva i recorden la importància del mapa del Pla Alfa com a eina clau d'informació davant el perill d'incendi forestal. També fan una crida a la prudència, ja que 9 de cada 10 incendis forestals són originats directament o indirectament per causes humanes.
11: Malgrat que hem tingut un període meteorològic de pluges intenses, ens trobem amb una vegetació resultat d'aquestes pluges, que és fràgil, i això també ha provocat que tota aquesta vegetació fina, fràgil, s'assequi ràpidament i que sigui doncs, material combustible.
10: D'altra banda, els bombers de la Generalitat, amb més personal, vehicles i mitjans aeris reforcen la seguretat del personal i la presa de decisions en escenaris d'alta incertesa. La crida a la prudència es manté, doncs les altes temperatures, tant d'aquests darrers dies com les que es preveuen durant tota la campanya, pot portar que qualsevol petit foc es converteixi en un gran incendi.
1: Tot plegat en un context d'intensa calor, malgrat que s'espera que avui sigui el darrer dia de temperatures extremes. Les temperatures continuaran altes arreu del país, especialment a Ponent, on les màximes poden fregar els 38 graus, especialment al Segrià. S'espera, en canvi, que baixi algun grau al litoral i a les Terres de l'Ebre. Ahir, Vinebre va registrar la temperatura més alta a Catalunya, prop dels 39 graus, i es van batre rècords a 31 de les 126 estacions meteorològiques del Meteocat. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. Una sessió que es podria celebrar a finals de juny, després del Consell Europeu i abans del Consell Federal, que el PSOE celebrarà passat Sant Joan. També haurà declarat ja davant la justícia l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per possible implicació en una trama de tràfic d'influències. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. El president de la Generalitat, Salvador Illa, mentrestant, veu intencionat intencionalitat política, volíem dir, en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díez. En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
12: Respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
1: Deu minuts per arribar a 8:15. Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14, un viatge que tindrà lloc del 9 a l'11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir el metro. És una crònica de Jordi Casino.
13: Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
14: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
13: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
15: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
13: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
1: Obrim la crònica esportiva amb un nom propi, el de Mitchell, que no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, havent aconseguit l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Àjax d'Amsterdam. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
16: Mitchell Sánchez diu adéu al Girona després de 5 temporades a Montilivi, un tècnic que va arribar al club gironí l'estiu del 2021 i que el deixa 5 cursos més tard després d'haver-lo portat per tota Europa. L'entrenador de Vallecas marxa de la manera més cruel possible, amb el descens del primer equip a segona divisió, però convertit en l'entrenador més important de la història del Girona. I amb el record d'haver jugat la Champions, competint contra els millors rivals del continent. El madrileny va fer l'esforç d'adaptar-se des d'un primer moment, aprenent la llengua i sent una icona per al territori. Qui sí que continuarà serà la seva mà dreta, el director esportiu Quique Cárcel, per tal d'intentar liderar el retorn del club a primera divisió. Ara, el club ja treballa per trobar un relleu de Mitchell a la banqueta i firmar el tècnic que liderarà el projecte 2026-2027 a segona divisió. Per altra banda, i finalment apuntar que en Mitchell no farà roda de premsa de comiat, tot i la seva importància al Girona durant aquests 5 anys.
1: I més comiats encara, Mapi León i Ona Batlle han fet oficial que no continuaran al Barça la propera temporada. Totes dues acaben contracte i no el renoven. La central aragonesa ha jugat 9 cursos amb la samarreta blaugrana, en què ha disputat més de 300 partits i ha aixecat 27 títols. Per altra banda, la lateral de Vilassar marxarà després de 3 temporades a l'equip. Les dues baixes se sumen a la d'Alexia, que dimecres es va acomiadar. El destí, tant de Mapi León com d'Ona Batlle, seran la Premier League anglesa.
17: Ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent. El Barça ha estat casa meva durant 9 anys i sempre ho serà. Us estimo i sempre us estimaré, culers. Visca el Barça, sempre.
1: Anthony Gordon ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i només falta la signatura del contracte perquè es converteixi en el primer reforç per a l'equip de Hansi Flick. El davanter anglès de 25 anys i que arriba procedent del Newcastle ja és a Barcelona. Arribarà amb un traspàs de 70 milions d'euros més 10 en variables i firmarà contracte per a les properes 5 temporades. Tot i el seu fitxatge, el club continua treballant per fitxar un altre davanter. I Xavi Pascual ha explicat els motius de la seva sortida del Barça de bàsquet a final de temporada. El de Gavà abonarà la seva clàusula de rescisió de

0: perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte en el rescador i encoratjador que el club té per l'endavant.
1: L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, fundadora del monestir de Pedralbes de Barcelona, ha revelat nous detalls sobre la seva vida i sobre la seva mort. Va morir als 70 anys i era molt més alta que la mitjana femenina. Ens ho expliquen els companys de BTV que, per cert, han produït un documental de tot aquest procés anomenat Pedralbes despertant la reina.
2: És el moment en què els investigadors obrien el sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, la primera troballa al lloc on eren les seves restes, una caixa de fusta en un estat de conservació excepcional. Després de l'exhumació va arribar l'anàlisi de les restes. Les proves fetes amb l'última tecnologia ajudaran a conèixer com es vivia al monestir. De moment han constatat que la reina era una dona alta per l'època i que, tot i patir una malaltia òssia, va viure fins als 70 anys.
3: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
2: La investigació ha exhumat 7 tombes més del segle XIV. Han aparegut més sorpreses, com un panteó familiar que no s'esperava, amb restes d'una dona amb una cabellera llarga gairebé intacta. Es tracta d'un projecte inèdit a Barcelona que s'emmarca en la celebració dels 700 anys del monestir i del qual s'esperen els resultats definitius l'any vinent.
1: Estrella Damm continua amb la commemoració dels 150 anys amb les sales de concerts com a escenaris. De setembre a octubre ofereixen un nou cicle de 45 concerts a 45 sales diferents de Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra, amb noms com Alfred García, Miqui Núñez, Su o Caral Lahoz.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Tots els marroquins roben.
6: Ens treuen treballs.
7: Com a trans, et veuen com un monstre.
8: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
9: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
10: Una soledat, la gent gran.
11: Són gent que roben.
12: Paràssi, marimatxo.
13: Però si estic solo.
14: Terroristes.
15: Ve a menjar plata.
16: Monstre. Tot això és odi.
17: Aturem-lo.
18: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
4: El diccionari TermCat.
19: Paraules noves que ja pots dir.
4: Estora o màrfega. Peça prima, tova i flexible, normalment de forma rectangular i feta d'espuma de niló, que es fa servir en diverses activitats esportives com a amortiment per a fer exercicis a terra.
20: A l'hora de fer exercicis que impliquin un contacte del cos amb el terra, sempre és més prudent i més agradable fer-los sobre una espuma prima i flonja que esmorteeix els impactes. També serveix per acampar, si dormim al ras o en una tenda. En podem dir estora o màrfega, mai esterilla. Estora perquè cobreix una part del terra i màrfega perquè és similar a un matalàs senzill. En aquest cas, també serviria el terme aïllant, perquè una funció important que també té és protegir de la humitat.
19: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la jornada de negociacions i de vaga per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se a les 10 d'aquest matí després de la tancada al departament que han protagonitzat durant aquesta passada nit representants dels docents un cop fracassat el setè intent per desbloquejar el conflicte. Ara el govern ofereix una pujada

0: pla salarial d'uns 400 euros en 4 anys. Però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar, tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment ja previst per l'Estat per als funcionaris. Un fet que la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera enganyós i com un nou escull per arribar a un acord. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
1: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
0: De seguida tornarem en directe fins a les portes del Departament d'Educació per buscar l'última hora. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres, 29 de maig. Els bombers preveuen que a partir de les 8 del matí es pugui aixecar l'ordre de confinament que afecta els veïns d'Orrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està estabilitzat i els efectius que treballen sobre el terreny segueixen l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha a dins de la nau. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés a finals de juny per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Dispositiu de seguretat sense precedents arran la visita del Papa a Catalunya. Es desplegaran més de 6.000 agents en un operatiu que treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. El pontífex farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló de Barcelona. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana als veïns que aquells dies només facin servir el metro. Abordarem aquestes circumstàncies tot seguit en conversa amb Àlex Abad, vicepresident i referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. Dels esports destaquem que Mitchell no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, amb l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada revela que va morir als 70 anys i era molt més alta que la mitjana femenina. També aporta informació sobre els problemes de mobilitat i dolors que hauria patit, deia, al tram final de la seva vida, la fundadora del monestir de Pedralbes. Passen 3 minuts i mig de 8:15 del matí. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, 3 avaries compliquen a aquesta hora la circulació a la xarxa viària. Totes han estat a l'A2 i deixen un quilòmetre de lentitud. Una a l'altura d'Abrera, en direcció Barcelona. Una altra al Bruc, en aquest cas en direcció Lleida. I la darrera a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, que deixa un carril tallat i provoca 2 quilòmetres de cues cap a la capital catalana. Per altra banda, tenim algunes retencions habituals cap al nus de la Trinitat, amb afectacions als primers trams de les rondes en sentit sud. I al Llobregat també hi ha lentitud per la B23 des de Molins de Rei cap a Barcelona. I pel que fa al temps, comencem el dia amb molta calor arreu del país i temperatures que a la costa i especialment a les comarques de Girona es mantenen per sobre dels 25 graus. Al matí serà força tranquil, amb domini del sol i molt pocs núvols. A la tarda arribaran alguns núvols a la Costa Brava per l'entrada de vent de llevant, sense precipitacions, això sí, però amb una lleugera baixada de les temperatures a les comarques gironines. En canvi, a Ponent, els termòmetres es mouran entre els 35 i els 40 graus. També creixeran algunes tempestes al Prepirineu, sobretot al sector de Lleida, entre la tarda i el vespre. De cara al cap de setmana, continuarà la calor una mica més moderada, amb més xafogor i tempestes de tarda al Pirineu, que puntualment arribaran també a la Catalunya central.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Educació i sindicats seuen avui de nou a les 10 del matí per intentar desencallar la situació de conflicte obert. La reunió, però, arriba després que els representants sindicals hagin passat la nit al departament. Aquest dijous, després de la setena mesa de negociació, el govern ha concretat l'oferta retributiva als docents amb un increment de fins a gairebé 400 euros en un termini de 4 anys. Una proposta que els sindicats rebutgen perquè consideren que incorpora un augment salarial als funcionaris de l'Estat ja previst per l'administració central. Aquest desencontre és el motiu que els sindicats hagin optat per dormir a la conselleria. A les portes d'aquesta seu d'educació a Barcelona hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és ara mateix la situació aquí on estàs tu?
3: Bon dia, Helena. Govern i sindicats interpreten de manera molt diferent l'increment de 400 euros que està sobre la taula i que en principi era el motiu que indicava, perquè aquest era l'escenari fa només unes quantes hores, que l'acord estava a tocar i que el conflicte estava a punt de desencallar, d'acabar, però no ha estat així. Els sindicats consideren que aquest no és un increment real, ja que incorpora una pujada salarial que ja es donava per feta l'increment que l'Estat ha signat amb tots els funcionaris. Iolanda Segura, des del sindicat majoritari Usted, que explicava fa uns minuts als Notícies en Xarxa que aquest no és un increment real i que volen més per poder dir que la vaga ha acabat al sector educatiu.
1: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
3: Però el Departament d'Educació continua assegurant que aquest increment salarial de 400 euros suposa una millora substancial, ja que dobla l'acord assolit en un principi amb els sindicats, Comissions Obreres i UGT. Des d'Educació s'insistia que aquesta és una fórmula que hauria de dirigir cap a l'acord definitiu.
4: Sobretot el que demanaria en aquest cas dels sindicats és que reconsiderin la seva situació. Jo crec que l'oferta s'ha de poder valorar en la seva justa mesura. És una oferta, fixeu-vos, el departament en el seu acord del mes de març va situar al voltant de 211 euros d'increment de retribució en 4 anys. Ara estem pràcticament doblant. El Departament d'Educació i Formació Professional ha presentat l'oferta definitiva. Estem parlant d'una oferta que finalment puja fins a la quantitat de 400 euros mensuals durant el període de vigència, en aquest cas de l'acord, que seria durant 4 anys.
3: I així estan les coses, Helena. Els sindicats consideren del tot insuficient aquesta pujada de 400 euros perquè consideren que no és una pujada real i han passat tota la nit aquí al Departament d'Educació com a mesura de protesta. El tancament va ser una decisió adoptada de manera improvisada ahir al vespre, després que els sindicats dels mestres van constatar que les coses no avançaven i que Educació es mantenia en aquesta mateixa posició d'increment salarial de 400 euros. Van tallar via Augusta. Aquest matí, a partir de les 10 del matí, esperen que el lideratge de les negociacions, que en principi adoptarà la consellera Esther Niubó, podria canviar les coses, podria millorar l'escenari i es podria avançar cap a posicions molt més consensuades, fins i tot posar fi a una convocatòria de vaga que en aquests moments continua. Els sindicats dels mestres mantenen les mobilitzacions territorialitzades. Avui és el torn del Baix Obrer i el Penedès. També s'espera una nova concentració a les portes del Departament d'Educació, tot coincidint amb la reunió, ja serà la vuitena, que la consellera mantindrà amb els sindicats dels mestres. I a més s'ha convocat, s'ha organitzat també una performance reivindicativa a Montserrat. Així que, Helena, esperem que a partir de les 10 del matí aquesta trobada entre la consellera i els sindicats dels mestres pugui donar alguna llum sobre com van les coses, si s'avancen a les negociacions i si s'arriba alguna mena de fórmula que pugui satisfar totes les parts.
0: Doncs n'estarem pendents. És evident que aquí on estàs tu hi ha molta expectació màxima, perquè tot i que la reunió no és fins a les 10, ja estem veient passar darrere teu alguns mitjans de comunicació, càmeres de televisió especialment, per captar, evidentment, aquest inici de reprendre, o aquesta represa de la negociació de la vuitena mesa a partir de les 10. Gràcies, Anna, i et mantenim aquí perquè ens puguis informar sobre el que pugui passar. Gràcies, fins ara. Avui, nova jornada de vaga d'educació, mentrestant, al Penedès i al Baix Llobregat, després que aquest dijous hagi estat el torn del Maresme i el Vallès. Al Vallès Occidental s'ha organitzat una bicicletada amb dues columnes de manifestants en direcció a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. Una d'aquestes columnes ha sortit des de Sant Cugat del Vallès i l'altra ho ha fet des de Terrassa. Al Maresme, els docents han tallat l'autopista C32 durant dues hores i s'han manifestat a l'Ajuntament de la capital, Mataró. I en aquest context de negociacions i vagues, la consellera d'Educació, Esther Niubó, presentava aquest dijous al Parlament els pressupostos del seu departament. Són 8.356 milions d'euros, un 25% més que els comptes del 2023. Aquesta dotació ha de servir per encarar la millora educativa de la propera dècada. Niubó ha dit que permetran reforçar plantilles, incrementar l'oferta de formació professional, més recursos per la inclusiva i renovar escoles i instituts.
5: El pressupost més important de la història de Catalunya en matèria educativa, un pressupost que és necessari, que no és només una dada quantitativa. El Departament d'Educació i Formació Professional doncs, representa més del 20% del pressupost global de la Generalitat de Catalunya i és, sobretot, com deia, una oportunitat per actualitzar i reforçar el sistema educatiu català.
0: I quan encara falten 4 minuts per arribar a 3:15 del matí, Protecció Civil acaba d'aixecar l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. La disminució de la gran columna de fum generada permet la mobilitat habitual de la població. El foc està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha a dins de la nau. El cap d'intervenció dels bombers, Josep Manel Escudero, ha explicat els detalls de la feina d'atac a les flames, que també busquen evitar mals majors de tipus ambiental.
6: I mentre no hi hagi cap afectació que vagi la columna pels vents, que no ho preveiem, cap a zona urbana i que afecti la població, doncs no tirarem aigua. I no tirarem aigua precisament per no afectar el medi natural, perquè hi ha una riera i llavors els productes contaminants que podrien haver-hi de les aigües d'extinció afectaria la riera i el que volem és minimitzar l'impacte sobre el medi natural, ara que ja tenim l'incendi de vegetació estabilitzat.
0: Aquest primer foc de la temporada de calor ha coincidit amb la presentació de la campanya de prevenció d'incendis forestals. Ha estat a l'aeroport de Sabadell, on la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a extremar la prudència, recordant que 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Una campanya que aposta per la prevenció. En té més detalls Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
7: Els agents rurals afronten la campanya forestal reforçant la vigilància preventiva i recorden la importància del mapa del Pla Alfa com a eina clau d'informació davant el perill d'incendi forestal. També fan una crida a la prudència, ja que 9 de cada 10 incendis forestals són originats directament o indirectament per causes humanes.
8: Malgrat que hem tingut un període meteorològic de pluges intenses, ens trobem amb una vegetació resultat d'aquestes pluges, que és fràgil, i això també ha provocat que tota aquesta vegetació fina, fràgil, s'assequi ràpidament i que sigui doncs, material combustible.
7: D'altra banda, els bombers de la Generalitat, amb més personal, vehicles i mitjans aeris, reforcen la seguretat del personal i la presa de decisions en escenaris d'alta incertesa. La crida a la prudència es manté, doncs les altes temperatures, tant d'aquests darrers dies com les que es preveuen durant tota la campanya, pot portar que qualsevol petit foc es converteixi en un gran incendi.
0: Tot plegat en un context d'intensa calor, malgrat que s'espera que avui sigui el darrer dia de temperatures extremes. Les temperatures continuaran altes arreu del país, especialment a Ponent, on les màximes poden fregar els 38 graus, especialment al Segrià. S'espera, en canvi, que baixi algun grau al litoral i a les Terres de l'Ebre. Ahir, Vinebre va registrar la temperatura més alta a Catalunya, prop dels 39 graus, i es van batre rècords a 31 de les 126 estacions meteorològiques del Meteocat. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. Una sessió que es podria celebrar a finals de juny, després del Consell Europeu i abans del Consell Federal, que el PSOE celebrarà també passat Sant Joan. També haurà declarat ja davant la justícia l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per possible implicació en una trama de tràfic d'influències. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Mentrestant, i des de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díez. En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
9: Respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
0: A tot això, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE ha suposat una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern. Ha estat en un acte públic a Leganés, on també ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez.
10: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: La defensa de Jonathan Andic ha presentat recurs contra la presó amb fiança que li va imposar el jutjat de Martorell, que l'investiga per la mort del seu pare, Isaac Andic, a Montserrat. Alega que no hi ha indicis sòlids per acordar una mesura com la presó sota fiança i critica les filtracions policials. A més, assegura que l'acusat sempre ha estat a disposició dels Mossos i critica les seves imatges emmanillat accedint al jutjat. El recurs també aporta informes mèdics del pare que diuen que tenia artrosi als dos genolls, fet que li podia haver causat la caiguda i la falta de reacció. I afegeix un vídeo on es veu l'empresari caure mesos abans en una visita professional per rebatre que la caiguda fos provocada. El fill del fundador de Mango manté que tenia una bona relació amb el seu pare i que no es va contradir. Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. Un viatge que tindrà lloc del 9 a l'11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament de Barcelona demana que només es faci servir de metro. És una crònica de Jordi Casino.
11: Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
12: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
11: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquells dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
13: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
11: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
0: El jutjat contenciós número 2 de Tarragona ha aixecat les mesures cautelars que mantenien aturada la retirada del monument franquista de la Batalla de l'Ebre a Tortosa. La causa estava paralitzada des del desembre del 2021 a l'espera que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya resolgués el recurs contra la descatalogació del monument i la llicència d'obres per retirar-lo. Ara el jutge considera que ja no hi ha motius per mantenir la suspensió. L'Ajuntament de Tortosa ha rebut la notícia amb optimisme, ja que permet desencadenar encallar un dels assumptes més polèmics de la ciutat en les últimes dècades, tal com indica Mar Lleixà, alcaldessa de Tortosa.
14: És una molt bona notícia, és una notícia que celebrem des de l'Ajuntament de Tortosa i esperem que ben aviat puguem tenir aquesta sentència que permeti la represa de la retirada del monument.
0: I a Granollers, al Vallès Oriental, continua el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores. A la segona jornada de treball s'ha parlat d'urbanisme i del paper de la imatge i dels mitjans de comunicació. A més, alumnes de 23 centres educatius diferents del Vallès Oriental han visitat el Congrés. Oriol Nelo és geògraf especialitzat en estudis urbans.
15: Les nostres ciutats es configuren a través, esclar, de la relació de les persones, de la societat amb el medi, no? I aquesta relació dona a uns més oportunitats que els altres, segons què? Segons la capacitat d'adquirir, d'optar, d'elegir el lloc on podem residir.
0: Nou minuts per plantar-nos a les 8. Mitchell no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, havent aconseguit l'ascens al curs de la seva arribada i la seva classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
16: Mitchell Sánchez diu adeu al Girona després de 5 temporades a Montilivi. Un tècnic que va arribar al club gironí l'estiu del 2021 i que el deixa 5 cursos més tard després d'haver-lo portat per tota Europa. L'entrenador de Vallecas marxa de la manera més cruel possible, amb el descens del primer equip a segona divisió, però convertit en l'entrenador més important de la història del Girona. I amb el record d'haver jugat la Champions, competint contra els millors rivals del continent. El madrileny va fer l'esforç d'adaptar-se des d'un primer moment, aprenent la llengua i sent una icona per al territori. Qui sí que continuarà serà la seva mà dreta, el director esportiu Quique Cárcel, per tal d'intentar liderar el retorn del club a primera divisió. Ara, el club ja treballa per trobar un relleu de Mitchell a la banqueta i firmar el tècnic que liderarà el projecte 2026-2027 a segona divisió. Per altra banda, i finalment apuntar que en Mitchell no farà roda de premsa de comiat, tot i la seva importància al Girona durant aquests 5 anys.
0: Mapi, León i Ona Batlle han fet oficial que no continuaran al Barça la propera temporada. Totes dues acaben contracte i no el renoven. La central aragonesa ha jugat 9 cursos amb la samarreta blaugrana, en què ha disputat més de 300 partits i ha aixecat 27 títols. Per altra banda, la lateral de Vilassar marxarà després de 3 temporades a l'equip. Les dues baixes se sumen a la d'Alèxia, que dimecres es va acomiadar. El destí, tant de Mapi, León com de Ona Batlle, serà la Premier League anglesa. I pel que fa al Barça masculí, Anthony Gordon ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i només falta la signatura del contracte perquè es converteixi en el primer reforç per a l'equip de Hansi Flick. El davanter anglès de 25 anys i que arriba procedent del Newcastle ja és a Barcelona. Arribarà amb un traspàs de 70 milions d'euros més 10 en variables i firmarà contracte per a les properes 5 temporades. Tot i el seu fitxatge, el club continua treballant per fitxar un altre davanter. I Badalona ja prepara la Supercopa de Bàsquet 2026, que es disputarà a la ciutat els dies 19 i 20 de setembre. La competició comptarà amb els 3 equips ja classificats, el València com a vigent campió, el Baskonia, guanyador de la Copa, i el Joventut com a anfitrió. La quarta i última plaça serà per a qui aixequi la Lliga. El president de la penya, Juanan Morales, valora l'aposta de la ciutat pel bàsquet.
17: La veritat és que jo crec que participar a la Supercopa, tal com han expressat a la presentació, és un torneig que cada vegada té més importància. És veritat que arriba en un moment en què la gent té fam de bàsquet, perquè ha estat tot l'estiu, n'hi ha noves incorporacions, n'hi ha la il·lusió d'una nova temporada, i jo crec que per la sisa joventut participar-hi ajudarà molt i molt a poder començar molt bé la temporada.
0: El Centre d'Esports Sabadell arrenca avui el play-off d'ascens a segona divisió. Juga l'anada de les semifinals al camp del filial del Real Madrid. L'equip de Ferran Costa buscarà a l'Alfredo Di Stéfano un bon resultat per rematar la feina a la tornada a la nova Creu Alta. La prèvia és de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
18: El fet que l'eliminatòria jugui a 180 minuts podria fer pensar que l'equip sortiria a buscar un resultat positiu, per rematar la feina a una nova Creu Alta que de ben segur es tornaria a vestir de gala. Però res més lluny de la realitat. Ferran Costa ha recordat que el Sabadell va pujar l'any passat jugant totes les eliminatòries amb la tornada fora i que, per tant, el que ara s'han de fixar és només el partit a la Freda Di Stéfano.
19: Nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment i sense pensar en derivades o el repte és prou gran i és prou important com per donar el millor de nosaltres acció a acció dins del partit i no pensar ni que hi ha una tornada.
18: Una afició que continua bolcada amb un conjunt que s'ha guanyat per el seu propi mèrit somiar amb un ascens a segona divisió que seria històric.
0: L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, fundadora del monestir de Pedralbes de Barcelona, ha revelat nous detalls sobre la seva vida i la seva mort. Va morir als 70 anys i era molt més alta que la mitjana femenina. Ens ho expliquen els companys de BTV, que han produït un documental de tot aquest procés anomenat Pedralbes despertant la reina.
20: És el moment en què els investigadors obrien el sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, la primera troballa al lloc on eren les seves restes, una caixa de fusta en un estat de conservació excepcional. Després de l'exhumació va arribar l'anàlisi de les restes. Les proves fetes amb l'última tecnologia ajudaran a conèixer com es vivia al monestir. De moment han constatat que la reina era una dona alta per l'època i que, tot i patir una malaltia òssia, va viure fins als 70 anys.
21: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur doncs, poden anar donant molta informació.
20: La investigació ha exhumat 7 tombes més del segle XIV. Han aparegut més sorpreses, com un panteó familiar que no s'esperava, amb restes d'una dona amb una cabellera llarga gairebé intacta. Es tracta d'un projecte inèdit a Barcelona que s'emmarca en la celebració dels 700 anys del monestir i del qual s'esperen els resultats definitius l'any vinent.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada cuinar? Ara sentirem una poesia que, més que un poema, és una recepta perfecta. Poesia i pasta. Tallarins, macarrons... A què sona boníssim?
3: Hola, em dic Ilia Knestiapin, de l'Escola Tabor de Barcelona, de quart A. El poema que he escollit és Pasta, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada menjar pasta, macarrons, espaguetis, tallarins i fideus. Com ho veus? Amb tomàquet, amb formatge i amb oli. Del més bo, del més fi, posem-hi un bon rajolí.
2: Moltíssimes gràcies, Ilia, per recitar aquest poema tan sabrós. Ens agrada que t'agradi menjar i que t'agradi la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
4: Ens agrada la poesia.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia. Nova jornada de negociacions i de vaga per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se a les 10 d'aquest matí, després de la tancada al departament que han protagonitzat durant aquesta passada nit representants dels docents, un cop fracassat el setè intent per desbloquejar el conflicte. Ara el govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar, tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment previst per l'Estat per als funcionaris. Un fet que la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera enganyós i com un nou escull per arribar a un acord. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
6: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
5: De seguida tornarem en directe fins a les portes del Departament d'Educació per buscar l'última hora. Abans, i al punt de les 8 del matí, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 29 de maig. Protecció Civil ha aixecat fa pocs minuts l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. La disminució de la gran columna de fum generada permet la mobilitat habitual de la població. El foc està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha dins de la nau. De seguida connectarem en directe amb Òrrius per veure com va el retorn progressiu a la normalitat. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés a finals de juny per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Dispositiu de seguretat sense precedents arran la visita del Papa a Catalunya. Es desplegaran més de 6.000 agents en un operatiu que treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. El pontífex farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló de Barcelona. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana als veïns que aquells dies facin només servir el metro. Dels esports, Michel no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, amb l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Àjax d'Amsterdam. L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada revela que va morir als 70 anys i que era molt més alta que la mitjana femenina. També aporta informació sobre els problemes de mobilitat i dolors que hauria patit al tram final de la seva vida, la fundadora del monestir de Pedralbes. Passen 3 minuts i mig de les 8 del matí, és hora punta, i per tant, a aquesta hora volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem un dia més amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
7: Què tal? Bon dia. Doncs avui divendres, ja sabeu que els divendres sempre hi ha menys volum de trànsit, el que és habitual comparat amb la resta de dies de la setmana a aquesta hora. Aquesta norma avui també s'acompleix, tot i ser plena hora punta, hi ha menys volum de trànsit, d'intervencions, però n'hem de trobar. Per exemple, a l'extrem sud de Barcelona, l'autovia 2 baixa carregada, però ja és tot el seu darrer tram entre Sant Vicenç dels Horts, Cornellà de Llobregat, lentitud, aturades, per tant, autovia 2 sí que baixa carregada cap a la ciutat de Barcelona. En canvi, la B23 va prou bé, sí que hi ha aturades d'un parell de quilòmetres entre Molins de Rei i Sant Feliu i més endavant entre Esplugues i l'avinguda Diagonal. Si repassem l'autopista AP7, la trobarem lenta amb aturades entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès i, de fet, en tots dos sentits de la marxa. I a l'extrem nord de Barcelona, C58, és una altra via amb trànsit, evidentment, entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
5: I la previsió meteorològica és cosa de Lluís Miquel Pérez. Continuem amb un temps absolutament estiuenc. Molt bon dia, Lluís Miquel.
8: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet, en aquests moments, que són les 8 i 4 minuts del matí, doncs tenim ja temperatures per sobre dels 25 graus a gran part del litoral, també de la conurbació de Barcelona o cap al Cap de Creus. Una altra vegada, en algunes viles del nord de l'Alt Empordà, no s'ha baixat dels 26-27 graus. Som al mes de maig, no s'ha d'oblidar això. I un temps que, per altra banda, desperta completament serè i amb molt pocs núvols arreu de Catalunya. Aquesta tarda, una temperatura igual d'alta que ahir o més encara cap al Pla de Lleida. Per tant, si ahir vam tenir rècord de temperatura a Lleida Capital, per exemple, respecte a la mitjana del mes de maig, doncs avui es superarà probablement aquesta xifra. En canvi, començarà a baixar un palet la temperatura, no gaire tampoc, a les comarques de Girona. Aquesta tarda amb algun ram, amb algun xàfec, amb una tempesta, sobretot a la capçalera del Llobregat, del Segre i del riu Cardener. El cap de setmana ens portarà calor. No se'n va del tot. De fet, a les comarques de Lleida, més de 35 graus a la plana. Arran de costa, amb molta xafogor. Alguns núvols demà a la costa, fruit d'aquesta mateixa humitat, i tempestes de tarda, les més extenses, el diumenge. Però serà difícil que surtin gaire de la Catalunya central i del Pirineu. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Doncs tancada la portada, obrim de nou l'informatiu amb el tema de portada, que és que Educació i sindicats seuen avui de nou a les 10 del matí per intentar desencallar la situació del conflicte obert. La reunió, però, arriba després que els representants sindicals hagin passat la nit al departament. Aquest dijous, després de la setena mesa de negociació, el govern ha concretat l'oferta retributiva als docents amb un increment de fins a gairebé 400 euros en un termini de 4 anys. Una proposta que els sindicats rebutgen perquè consideren que incorpora un augment salarial als funcionaris de l'Estat ja previst per l'administració central. Aquest desencontre és precisament el motiu que els sindicats hagin optat per dormir a la conselleria. A les portes d'aquesta seu d'educació a Barcelona hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què ens expliques de nou ara mateix? Aquí on ets tu?
9: Bon dia, Helena. Els sindicats dels mestres confien negociar directament amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, a partir de les 10 del matí, i ja seran 8 les trobades que han mantingut amb el Departament d'Educació per intentar avançar en un conflicte que s'arrossega ja fa setmanes i que hores d'ara es topa amb un obstacle, i és que el principal escull és la proposta d'increment salarial de 400 euros que govern i sindicats interpreten de manera molt diferent. Des d'Usted, un dels sindicats sindicats majoritaris, i Yolanda Segura explicava fa uns minuts als Notícies en Xarxa que és un increment amb trampa, que no és real, perquè incorpora una pujada salarial ja prevista, com ara l'augment salarial que l'Estat ha aprovat per tots els funcionaris.
6: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
9: I Yolanda Segura és un dels 17 sindicalistes que han passat la nit aquí al Departament d'Educació, un tancament que serveix com a mesura de pressió abans de l'inici de la reunió prevista amb la consellera Esther Niubó. La consellera ja és dins de l'edifici d'Educació i els diferents sindicats que han protagonitzat aquest tancament es reuneixen hores d'ara amb l'objectiu de consensuar un comunicat que s'emetrà als voltants de les 9 del matí i que haurà de deixar clar quin és el seu posicionament a una hora vista de la reunió que mantindran amb la consellera d'Educació. Així, Helena, aquest increment de 400 euros que s'interpreta de manera molt diferent per part del govern i dels sindicats continua constituint el principal obstacle, tot i que el govern, des del Departament d'Educació, s'assegura. És una bona proposta perquè dobla la proposta original signada amb Comissions Obreres i UGT.
10: Sobretot el que demanaria en aquest cas dels sindicats és que reconsiderin la seva situació. Jo crec que l'oferta s'ha de poder valorar en la seva justa mesura. És una oferta, fixeu-vos, el departament en el seu acord del mes de març va situar al voltant de 211 euros d'increment de retribució en 4 anys. Ara estem pràcticament doblant. El Departament d'Educació i Formació Professional ha presentat l'oferta definitiva. Estem parlant d'una oferta que finalment puja fins a la quantitat de 400 euros mensuals durant el període de vigència, en aquest cas de l'acord, que seria durant 4 anys.
9: Així que tot pendent d'aquesta nova trobada negociadora a partir de les 10 del matí. Mentrestant, els sindicats dels mestres mantenen el calendari de mobilitzacions i avui és la vaga territorialitzada que convoquen els territoris del Baix Llobregat i el Penedès. També s'ha previst, en principi, una nova concentració a Via Augusta davant el Departament d'Educació, tot coincidint amb l'inici de la reunió amb la consellera a partir de les 10 del matí, i s'ha previst també una mena de performance reivindicativa a Montserrat.
5: Doncs aquí us deixem, Anna, fent guàrdia perquè ens puguis explicar què passa. Gràcies. Doncs, com dèiem, avui hi ha una nova jornada de vaga d'educació al Penedès i al Baix Llobregat, ho recordava ara l'Anna, després que aquest dijous hagi estat el torn del Maresme i el Vallès. Al Vallès Occidental s'ha organitzat una bicicletada amb dues columnes de manifestants en direcció a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. Una d'aquestes columnes ha sortit des de Sant Cugat del Vallès i l'altra des de Terrassa. Al Maresme, els docents han tallat l'autopista C32 durant 2 hores i s'han manifestat a l'Ajuntament de la capital, Mataró. Protecció Civil ha aixecat ja fa gairebé 20 minuts l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. Això permet la mobilitat habitual de la població. El foc sembla que ja està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha dins de la nau. Anem, doncs, sobre el terreny, a Òrrius, on hi tenim els companys de TV Mataró, el Bruno Enns i a la Clara Sánchez. Bon dia, Clara. Dóna'ns més detalls. Explica'ns.
11: Bon dia, Helena. Doncs, com deies, fa uns minuts tot just arribàvem aquí a Òrrius. S'anunciava aquest desconfinament de la població que va establir ahir Protecció Civil després d'aquest incendi, aquest important incendi que, com deies, va afectar vegetació i també una indústria d'aquí, d'aquest municipi. A més, hem pogut saber també a primera hora d'aquest matí que aquest foc s'ha donat per controlat per part dels bombers, i perquè ens en expliqui tots els detalls de com està la situació tenim aquí nosaltres nosaltres l'alcalde d'Òrrius, en Xavier Masgrau. Xavier Masgrau, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
12: Molt bon dia, moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de poder explicar la situació que tenim ara mateix al poble.
11: Primer de tot, dèiem que l'incendi està controlat. Què és el que expliquen els bombers?
12: A veure, portem tota la nit mirant, evidentment, amb dotacions tant de drons com de dotacions terrestres per vigilar que no hi haguessi revifada amb la massa forestal, i el que tenim controlat és de perimetralment la massa forestal perquè no propagués cap a tot, a la massa de la serralada, al litoral i tot. I llavors el que sí que continua l'incendi actiu és amb l'empresa, que evidentment i tal, al tenir la parafina, que és un inflamable, evidentment això no es pot aturar amb el tema de l'aigua, i llavors pues, es va deixant que cremi per si mateix. La veritat és que ara mateix el que és el núvol tòxic no és tan gran, tot el contrari, ha baixat moltíssim durant aquesta nit, i llavors pues, teòricament suposo que encara quedaran dotacions de bombers com a mínim un parell de dies fins que no es faci, diguem, quedi a la parafina feta. Una de les coses importants que estem fent és que estem intentant que la parafina i l'aigua i tal, que d'això, que no baixi cap al medi natural. I llavors hem estat treballant tota la nit per material i maquinària pesada de treure la parafina de lo que són les rieres i tal perquè no afecti el medi natural.
11: Molt ràpidament, perquè tenim molt poquet temps, s'ha desconfinat ja la població, com ho ha viscut el poble?
12: Nosaltres el que hem treballat tota la nit és de que ja que estava confinat al poble és intentar que el subministre tant d'aigua com de llum estigués restablert. Ho hem restablert abans de les 11 de la nit a tot el poble. Podia dir que quasi 99% de la població ha tingut aigua i llum tota la nit, i la veritat que un confinament ha sigut el més suau, exceptuant pues, Can Roure i tal, bueno, on diguem les el nucli disseminat i tal de la zona de l'incendi, que sí que és veritat que s'ha cremat tot el cablejat elèctric i tot, però bueno, s'han fet tasques de manteniment i de fer també bypass per poder tirar endavant de que no faltés ni l'aigua ni la llum a totes les cases.
11: Moltíssimes gràcies, alcalde, per atendre'ns, i com ja ho sentíem, que ho deia l'alcalde, encara es veu moviment de bombers aquí a la zona, i tot i que molt menys que ahir, encara es pot veure també una miqueta de fum que encara surt de la indústria.
5: Gràcies, Clara. Un gran ensurt que hagués pogut tenir efectes encara més devastadors donades les altes temperatures que estem patint aquests dies. Gràcies per aquesta fotografia. Que vagi bé. Tot plegat, com dèiem, en un context d'intensa calor, malgrat que s'espera que avui sigui el darrer dia de temperatures tan extremes. Les temperatures continuaran, això sí, altes arreu del país, especialment a Ponent, pregar els 38 graus, especialment al Segrià. S'espera, en canvi, que baixi algun grau al litoral i a les Terres de l'Ebre. Ahir, Vinebre va registrar la temperatura més alta a Catalunya, prop dels 39 graus, i es van batre rècords a 31 de les 126 estacions meteorològiques del Meteocat. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten justament el PSOE. Una sessió que es podria celebrar a finals de juny després del Consell Europeu i abans del Consell Federal que el partit celebrarà passat Sant Joan. També haurà declarat ja davant la justícia l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per possible implicació en una trama de tràfic d'influències. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díez. En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
13: Respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
5: Pel líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE ha suposat una batuda al sanchisme textualment i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern. Ha estat en un acte públic a Leganés, on també ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez.
14: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
5: A l'Audiència Nacional, l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, es desvincula de l'operació Kitchen. És el cas de la presumpta operació parapolicial orquestrada pel seu ministeri per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, arran del cas Gürtel, entre els anys 2013 i 2015. Anticorrupció demana 15 anys de presó i 33 d'inhabilitació per Fernández Díaz per presumptes delictes d'encobriment, malversació i delictes contra la intimitat. L'exministre popular assegura no saber-ne res.
15: Que yo me entero de esa operación, como entiendo que el común de los mortales, cuando empieza a aparecer en los medios de comunicación.
16: Mire, ¿usted ordenó en algún momento que se efectuara algún seguimiento en el entorno del señor Bárcenas o que se accediera al interior de algún local de la familia del señor Bárcenas?
15: En absoluto.
5: Metges de Catalunya alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera l'any passat i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posaran en marxa l'1 de juny, 19 hospitals, negant-se a fer hores extres. A partir de les dades públiques del CatSalut, el sindicat destaca l'augment de les demores per a visites i remarca que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment. De la seva banda, la conselleria respon que la comparativa entre centres no es pot fer de manera equivalent perquè hi ha hospitals que assumeixen més complexitat. Ens ho explica la Maite Polo.
17: El Penedès, Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per Metges de Catalunya, que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
18: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Dic, perdona, però si esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
17: L'any passat va acabar amb una espera de 6 mesos de mitjana per a una primera visita a traumatologia en el sistema sanitari públic, quasi 5 mesos per a l'otorrino i 145 dies per a la prova del son.
5: I el ple del Congrés ha aprovat aquest dijous la reforma del Reial Decret Llei pel qual es modifica l'aportació dels usuaris i els seus beneficiaris en la prestació farmacèutica ambulatòria. Un canvi que va aprovar el Consell de Ministres i que va entrar en vigor el passat 13 de maig. La norma reforma el copagament farmacèutic amb la promesa de fer-lo més progressiu i alleujar la despesa de les rendes baixes i mitjanes. El nou model passa de 3 a 6 trams per a treballadors actius i fixa topalls mensuals per als que ingressin menys de 35.000 euros anuals. Nou minuts per arribar a 9:15. Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14, un viatge que tindrà lloc del 9 a l'11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament de Barcelona demana que només es faci servir el metro. És una crònica d'en Jordi Casino.
19: tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
20: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
19: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de Mobilitat.
21: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
19: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
5: Mitchell no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, havent aconseguit l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
22: Mitchell Sánchez diu adéu al Girona després de 5 temporades a Montilivi. Un tècnic que va arribar al club gironí l'estiu del 2021 i que el deixa 5 cursos més tard després d'haver-lo portat per tota Europa. L'entrenador de Vallecas marxa de la manera més cruel possible, amb el descens del primer equip a segona divisió, però convertit en l'entrenador més important de la història del Girona. I amb el record d'haver jugat la Champions, competint contra els millors rivals del continent. El madrileny va fer l'esforç d'adaptar-se des d'un primer moment, aprenent la llengua i sent una icona per al territori. Qui sí que continuarà serà la seva mà dreta, el director esportiu Quique Cárcel, per tal d'intentar liderar el retorn del club a primera divisió. Ara, el club ja treballa per trobar un relleu de Mitchell a la banqueta i firmar el tècnic que liderarà el projecte 2026-2027 a segona divisió. Per altra banda, i finalment apuntar que Mitchell no farà roda de premsa de comiat, tot i la seva importància al Girona durant aquests 5 anys.
5: Anthony Gordon ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i només falta la signatura del contracte perquè es converteixi en el primer reforç per a l'equip de Hansi Flick. El davanter anglès de 25 anys i que arriba procedent del Newcastle ja és a Barcelona. Arribarà amb un traspàs de 70 milions d'euros més 10 en variables i firmarà contracte per a les properes 5 temporades. Tot i el seu fitxatge, el club continua treballant per fitxar un altre davanter. I Xavi Pascual ha explicat els motius de la seva sortida del Barça de bàsquet a final de temporada. El de Gavà abonarà la seva clàusula de rescisió de 400.000 euros i marxarà previsiblement a Dubai. El tècnic ha assegurat que la seva relació amb Joan Laporta i amb Rafa Juste és excepcional, però que ha decidit sortir pel patiment que li suposa perdre amb el Barça.
23: I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça.

0: L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, fundadora del monestir de Pedralbes de Barcelona, ha revelat nous detalls sobre la seva vida i també sobre la seva mort. Va morir als 70 anys i era molt més alta que la mitjana femenina. Ens ho expliquen els companys de BTV, que han produït un documental de tot aquest procés anomenat Pedralbes despertant la reina.
1: És el moment en què els investigadors obrien el sepulcre de la reina Elisenda de Montcada. La primera troballa, el lloc on eren les seves restes, una caixa de fusta en un estat de conservació excepcional. Després de l'exhumació va arribar l'anàlisi de les restes. Les proves fetes amb l'última tecnologia ajudaran a conèixer com es vivia al monestir. De moment han constatat que la reina era una dona alta per l'època i que, tot i patir una malaltia òssia, va viure fins als 70 anys.
2: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
1: La investigació ha exhumat 7 tombes més del segle XIV. Han aparegut més sorpreses, com un panteó familiar que no s'esperava, amb restes d'una dona amb una cabellera llarga gairebé intacta. Es tracta d'un projecte inèdit a Barcelona que s'emmarca en la celebració dels 700 anys del monestir i del qual s'esperen els resultats definitius l'any vinent.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treballs.
3: Com a trans, et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràsit. Marimatxo.
9: Però si estic solo.
10: Terroristes.
11: Ve a menjar plata.
10: Monstre. Tot això és odi.
12: Aturem-lo.
13: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
14: Sabies que...
15: Sabies que el cervell humà té una capacitat sorprenent? S'estima que conté al voltant de 100.000 milions de cèl·lules nervioses anomenades neurones. El més fascinant és que cada neurona pot establir connexions amb milers d'altres neurones, formant una xarxa complexa de comunicació dins del cervell. Aquesta xarxa neuronal és responsable de les nostres capacitats cognitives, com ara el pensament, la memòria, la percepció i el llenguatge. A mesura que aprenem i experimentem coses noves, aquestes connexions neuronals s'enforteixen o debiliten, cosa que influeix la nostra manera de pensar i en les nostres habilitats. Una altra curiositat interessant és que el cervell humà és altament eficient en temes de consum d'energia. Tot i que només representa al voltant del 2% del nostre pes corporal, consumeix aproximadament el 20% de l'energia total del cos. Això és perquè les activitats cerebrals, com la transmissió de senyals elèctrics i la síntesi de neurotransmissors, requereixen una quantitat significativa d'energia. A mesura que els científics i investigadors continuen estudiant el cervell humà, descobreixen cada cop més detalls fascinants sobre la seva estructura i funcionament. Aquesta curiositat infinita per comprendre l'òrgan més complex del cos humà impulsa avenços en camps com la neurociència, la intel·ligència artificial i la medicina, i ens apropa cada cop més a desentranyar els misteris de la ment humana.
0: La xarxa de comunicació local.
16: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
17: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la nova jornada de negociacions i de vaga d'aquest divendres per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se a les 10 d'aquest matí, després de la tanda de la tancada, volíem dir, al departament, que han protagonitzat durant aquesta passada nit representants dels docents, un cop fracassat el 7è intent per desbloquejar el conflicte. Ara el govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar, tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment previst per l'Estat per als funcionaris. Un fet que la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera enganyós i com un nou escull per arribar a un acord. Ho ha dit fa pocs minuts aquí al Notícies en xarxa.
18: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells.

0: I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
1: Protecció Civil ha aixecat fa poc més de mitja hora l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. La disminució de la gran columna de fum generada permet la mobilitat habitual de la població. El foc està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha dins de la nau. L'alcalde de la població, Xavier Masgrau, ha donat l'última hora de l'incendi al Notícies en Xarxa.
2: Lo que és el núvol tòxic no és tan gran, tot el contrari, ha baixat moltíssim durant aquesta nit. Teòricament suposo que encara quedaran dotacions de bombers com a mínim un parell de dies fins que no es faci, diguem-ne, quedi a la parafina.
1: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés a finals de juny per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Dispositiu de seguretat sense precedents arran la visita del Papa a Catalunya. Es desplegaran més de 6.000 agents en un operatiu que treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó XIV. El pontífex farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló de Barcelona. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana als veïns que aquells dies només facin servir el metro. Dels esports, Michel no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, amb l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Àjax d'Amsterdam. És divendres i toca fer una repassada a la cartellera de cinema. Entre les estrenes de la setmana destaca Corredora, una atleta d'èlit que pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. També la comèdia francesa Conoce a los Bárbaros i Robert Pattinson i Zendaya protagonitzen el drama.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Educació i sindicats seuen avui de nou a les 10 del matí per intentar desencallar la situació del conflicte obert. La reunió, però, arriba després que els representants sindicals hagin passat la nit al departament. Aquest dijous, després de la setena mesa de negociació, el govern ha concretat l'oferta retributiva als docents amb un increment de fins a gairebé 400 euros en un termini de 4 anys. Una proposta que els sindicats rebutgen perquè consideren que incorpora un augment salarial als funcionaris de l'Estat ja previst per l'administració central. Aquest desencontre és el motiu que els sindicats hagin optat per passar la nit a la conselleria. A les portes d'aquesta seu d'educació a Barcelona hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, de nou. Quina és ara mateix la situació?
2: Bon dia, Helena. Ja som dins del Departament d'Educació a l'espera que a partir de les 10 del matí arrenqui aquesta nova reunió negociadora entre sindicats, reunió però que liderarà directament la consellera d'Educació, Esther Niubó, i amb Ramiro Gil. Ell és, pertany al sindicat de professors de secundària, un dels sindicats majoritaris, i que han convocat aquest extens calendari de vagues que probablement continuarà i acabarà quan acabi el curs. Ramiro, com estan les coses en aquests moments? Hi ha possibilitat d'acord aquest matí?
3: Doncs bé, les coses estan molt encallades, perquè després de la reunió d'ahir, en la que vam intentar trobar una negociació, el Departament d'Educació està totalment enrocat amb l'última proposta que ens van fer, que de fet és la mateixa que vam presentar abans d'ahir, amb res, petits retocs, i que nosaltres estem disposats a seguir avançant amb la negociació, però des del Departament se'ns van dir que això arribava fins aquí i que, per tant, o ho agafem o ho deixem. Esclar, aquesta no ens sembla una actitud de voluntat de negociadora i de diàleg, com ha expressat la consellera moltes vegades, no? Per tant, aquí nosaltres estem davant d'una situació en la que la consellera o canvia d'actitud i ve amb una actitud diferent a la que va venir demà, o difícilment podrem resoldre el conflicte.
2: Però, Ramiro, és veritat que l'escenari ha canviat en poques hores, perquè l'acord estava a tocar i l'ambient era de possibilitat de consens i que en principi el calendari de vagues havia de tocar a la seva fi, però alguna cosa va passar ahir al vespre que vosaltres decidiu passar la nit aquí, dur a terme aquest tancament com a acte de protesta que pressiona i molt abans, una hora abans de la reunió amb la consellera.
3: Sí, efectivament, no és que estiguéssim tan lluny a nivell d'arribar a un acord, per exemple, amb la qüestió salarial. Hi havia una distància relativament assumible, pensem, per part del departament, però va arribar un punt en què van dir nosaltres no podem proposar-vos res més i ja està, no? Nosaltres vam dir això no pot ser, volem seguir negociant, sou vosaltres els que esteu trencant les negociacions, vam dir que baixi la consellera i que vingui. Quan va venir la consellera, la seva actitud va ser totalment arrogant, de dir, reflexioneu, demà al matí ens tornem a convocar, però això és el que hi ha.
2: Tot obert, llavors, Ramiro.
3: Sí, està tot obert. Esperem que la reflexió l'hagi fet la consellera i vingui amb una proposta, perquè té un conflicte al carrer, tenen un problema de país que han de resoldre. I és que si no venen amb una actitud diferent de tornar a negociar i oferir allò que estem demanant, que no estem tan lluny, al final les vagues continuaran i el conflicte continuarà.
2: Ramiro Gil, des del Sindicat Professors de Secundària, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts. Helena, a una hora aproximadament per a l'inici d'aquesta reunió negociadora amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, s'espera també cap a 8:45 una compareixença conjunta dels diferents sindicats que han protagonitzat aquest tancament aquesta nit al Departament d'Educació. Tot obert, l'escenari ha estat obert i no està gens clar què pot passar després de la reunió amb la consellera.
1: Doncs, evidentment, Anna, molta expectació i no gaire optimisme ara mateix. Gràcies, bon dia, que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: Protecció Civil ha aixecat fa poc més de mitja hora l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. Això permet la mobilitat habitual de la població. El foc sembla que està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha dins de la nau. L'alcalde de la població, Xavier Masgrau, ha donat l'última hora de l'incendi al Notícies en xarxa.
4: El que és el núvol tòxic no és tan gran, de tot el contrari, ha baixat moltíssim durant aquesta nit. Teòricament suposo que encara quedaran dotacions de bombers com a mínim un parell de dies fins que no es faci, diguem, quedi a la parafina.
1: Tot plegat en un context d'intensa calor, malgrat que s'espera que avui sigui el darrer dia de temperatures extremes. Les temperatures continuaran altes arreu del país, especialment a Ponent, on les màximes poden fregar els 38 graus, especialment al Segrià. S'espera, en canvi, que baixi algun grau al litoral i a les Terres de l'Ebre. Ahir, Vinebre va registrar la temperatura més alta a Catalunya, prop dels 39 graus, i es van batre rècords a 31 de les 126 estacions meteorològiques del Meteocat. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. Una sessió que es podria celebrar a finals de juny, després del Consell Europeu i abans del Consell Federal, que el PSOE celebrarà passat Sant Joan. També haurà declarat ja davant la justícia l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per possible implicació en una trama de tràfic d'influències. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Mentrestant, i des de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díez. En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
5: Respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
1: A tot això, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE ha suposat una batuda al sanchisme, literalment, i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern. Ha estat en un acte públic a Leganés, on també ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez.
6: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
1: Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del papa a Catalunya. L'operatiu anomenat Almus serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. Un viatge que tindrà lloc del 9 a l'11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament de Barcelona demana que només es faci servir el metro. És una crònica d'en Jordi Casino.
7: Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
8: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
7: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquells dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
9: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
7: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
1: I en un altre ordre de coses ben diferents, el Departament de Territori engega el pla de xoc per restaurar l'estany de Vilaüt i protegir un dels espais més valuosos dels aiguamolls de l'Empordà. Aquest dijous s'han presentat les primeres actuacions, centrades a garantir l'aigua necessària per a la cria d'aus amenaçades i l'eliminació de la vegetació invasora. El Departament també vol recuperar l'ús públic de la zona. Ens ho expliquen des d'Empordà Televisió.
10: El govern ha posat en marxa el pla de xoc per restaurar l'Estany de Vilaür, el parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà, amb l'objectiu de frenar-ne la degradació i garantir la preservació dels hàbitats i les espècies amenaçades que hi depenen. El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilaür, ha visitat l'espai per anunciar l'expropiació de la finca.
11: Feia temps que no tenia aigua en el seu interior i, per tant, amb aquesta expropiació i el poder gestionar i regular l'accés de l'aigua en aquest espai, recuperem un espai d'una gran riquesa de biodiversitat.
10: El departament considera essencial mantenir l'espai en un nivell d'inundació òptim. Per això s'ha acordat amb l'Agència Catalana de l'Aigua i la Comunitat de Regants assegurar un subministrament d'aigua de qualitat que eviti l'assecament prematur del sistema. El pla també inclou l'eliminació urgent de vegetació invasora que havia colonitzat la superfície del recinte a causa de la manca de gestió.
1: La revista d'àmbit nacional Soy Barbudo, especialitzada en barberies i noves tendències del sector, organitza cada any una competició entre els millors professionals de l'Estat. El balaguerí Iker Sanz lluitarà per ser el millor barber jove aquest mes de juny. Tots els detalls amb Gerard Díaz, de Balaguer Televisió.
12: El jove va començar a fer tastos amb els seus amics, del que ha acabat sent el seu camí professional, i ara amb 17 anys podria convertir-se en el millor barber jove de tot l'estat. El balaguerí competirà aquest mes de juny en la Buxi Barber League, una competició organitzada per una revista especialitzada en barberies, en la qual l'Iker es va classificar després de guanyar la batalla interna en la seva escola de formació i després d'aconseguir una plaça disputant les semifinals.
13: Jo crec que és com un somni, estar aquí, més que res per l'esforç, la dedicació que he tingut aquí i l'ajuda de mon pare també, jo crec que és essencial.
12: Mentrestant, el jove barber continua treballant amb el seu pare, qui reconeix que, a part de ser un orgull per l'esforç i la passió que l'Iker li posa en la professió, també diu aprendre molt al seu costat. La competició tindrà lloc el 6 de juny a Saragossa i consta d'una prova d'una hora fent un tallat de cabells i de barba a un model, valorant l'estil i la qualitat de la feina.
1: Són 3:15 del matí, és temps justament per a la part esportiva, com sempre, com cada dia ens acompanya la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
14: Bon dia.
1: Michel, que no continuarà a la banqueta del Girona, eh?
14: Sí, el club ha confirmat oficialment la marxa del tècnic després de 5 temporades. S'acomiadarà amb el mal regust d'haver consumat el descens a segona divisió, però se'l recordarà per ser l'artífex dels majors èxits de la història de l'equip, com és l'ascens a primera l'any que va arribar, i també la classificació per a la Champions. El seu futur pot passar per l'Ajax d'Amsterdam. En té més detalls des de Televisió de Girona amb Bru Ortega.
15: Michel Sánchez diu adéu al Girona després de 5 temporades a Montilivi. Un tècnic que va arribar al club gironí l'estiu del 2021 i que el deixa 5 cursos més tard després d'haver-lo portat per tota Europa. L'entrenador de Vallecas marxa de la manera més cruel possible, amb el descens del primer equip a segona divisió, però convertit en l'entrenador més important de la història del Girona, i amb el record d'haver jugat la Champions competint contra els millors rivals del continent. El madrileny va fer l'esforç d'adaptar-se des d'un primer moment, aprenent la llengua i sent una icona per al territori. Qui sí que continuarà serà la seva mà dreta, el director esportiu Quique Cárcel, per tal d'intentar liderar el retorn del club a primera divisió. Ara, el club ja treballa per trobar un relleu de Michel a la banqueta i firmar el tècnic que liderarà el projecte 2026-2027 a segona divisió. Per altra banda, i finalment apuntar que en Michel no farà roda de premsa de comiat, tot i la seva importància al Girona durant aquests 5 anys.
14: Més comiats, Mapi León i Ona Batlle han fet oficial que no continuaran al Barça la propera temporada. Totes dues acaben contracte i no el renoven. La central aragonesa ha jugat 9 cursos amb la samarreta blaugrana, en què ha disputat més de 300 partits i ha aixecat 27 títols. Per la seva banda, la lateral de Vilassar marxarà després de 3 temporades a l'equip. Les dues baixes se sumen a la d'Alexia, que dimecres es va acomiadar. El destí tant de Mapi León com d'Ona Batlle serà la Premier anglesa. Mapi León assegura que tanca la millor etapa de la seva carrera.
16: Ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent. El Barça ha estat casa meva durant 9 anys i sempre ho serà. Us estimo i sempre us estimaré, culers. Visca el Barça, sempre.
14: També dirà adéu Xavi Pascual al Barça de bàsquet. Ho farà a final de temporada i n'ha explicat els motius. El de Gavà abonarà la clàusula de rescisió de 400.000 euros i marxarà previsiblement a Dubai. El tècnic ha assegurat que la seva relació amb Joan Laporta i Rafa Just és excepcional, però que ha decidit sortir pel patiment que li suposa perdre amb el Barça.
17: I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, també perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo tres vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte enrescador i encoratjador que el club té per endavant.
14: Aquesta nit arrenca el play-off pel títol de la primera divisió masculina de futbol sala. El Barça rep el Valdepeñas al Palau a partir de les 9. Els blaugranes, campions de la Lliga regular, tindran el factor pista favorable en aquest play-off. La sèrie de quarts, el millor de 3 partits, continuarà dilluns a la nit a Valdepeñas. El partit serà especial per a Sergio Lozano, a qui es farà un homenatge amb la retirada de la samarreta que va vestir durant 14 temporades. El màxim golejador històric de la secció recorda l'etapa de blaugrana un any després de retirar-se.
18: Yo creo que tienes que llegar a tener esa conexión especial con la gente del Barça y con ese sentimiento del Palau. Y creo que eso es lo que mejor he llevado. Veía a la gente cuando yo jugaba y que era feliz y se veía identificados con mi forma de ser, con mi forma de vivir este deporte. Entonces siempre eso le digo a los chicos, digo yo, mi mejor virtud era que cuando salía de la pista era un león. Iba hasta el final.
14: Doncs un bon grapat de comiats t'he portat avui, també competició aquest final de temporada, avui aquest Barça-Valdepeñas del play-off de futbol sala a les 9 al Palau Blaugrana.
1: Molt bé. Nosaltres també t'acomiadem, bon cap de setmana, però t'esperem dilluns.
14: I tant.
1: Que vagi molt bé.
14: Que vagi bé.
1: És divendres, per tant això vol dir novetats a la cartellera, les repassem amb David Navarro.
19: Guanyaré. Faré història.
20: Sí, sí. Corredora ens explica com la Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà un refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida.
19: Has parlat amb ells?
21: Amb qui?
19: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mal.
22: En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
23: Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿Votaría a favor de acogerlos?
22: ¿Herberriu?
23: Sí.
22: Aprobado por unanimidad.
24: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
22: En realidad, son sirios.
23: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
22: No, no, de Siria.
20: La comèdia francesa Conoce a los bárbaros ens explica com un poble bretó decideix per unanimitat acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però, en comptes ucraïnesos, arribaran migrants sirians, el que desencadena reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada i el rebuig, revelant els prejudicis d'una comunitat que es considera exemplar.
25: No sé de qué... No lo entiendo. No me hable como Macron.
26: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer...
27: ¿Amor?
26: Sí. ¿Primer amor o primer crush?
27: Las dos, creo. Es muy raro.
26: A los 30.
20: Ah, el drama, una parella, interpretada per Zendaya i Robert Pattinson, s'enfronta a una crisi durant els dies previs al seu casament. Unes inesperades revelacions desfan tot el que un d'ells pensava que sabia de l'altre.
25: No lo sé. Un poco de drama.
1: Tornem al motiu de portada d'aquest informatiu. Malgrat que l'atenció, evidentment, està situada al Departament d'Educació pel bloqueig de les negociacions, els sindicats han convocat una nova vaga que interpel·la els docents, en aquest cas del Penedès i del Baix Llobregat. Les protestes dels mestres i professors d'aquestes comarques es concentren avui a la muntanya de Montserrat, on a les 12 d'aquest migdia hi ha prevista una manifestació davant de l'abadia. A Monistrol de Montserrat, al punt de trobada d'aquests manifestants, hi tenim el Marc Núñez i l'Andrea Martínez, d'ETV. Bon dia, Andrea. Quan i com pujaran aquests docents cap a la muntanya?
28: Bon dia, sí, serà a partir de les 9 del matí quan una de les tres concentracions d'avui aquí en el Baix Llobregat començaran a sortir ara mateix on som, des del pàrquing de l'estació dels ferrocarrils a Monistrol fins a la plaça de Santa Maria Collbató. La resta de les dues concentracions es trobaran també a Collbató i a la plaça de Santa Cecília amb l'objectiu de concentrar-se entre tots plegats a la plaça de Santa Maria de Collbató. L'objectiu, per tant, és clar, fer pressió envers les negociacions que ara mateix a les 10 10 del matí es reiniciaran al Departament d'Educació. Anem ara mateix a parlar amb un dels docents que ara mateix són aquí fent aquesta pressió. Hola, molt bon dia. Quines són les protestes del dia d'avui per part del professorat des d'aquí al Baix Llobregat?
0: Bé, nosaltres seguim. Fa temps que estem organitzades en les assemblees de centre i seguim demanant el mateix, unes millors condicions tant laborals com una millora del sistema públic en general. Menys ratios, una escola inclusiva, per tant seguirem picant i pressionant el departament, i avui també és un dia clau. Tenim les companyes del comitè de vaga que s'han quedat a dormir al departament, per tant a les 10 es seguirà negociant, però nosaltres apostem i seguim apostant per la força dels centres, per organitzar-nos des de la base.
28: Mm-hmm. I quina és la idea del dia d'avui? Quin recorregut teniu pensat fer? Pujareu a la muntanya, no? Anireu directament a la plaça de Santa Maria?
0: No ho sabem, anirem veient, per tant animem a tothom a venir aquí al Baix Llobregat. Avui seguim de vaga, per tant aquí tothom als ferrocarrils ara.
28: Completament, doncs que vagi molt bé aquesta marxa i continuarem actualitzant informacions. Moltes gràcies.
0: Gràcies.
28: Ja ho heu escoltat, una marxa que té previst anar avançant al llarg del dia. L'objectiu és concentrar-se aquí a la plaça Santa Maria de Collbató, però s'anirà actualitzant al llarg d'aquest matí si a les 12 es concentraran en allà o acabaran pujant a Montserrat.
1: Doncs creativitat no els en falta en aquests docents i professors que continuen en lluita. Gràcies, companys, que vagi bé. Recordem el calendari immediat de les pròximes hores d'aquest conflicte més enllà de la nova jornada de vaga. D'aquí a pocs minuts, a les 9 del matí, els sindicats convocants de les protestes emetran un comunicat alertant del bloqueig de les negociacions perquè no els satisfà l'increment salarial de 400 euros al mes plantejat pel govern d'aquí a 4 anys. Serà una hora més tard, a les 10 del matí, quan recuperaran les negociacions directament amb la consellera Esther Niubó per intentar desbloquejar el conflicte. Ramiro Gil, portaveu del Sindicat de Professors de Secundària, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
2: Perquè té un conflicte al carrer, tenen un problema de país que han de resoldre, i és que si no venen amb una actitud diferent de tornar a negociar i oferir allò que estem demanant, que no estem tan lluny, al final les vagues continuaran i el conflicte continuarà.
1: Doncs un conflicte enrocat que ens continua marcant l'actualitat d'avui divendres i que potser, o no, s'allargui durant tot el cap de setmana. En qualsevol cas, nosaltres dilluns tornarem a estar aquí a les 7 per explicar-vos-ho. Que passeu un bon cap de setmana, descanseu i també un bon divendres. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Nova jornada de negociacions i de vaga per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se avui a les 10 del matí després de la tancada al departament que han protagonitzat durant aquesta nit representants dels docents. En aquests moments la consellera ja hauria arribat al departament i els sindicats es reuniran prèviament a la reunió amb ella per tal de fer un comunicat unitari. El govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment previst per l'Estat per als funcionaris. Un fet que la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera enganyós i com un nou escull per arribar avui a un acord. Ho ha dit avui al Notícies en xarxa.
2: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
1: Tot plegat avui en una nova jornada que se centra avui al Penedès i al Baix Llobregat. I queda aixecada l'ordre de confinament que afectava els veïns d'Òrrius al Maresme per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc ja està controlat i continuen treballant dos camions d'aigua. Durant la nit no s'han detectat punts calents i al sector de la indústria encara s'hi pot veure columna de fum, tot i que ha baixat la intensitat. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments tres accidents dificulten la circulació: una a la C31C al Prat de Llobregat, que deixa un carril tallat, una altra a la C31 a Badalona i un tercer a la C31 també a Calafell, on es dona pas alternatiu. També hi ha dues avaries a la 2, una a Abrera i una altra a Bruc, i a banda també retencions habituals a les rondes de Barcelona, la C58 i també a l'AP7 a Barberà. I en clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre les darreres investigacions judicials que afecten el PSOE i també sobre l'últim Consell Europeu. La compareixença es farà previsiblement la setmana del 22 de juny, després de la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional. I pel que fa al temps, avui el dia comença amb cel serè i ambient tranquil. A l'extrem nord de l'Empordà sí que bufarà una mica la tramuntana, que farà pujar les temperatures. De cara a la tarda també creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, on de fet s'espera algun ruixat i fins i tot alguna tempesta local. I pel que fa a la temperatura, continuen pujant les temperatures, tot i que en menor graduació que els darrers dies. Al Pla de Lleida els termòmetres podran arribar als 38 graus, mentre que a la resta s'esperen valors d'entre 35 i 36.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

Bon dia, El Prat. És divendres 29 de maig del 2026. Quan passen 5 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. Aquest cap de setmana ve carregat d'activitats al Prat i avui us n'explicarem algunes de les propostes que tindrem. Parlarem de com funcionarà la festa de la bicicleta d'aquest diumenge, un passeig familiar per la ciutat d'uns 8-9 quilòmetres que començarà a la plaça de Catalunya i acabarà al Parc Nou. També us explicarem les activitats al voltant de les festes del carrer Ferran Puig que comencen aquesta tarda i ho faran amb el pregó de Maria Àngels Codina, directora de la companyia Els Pastorets. I també tindrem el nostre espai de recomanacions més enllà del pla, els plans a tocar, i jugarem al Jungo de la mà del David Reboso. Per acabar, a 1:15 farem la prèvia del Club Bàsquet Prat, que continua jugant la fase final d'ascens a la segona FEP. Ahir va guanyar amb solvència 71-52 davant dels Sarauts i avui s'enfrontarà a l'Uros de Ribes. Com sempre, podeu seguir tota aquesta fase final d'ascens a la 91.6 FM i també al Prat.radio. Comencem. El control tècnic Sergio Villar, a la producció Marc Quinto, a les xarxes Neus Bou i qui us parla avui, l'Aïssa Gonzalo Isda. Benvingudes i benvinguts a Planeta Prat. Planeta Prat.

0: Vinga, doncs anem a conèixer l'actualitat del dia. Saludem el cap dels serveis informatius de la casa, Luis Rodríguez Alonso. Què tal? Bon dia, Luis.
1: Bon dia, Isa. Doncs avui, com no podia ser d'una altra manera, comencem parlant pel ple municipal que es va celebrar ahir i en el qual doncs, han aprovat les bases del que serà la segona edició del Prat Ball, que, com recordareu, és aquella iniciativa per tal de fomentar el comerç local que es posa en marxa a principis d'aquest any. Doncs tornarà un altre cop a la tarda. Serà concretament entre els dies 19 d'octubre i 22 de novembre i el funcionament bàsicament serà el mateix. Ahir es van aprovar les bases del ple municipal. Seran, doncs, vals de 10 euros cadascun, dels quals cada persona usuària, recordem, paga fins a 6 euros i els altres 4 els subvenciona l'Ajuntament i cada persona en podrà adquirir un màxim de 10. Per tant, efectes pràctics podem dir que podem gastar 100 euros i d'aquests només en realitat estarem gastant 60 perquè els 40 restants els paga l'Ajuntament. Tot plegat una fórmula que es repeteix després de l'èxit que va tenir la primera edició, que es va fer a principis d'any. Així mateix ho destacava Marina García Vargas, regidora de Comerç a l'Ajuntament del Prat.
2: Repetim que ha tingut molt bona acollida tant per part del sector del comerç com per part de la ciutadania que ha pogut gaudir d'aquests xecs de compra. Recordem que és una mesura que també portem al PAM, que a més estava compromesa als pressupostos d'aquest any també 2026 i que l'estem treballant també aquesta propera edició molt estretament amb el sector del comerç a través dels espais de participació que tenim al Departament de Comerç.
1: I és que en concret aquesta primera edició, recordem, es va tancar amb un total de 120 botigues que van participar i 207.000 euros liquidats en compres. En aquesta ocasió, però, el pressupost inicial que destina l'Ajuntament seran 150.000 i en aquesta campanya que arrencarà, com dèiem, el proper 19 d'octubre. És una de les coses destacades que ens deixa el ple, que a més afecta a la ciutadania, i també encara n'hi ha una altra, l'apartat de les mocions, hi va haver fins a 8 textos, va ser un ple bastant llarg, va durar 4 hores i mitja, pràcticament, i en el qual, doncs, aquestes 8 mocions només va prosperar una, la que va presentar Estimem el Prat, en aquest cas, per reclamar que, doncs, s'impulsi la posada en marxa de l'R Aeroport, que, com sabeu, aquesta nova línia de Rodalies que opera prou Ferrocarrils de la Generalitat i que s'ha de posar en marxa, si tot va bé, entre finals d'aquest any i principis del que ve, segons les previsions que teníem des de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Aquest text, bàsicament, el que feia era això, reclamar que s'impulsés perquè en les darreres setmanes, amb el debat de pressupostos que hi havia de la Generalitat, més d'una entitat i més d'algun partit polític posava en qüestió doncs, l'eficiència d'aquesta línia, especialment passant pels mateixos carrils o pels mateixos doncs, trams ferroviaris que altres línies R2, és a dir, una línia que ja està per ser doncs, força congestionada. En aquest sentit, doncs, la moció que feia era això, reclamar, bàsicament, que es posés en marxa, que, com dèiem, serà entre finals d'aquest any i principis del que ve, i també amb una esmena que va introduir a Prat en Comú respecte doncs, a que totes les trens d'aquesta línia tinguin parada aquí al Prat. Recordem que inicialment està previst que tingui parada al Prat, veurem si totes es tenen parada al Prat, i també des del PSC que van tornar a insistir en el tema de que tots els trens que passen pel Prat tinguin parada al Prat. Recordem que en aquests moments, com que hi ha aquestes obres del túnel del Garraf, sí que es fa així, és a dir, els trens, per exemple, de Sant Vicenç de Calders paren al Prat, però habitualment és una qüestió que no... que llargament reivindicada i que no estava succeint fins ara.
0: Doncs tot això... Tindria sentit, també, per l'intercomunicació, perquè aquí tenim el metro que molta gent podria agafar... Per la gent del Prat, que també necessita més freqüències en Barcelona, amb com estan Rodalies, clar.
1: I també doncs, una línia que aniria molt bé per l'aeroport, perquè recordem que el tren de moment no arriba fins a la T1, fins a la terminal nova de l'aeroport del Prat. Tot això, com sempre, doncs, a més qüestions que també us anirem explicant al llarg d'aquest mateix matí, amb molt la mirada posada, evidentment, al cap de setmana, que ja comença doncs, a venir també ben farcit de propostes, festa de la bicicleta, el cicle de 4 raons que es farà demà, entre moltes altres activitats. Recordem que també el CRAM fa aïllament de tortugues aquest cap de setmana, però no serà al Prat, serà a Castelldefels, serà el municipi veí, entre moltes més coses que també us repassarem a partir de la 1 amb l'Infopodcast Pot Alabar.
0: Gràcies, Lluís, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: Obrim la finestra esportiva. Jonathan Marín, què tal?
1: Hola, molt bon dia.
0: Benvingut.
1: Gràcies.
0: I tenim molta teca avui per explicar.
1: Doncs sí, segon round. Tenim d'aquesta fase d'ascens final de la tercera FEB. Recordem, ahir es va jugar el primer partit. Victòria 71-52 contra l'equip Bas, contra el Zarauz. I avui toca l'equip madrileny, l'Uros de Ribes, que ahir va perdre el seu partit i, per tant, doncs, necessita també, si per al Prat és una final, per a l'Uros de Ribes és més que una final, perquè una derrota podria dir que ja no té opcions. Clar. Ni de quedar segon, o sigui que molt important també per al conjunt madrileny el partit d'avui, un partit doncs que veurem com va, tema d'horari, per exemple, perquè al final doncs hi ha un horari fixat, però ahir ja vam veure que segurament no es compleixen els horaris, bueno, perquè al final els partits de bàsquet, a diferència d'altres esports, doncs el temps més o menys és aproximat, però no és fix, perquè i ahir perquè no va haver una pròrroga, però si hi ha una pròrroga, doncs encara la cosa s'allarga més. Uh-huh. Per tant, doncs també veurem com va el primer partit de la jornada, que recordem que és el Porto Segundo, que va ser el que va guanyar ahir també, com el Prat, i el Zarauz. I després doncs li tocarà al Prat a un quart de dues, previsiblement, encara que a mi em dona la cosa que serà com ahir i ens anirem a dos quarts de dues. Però bueno, igualment nosaltres doncs començarem a l'hora fixada. I si no ha començat el partit, doncs seguirem fent prèvia, que tenim un munt de contingut, perquè ahir tenim declaracions postpartit del míster, també d'Imanol Martínez, que va ser l'MVP de l'enfrontament. A la tarda vam parlar amb Rai Carrasco, també jugador destacat ahir del partit al hall de l'hotel, i per tant doncs avui també recuperarem les seves declaracions. I també hem de, ja que estem, i si no ha començat el partit, doncs tenim un playoff també en futbol, sí. Que l'ha preparat jugar diumenge. Recordem que hi ha un canvi d'horari. Primera dissabte, després diumenge a les 4, finalment serà diumenge, però a 3 quarts de 6 de la tarda, 17:45. I doncs, bueno, parlarem d'aquest playoff, dels rivals també del Prat. Recordem que l'altra eliminatòria és el Rubí i la Pobla, i doncs no serà per temes el Prat Esports. Ja sabeu que també doncs aquí al magazín Planeta Prat, des de 2 quarts de 1, faig un lío amb les hores, doncs fem també aquesta prèvia una miqueta més distesa. Mm-hmm. I doncs, bueno, xerrant de la vida,
0: sí, xerrant
1: de, molt de bàsquet, de les jornades allà a Badajoz. No vam tenir l'escola.
0: És no van, veritat, no van ens van seri, quedar, no?
1: No van ser-hi. Objectiu avui, retenir alguna escola. Objectiu avui, retenir alguna escola.
0: És que, clar, arriben unes hores que, déu-n'hi-do, has de dinar.
1: Ahir ho comentàvem, que tu imagina que l'Ivan, doncs, al final, doncs, aconseguís que es quedin. I el partit arrenca passada les dues, doncs clar, se'n recorden de
0: clar,
1: tu,
0: sí,
1: i molt, perquè
0: totalment.
1: Al final també han de dinar els pobres. I que a mesura que van passant les hores, al matí ja ens explicava l'Ivan que, bueno, el tema de la calor es portava bé, però ja quan arriba el migdia i la tarda ja comença a apretar això molt, i ja és més difícil ser-hi al pavelló. Però bueno, parlarem també de com van anar les jornades, també ahir per la tarda, que en teoria és el moment fort, no? Perquè també juga el conjunt local, el Badajoz. Clar. I evidentment doncs l'ambient és també més festiu que potser durant l'horari de matí. O sigui que, bueno, moltes coses a parlar avui en un Prat Esports doncs, diferent aquesta setmana.
0: Molt bé, doncs recordem, a dos quarts d'una, tornarem a tenir aquí el Jonathan Marín i connectarem amb l'Ivan Conde, que s'està fent una feinada amb totes les cobertures informatives i que és la persona que ens explicarà de primera mà com està tastejant aquest ambient, sí, sí. I què preveu, doncs, quin sigui el recorregut també del CB Prat.
1: Sí, sí. Recordem Jonathan, els horaris, sí. A banda del programa d'avui, que doncs començarem, com dèiem, a un quart de dues i no sé fins a quina hora, o sigui que ja quan acabi el partit i les declaracions del míster, per tant doncs calculem que una mica abans de les 4 de la tarda, si tot va amb normalitat. Després tindrem l'edició més tarda, perquè acabarem per la tarda i tindrem l'edició més tarda, que serà doncs horari habitual, a un quart de 8 de la tarda. Tindrem declaracions de... parlarem amb el porter de l'Associació Esportiva Prat, Dani Guiseris, per fer també una mica de prèvia d'aquest partit, i doncs aprofitarem per recollir totes les declaracions que ens ha deixat el partit del Club Bàsquet Prat. I el programa de cap de setmana doncs serà, com hem dit, el partit de l'AE Prat, és el diumenge a 5:45, nosaltres mitja horeta abans, per tant a un quart doncs arrencarem amb la prèvia, i tenim desplegat un equipàs al Sagnier, moltes veus de doncs, col·laboradors d'aquesta casa que, doncs, i també algun convidat especial, que tindrem aquí, que és Salvador també, o sigui que no, serà un programa molt coral, molt xulo per viure, doncs, aquesta tornada al play-off de l'Associació Esportiva Prat. Recordem, primera eliminatòria a l'anada, el Prat va guanyar 0-1 contra el Sant Mauro.
0: Quin cap de setmana, Jonathan, gràcies.
1: A vosaltres, adeu. Adeu.

0: Planeta Prat, l'òrbita pota blava.
1: Doncs, evidentment, molt pendents d'aquesta calor. A veure quin temps ens espera de cara al cap de setmana. Com sempre, gràcies al Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
2: Bon dia, una situació completament del mes de juliol i completament canicular. I déu-n'hi-do al matí com ha començat, unes temperatures extraordinàriament altes a molts indrets del país. I això també ens fa pensar que la tarda tornarà a portar valors de 35 a 39 graus a molts indrets de les comarques de Ponent o l'interior de l'Ebre. Sí que avui baixarà una mica la temperatura, sobretot a les comarques de Girona, però amb eixa fogó, per tant, sensació de calor igualment. Alguns nupolots aquesta tarda al Prepirineu amb algun xàfec i, de fet, entre l'Alt Urgell, el Solsonès, el Berguedà, la comarca de la Cerdanya, tindrem alguna tempesta una mica més intensa. La resta del país, molta més calma. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, que vagi molt bé. Avui hi ha afectacions a diferents línies de tram, a la T1, T2 i T3, amb freqüències de pas alterades per una unitat avariada, i també a Rodalies, a la R2 i R2 Nord, amb demores que poden superar ara mateix els 20 minuts per una incidència per actes incívics a l'estació de Passeig de Gràcia. La resta de transport funciona amb les afectacions ja programades, però sense incidències destacables. Anem a veure com estan les vies d'entrada i de sortida, el trànsit rodat. Ferran Aràndiga, des del RAC. Bon dia.
3: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui divendres, pendents de diverses incidències actives. A hores d'ara parlem de dos accidents, un a l'altura de Badalona, a la C31, que en sentit sud talla un carril de circulació deixant 4 quilòmetres de retencions. També tenim un accident, concretament al Prat de Llobregat, que talla un carril de circulació en aquest enllaç amb la C31 i la C31C. Per altra banda, tenim retencions amb intensitat en aquest mateix vessant a la B23, des del Papiol i Molins de Rei en sentit nord, però també a les vies costaneres. Queda un quilòmetre de lentitud en els dos sentits de la marxa entre Viladecans i Sant Boi de Llobregat. Per altra banda, tenim una entrada complicada a la ronda litoral en sentit nord des de la zona franca fins a Poble Sec, una via que també rep retencions en sentit sud des del Fòrum fins a la Barceloneta. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Gràcies, que vagi molt bé.

0: Vinga, doncs us explicarem també què heu de saber per començar el dia informats i informades. Neus Bou, què tal? Benvinguda.
1: Bon dia, gràcies.
0: Per on comencem?
1: Comencem pel diari. Ara, amb la vaga, bueno, les vagues d'educació, amb aquest titular del sindicat rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria. S'han tancat aquesta nit, han fet una plantada per rebre'ls a primera hora del matí. Ja que el departament planteja als docents un increment mensual de 400 euros en 4 anys i Niubó intervé de nit a la negociació i emplaça els sindicats que mantenen la tancada. A parlar avui, a veure com avança el tema i a veure si arriben alguna mena d'acord. Tenim també la fotografia destacada amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Preparem mesures perquè els pisos buits es posin en lloguer. Parlem d'habitatge i a veure com també avança aquest tema, que és una crisi molt important. I també hi ha, per acabar de rematar amb altres conflictes, els Estats Units diuen que l'acord amb l'Iran només li falta la firma de Trump, però ara el refredat de Teheran.
0: El periòdico va amb una enquesta central. Hauria d'assumir responsabilitat Sánchez? El 52% creu que hauria de dimitir, a un 22,9% sí, hauria d'assumir responsabilitats, però sense dimitir. En el no està el 18,3% i no sap no contesta en el 6%. El Partit Socialista nega haver encarregat cap delicte de la trama EIRE i també doncs, li pregunten a Illa. Illa diu que la suma d'investigacions no és casual. Si algú creu que ens doblegarà, no ho aconseguirà. També va amb un fòrum de la premsa ibèrica en el destacat on diu que Catalunya es mobilitza per captar inversió en seguretat i que el govern central confia que en aquesta iniciativa doncs, guanyin 462 pimes del sector. I un altre dels destacats també va per aquest, la vaga d'educació. Els sindicats en vaga rebutgen l'última oferta en educació.
1: I ja acabem amb La Vanguardia, amb un altre titular amb el conflicte educatiu, amb els docents que porten al límit la pugna amb el govern dels salaris, pels salaris. La Generalitat ofereix un augment de 400 euros al mes i els sindicats asseguren que només els hi apugen 330 euros i es mantenen les vagues, per tant. També amb aquesta fotografia destacada amb l'exministre d'Interior Jorge Fernández Díaz declarant-se alié a la Kitchen. Tota la trama que hi ha oberta. I després també alguns altres destacats, per exemple, sobre la defensa del Jonathan Andic, que al·lega una altra caiguda del pare per una malaltia. Això sembla que no s'acaba mai.
0: Aquest cas encara omplirà portades, sí. Perquè Déu-n'hi-do, ens té a tothom esperant el crims.
1: Totalment.
0: Aquest tema. Doncs Neus, anem a explicar-vos què hem preparat al Planeta Prat d'avui.
2: Planeta Prat.

0: Us explicarem què hem preparat aquest divendres. Neus, per on comencem?
1: Vinga, doncs comencem pel principi, com sempre. A les 9:30 comencem la tertúlia de divendres amb la Maria del Mar Gómez, amb la Imma Llopis i amb el Felip Neri. Ah, i amb el Rubén García, perdó.
0: Rubén Iglesias.
1: Iglesias, li he canviat el nom.
0: Canvis d'última hora, canvis d'última hora.
1: Bueno, parlarem de la investigació de Zapatero amb el cas Plus Ultra, que bueno, l'hem de continuar tenint al punt de mira i repassant a veure si hi ha novetats. També, ja que comencen aquestes onades de calor que ja hem començat a patir durant aquesta setmana sobretot, doncs també parlarem dels refugis climàtics i una miqueta xerrarem sobre aquest tema. També parlarem de tot el que hi ha aquest cap de setmana, que hi ha moltes activitats aquí al Prat i parlarem a veure si ells hi van. I una miqueta per fer recordatori d'aquesta agenda cultural tan extensa. I per últim també parlarem de que el Prat Ball torna, torna cap a l'octubre, novembre, si no recordo malament, i també en parlarem per començar.
0: Val molt la pena, la veritat. Molt bé, què més?
1: Tenim a les 10 la festa de la bicicleta, també d'aquest cap de setmana. Parlarem amb el Pau Aldazábal i amb la Maite Giral sobre el tema. Continuarem amb els mosquits, un reportatge dels nostres companys d'informatius. A les 10:30 a les festes de Ferran Puig, que també són aquest cap de setmana, comencen avui i demà tindrem a la Maria Àngels Codina amb nosaltres.
0: Moltíssim, sí. I és pregonera, li preguntarem com és això de que t'arribi una proposta de fer un pregó d'un espai tan mític com és el carrer Ferran Puig, no?
1: Sí, totalment. A més, ella sempre li fa il·lusió venir i a nosaltres també tenir-la aquí. També tindrem a la Eva Balló, que és la presidenta de l'Associació de Botiguers de Ferran Puig, i a la Mercè Puig
0: del Tastum.
1: Continuarem amb el Cel Obert, una proposta també d'avui a la tarda, amb el Jordi Humbert.

0: al Quicks.
1: Molt bé.
0: Desconec quin joc, però ella ens ho ensenyarà millor. I a les 12 entren a la creativitat i ja per últim acabem el dia amb l'altra prèvia del CB Prat amb aquests partits de la Final Four.
1: Perfecte, doncs Neus, gràcies. T'esperem en una estoneta.
0: Vinga, fins ara.
1: Que vagi molt bé.

0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
2: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
3: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.

0: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
1: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
2: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
3: I així, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
6: Let's get ready! El Club Bàsquet Prat juga a la fase final d'ascens a segona FEP al Prat Ràdio. Gaudeix aquesta setmana dels 3 partits de la fase de grups del Club Bàsquet Prat al Prat Esports amb la narració d'Ivan Condé des del pavelló La Granadilla, Badajoz. Tots 3 partits a la mateixa hora. Un quart de dues. Dijous, Club Bàsquet Prat, Olàcia Zarautz. Divendres, Club Bàsquet Prat, Urós de Ribes. I dissabte, Club Bàsquet Prat, Puerto Sagunto. No t'ho perdis! Arrenquem amb la millor prèvia des de 12:45, al magazín Planeta Prat, i continuem amb la narració directa dels partits des d'un quart de dues i les posteriors declaracions de protagonistes. Viu la fase final d'ascens a segona FEP del Club Bàsquet Prat a la 91.6 de la FM o des del web del Prat Ràdio.
7: Cada matí de 9 a 1... Tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 35 minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem la nostra tertúlia. Saludem a la Maria del Mar Gómez. Què tal? Benvinguda.
1: Bon dia, benvinguda.
0: Quina il·lusió tenir-te per aquí de nou. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: El Rubén Iglesias, què tal, Rubén?
2: Molt bé, bon dia.
0: Com estàs?
2: Molt bé, com sempre.
0: I l'Imma Llopis, què tal, Imma?
3: Bon dia, passant calor.
0: Passant calor,
3: Bueno, aquí dintre no, eh?
0: Com heu dormit aquesta nit? Perquè ha estat una d'aquelles
3: nits tropicals.
0: Ja comencem amb els termes tropicals, després passarem a tòrrides, però estem al mes de maig i, clar, no sé si us esperàveu aquestes calorades, no només aquí, sinó que estem veient que és generalitzat. I, clar, molta gent comença a pensar, si estem així al maig, com estarem al mes de juliol o a l'agost? Tu, Imma, portes bé la calor? O...
3: Jo la porto fatal, la calor.
0: La portes fatal?
3: Sí, jo, de fet, me n'aniria a viure a un país nòrdic els 6 mesos de calor. Jo sí, ho porto molt malament. No, la calor em deixa molt xafada i no m'ha agradat mai, eh? Clar. O sigui, no em preguntis l'última vegada que vaig anar a la platja perquè potser tenia 15 anys.
0: Mira que la platja s'està prou bé perquè corre aquest airet, després al final t'estàs banyant, sortint...
3: Lo bo que té l'estiu són les terrasses.
0: Sí,
3: la resta...
0: A l'ombra, eh?
3: Sí, home, clar, a l'ombra i a partir de les 8:30 de la tarda. Però la resta, jo a mi no. I la llum també, no? Però clar. No, a mi deixa'm l'hivern.
0: Sí, tu és
3: més, jo sí, jo pateixo l'estiu, jo pateixo bastant.
0: Et preocupa com serà el mes de juny, de juliol, o no has entrat en aquesta dinàmica?
3: No hi he entrat en aquesta dinàmica, però vaja, pots que ara ho estàvem comentant, sí. Dic que ens tornarem a menjar els panellets amb maniga curta.
0: Pinta que sí, eh?
3: Sí, té tota la pinta.
0: Rubén, tu com portes la calor?
2: Jo fatal també. Vaja. Fatal. És que, a més, és una cosa que no té solució. Jo sempre dic, mare, a veure, si tens fred, et tapes. Però aquí, per més roba que treguis és pitjor, més calor tens. No. Per tant, és molt difícil, més al Prat, que hi ha moltíssima humitat, sí. I és que jo ara mateix estic suant i he vingut... he caminat un quilòmetre, tampoc,
0: clar.
2: Saps? I és molt, molt, molt difícil passar bé l'estiu. I és el que parlava abans en l'Imma, fora. És que cada vegada dura més. Cada vegada dura més. És el que li he dit, diu, és que això arribarà ja fins a Nadal. I sí, i em deia, sí, és que els panellets s'ho van menjar a la terrassa.
0: Sí. I és
2: veritat. I clar, és que ara ve juny, juliol, agost. Uf.
0: Tu per dormir, com ho portes?
2: Doncs mira,
0: perquè aquí cadascú fa les seves estratègies.
2: Aquesta nit ha sigut la primera nit que ja he tingut el ventilador tota la nit, a més. Tota la nit. I jo sóc una persona més que tinc l'agostum, m'agrada dormir tapat. I aquesta nit no he pogut.
0: A mi em passa també això, sí. Som uns incompresos.
2: Sí, no, sempre.
0: Jo necessito
3: també.
0: Per...
3: A sobre, no?
0: Sí, per jo tenir també. Aquesta sensació. També, però sí. Ara comença a patir-ho.
2: No, aquesta nit, de fet, la cama està, el llit està tal qual i he dormit sobre el llit perquè no, sí, impossible.
0: Costava molt, sí. Maria del Mar, tu
1: pues
0: la calor... Pues
1: el bitxo raro.
0: Què, t'agrada?
1: A mi no és que m'agradi, és que realment, jo no sé si és perquè em mentalitzo o no ho sé per què és, perquè jo penso, bueno, per més que hi pensem, ho hem de passar.
2: Sí,
1: doncs no hi pensem, ja ho passem, ja està. Perquè els meus fills també es queixen, i tothom es queixa. La calor és una cosa que no, l'únic que treu de la boca normalment és queixa. Tot el que dic, bueno, mira, jo m'estimo més calor que dolor. Llavors jo funciono amb aquesta dinàmica, dic, bueno, és calor, no és dolor, doncs ja està. I no sé, jo
0: mira,
1: és que...
0: Mira, aquest punt d'optimista.
1: Sí, jo és que... A veure, també, tinc que dir que jo no pateixo tant aquesta calor. No sé si és per la mentalització o perquè ho visc amb molta naturalitat, la veritat, perquè, bueno, el que ens vingui ens vindrà i el que ens toqui ens tocarà. Ja, o sigui, penso, pren-t'ho en calma i en calma, doncs, m'ho pren. També és veritat que si he de ficar els peus amb aigua, potser m'hi poso gel i fico els peus amb aigua. Vull dir que, a veure... que també tinc estratègies, no?
0: Clar, sí, és que s'han de desenvolupar
1: nit,
0: estratègies. Al final.
1: I per la nit, a lo millor, pues, si no puc dormir gaire, pues, això, el que deia ella, el vano, perquè a mi jo necessito més el vano que una altra cosa. L'altre, tot em molesta una mica. Uh-huh. O sigui que, i el llençolet, que sigui de cotonet, d'aquests que hi ha tan macos ara, que són molt, molt, molt suaus, clar, i molt agradables.
3: Una fibra natural i...
1: Clar, veu? I això però, ajuda molt.
3: De totes maneres, això que hagi vingut tan aviat, sí. La veritat és que és un perill, sobretot per la gent gran.
1: Sí, i és preocupant.
3: Perquè en pocs dies han mort molta gent gran, a provint... O sigui, són els del nord que normalment aquest calor no era tan bèstia.
1: Vull
3: dir que...
1: Bueno, jo per això sí, també.
3: Que
1: això
3: quan
1: també
3: acabi la temporada m'agradaria saber realment quines xifres seran de, no, i que... de gent morta en cops de calor.
1: Sí, sí, clar. Sí, es veu que fa poc va haver un noi aquí al Prat de no molta edat que va tenir un cop de calor, no sé si va ser dissabte o... I la veritat és que dius, jo... o més cap aquí, inclús, de, no sé...
0: Sí, a l'espai del Tinc-el cap a la ràdio, que tenim mensualment, vam abordar aquest tema de la calor amb les diferents recomanacions també per intentar, ni que sigui, passar-ho el millor possible i no haver-se d'exposar a aquests cops de calor, sobretot la gent gran, els nens, no?, que els hem de protegir especialment. I és veritat que potser parlem de l'aire condicionat, parlem de condicions confortables, però no tothom té aquestes condicions... També en els últims anys s'han habilitat més espais perquè la gent hi pugui anar, però no sé si penseu que són suficients, no? Parlem d'equipaments potser culturals, parlem d'equipaments esportius que sí que tenen aquest accés a l'aire condicionat i que t'hi pots passar la tarda, però clar, no sé si penseu que potser per no arribar a tothom o que sí que amb aquestes calorades hi ha gent gran que ho passa malament sense aire condicionat.
3: Home, segur que hi ha molta gent gran que ho passa malament.
0: Fins i tot ens deien que els caps a vegades hi ha gent que se'n va allà a seure.
3: A mi m'ha passat de veure una persona gran a la sala d'espera 3 o 4 dies i al final dius, home, si el veig cada tarda vaig a preguntar-li què li passa. Diu, no, nena, jo vinc aquí perquè aquí s'està de pel·lícula d'aire condicionat i em poso a llegir un llibre. Això, a les criatures a les escoles.
0: Sí.
3: Les criatures petites a les escoles, que no tenen... I a més, crec que hi ha una normativa que no els deixen portar ventiladors o no sé ben bé què passa. No sé si hi ha
1: una normativa.
3: Que hi ha una normativa. Sí. Potser ens tenim que es començar a fer de que les escoles tenim que es començar a posar aire condicionat, perquè si no es tindrà que fer una reestructuració del curs escolar, perquè les criatures a 30 i pico graus no sé realment si poden...
1: Atendre
3: o estar en tema.
0: No es poden
3: és un perill. No es poden concentrar amb aquesta calor.
1: Jo penso també molt en el tema dels arbres, no? De zones d'arbres, de natura, perquè jo ho he provat, de vegades vaig super fatal de calor pels... I bueno, m'hi poso una estoneta sota un arbre o asseguda a l'ombra, no? Llavors penso que això també és una manera també de baixar una miqueta aquesta sufocació, no? I a part que es nota, quan estàs a la vora d'un arbre es nota.
2: No, aquí al Prat tenim la sort que hi ha moltíssims arbres i a més, no solament per l'ombra, també ajuden a baixar una mica.
1: Sí, la temperatura, l'ajuden a baixar, clar.
2: Però el problema són sobretot les nits.
0: Sí, les nits es passa malament.
2: Les nits, i el que deia l'Imma, els espais públics, les escoles. O sigui, els nens, 25 nens a una classe. A l'institut 30 o 35, batxillerat, o depenent de l'institut, potser fins i més. Ostres, és que tantes persones en una classe... És difícil, perquè ja el calor de corporal mateix,
1: De la
2: gent. Tanta gent, és que és molt, molt, molt difícil, molt difícil. I jo crec que al final acabarem en el que ha dit l'Imma d'una reestructuració del curs escolar, d'alguna manera, perquè és que és molt, molt, molt difícil, molt difícil.
0: La calor també porta que moltes entitats, molts actes de carrer coincideixin a partir del mes de maig. Aquest cap de setmana tenim un munt de propostes. Aquesta tarda l'Escola d'Arts en Viu sortirà a diferents places a fer algunes micropeces de creació pròpia. Estaran al skatepark aquí davant de l'església, a l'espai de Fondo d'en Peixo. Avui també comencen les festes de Ferran Puig i per tant hi haurà tot d'activitats tant aquesta tarda com demà. Tenim la festa de la bicicleta diumenge que ocuparà alguns carrers de la ciutat, sortirà a la plaça Catalunya, acabarà al parc del Parc Nou. I també tenim el 4 Raons, un especial a la capsa d'un cicle que es porta fent molts anys però que aquest any serà solidari amb Palestina i hi haurà un munt de concerts també a l'entorn de la capsa. No sé si vosaltres anireu a alguna cosa, hi ha també la trobada dels gegants de l'Ampa Mare de Déu del Carme. Per tant, tenim tota una agenda d'activitats per fer amb motiu d'aquest bon temps, però que es veuran afectades també per la calor. Tu, Imma, tens alguna cosa a l'agenda del cap de setmana o no?
3: Pues la veritat és que no. Jo sempre vaig a...
1: Tot jo la domaria.
3: Jo em deixo portar, m'agrada molt improvisar. No m'agrada...
0: Anar amb el planning, no?
3: No vull fer mai. No m'agrada anar amb el planning. Jo sortiré al carrer i el que em trobi.
0: Però ara això costa, per exemple, això de quedar-te a un restaurant a dinar, o clar, això d'anar a improvisar, et quedes sense entrades a les coses, no hi ha taules, restaurants.
1: Sí, sí.
0: Improvisar després de la pandèmia costa més.
3: Sí, però bueno.
0: Tu t'arrisques.
3: Jo sí.
0: Molt bé, Rubén, tu faràs alguna d'aquestes activitats o no?
2: No, perquè jo porto... Mira, aquest mes ha tingut 5 caps de setmanes i porto 4... els 4 anteriors, 3 de paelles populars.
3: Menjant paelles, t'ho anava a dir, menjant paelles.
2: 3 de paelles populars, que a més les he fet jo amb una... amb un grup de... Ai, val, perdona. I el cap de setmana que no vaig tenir paelles, vaig fer l'obra de teatre. Per
0: clar,
2: tant, necessito descansar. I demà tinc un menjar amb amics i diumenge tinc entrades pel teatre i... a descansar una mica de festes populars, que menudo més.
0: Has de descansar de les pròpies festes, i això és una meravella.
2: Sí, i tant.
0: També va molt bé, un cap de setmana sense fer gaire.
2: Massa cosa.
0: Sí. Maria del Mar, tu tens alguna cosa a l'agenda o no?
1: Jo vaig a una cosa que no has dit, que també està a l'agenda del Prat, que és la Romeria Montserrat.
0: Ah, quan és?
1: Comença aquesta tarda, sí? La gent se'n va caminant aquesta nit, sí, aquesta a les 7 i pico, o a les 8, i aleshores pues, està tot el cap de setmana. Hi ha gent, bueno, hi ha molts plans, vull dir que jo estaré demà des del matí fins a la nit.
0: Molt bé.
1: I bueno, hi ha una cosa, un plan molt guai, que la veritat és que no sé explicar-lo ben bé, però és un projecte nou que hi ha a Montserrat, que s'està una mica ensenyant a la gent, i bueno, és una mica també, bueno, com cultural, no? I bueno, i també pues, això per preparar la vinguda del Papa, que a mi això m'anima molt, i d'això no es parla gens, per això mateix.
0: Llavors, sí que es parla, perquè ara estàs portada
1: a tot arreu. Sí, per la tele sí que es parla.
0: Sí que es parla,
1: i a més de que, bueno, que ja també està bé que
0: es parli, que carai. A més, estàs a família ben bufona per, claro, no, per rebre aquesta
1: pues,
0: visita.
1: Primer això, segona, aquí el Prat tampoc ens ha dit ningú res, però el Sant Pare beneirà el sagrari que hi ha al nostre aeroport. I realment és una cosa que dius, jo, això qui ho sap? Poca gent, Poca gent ha parlat d'això.
0: A veure si el podem entrevistar
1: pues,
0: quan vingui.
1: Sí, pues, t'imagines? Pues, escolta,
0: seria el top, eh?
1: Ja seria,
3: home, pots entrevistar el papa del Polònia, el d'ahir.
0: Sí. Bueno, era bastant
3: semblant.
1: Sí. Pues això, que la qüestió és que, bueno, tot això també... Sí, jo faré això. I després diumenge, pues, també el que s'escaigui, com ha dit ella. El que pugui tocar, doncs allò aniré.
0: Molt bé. Doncs hi ha moltes coses, però és veritat que hi ha molta gent al Prat per fer cadascuna d'aquestes activitats. Mm-hmm. I per tancar el tema del Prat, ahir va ser el ple municipal i una de les mesures que més doncs, toca directament a la gent del Prat és que tornarà al Prat Val doncs, aquests tiquets que podíem comprar per un preu de 6 euros, però que el seu valor eren 10, a les botigues associades, i per tant permetia que poguéssim reconnectar sobretot la gent una mica més jove amb el comerç del Prat. Va funcionar prou bé aquesta iniciativa i per tant es repetirà de cara al mes d'octubre, mitjans de novembre aproximadament. No sé si vau participar i quina és la vostra sensació, no sé si el vostre entorn la gent ho coneixia molt o no, perquè aquí potser sí que amb una segona edició ja la gent que potser no es va animar es torna a animar. Tu, Imma, el vas fer servir?
3: Sí.
0: Tu fas comprar sempre per aquí?
3: Sí, jo acostumo a comprar al Prat.
0: Què et va semblar?
3: També compro altres llocs, no? Però
0: la manera de fer-ho, això de fer-ho per internet i bueno, va generar dificultat?
3: Bueno, una mica, però sempre tens uns fills que pots tirar mà, no? Ho dic pels avis, sí. I la gent que no d'allò que sempre pot tirar mà... Jo crec que és una bona idea, sobretot el temps en què es farà, que és com comentava abans, baixa una mica el comerç, és el comerç prenadalenc. Jo crec que pot anar molt bé, que un parell de campanyes d'aquestes a l'any jo crec que ajuda molt al comerç local. Tenim que mimar una mica el comerç local. Ja no res més per el que significa el producte de proximitat i anar a prop de casa teva, sinó perquè és que el comerç és el que dona vida als barris.
0: Totalment.
3: I als pobles. La prova la teniu que quan aneu a un barri, per exemple a Barcelona, que veus aquelles persianes, tots aquells comerços tancats, es veu un barri degradat, un barri trist, un barri...
1: Ara ens passa una mica
3: el comerç dona vida. Vale?
0: Però clar, el comerç dona vida i li hem de donar vida.
3: L'hem de mimar. Clar, o sigui, a vegades quan la gent diu, no, és que jo vaig i em provo i després m'ho demano per internet i no sé què, et dic, no, és que tenim que canviar una mica el xip, tenim que comprar de proximitat, o sigui, som uns humans que tenim com idees contradictòries, no?
1: Sí.
3: Volem cuidar el planeta, però demanem uns mitjons a Amazon que te l'ha de portar un cotxe o una furgoneta. Vull dir, tenim sí. unes contradiccions que potser ens tindríem que sentar a pensar aquestes coses, no?
0: Maria del Mar, tu vas conèixer la iniciativa?
1: Sí, vaig conèixer la iniciativa, a més de que jo tinc una... Sí, jo no vaig participar directament, no. Però tinc una cunyada que sí que va participar, que em va dir que estava molt bé. Jo l'únic que pensava, dic, bueno, jo realment no necessito que m'incitin gaire, perquè jo realment compro quasi bé tot i sempre al Prat. Vol dir que són els meus fills, que no? Però jo jo molt. I la veritat és que jo també als meus fills els he anat dient, pues aquí trobo unes coses xulíssimes, pues allò que t'agrada tant està en aquesta botiga, pues no sé què. I això faig potser més això que no pas allò altre, perquè també et dic, la veritat és que si no necessito comprar, això una mica, pues m'acciona a comprar, vale? Llavors penso, bueno, jo ja ho faré servir quan ho cregui
0: oportú. Sí, el que passa és que, per exemple, el menjar es podia fer servir a tot el mercat municipal. Exacte. I per tant, la compra habitual que tu ja fas,
1: claro.
0: Ja no és que vagis a comprar unes sabates que potser no necessites, és que si vols ho pots gastar directament a menjar.
1: Sí. Jo el que trobava difícil era això, la manera d'aconseguir-ho, no? Perquè em va dir la meva cunyada que tot era per internet, que no sé què, que t'havies de donar d'alta, bueno, moltes coses. Llavors jo pensava, ui, masses històries per mi.
0: Després sí que es van fer unes carpes que vam tenir aquí a la plaça de la Vila, jo la vaig veure a la Verge de Montserrat, a Carretera Marina, on sí que es feia in situ.
1: Pues aquestes perquè, jo no m'hi vaig enterar.
0: Clar, aquí hi havia certes dificultats perquè algú t'havia d'ajudar una mica a vegades a on estava l'usuari, era una mica complex. Sí. Tu, Rubén, vas participar del Prat Ball?
2: Sí, jo vaig participar també a la campanya anterior que es va fer...
0: A la Market Prat.
2: Sí, però que era diferent, perquè era 100 euros, tal. Sí. Jo crec que aquest format d'ara és millor perquè, bueno, és més flexible per a totes les butxaques i tu pots posar el que vulguis. I jo vaig participar, ho vaig gastar l'últim dia, això també ho he de dir. Bueno, em faltaven 30 euros, tal, i, ostres, l'últim dia, que va ser diumenge, va ser difícil.
0: Clar, retornaven els diners, però només els diners que havies comprat, però, i per tant valia la pena gastar-ho.
2: Era una llàstima. Sí. Però, bueno, aquestes coses que se't van al cap. I, bueno, i està molt bé la data on es fa, perquè al final és, bueno, després de la tornada al col·le i abans de la campanya de Nadal, és una data... Igual, imagino que es va fer una mica al febrer-març, que es va fer aquesta, el mateix, després de les rebaixes aquestes de gener, i abans de Setmana Santa... O sigui que jo crec que les altres estan bé. I no sé, és una bona campanya.
0: En el teu entorn, Rubén, que tu tens gent jove al teu voltant, va arribar aquesta campanya?
2: No va arribar,
0: que compren aquí?
2: No va arribar, però quan ho vam parlar, sí que va agradar. I sí que hi ha gent que es va quedar fora, perquè es van assabentar tard, que li va agradar la idea i que ara segurament s'afegeixi. Al final, que més funciona sempre és el boca a boca. Clar, jo vaig fer molt boca a boca. I, bueno, potser això no va arribar tant, perquè al final bueno, les formes que tenim d'assabentar-nos de les notícies locals estan limitades per a... Bueno, la revista potser no arriba. Ja. Clar, no la llegeix tanta gent com pensem, tal, coses així que potser s'hauria de donar una volta. Però, bueno, potser no va arribar tant la informació, però quan va arribar, va agradar. I, bueno, sí, i jo també soc molt pesat amb això del comerç local. L'altre dia parlava amb un amic dels llibres, perquè ell compra sempre els llibres online. I dic, ostres, però si és que jo compro el Ninot, ¿vale?, que és la meva llibreria propera a casa, tal. Jo compro ell. I jo els compro per internet. A la Ninot té una pàgina web que pots comprar per internet i t'arriben a la botiga.
0: Clar,
2: fixa't. I després... Caminés dos minuts i ho agafes. I
0: a
2: fas
0: més, estan regulats els preus dels llibres. O sigui, que no hi ha cap excusa, no?
2: Sí, sí.
0: En aquest cas.
2: És que et costen el mateix. Per tant, sí, ara... És que tot això va començar una conversació perquè el ministre de Cultura va dir que volien fer una llei per castigar una mica la compra de llibres online. I estàvem parlant d'això i dic, bueno, però és que es pot comprar i compres al final per costum més que...
0: Sí, clar, per facilitat, perquè aquestes grans companyies... Clar. Pues, et donen totes les facilitats, et bombardegen amb anuncis, estan mirant una xarxa social i et ve un anunci del que t'interessava, llavors ja fas el clic i ja
2: al
0: està.
2: Al final això de comprar local és un estil de vida.
0: Sí, sí, és una, militància al final.
2: Sí. I és una costum i acostumar-se. Sí.
0: Doncs això pel que fa al Prat, tanquem una mica i anem amb les notícies d'aquesta setmana, amb la bomba informativa, amb aquesta investigació a l'expresident Zapatero, amb els requeriments a la seu del Partit Socialista, amb el cas Leire, que sembla que es recupera i es reprèn, i amb tot això Pedro Sánchez, de moment, doncs, dient que no vol convocar unes noves eleccions, amb alguns partits que les estan demanant i fins i tot també alguns de la investidura. Com veieu tot aquest cas? Us ha sorprès? Què en penseu? Perquè al final tenim com molt de soroll, no? I al final no saps ben bé quina és la idea.
3: A mi la veritat és que m'ha sorprès una miqueta, eh? Però portem una setmana maca, eh? Entre sí. El Zapatero, ahir el de la Kitchen amb el Fernández Díaz, sí, sí. Allà sentant negar-ho tot i tal.
0: Les portades d'avui, la veritat que
3: ostres,
0: van partir.
3: És que... És que crec que ens necessitem repensar quins mandataris volem, quina política volem, però és que la veritat això fa pena. Sí. I en quant a lo del president Sánchez, jo crec que tindríem que anar a eleccions. Jo ahir el vaig escoltar, que crec que estava amb el Sant Pare, i va dir que, clar, que la Constitució deia que els mandats tenien que ser de 4 anys. Li recordo, i com sabeu, jo no votaré ni a un ni a l'altre, perquè els dos em fan com una mica de repelusi, i la veritat és que ell va fer el mateix quan manava a l'Emir Rajoy, que ningú sap qui és, però...
2: Ah,
3: vale? És allò com un país que dius... Què estem fent quan la gent jove, que és la gent que té que votar durant molts anys, no? Perquè sí. La gent que tenim ja certa edat ja, diguéssim, tenim com la nostra idea com molt formada i és molt difícil que ens facin canviar el cap, no? Però com té que veure la gent jove quin nivell i quin tenim de polítics, vale? Perquè, per exemple, sí. amb el cas d'aquest govern és que no ens sortim d'una que ens fotem una altra, sí. Que si l'Avalos, és que la Leire, és que és una passada, no sé. Crec que ens tenim que replantejar moltes coses coses. 8 anys al carrer, la gent que està manant que no tingui després les portes giratòries. No sé si vau veure la setmana passada, va haver un gag molt bo de l'Aznar i del Felipe González.
0: A Polònia, no?
3: Sí, sí, i justament és aquesta Polònia... aquesta setmana he llegit un article d'un periodista que era gran, un periodista que té 80 i pico d'anys, ara no me'n recordo el nom, però va escriure un article que em va fer riure moltíssim perquè deia... Jo ja sospitava allò del Felipe González. Molta xaqueta de pana, camisa barata, diu, però fumava els puros com un senyor. Diu, no enquadrava gens aquella imatge. Pues és això, és que no ens quadra... A mi, la veritat, i jo m'he dedicat bastants anys a la política activa, estic molt decebuda, molt, molt decebuda del país que estem deixant, de la imatge que està donant la política quan hi ha molts polítics honrats a molts ajuntaments i l'alta política està fallant, com deia Mauelo, com una escopeta de canya. I fallant els de dalt, els que pringuen són els de baix, que potser és la gent de centre i la gent que s'està deixant realment les ganes de fer les coses bé pels seus pobles, per les seves ciutats i tal.
0: Al final és molt
3: però
0: difícil,
3: l'alta,
0: no, separar
3: l'alta política part. La veritat és que la paraula exacta és fot fàstic, tal qual.
1: Jo agafaria tota aquesta gent que estan implicades en tot això i els diria, senyors, vostès ara mentre estan investigant han de passar a un altre lloc, no poden estar manant, perquè és incongruent que una persona l'estiguin investigant i estigui manant, perquè estan ficant-se tot el que poden cadascú a la seva butxaca i nosaltres aquí esperant aviam què fan els nostres tan bons polítics.
2: Ja, però és que això és molt perillós, perquè això s'ha fet molt i ha sigut un arma per cargar-se adversaris polítics. Va passar amb Mònica Oltra, es va investigar,
3: la
2: vam fotre al carrer i després va resultar innocent, va passar amb Vicky Rosell i tal, ha passat massa vegades. Llavors això de retirar un càrrec públic perquè si és...
1: retirar-lo de l'activitat que està
2: política.
1: Fent en
2: sí,
1: aquell
2: sí.
1: moment.
2: Ja, però és que això és perillós perquè és la forma de carregar-se adversaris polítics. I s'ha utilitzat, eh? O sigui, aquí mateix surt, per tant...
0: Clar, el cas Kitchen fa referència. Sí, que avui les portades van amb el cas Kitchen i amb aquesta investigació del cas Leire, també.
2: I és perillós perquè és que s'està utilitzant com a arma. Ara bé,
3: és que tant un cas com l'altre és... O sigui, dintre de que el president Zapatero hagi fet o no hagi fet, ha sigut un suposadament un tràfic d'influències, etc, etc, és lleig, molt lleig. Però perillós és el cas Leire i el cas Kitchen, que utilitza l'Estat per fer aquestes coses. Clar, això sí que és perillós.
2: A mi la Kitchen, per exemple, em sembla pitjor que la Gürtel. La Gürtel és un cas de corrupció com tal, però és que això, ojo, això és màfia, eh?
3: Sí, això és màfia pura. Sí,
2: sí, sí. I bueno, i retornant al tema aquest, bueno, la investigació del president Zapatero, ahí està. S'han de demostrar moltes coses. És molt aviat.
3: Bueno, però hi ha molts casos i jo crec, sincerament, que si tu ho tens tan clar i ets tan demòcrata, el que tens que fer és dir, senyors, anem a eleccions. I que ell fa 3 anys, quan va veure que les coses li anaven una mica ja malament, va dir, me la jugo, no acabo el mandat i vaig a eleccions, doncs pues ara tindria que,
2: ojo,
3: fer,
2: que
3: tindria
2: que
3: fer el mateix.
2: Ha dit ara que compareixerà a motu sí. propi en el Congreso. I és Pedro Sánchez. O sigui, ens podem esperar qualsevol cosa.
0: Bueno, Manuel de Resistència.
3: Evidentment. No sé. Espero que tingui seny i digui que anem a eleccions i que la gent decideixi. I sobretot la gent que s'informi.
0: Com a persona propera també al Partit Socialista, t'ha decebut totes aquestes informacions, sobretot associades a la figura de Zapatero, que s'havia convertit, no, en una figura respectada a nivell internacional?
2: Sí, no, a mi tinc una gran admiració pel president Zapatero i és el que deia Rufián l'altre dia. És que me duele. I és veritat. Ara bé, s'han de demostrar moltes coses, és molt aviat. Allà estan les coses. És que és una investigació, jo em dedico a això, i sé el que és una investigació i després el que és una condemna. És que hi ha un abisme. Per tant, no sé, després, clar, veus a la portaveu del PP dient que si Zapatero no hagués estat a la campanya de 2023, ara no estaria investigat, i dius, ostres, què m'estàs dient? I això va dir públicament, eh? Ostres, és que llavors, bueno, t'aferres una mica també a això, eh? Perquè no vols, tampoc.
1: El que passa és que jo crec que els polítics es dediquen més que a fer molta política, a tenir bastant mala educació.
2: Sí,
1: perquè
2: bueno,
1: jo crec
2: també...
3: últimament...
1: No, però això bueno... és el que més... A mi és el que més em pesa dels nostres polítics, perquè sembla que no tinguin estudis, sembla que no sàpiguen el que és l'educació, sembla que no sàpiguen que no s'ha d'insultar la gent, sembla que no coneguin de respecte...
3: Veure els debats, la veritat, és que a vegades és bastant penós a tots els nivells.
1: És penós.
2: A mi hi ha una cosa ara que és el que més... Pomeda. Ara s'ha investigat a Zapatero, vale. Posem que surt innocent, tal, vale. Però el mal ja s'ha fet.
3: Sí.
2: I això el que ens crea és una desafecció política impressionant. Impressionant. Ja si surt culpable ja ni te cuento. I això el que està fent és, que deia l'Imma, una joventut, vale,
1: que no
2: és el futur debutant.
1: Res.
2: No. O que saben massa, o saben el que volen, i voten. I voten el que voten. I aquest és el problema, perquè són els futurs votants.
3: Vaig haver un article d'un diari andalús que deia... Com anava? Diu, els nets dels republicans votant a
0: extrema dreta.
3: No, com era? No. Els nets votant els que van matar els seus avis, o alguna cosa així. I realment ens tenim que fer parar... tant la dreta com l'esquerra d'aquest país, el per què el jovent està decantant-se, a part de que sigui un moviment, diguéssim, mundial, una mica de moda, el per què s'està decantant cap a vot d'ultradreta.
2: És un
0: vot
2: antisistema
0: total. És un vot que no s'ha vist recollit per partits tradicionals en el seu procés.
3: Sí, i a més homes.
2: Sí, principalment.
3: Principalment homes. Les dones són les que tenen un vot més, diguéssim, més esquerra, més social, no? Vot d'homes.
2: A més, aquí estem veient... aquí no hi ha tants faixes com pensem, òbviament. I els vots estan...
3: És gent descontenta.
2: Sí, és gent descontenta, antisistema...
1: Però la gent descontenta és que acaba fent això.
2: Clar,
1: fent això. Per què? Perquè està descontenta amb el que coneix de sempre. Llavors, penso que també tenen com el seu dret a dir, escolta'm, jo no vull això que tenim i tinc
2: que
1: tallar-ho com sigui.
2: Perquè al final, si no saps molt polititzat, és el que dèiem, acabes anant cap a aquests partits.
1: Clar,
2: i veus les enquestes del Parlament de Catalunya i hi ha dos partits d'extrema dreta, que és única a Espanya, i a més les enquestes ja li donen el 25% de representació, tela, entre un i l'altre.
1: Però estem fent alguna cosa malament, eh?
2: Moltíssimes coses, moltíssimes
1: jo
2: coses.
1: Crec que no...
0: Doncs de moment no ho solucionarem, política... però és veritat que valia la pena parlar d'aquest tema i veurem la setmana vinent quines notícies tenim. Gràcies per acompanyar-nos aquest divendres. Que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Igualment. Bon cap de setmana a tothom.
0: Igualment.

0: Tic-tac. El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta les condicions a kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
3: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Vinga, comencem a mirar el cap de setmana perquè diumenge ens espera la Festa de la Bicicleta, un acte que ja s'està convertint en tradicional i que aplega tota la gent que té passió pel ciclisme de la ciutat. És una festa tradicional de la primavera i avui us l'explicarem. Ho farem de la mà del Pau Aldeazábal, tècnic d'esports de l'Ajuntament. Què tal, Pau? Benvingut.
1: Bon dia.
0: I també de la Maite Giral, responsable de mobilitat de l'Ajuntament del Prat. Benvinguda, Maite.
2: Bon dia.
0: Què és la Festa de la Bicicleta, per si hagi aterrat aquí al Prat, de cop i volta?
1: Bueno, la festa és una passejada en bicicleta pels carrers del Prat, que es fem cada any, i on la gent té possibilitat d'anar pel carrer sense perill, sense tràfic, i pot passejar pels carrers del Prat, i passes pues, pels llocs emblemàtics una mica del Prat, fins a acabar al Parc Nou.
0: Quins són els objectius que té aquest esdeveniment?
1: Bueno, fomentar que la gent agafi la bicicleta i es mogui amb bicicleta, que és un mitjà que és molt sostenible i és una cosa que s'ha de promocionar, que la gent ho faci servir.
0: És veritat que aquí al Prat tenim una orografia que predisposa molt a l'ús de la bicicleta i que veiem molta bicicleta en els recorreguts diaris. Això fins que no sortim del Prat i anem a d'altres municipis no ens n'adonem, però és el dia potser d'anar amb la canalla també i de saber que tindrem la màxima seguretat. A quina hora és la cita? D'on sortim amb aquesta festa de bicicleta?
1: 10 del matí a Plaça Catalunya se sortirà, hi haurà un cotxe que va davant que marca el recorregut, vale? Llavors el recorregut és Avinguda del Canal, després tires per Verge a Montserrat fins a Parant Déu de Palma, passes pel Cemestruc, dones la volta al Cemestruc i agafes Moreres, vale? Ensem Clavé, passes per la plaça d'Ajuntament, llavors arribem fins al Sagnier i al Sagnier tornem a anar fins a Coronel Sant Feliu, llavors ja fem ja direcció cap a l'ara, passem per davant de la Ricarda, llavors ja fem una mica de carretera de la platja i direcció cap al Parc Nou. Uh-huh. I allà s'acaba.
0: Quants quilòmetres són aquests recorreguts?
1: Aproximadament uns 8 i mig, 9 quilòmetres.
0: Està bé, està bé, és assumible, és veritat que anem parant tota l'estona, no? Que no és competitiu.
1: No, és una passejada en família, per anar mica en mica, s'intenta que el grup vagi el més compacte possible, una mica per la seguretat, vale? Llavors sí que és veritat que hi hagi parades i tal. En un punt del recorregut es donaran els tíquets de l'esmorzar i el sorteig, vale? Que és important que ja veuran que hi ha un arc, vale? I han de passar per sota de l'arc, i allà és on se'ls donarà el tíquet amb l'esmorzar i el sorteig, que és quan un cop que arribin al Parc Nou rebran l'esmorzar.
0: Què hi ha d'esmorzar?
1: D'esmorzar hi ha un entrepà típic de tota la vida, és un entrepà de botifarra. Hi ha més varietats, si hi ha sense gluten, sense carn, i amb tomàquet i sense tomàquet.
0: Molt bé, o sigui, hi ha varietat, sí, per poder reposar forces després d'aquest recorregut. I hem parlat d'un sorteig que també sempre és important i genera aquesta expectació fins al final. Què se sorteja?
1: Dos bicicletes i dos cascs.
0: Molt bé. Això serà al final de la jornada. Sí. Quines són les recomanacions que hem de portar per participar d'aquesta festa?
1: Es recomana que es vagi en bicicleta, que portin casc per anar en bicicleta i que portin aigua per hidratar-se. Nosaltres donarem aigua a l'arribada, però durant el recorregut, si fa calor, és important que portin beguda també.
0: Molt bé. Per tant, crema del sol també, perquè sí, segur que farà una temperatura amb força calor que s'espera en aquest cap de setmana. I això, tranquil·lament anirem fent aquest recorregut. A l'arribar al Parc Nou també hi haurà diferents punts, diferents tallers que podem participar. Maite, què ens trobarem allà?
2: Bueno, treballarem amb l'àrea metropolitana per potenciar la bicicleta. Penseu que, a més, el 3 de juny, que coincideix també sempre amb aquests voltants d'aquesta festa, és el Dia Mundial de la Bicicleta, i també suposo que el fet de fer-lo més pròxim al 3 de juny és per potenciar, no?, l'ús de la bicicleta com un transport sostenible. En el Parc Nou posarem uns estants de Red Bici, vale, que ens explicarà el biciregistre. Si la gent es vol registrar la bicicleta, tindrà l'opció de fer-ho. Vull dir, el biciregistre és un tema que ja portem molts anys treballant-ho, que és per tenir les bicicletes registrades, identificades, que en cas de pèrdua o de robatori poden localitzar-les. Després tindrem un stand de l'àrea metropolitana amb informació del Bicibox i del servei de l'Ambici, de la bicicleta pública compartida, i potser la gent podrà provar les bicicletes de l'Ambici perquè s'animin a abonar-se i a fer-les servir com a un mitjà de transport a dintre del Prat i per comunicar-nos amb la resta dels municipis. Després tindrem un taller pels més petits, que és neteja i tuneja la teva bicicleta, vale? De manera que els hi faran una repassada de les parts que té una bicicleta, de com netejar-les, i després, si volen, pues, podran enganxar pues, el seu nom o coses divertides a la bicicleta. I després també, que fem sempre amb alguna residència de gent gran, fem el servei d'ambici sense edat, de manera que són aquests tricicles que veieu, que recullen a la gent gran i els passegen pel Prat una mica seguint el circuit també de la bicicletada.
0: Que això és un acte molt maco. Vam conèixer també una organització que s'encarregava de buscar voluntaris per poder fer aquestes passejades i que aquestes persones puguin viure el que significa moure's en bicicleta, que és una sensació també molt diferent a la resta, no? I difícil d'explicar i difícil de viure sense tenir la capacitat d'anar amb bici.
2: Sí, no? I viure-ho i sortir, no? I sortir, passejar i relacionar-te amb tothom.
0: Molt bé. Alguna cosa més que ens trobarem en aquest espai del Parc Nou?
1: Els dos inflables que hi haurà aquest any, que com a novetat, posarem dos inflables perquè els joves, mentre estan esperant pel sorteig, puguin fer ús dels inflables.
0: Perfecte. Doncs aquesta festa de la bicicleta, que començarà, recordem, a l'espai de la plaça de Catalunya el diumenge a partir de les 10, i finalització al Parc Nou cap a quina hora?
1: Fins a la 1:30 estarem allà.
0: Perfecte, doncs per passar aquest matí de diumenge, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.

0: uns mosquits que augmenten la seva presència amb les temperatures primaverals i que avui volem saber quina és la situació dels mosquits de la comarca i si, tal com va passar l'hivern, s'estan fent més actuacions del que és habitual durant aquests mesos. Per parlar-ne ens trobem, com tantes vegades abans, amb el director del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat, amb en Carles Aranda. Bona tarda, Carles.
1: Bona tarda.
0: L'hivern parlaven d'aquest rècord d'actuació per combatre la proliferació dels mosquits. Quina valoració general fa de la situació dels mosquits a la comarca en el que portem de primavera?
1: Doncs mira, com ben bé deies, el febrer ens hem trobat amb una situació que s'està començant a convertir en la norma en els últims 3-4 anys, i és que a causa de les pluges fortes a l'hivern tenim molts espais naturals inundats, i com que les temperatures no són especialment baixes, sinó estan o dintre la tònica o una mica superiors, doncs ens hem trobat que una espècie que abans era anecdòtica, que és l'Aedes detritus, s'està convertint en una espècie en la que en el febrer hem de fer molts tractaments, perquè si no tots aquests espais naturals doncs queden envaïts per aquest mosquit, que és un mosquit que pica dia i nit, que ho fa als exteriors i que és força molest. Llavors partíem d'un hivern que ha plogut molt, però per contra ens hem trobat que la primavera, a l'abril, i el que portem de maig fins al cap de setmana, doncs pràcticament no ha plogut. Llavors els tractaments que habitualment es feien entre març i abril doncs han sigut molt menys. O sigui que diguem-ne que la temporada aquest any ha començat molt forta, però després ha baixat per aquesta manca de pluges.
0: Es comentava abans d'entrar, no?, que ja són uns pocs anys amb part de l'atenció i, no?, dels tractaments centrats en aquesta nova espècie. Quina està sent també l'evolució? Està sent una mica com esperaven a nivell de presència? Està augmentant de manera que pugui arribar a ser, no sé si preocupant és la paraula?
1: A veure, aquesta espècie, hem de pensar que és una espècie comuna de les zones inundables naturals. Es troba a tota Catalunya, a tota la península ibèrica. És una espècie que, a diferència del que fan altres espècies, es desenvolupa amb temperatures fredes. Les seves larves comencen a créixer doncs a partir del desembre, més o menys, i depenent de la temperatura doncs estan dos o tres mesos per a convertir-se en adults. Pensem que els mosquits comuns a l'estiu ho fan això en una setmana, aquests se tiren mesos. Doncs aquest mosquit es troba en les zones naturals i trobem la seva molèstia quan anem en aquests espais. Es desplaça, però no molt, i llavors s'està convertint en una molèstia a la gent que va en aquests espais a gaudir de la natura, a observar els ocells, però no és que tingui un impacte en la ciutat del Prat. Té l'impacte, doncs, a la gent que viu al Prat quan es desplaça, quan va amb la bici per a tots aquests espais al voltant de la Ricarda, de Caltet. Llavors aquí sí que ho nota. I hem de pensar més que és un mosquit que viu molt de temps, com a adult. El vam començar a tenir a finals de febrer, principis de març, però encara el tenim. Encara el tenim perquè és capaç de viure mesos. I a partir d'ara serà substituït per les espècies que tenim a la primavera i que tenim a l'estiu.
0: Uh-huh. Hi ha algun tram en què podríem dir hi convisquin, algun espai temporal, o hi ha una substitució molt
1: no, evident? No, conviuen. És a dir, a la primavera tenim aquest mosquit, que és l'Aedes detritus, però comença a aparèixer un altre que viu als mateixos llocs, o sigui, les seves larves te les trobes compartint el mateix espai, les mateixes zones inundables, i a mesura que les temperatures són més elevades, l'Aedes detritus va desapareixent, i cada cop més, i aquest altre, que és l'Aedes caspius. Tots són mosquits que són, diguem-ne, tenen una mida més o menys gran, que piquen de dia i de nit, que són força agressius, però que tenen l'avantatge, pues, per dir-ho d'alguna forma, que no entren dintre de les cases, i que a més no són transmissors de malalties. Per tant, des d'aquest punt de vista podem estar bastant tranquils que ara per ara això no és un problema sanitari, és un problema de molèstia.
0: Perquè sí que és cert que cada cop se'n parla més, no? Per exemple, al mar, no? Amb l'arribada d'espècies tropicals que poden arribar a ser més perilloses que les que estem acostumats a conviure al litoral, pel que ara ens comenta, és un escenari que en el cas dels mosquits no és present ara mateix, no? El pensar en malalties que hi ha, per exemple, a zones del tròpic, etc.
1: A veure, per una banda, diguem-ne, de mosquits que puguin venir invasors que no siguin d'aquí, fins ara el que hem tingut a Catalunya és el mosquit tigre, la de Salvopictus, que ja hi és des del 2004. El que tenim aquí és el mosquit comú i aquest, el mosquit tigre, que ells són vectors potencials de malalties. Per exemple, el mosquit comú és vector potencial o vector del virus del Nil Occidental, i el mosquit tigre és vector d'altres malalties víriques com pot ser el dengue, chikungunya o zika i moltes altres. Aquí el problema principal no és tant els mosquits, que sí, que els tenim, és que la gent quan viatja i se'n va a llocs on aquestes malalties són endèmiques, doncs poden ser picats per mosquits d'allà que estiguin infectats i la persona doncs adquireix el virus per aquesta picada i quan torna aquí, si encara el virus està present a la sang i és picat per algun dels mosquits que poden transmetre aquestes malalties, llavors aquí aquesta malaltia que seria importada es pot arribar a convertir en una malaltia de transmissió autòctona. Aquest és el perill i això és el que ja ha passat. És a dir, aquí a Catalunya ja hi ha hagut transmissió de virus del Nil Occidental pel mosquit comú, en concret en el Prat de Llobregat, i això ja ha passat, i el virus del dengue doncs també s'ha donat transmissió a Catalunya. Hi ha països com França o Itàlia, que són, diguem-ne, del nostre entorn, podríem dir, climàtic, social, vull dir, països de la Unió Europea, on han arribat a tenir pràcticament 700 casos per any l'any passat. Això és moltíssim. Nosaltres, quan hem tingut la vegada que més hi ha hagut a Catalunya de casos d'aquests autòctons, va ser amb el dengue, crec que va ser el 2024, no sé si és 2024 o 23, i van ser 8 casos. Però aquí estem parlant de centenars. Això, aquesta temporada, no sabem com serà, però dependrà, sobretot, dels viatges que la gent faci a països on hi ha aquestes endèmies i de la probabilitat de que siguin picats i que quan tornin ho portin aquí. Però seria l'activitat humana la que porta aquestes malalties.
0: I què es pot fer tant a nivell individual, en el cas de la gent que viatgi a aquests països, com fins i tot a nivell institucional per evitar que aquestes xifres augmentin?
1: Bé, primer de tot, la gent quan ha de viatjar a algun país s'ha d'informar i ha de saber doncs, quines són les malalties que hi ha transmeses. Hauria de parlar amb centres d'atenció al viatger per saber, òbviament, si s'han de vacunar i altres aspectes. Però pel que fa a les malalties transmeses per mosquits, doncs ho hauria de saber. Per exemple, l'any passat a Cuba hi va haver-hi una epidèmia de dengue i també de chikungunya importantíssima. Aquest any és possible que segueixi igual. Llavors la gent ho ha de saber. Primer de tot, informació. Després, pel que fa als mosquits, doncs si saps que et trobes en una situació d'aquest estil, doncs has de portar repel·lent i posar-te'l de manera adient. És a dir, ha de ser un repel·lent que es posi sobre la pell, que te'l posis de manera adequada, que sigui eficaç, no confiar en productes miraculosos, els aparells d'ultrasons no funcionen, les pulseres no funcionen, els pegats no funcionen. El que funciona és un repel·lent diguem-ne clàssic que t'assegurin que tu puguis comprovar que té una eficàcia aprovada i que es posa sobre la pell. Aquests repel·lents sí que funcionen. Primer de tot t'has de protegir i després quan estem aquí doncs també ens hem de protegir de les picades. Maneres, doncs a casa teva potser instal·lar mosquiteres. Si per exemple a l'estiu tu estàs sota l'efecte d'un ventilador, l'aire corrent impedeix que els mosquits et piquin perquè els hi costa molt quedar-se a la superfície de la teva pell i picar-te. I després, si tu estàs en un lloc que hi ha molts de mosquits, doncs també pots optar per els repel·lents. I després, clar, hi ha mesures que són difícils d'aplicar a l'estiu, com per exemple portar roba de màniga llarga i pantalons llargs, sabates tancades i mitjons. Per això a l'estiu la gent doncs no ho fa. Però hem de pensar que si estem en una terrassa i estem amb pantalons curts, amb xancletes i amb samarreta, i ens posem una espiral d'aquestes que cremen insecticida, home, excepte que tu estiguis directament sota l'efecte del

0: d'estar molt fora del món, no? Per exemple, no, ara deies, no, de la vestimenta, anem amb una samarreta de màniga curta, talons curts, ens hem d'aplicar el repel·lent únicament en la zona que està visible, que no té roba per sobre, o també fins i tot en les zones que puguin estar, no, en la part, diguem-ne, de la màniga curta de la samarreta?
1: Doncs diria que depèn, és a dir, tu la pell que estigués posada l'has de tractar amb el repel·lent. Clar, la part que no està exposada ja és més complicat. Si tu portes una roba que impedeix, perquè no és, imagina que és una camisa que no està ajustada i que la tela se separa de la pell, el mosquit que té un estilet a la seva probòscide que té mil·límetres, és impossible que per la longitud que té aquest estilet pugui travessar la roba i arribar-te a la pell. Ara, si tu tens una samarreta de cotó que t'està arrapada i et toca a la pell, el mosquit sí que la pot traspassar. Per això hi ha mosquits que et piquen a través de la roba. Però imagina't, si la pell la pot perforar, doncs la roba encara més, perquè la roba, si tu la miressis amb una lupa, veus que és una malla de fils, i entre els fils hi ha uns forats que hi cap perfectament l'estilet. Clar, llavors tu hauries en realitat de portar una roba que et protegís. Hi ha gent, hi ha alguns aerosols que estan pensats per posar la roba, i fins i tot hi ha roba que té incorporada repel·lent o té incorporat insecticida. Però clar, has de pensar que estàs contínuament posant-te una roba que té aquestes substàncies, no? I això també ho has de tenir en compte.
0: Doncs hem parlat una estona amb el Carles Aranda, el director del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat. Moltes gràcies, Carles. I
1: gràcies
0: i a veure
1: a vosaltres.
0: Si potser ens enduem una sorpresa.
1: A veure, ho veurem.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.

0: Són dos quarts d'onze.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Què tal? Bon dia. Espera Luis Rodríguez Alonso. El Prat Ràdio tornarà la propera tardor una segona tongada d'ajuts per fomentar la compra al comerç local. El ple del mes de maig ha aprovat de forma inicial les bases, seran vals de 10 euros i dels quals cada usuari o usuària abonarà 6, mentre que els 4 restants seran subvencionats per l'Ajuntament i fins a un màxim de 10 per persona. La campanya es durà a terme en un període que habitualment és fluix, a partir del 19 d'octubre i fins al 22 de novembre, o fins que s'esgotin els 150.000 euros de pressupost previst. En definitiva, es repeteix la mateixa fórmula després d'una primera edició que va tenir una molt bona acollida. Així mateix ho ha destacat la regidora de Comerç, Marina García Vargas.
2: Repetim que ha tingut molt bona acollida tant per part del sector del comerç com per part de la ciutadania que ha pogut gaudir d'aquests xecs de compra. Recordem que és una mesura que també portem al PAM, que a més estava compromesa als pressupostos d'aquest any també 2026 i que l'estem treballant també aquesta propera edició molt estretament amb el sector del comerç a través dels espais de participació que tenim al Departament de Comerç.
0: D'altra banda, el ple també ha aprovat una moció a favor de la posada en marxa d'una nova línia R-Aeroport. Ha estat amb un text presentat per Cinema al Prat i després que d'uns dies en què s'ha qüestionat la seva necessitat, sobretot per la saturació ferroviària dels túnels i de la R2 en general. Escoltem el seu portaveu, Gerard Valverdi Polo.
3: Considerem necessari que aquest Ajuntament digui la seva i fixi la seva posició per deixar clar a tots els actors què és el que pensem i què volem, si així ho decideix el ple, deixant clar que no volem que aquesta línia de tren no sigui moneda de canvi en futures negociacions. Per aquest motiu, els hi demano el vot a favor de la moció.
0: La moció ha rebut el suport de totes les formacions, que han destacat els beneficis que comportarà per millorar les connexions amb Barcelona i també les dues terminals de l'aeroport, això sí, amb una esmena del Prat en Comú, per demanar que tots els trens s'aturin aquí a Prat.
1: Esports.
0: El Prat afronta aquest migdia el segon partit de la fase final d'ascens de segona federació contra l'Uros de Ribes a partir d'un quart de dues de la tarda. Els Botà la Bar ahir es van imposar per 19 punts i si aconsegueixen la victòria avui farien un gran pas per assolir l'ascens. D'altra banda, l'Prat disputa diumenge la tornada de l'eliminatòria contra el Sant Mauro, 3

0: quarts de 6 a la tarda al Senyer. Els atencs parteixen amb l'avantatge d'un gol a favor gràcies a la victòria per 0-1 a l'anada. Això és tot de moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem amb més notícies a quina hora.
1: L'espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
2: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
3: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
2: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
6: I així,
5: gener,
6: durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
9: Let's get ready! El Club Bàsquet Prat juga a la fase final d'ascens a segona FEP al Prat Ràdio. Gaudeix aquesta setmana dels tres partits de la fase de grups del Club Bàsquet Prat al Prat Esports amb la narració d'Ivan Condé des del pavelló La Granadilla, Badajoz. Tots tres partits a la mateixa hora. Un quart de dues. Dijous, Club Bàsquet Prat, Olàcia Zarautz. Divendres, Club Bàsquet Prat, Urós de Ribes. I dissabte, Club Bàsquet Prat, Puerto Sagunto. No t'ho perdis! Arrenquem amb la millor prèvia des de 12:45, al magazín Planeta Prat, i continuem amb la narració directa dels partits des de 13:45 i les posteriors declaracions de protagonistes. Viu la fase final d'ascens a segona FEP del Club Bàsquet Prat a la 91.6 de la FM o des del web del Prat Ràdio.
10: Tens un comerç al Prat?
11: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
12: 93 478 5360
13: 93 478 5360
10: Al Prat tot resulta ben pagat. Hey, hey, the blues is all right. Ah! Hey,
14: hey, the blues is all right. Ah! Hey, hey, the blues is all right. The blues is all right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/ràdio.

0: Time for DJ.
1: Time for DJ.

0: 40 minuts per sobre de les 10 del matí. Anem a més festes de cara a aquest cap de setmana. A la tertúlia ja us hem comentat que hi ha moltíssimes activitats de cara a aquest cap de setmana a la ciutat, i una d'elles, de les cites que tenim marcades al calendari, són les festes del carrer Ferran Puig. Avui us les explicarem, ho farem de la mà d'una de les membres de l'Associació de Comerciants de Ferran Puig i responsable del Tastum, que coneixem moltíssim perquè també ens atén en diferents moments, la Mercè Puig. Què tal, Mercè? Benvinguda.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Com encareu aquestes festes, que al final s'han convertit en una cita que gairebé tot el Prat té marcat al calendari?
1: Sí, ens fa molta il·lusió, és que té molta tradició les festes del carrer Ferran Puig. Fa molts anys, doncs, que fem aquesta tradició, i bé, i molt bé, perquè anem de cara al bon temps i la gent té ganes de ballar i de passar-s'ho bé, o sigui que molt bé, molt bé.
0: Tot plegat començarà aquesta tarda, i també amb un pregó, amb una pregonera que estimem molt aquest programa, com és la Maria Àngels Codina, oient fidel de la ràdio i, doncs, directora de la companyia Pastorets. Què tal, com estàs?
2: Molt bé, molt contenta de tornar a estar aquí.
0: Com t'ha arribat aquesta proposta de fer el pregó del carrer Ferran Puig?
2: Mira, un dia estava parlant amb la Eva i em diu: escolta, no t'agradaria pas fer el pregó aquest any de la festa major del Ferran Puig? Jo em vaig quedar parada, esglaiada, no m'ho pensava. Dic: home, dic, molt bé, però de moment deixa-m'ho pensar, perquè això ho vull parlar amb els de la companyia Els Pastorets, el grupet, que ara estem preparant una obra de teatre, els hi diré, i a veure amb ells com els hi sembla. I així mateix ho vaig fer.
0: Molt bé, ho vas comunicar, perquè al final tu estàs allà, també pel que ha significat la companyia, tu com a compradora del barri, també, sí, segur, no?, que ets
2: i
0: una
2: tant
0: de les que van.
2: Mira,
0: a fer tota la ruta per Ferran Puig.
2: Et diré més, compradora de tota la vida.
0: Clar.
2: I de la família de la Mercè, els seus besavis i els meus eren cosins germans o germans, eren família, a més a més.
0: Ostres.
2: Jo, de petitona, petitona, ja anava de la mà de la meva iaia a casa seva a comprar, i bueno, i també el meu papa, quan ballava a la Velló, li feien els tratges més macos del ball.
0: Mira, veus?
2: O sigui que...
0: com a sastreria.
2: Amb molts llocs, amb la Cària, en molts llocs, tota la vida. Doncs, mira, els meus fills, quan eren petits, em deien: mama, per què no ens portes a passar pel carrer Bonic? Li deien: el carrer Bonic, o Ferran Puig?
0: Bueno, continua sent una mica
2: carrer Bonic. I ho és, sí, és sí. El vell carrer, però és el bonic carrer.
0: Tu continues fent les teves compres per aquí, per Ferran Puig?
2: Bueno, en alguns llocs sí. El que passa que des de que vaig tenir les operacions em limito una mica, perquè moltes coses tinc que anar amb el cotxe, perquè camino distàncies curtes, però hi vaig, i tant.
0: Clar que sí. Això pel que fa a la teva vinculació com a ciutadana del Prat i com a compradora del carrer, però després, evidentment, tu volies que fos una cosa comunitària, perquè també representes tota una gent amant del teatre amateur, no? I això volies compartir.
2: Exacte, i tant, i tant. Sí, som com una família. Clar. Ens diem la família del teatre.
0: Clar que sí. I la Mercè també forma part de tota aquesta moguda, no?, del teatre.
1: Sí, del teatre amateur. Clar. Vaig començar, de fet, buscaven fa uns 15 anys sí, un nen Jesús per l'obra dels Pastorets. Ui, per sortir l'última escena.
2: I tant.
1: I buscaven algun nen, perquè clar, surt un bebè, o sigui, de mentida, un ninot, surt un bebè de veritat. I jo acabava de tenir el meu tercer fill, el Joan, i tenia mesos, va néixer el 22 d'octubre, i el desembre ja va sortir a la funció.
0: I llavors,
1: que tens dos fills més. Ah, calla, que tens... una pot fer d'Angeleta, l'altra pot fer de Follet del Bosc, o de Dimoni, i ja hi som. Jo he acabat fent d'Àngel Gabriel, clar, de Blancaneus...
2: Sí,
1: de Fada del Bosc...
2: Va fer una Blancaneus molt maca, i els Pastorets està l'Arcàngel Gabriel...
0: Clar.
2: I, bueno, és... sent el teatre, la Mercè el porta dintre, també, saps?
0: I ho fa
2: saps?
0: Molt bé, clar que sí.
2: Què
0: esteu preparant ara? Perquè heu dit que esteu preparant alguna cosa. Sí, sí. Bueno, aquest any no hi ha hagut pastorets com a tal?
2: No, ara estem preparant una comèdia.
0: Ah, molt bé.
2: Comèdia vaudevil. Uh-huh.
0: Ja s'havia fet alguna cosa, no?
2: Sí, ja n'he fet algunes. Sí. També vam anar a fer fora del Prat, algunes, sí. I el que passa que hi ha amb dues de les artistes, una d'elles naturalment és la Mercè, però amb unes altres dos dels pocs, perquè ja saps tu que la comèdia no són 150 persones com vam tenir uns pastorets, són 8 o 10. No, hi ha dues amb penes molt grans, amb una amb el pare i l'altra l'ha tingut amb la mare. Ahir, precisament, van operar el pare d'aquesta que et dic per quarta vegada. I ho estan passant molt malament, sí, clar. Com és lògic, nosaltres anem esperant, sí, m'entens? No et puc dir ara ni quan la fem ni el què.
0: Bueno, això però, forma part del teatre amateur, sí, que, no? Que acompanya dir, la vida, sí, de les persones, sí, i clar, que també es veu trasbassada una mica i adaptant-se a la vida de la gent, no? Que
2: l'altra, la mare, ja la té una mica millor, clar. Però bueno, aleshores, quan la fem, també celebrarem els 25 anys de pastorets, eh?
0: I aquí us tornarem a convidar. Perquè som molt de pastorets, que gairebé sí, tothom sí. De la ràdio ha passat en algun moment per pastorets, ni que sigui a fer de bulto, i per tant aquí tenim molta estima, sí. Aquesta part de continuar reunint-vos i fent teatre. De totes maneres, algun tastet sí que veurem aquesta tarda, perquè es farà el pregó i després alguna escena, no?
2: Mm. Sí, sí, alguna sí. Coseta. Mira, la bona voluntat, perquè això és nou, clar, per no, nosaltres.
1: És molt divertit.
2: Però bueno, jo crec que la gent, el text pot ser semblar de pastorets, però el text l'hem adaptat una mica a la festa major del carrer Ferran Puig.
0: Molt bé, o sigui que està tot pensat, eh?
1: Sí, sí.
0: Doncs aquesta tarda tothom al pregó a partir de les 7 i després comença i continua aquesta festa. Què més tindrem, Mercè, aquests dies al carrer Ferran Puig?
1: Sí, comencen els diables per començar a fer ambientillo.
0: Això començarà una mica abans, no?
1: A dos quarts. Llavors encetem el pregó, fem aquestes pinzellades teatrals que són molt divertides, engresquem a la gent i acabarem amb DJ. Amb DJ i barra de begudes.
2: També posem una miqueta de música, que tenim el Frank, que per això ell val molt, i s'hi dedica també bastant. I també tenim una miqueta de ball, que aquí tenim la Mercè, que és una bona coreògrafa, perquè jo tal com vaig, i ella, bueno, la coreografia del ball se li dona molt bé. Se li dona molt bé.
1: Tant de vestuari, tant de...
0: Després passem a dissabte, perquè també hi haurà activitats, no? Què més tenim, Mercè, a les festes?
1: A veure, doncs dissabte hi haurà el mercat de comerç local, amb botiguetes al carrer, artesanes i de tot tipus, per fer shopping durant tot el matí, tot el dia, de fet, de les 10 del matí fins a les 9, vull dir, veniu a l'hora que vulgueu. I després doncs hi haurà activitats gratuïtes per tothom, pintar cares, també es podran prendre refrescos allà, amb música de fons. També tindrem, què més? Ui, moltes coses. Representacions teatrals també durant al llarg del carrer, en diferents punts, i acabarem amb uns balls sensuals,
0: bé,
1: que és novetat d'aquest any, això, sí, novetat d'aquest any, tipus Moulin Rouge, ja veureu.
0: Molt bé, doncs val la pena apropar-se al cap de setmana, com dèiem, al carrer Ferran Puig, en aquesta festa major que se celebrarà a partir d'aquesta tarda, i amb un pregó ben especial a càrrec de Maria Àngels Codina i aquests membres de la companyia Pastorets, que estan preparant alguna cosa i que estan de celebració amb 25 anys.
2: També m'he descuidat que tots aquest grupet han col·laborat amb tot, perquè el Roger, pobre, amb el vestuari també, saps? I és allò que dius, ai, no, tots, el José, telemàticament, tota la colla, la Maria,
1: l'Ester de la farmàcia.
2: L'Ester de la farmàcia, mare de Déu, sense poder, ella pobreta, van ensejar amb aquella alegria.
1: Fins i tot l'Anna, que està amb exàmens, l'Anna també.
2: I després, sí, i l'Anna, que és veïna meva, que també ja van sortir el pare de rei, la mare de, la mare de sacerdotissa, i ella va fer de mare de Déu. O sigui que sí. I la Eli, que també ens ajuda el que pot. I, bueno, vull dir, tots.
1: A vestir i a desvestir. Eh?
0: I estan oberts a més incorporacions, perquè segur que podeu aportar la vostra. Per tant, si us agradaria fer teatre o col·laborar d'alguna forma, la companyia Pastorets també té Instagram, els hi podeu escriure, us podeu posar en contacte, podeu anar aquesta tarda a parlar amb elles després que acabin l'actuació, perquè sempre estan obertes a més incorporacions. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta tarda.
1: Un plaer, moltes gràcies.
2: Gràcies.

0: Vinga, doncs continuem amb més temes. Sí, ja sabeu que cada divendres comencem a mirar el cap de setmana, que de fet comença aquesta mateixa tarda, amb una proposta nova artística impulsada des de l'Escola d'Arts en Viu, que es diu A Cel Obert, i de la qual parlarem amb el director de l'escola, amb el Jordi Humbert. Què tal, Jordi? Com estàs?
1: Molt bé.
0: Què és això de Cel Obert?
1: Doncs mira, A Cel Obert és una proposta nova, com tu has molt bé has dit, que són creacions interdisciplinars que ha fet l'alumnat jove i adult de l'escola. Creacions interdisciplinars vol dir que hi ha implicat alumnat de música, de dansa i de teatre. S'han fet a partir de temàtiques i idees i experimentacions que han fet ells durant el curs i que ho posen en escena al carrer. D'aquí el títol de Cel Obert, perquè totes les actuacions passaran al carrer.
0: Com s'ha anat treballant aquesta interdisciplinaritat que sempre heu volgut a l'escola, però que suposo que encara costa, no?, d'anar implementant?
1: Clar, és un procés artístic complicat, no només per la complexitat logística d'ajuntar alumnes de diferents disciplines, sinó també per un tema de llenguatges, de disciplines. I es va treballant a foc lent al llarg de tot el curs. Ha estat, en aquest cas, ha estat molt liderat i impulsat per als grups de dansa, però també hi ha hagut grups de teatre i de música molt implicats en el procés.
0: Provaran diferents especialitats? Els de dansa faran alguna cosa més musical? Els músics ballaran? O això no ho veurem?
1: No, això aquesta vegada no ho veurem. Val. Aquesta vegada cadascú d'alguna manera està dins de la seva disciplina. Però és una bona idea, perquè és un pas més en el nivell de la interdisciplinarietat que abordem en alguns moments, però no serà en aquest cas en l'espectacle de Cel Obert.
0: Com serà aquest espectacle? Quin tipus d'alumnat hi ha participat?
1: Com et deia, hi ha alumnes joves i adults, per tant no són produccions de nens i nenes. Sempre treballem barrejant edats i ens agrada aquest treball intergeneracional de joves i adults i a vegades també infants, en aquest cas l'estem provocant entre joves i adults. El que veurà la gent són petites creacions d'aproximadament 10 minuts cadascuna, alguna potser són 12 però són 8, però més o menys són creacions de 10 minuts. Són en total de 6 creacions repartides en diferents racons i places del Prat, i una setena creació, que és el final, on es junten tots els artistes i fan un últim número final.
0: Molt bé, per tant, hi haurà una part de sorpresa, no?, de tot aquest procés d'aquesta tarda, però crec que serà l'entorn de Fondo d'en Peixo, pot ser?
1: Correcte, en Fondo d'en Peixo és el punt d'inici i final. El públic està convocat a venir a Fondo d'en Peixo a 7:45 de la tarda, i a partir d'allà hi haurà uns guies, unes persones que faran de guies, que acompanyaran el públic a fer un itinerari per veure tots els espectacles. Els punts en els quals es produeixen aquests espectacles estan a l'entorn d'en Fondo d'en Peixo. Hi ha espais molt especials, com és la skate park, per exemple, com són l'edifici de Torremuntades, per exemple, o les escales de l'església de Sant Pere i Sant Pau, racons que s'han escollit, que han escollit els propis alumnes, perquè els sembla que eren un bon espai per fer una creació a l'aire lliure.
0: Sí, que anireu voltant per aquest entorn proper, però sí que us anireu desplaçant bastant, eh?
1: El públic ha d'estar disposat a caminar i a donar la volta.
0: Molt bé, que és una cosa que, per exemple, doncs, s'ha fet en diferents itineraris, en diferents recorreguts, sí. Però potser en la proposta d'Arts en Viu no l'havíem viscut encara.
1: No, exacte, sí, correcte.
0: Com ha anat aquest procés de sortir de l'escola, Jordi? Perquè suposo que heu vingut a testejar els espais. No sé si heu pogut assajar també in situ.
1: Sí, hem assajat en els espais públics i ha estat molt interessant. La gent que passa pel carrer ens mira, no? Pensa què carai està fent aquesta
0: Clar.
1: gent. Genera també cert interès, certa expectació. I sí, s'ha assajat en aquests espais. Sí, en
0: Doncs...
1: concret, divendres passat es va fer un assaig general.
0: Clar, aquí era important, no?, abans d'aquesta tarda, que tot estigui a
1: Sí,
0: punt.
1: clar.
0: Doncs un repte important, el d'aquesta tarda, a partir de 7:45 del vespre. La cita és a Fondo d'en Peixu, però s'anirà movent tothom. És obert a tothom, no, Jordi?
1: És obert a tothom, sí, és totalment obert i pot venir qui vulgui. Si algú té dificultats de mobilitat, és l'única persona que es pot veure afectada per el fet d'haver-se desplaçat de l'altra, però bueno, es farà uns desplaçaments caminant tranquils i, per tant, convidem a tothom a venir.
0: Molt bé, doncs és una proposta superinteressant, la novetat, no?, també d'aquest curs a l'Escola d'Arts en Viu. I a partir d'aquí, Jordi, no sé si us queden més actuacions, perquè ara ja comença aquesta finalització del curs.
1: Clar, sí, el mes de juny tenim totes les mostres i actuacions de tots els grups de l'escola, passen moltes coses, però hem volgut fer primer a cel obert abans de començar totes les
0: Clar.
1: mostres finals, perquè hem volgut donar-li aquesta importància a algo que és la creació dins de l'escola, que cada cop més és un element que potenciem a l'escola i que volem treballar amb els alumnes.
0: Doncs...
1: Després vindran totes les mostres, totes les actuacions i tornem a recuperar el concert a la plaça Pau Casals, que fem per final de curs. Bé, ja, si vols ja en parlarem en un altre
0: Sí,
1: moment de
0: et
1: tot
0: tornem
1: el
0: a
1: que hi
0: convidar,
1: haurà.
0: Jordi.
1: Sí.
0: Doncs aquesta tarda, cel obert, la nova proposta artística que posa en valor la creació i que, a més, surt de l'escola i omplirà aquestes places, aquests espais de l'entorn del parc de Fondo d'en Peixu. Jordi, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents d'una nova reunió de sindicats amb el departament, una trobada que hauria d'haver començat a les 10 i que finalment ho ha fet a dos quarts i que està marcada també per la tancada al departament que han fet, que han protagonitzat, volíem dir aquesta nit, alguns dels representants. Un dels esculls de les negociacions continua sent el salari que els sindicats reclamen que sigui un complement únic pels docents. Connectem ara fins a aquest punt on hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, quin és l'ambient? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs la reunió just acaba de començar, s'ha endarrerit gairebé una hora i mentrestant a les portes del departament s'estan concentrant cada vegada més docents que tallen des de fa ben bé mitja hora a la Via Augusta amb crits de més recursos, no és un acord, el 03 no pot més i vaga. Des del govern, el secretari de Millora Educativa ha demanat responsabilitat als sindicats per acceptar una proposta que consideren que satisfà les seves peticions en salari o en augment de plantilles, entre d'altres. Els sindicats, just abans d'entrar a la reunió, han explicat que venen a negociar salaris, però també ràtios, recursos per la inclusiva o el currículum. Yolanda Segura, portaveu d'USTEM.
4: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima perquè puguem negociar, perquè puguem arribar a aquells avenços en tots els punts a tractar que es facin possible.
3: Els sindicats fan una crida a la societat a sortir al carrer i adverteixen en escalar les mobilitzacions si no poden activar la negociació.
2: Gràcies, Esther, estarem pendents.
3: Gràcies, bon dia.
2: I queda aixecada l'ordre de confinament que afectava els veïns d'Òrrius al Maresme per un incendi en la zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està controlat i continuen treballant dos camions d'aigua. Durant la nit no s'han detectat punts calents i el sector de la indústria encara s'hi pot veure la columna de fum, tot i que n'ha baixat la intensitat. I pel que fa a la mobilitat, situació complicada, hores d'ara a les carreteres, tres accidents dificulten la circulació, una a la C-241D a Pira, on en aquest cas s'ha habilitat també pas alternatiu, una altra a la B-20 a Barcelona, on deixa un carril tallat encara, i finalment a la C-58 a Barcelona, on hi ha vehicles també al voral. També hi ha diverses avaries, una a la C-33 a Montcada i Reixac, que talla un carril, i també diverses avaries a la 2, una a Cornellà, que també deixa un vehicle al voral, una altra al Bruc i una tercera a Abrera. I pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R2, l'R2 Nord i l'R2 Sud per actes incívics a l'estació de Gràcia. I pel que fa al temps, avui s'espera un dia assolellat, tot i que de cara a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu que deixaran algun ruixat i fins i tot alguna tempesta centralitzada.
1: Notícies en xarxa.
0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
5: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
6: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
7: I els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
8: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
9: El Club Bàsquet Prat juga a la fase final d'ascens a segona FEP al Prat Ràdio. Gaudeix aquesta setmana dels tres partits de la fase de grups del Club Bàsquet Prat al Prat Esports amb la narració d'Ivan Condé des del pavelló La Granadilla, Badajoz. Tots tres partits a la mateixa hora. Un quart de dues. Dijous, Club Bàsquet Prat Olafia Zarautz. Divendres, Club Bàsquet Prat Urós de Ribes. I dissabte, Club Bàsquet Prat Puerto Sagunto. No t'ho perdis! Arrenquem amb la millor prèvia des de dos quarts d'una, al magazín Planeta Prat, i continuem amb la narració en directe dels partits des d'un quart de dues i les posteriors declaracions de protagonistes. Viu la fase final d'ascens a segona FEP del Club Bàsquet Prat a la 91.6 de la FM o des del web del Prat Ràdio.
10: Tens un comerç al Prat?
11: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
12: 93 478 53 60. 93 478 5360.
10: Al Prat tot resulta ben pagat.
13: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: minuts per sobre a les 11 del matí, sortim una mica del Prat perquè arriba el Plans de Tocar amb la Neus Bou-Mimó. Què tal, Neus?
1: Bon dia.
0: Benvinguda.
1: Gràcies.
0: I és aquest espai on traiem el focus del Prat, tot i que és veritat que aquest cap de setmana hi ha molta cosa fer aquí, però també hi ha moltes propostes arreu.
1: He de dir que he sigut bona i com jo al final el que vull és fomentar poble, no he portat gaire cosa.
0: Val. Però... És boníssima aquesta excusa.
1: Has vist?
0: No, ja l'he fet servir un dia,
1: a
0: veure.
1: Ja l'he gastat.
0: Què tenim? De què parlarem avui?
1: Vinga, doncs parlarem com sempre de música, concerts que hi ha ara just aquest cap de setmana i també d'algunes altres coses super random, com dirien els joves, bueno, coses molt estranyes i sí, variades, com sempre.
0: Molt bé.
1: Comencem pel Teta Fest, que és un festival feminista de música en directe que se celebra al Camp de Mar de Tarragona els dies 29 i 30 de maig, o sigui, avui i demà.
0: Oh.
1: Llavors, enguany és la 5a edició i la seva singularitat és que combina tant concerts com cultura, propostes també com variades a nivell de visibilització del talent femení i tot doncs, en un mateix espai. Tot molt encarat cap al feminisme. Llavors, el lema d'aquesta edició és més veus, més ritme, més futur i que reforça també doncs, aquesta voluntat de ser un espai viu, mutu i compartit.
0: Molt bé. Dita que encara falten festivals on...
1: Sí, on hi hagi representació purament... Exacte, vull dir, al final comptem també amb talents molt grans.
0: Sí, sí.
1: O sigui que, bueno, està bé que hi hagi aquests espais i... I al final Tarragona no està tan lluny.
0: No, molt bé.
1: Llavors, la programació reuneix noms destacats com Vanessa Martín, que igual és com la més coneguda. La Lia Cali, també que...
0: També és molt coneguda,
1: sí,
0: no,
1: últimament està fent moltes coses. També amb la Queralt Lahoz, que ara després portarem música, però recordem fa un parell de setmanes que vam parlar amb la Sam del nou tema que van treure amb la Lola Índigo, doncs unes, o sigui, elles eren també part d'aquest quartet que també estava la Salma de OT, recordem, i bueno, doncs són noms que ara estan molt en el, bueno, en el focus de la música a nivell espanyol, diguéssim. I també estaran la Sandra Montfort, Alosa, que és el grup català, Maria Fort i representació pretenca amb la Poncela.
0: Molt bé,
1: sí,
0: això ens encanta.
1: Sí, marxem fora, però no tant.
0: Clar.
1: Llavors, a més dels concerts principals, al Teatre Auditori de Camp de Mar, hi ha activitats a l'aire lliure, als jardins, amb sessions de DJs, food trucks i bueno, espais també per a entitats i projectes feministes.
0: Pinta molt bé.
1: Pinta molt bé, i el que pinta millor són els preus.
0: Sí, perquè no és desorbitat, no?
1: Correcte. O sigui, un dia a l'entrada, al passe d'avui o al passe de demà, és veritat que hi ha un que és una mica més car que l'altre, que crec que és el que està Vanessa Martín.
0: Uh-huh.
1: Un és a partir de 23 euros, que com molt amb els gastos de gestió i
0: 25,
1: aquestes coses són 25,
0: posa-li.
1: L'altre 40 euros, però si t'agafes el passe de tot el cap de setmana, bueno, avui i demà, són 50 euros aproximadament.
0: Molt bé, ens
1: agraden
0: aquests preus.
1: Tens moltes propostes, exacte, i tot amb un preu bastant, bastant popular pel que es ve a ser els concerts.
0: Teta
1: que estem acostumats.
0: Festa. I què has portat de música?
1: He portat una cançó de la que era la Oz, ja una miqueta, doncs, bueno, per ambientar el Teta Fest.
0: Molt bé.

0: Doncs aquest tema que s'ha popularitzat també moltíssim a Instagram, no? Amb els stories i tal, quan pengem alguna cosa en família, doncs la que val la voz que posa doncs, aquesta part musical, no? A les fotografies moltes vegades, i que va estar aquí a Festa Major del Prat post-pandèmia a l'escola Josep Tarradella, si no m'equivoco.
1: Ostres, mira,
0: no
1: sabia això.
0: Estàvem allà com separats al pati i tal, no era tan famosa com ara,
1: clar,
0: però ja començava a despuntar.
1: No, no, a mi, a més, aquest tipus de cançons és... Bueno, clar, l'escoltes un munt per xarxes, però com que no acabes d'ubicar de qui és,
0: clar,
1: no? I ara, o sigui, està bé com també posar nom a qui realment està darrere de tot això.
0: És veritat,
1: i ara
0: sí,
1: ja
0: sí.
1: Sabem que ha creat la Oz, doncs ens ha portat temes com aquests, que són molt xulos, i que, bueno, i que està ara, doncs,
0: fa
1: això, despuntant molt.
0: Fa molt bona feina. Què més?
1: Continuem per una gran, i és Ariana Grande. Un dels esperats dels, bueno, llançaments més esperats d'aquest any. La clau és que, bueno, ha anunciat oficialment avui el seu 8è àlbum, titulat Petal, que sortirà el 31 de juliol d'ara, el proper 31 de juliol. Llavors també amb això anuncia la seva gira, que serà la Eternal Sunshine Tour. Bueno, molt, molt esperada, perquè porta 6 anys, si no m'equivoco, fora de,
0: clar,
1: dels escenaris.
0: Coses, no?
1: Exacte, ha anat fent moltes coses. Bueno, l'hem vist amb The Wicked.
0: Sí.
1: The Wicked? Wicked? Wicked?
2: Sí.
1: Peli.
0: The Wicked. Que tenim la Sam, que està a les xarxes.
1: Jo verifico totes les dades.
0: I a més a les aportacions una mica...
1: exacte. Bueno, que ha estat molt fent altres coses,
0: sí,
1: tipus més musicals, exacte, més com a actriu, però no ha deixat de banda doncs, la seva carrera musical, que com sabem és molt potent. La gent l'espera moltíssim, perquè té un fandom increïble darrere, que bueno, tothom l'espera i l'adora, faci el que faci.
0: Està al nivell de Taylor Swift? O...
1: Sí, jo diria que sí.
0: Sí,
1: de fet, a mi m'agrada bastant més que la Taylor Swift. Jo és que a la Taylor Swift li tinc una miqueta de...
0: Sí.
1: Ai, és que em cansa molt. És com sempre les típiques cançons de ruptura tristes, de... Oi, és com... Ja, prou. Deixa-ho estar.
0: Sí, tu ets més d'Ariana Grande.
1: Sí. A nivell vocal també m'encanta.
0: Jo crec que són coincidents, no? Potser, el fandom d'una amb l'altra.
1: Sí, sí. Existeixen molt també en el mateix univers, diguéssim, a la mateixa època d'adolescents que sortien, no? Que creixien com la Miley Cyrus, la Selena Gomez, no? Com els Jonas Brothers.
0: Sí, sí, sí.
1: Tota aquella com comunitat de teenagers, de, no? I jo crec que, bueno, coincideixen molt amb aquell mateix univers.
0: Per ara,
1: però, bueno,
0: per aquí, no?
1: Per ara, per aquí, no. Cosa que no ens agrada. L'única parada europea que fas a Londres, que bueno, no està tan lluny, però crec que fa 5 concerts a Londres o una cosa així, dius, no et costaria res venir, no? Cap aquí, ni que fos a Madrid, cosa que tampoc m'agrada, però ni que fos a Madrid,
0: clar,
1: no? Vinga, no? Però bueno, estarà a propet, si més no. I avui ha tret nova cançó.
0: Molt bé.
1: Així doncs, per deixar-nos veure una mica de què anirà el seu proper àlbum. Si voleu, l'escoltem.
0: Som-hi.

0: Molt bé, doncs nova cançó que us apuntem. I és, divendres acostuma a ser dia de llançaments.
1: Sempre, sí,
0: eh?
1: Tots els llançaments de música són divendres.
0: Ens podem posar el dia al
1: sempre.
0: Moment.
1: Exacte, som els primers i les primeres en escoltar música.
0: T'he de dir que sí, eh? Perquè coses que recomanes tu aquí... També he sentit a d'altres emissores que tenen molt de pressupost i guanyen els EGMs.
1: I jo ho vaig dir abans, eh? Has vist?
0: Dues setmanes després. O sigui
1: exclusives.
0: Estem aquí a tope amb les exclusives. Què més portem avui?
1: Vinga, doncs avui portem, ja per últim acaba aquí la música, la Gracie Abrams. La Gracie Abrams doncs, és una artista també molt coneguda, sobretot ara també a panorama internacional de música. Va ser la capçalera del Cruïlla de l'any passat. I llavors aquest any tanca la seva gira mundial amb dues funcions també aquí a Espanya. Actuarà, o sigui, tot això ve perquè anuncia la seva gira l'any vinent i que vindrà aquí a Espanya justament ara, però del 2027. Exacte. 27 i 28 de maig del 2027 vindrà al Palau Sant Jordi, vindrà acompanyada de Jake Minch, no sé com es pronuncia, que és un altre artista, i presentarà el seu tercer àlbum d'estudi que es diu Daughter from Hell, filla del ja t'ho diré, de l'infern,
0: no?
1: Del dimoni, anava a dir.
0: Bueno, també està relacionat.
1: Que sortirà aquest 17 de juliol aquest tercer àlbum. Llavors les entrades, important, sortiran oficialment el 5 de juny, perquè ho tingueu també en compte. Aquí informació de servei.
0: Déu-n'hi-do, eh? Has de fer unes previsions
1: de veritat,
0: de,
1: eh?
0: D'any vista.
1: Sí, sí.
0: Són increïbles.
1: Any vista, literal. Sí, sí. Bueno, i després hi ha com preventes, no? El dia 2 o el dia... Bueno, però oficialment el dia 5.
0: A tu t'agrada com per agafar
1: jo aniria,
0: entrades?
1: Sí, sí. Jo aniria.
0: Ho intentaràs?
1: Jo crec que ho intentaré. També de veure els preus.
0: Clar, és veritat que...
1: Per mi això es determinen.
0: Què estaries disposada... Quants diners estaries disposada a pagar?
1: Per la Gracie Abrams, crec que 70 euros.
0: 70? Em sembla ja una barbaritat. Sí. Jo 70 em sembla el màxim que podria pagar per l'artista que més m'agrada del
1: sí?
0: món, que no... 70 euros,
1: sí.
0: És 70 una barbaritat.
1: El meu tope.
0: És una barbaritat.
1: Si és menys, millor, evidentment.
0: Jo pensava que anaves a dir 35.
1: No, perquè 35 serà impossible, perquè han de rentabilitzar el Palau. Però,
0: sí, ja.
1: Comptant que ja n'hi ha artistes, a l'octubre ja vaig a un del de Jungle, que em costarà 60 euros,
0: val.
1: I és també Palau. Vull dir que jo crec que per allà van rondant. Això és una mica com els pisos, la llei de l'oferta i la
0: sí,
1: demanda.
0: Sí, és una barbaritat.
1: Han vist que
0: també és una bombolla
1: vol...
0: que està a punt d'explotar, perquè
1: esperem.
0: Jo crec que és una passada. Anem amb una mica de música també per conèixer-la.
1: Vinga.

0: ara m'he ubicat. Perquè clar, és veritat que aquesta cançó és super coneguda, sí, però pel nom no, no la ubicava.
1: Sí. Sempre hem de, ens ajuda, no?, a posar aquesta cara, cara i ulls a tothom
0: ens
1: que canta.
0: Ens ajuda molt. Sí. Molt bé, doncs tanquem la música.
1: Tanquem capítol de música i anem a altres, altres temes.
0: Molt bé.
1: Aquest cap de setmana, bueno, ja va començar, però acaba aquest 31 de maig el festival Mekal, jo és que mai sé si pronuncio bé les coses,
0: bueno,
1: de curtmetratges i animació. És un dels més reconeguts de tot l'estat amb programacions de ficció, documental i animacions i també altres seccions com separades, no, d'altres temàtiques, però aquestes diguéssim que són com les troncals. Va començar el dia 21 de maig i acaba aquest cap de setmana, doncs, amb diversos espais a Barcelona, sobretot tot molt ubicat al Poble Nou, que sabem que sempre és un barri que acull molt aquest tipus d'esdeveniments, i també hi haurà projeccions gratuïtes i de pagament segons la secció, no? Llavors, combina això que hem dit, no? Curtmetratges, publicitat creativa també, videoclips, masterclass, trobades també amb diferents professionals, vull dir que és una mica, doncs, entrar en un univers audiovisual molt potent i amb molta varietat de gèneres, d'estils, de gent, de tot.
0: Molt interessant.
1: Sí, no, la veritat és que hi ha propostes molt xules. Es fa, bueno, com he dit, està distribuït al Poble Nou, però hi ha diferents espais, com el Mekal Factory, que està al carrer de Llull 105, i els jardins del Museu Can Framis, que també, bueno, doncs és un altre espai. També hi ha projeccions a l'aire lliure, a la fresca, com ens agrada popularment dir, i bueno, que estarà molt bé, la veritat.
0: Molt bé, doncs ho apuntem, aquest festival de curtmetratges i d'animació. I després comencem a repassar també festes majors,
1: festes,
0: no?
1: Festes majors, sí, perquè ara ja també sabem que amb l'arribada de la calor, l'estiu, ja doncs les festes comencen a ressorgir, i és que aquest cap de setmana hi ha dues que acaben. Jo ja estic com una mica com de tancament,
0: val,
1: eh? Com el mes. I és que acaba la de la dreta de l'Eixample, que té, és com dues festes combinades, que és la festa major pròpiament i la fira modernista.
0: Ah, mira.
1: Llavors, clar, per, com a festa major, doncs lo típic, no? Doncs música en directe, paradetes, molta jarana. Però com a fira modernista, doncs hi ha també com aquesta visió del passat, no? Hi ha objectes d'època, productes gastronòmics, vestits i música modernista, demostració d'oficis antics, que també, mira, trobo molt curiós, exposició de cotxes clàssics, que això també aquí es fa i, sí, i és una cosa que atrau molt, i jocs infantils tradicionals, bueno, diferents cosetes, així una mica, doncs, més especials.
0: Perfecte.
1: Amb aquest to modernista.
0: Això al carrer Girona, no?
1: Ah, exacte, això al carrer Girona, el que ve a ser la festa modernista, o sigui, la fira modernista, i la resta està, doncs, més cap a Consell de Cent i Diputació.
0: Molt bé.
1: I després, a la festa de primavera, a les Corts, també acaba aquest cap de setmana, i, bueno, és una mica allò de sempre, també, doncs, música en directe i tota la festivitat que hi ha per allà, però, bueno, sapigueu que allà n'hi ha festa major i, per tant, si passeu, doncs us ho trobareu.
0: Perfecte. Anem amb el tema de menjar, que t'agrada a tu
1: sempre,
0: també.
1: Sempre hi ha una petita...
0: gastronòmic,
1: barra coses.
0: Barra coses, que
1: ara aquesta,
0: parlem de vi.
1: Aquesta parlem de vi, correcte. És la Vinàriament de Barcelona, que és un festival de vi, de música, de gastronomia, que se celebra al Poble Espanyol, que comentàvem l'altre dia, que està,
0: sí,
1: també com ressorgint,
0: sí, sí, sí,
1: molt,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Doncs és que és molt bon espai per fer aquest tipus de fires.
0: Total.
1: I torna aquest cap de setmana del, bueno, del 29 al 31 de maig, o sigui, avui, comença i reuneix, doncs, una, un recull dels millors vins catalans premiats. També participen 8 bodegues, hi han cates i maridatges guiats, de vermut també, no només de vi, també hi ha maridatges de xocolata amb productes locals. Bueno, hi ha una mica com de tot.
0: Perfecte.
1: De tot i tot molt bo. També música en directe, uh-huh, sessions de DJ, que això no pot faltar mai, amb el Vino i Vinilos, que són cates al ritme de música en vinil.
0: Ja,
1: això ja ens passem igual de moderns.
0: Una mica d'excusa, l'excusa per beure un vi associat al que vulguis, no? A la música,
1: exacte,
0: al formatge,
1: a lo que tu
0: als bombons, al que vulguis.
1: Sí, sí.
0: Molt bé.
1: Realment, com el vi es pot mai amb tot, doncs ala,
0: ja està,
1: tot
0: música
1: entra.
0: També.
1: I per últim, així com també més important, i jo crec que un dels tocs així com més potents, és que la gastronomia va a càrrec del xef Michelin Fran López. Llavors, bueno, és una proposta gastronòmica molt potent, basada sobretot en productes de proximitat.
0: Molt bé.
1: Llavors, això ho tenim, com hem dit, del 29 al 31 de maig, o sigui, cap de setmana. Tenim diferents horaris, però més o menys, a tres generals, avui comença la tarda, o sigui, a partir de les 6, però ja el cap de setmana és de 12 a 11. I el diumenge, doncs, de 12 a 8, vull, tot el dia.
0: Tot el dia, tot el dia.
1: Tot el dia. Entrada, 5 euros, la general. Després tens altres alternatives, si ho agafes online, doncs per agafar que si vi amb no sé què, doncs fas una mica com el pack i tens diferents preus. Perfecte. I el TAS, per exemple, són 22, el maridatge són 28, bueno, diferents coses. Però si tu vols entrar i veure només a nivell general què hi ha i si vols consumir, doncs ho fas allà mateix, 5 eurets.
0: Molt bé. I també doncs fas la volta al poble espanyol.
1: Exacte, fas una volteta. Aprofites. I ja està.
0: Més coses.
1: Més coses i ja amb això ja acabem. Coses ja també que surten una mica de la gastronomia. Jo, com sempre, saps que porto coses també molt
0: està molt
1: estranyes.
0: Bé, està molt bé.
1: I és que avui hi ha una pop-up d'Inalvis, que és una marca de biquinis, que està molt bé. Està força bé, són molt xulos, molt originals. Sortim de les marques tradicionals. És una marca d'aquí, de Barcelona, i per tant també doncs, m'agrada fer aquí una mica de crida a marques locals. Llavors estaran fent una pop-up, que el que vol dir bàsicament és que es col·loquen en un espai cedit per un dia o per l'espai, pels dies que tinguin.
0: Això s'està fent ara.
1: Sí,
0: ara
1: es fa molt. Això saps què passa? És que funciona perquè d'aquesta manera també ells veuen com el producte interacciona la gent amb ell, no? Si funciona, si no funciona.
0: És que una cosa és online i l'altra poder-te'n provar.
1: Sí.
0: I veure com són les textures, com et queda, com t'apreta uno d'una banda a l'altra. Els tallats ja sabem que en algun moment s'haurien d'unificar, però no és així. I per tant, clar, cada marca és una aventura.
1: Exacte. Llavors, d'aquesta manera, doncs, fas un tast, vas... a més, també aprofiten com amb les pop-ups per posar, doncs, DJ, també, doncs, barra lliure de cervesa i vermut que hi haurà. Llavors, bueno, fan una mica com la benvinguda a tothom perquè s'animi i passi i de pas ja doncs, conegui el producte i la marca.
0: Molt bé.
1: O sigui que estarà molt bé.
0: Inalvis, eh?
1: Sí. És avui, a partir de les 11, fins a 6 de la tarda.
0: Perfecte.
1: Vale. Està al carrer de Lluís, el Piadós número 5. M'agrada molt el nom.
0: Sí, no em sonava de res, no l'ubico, però...
1: Jo crec que està a Poblenou, perquè sempre tot això està a Poblenou.
0: I acabem amb una altra cosa que també és molt diferent, però que també té cert arrelament amb el Prat.
1: Sí, i és que, exacte, avui a Castelldefels hi haurà... bueno, avui no, és del diumenge. Un alliberament de tortugues per part del CRAM. I és que sabem bueno, que el CRAM al final està aquí al Prat, però també actua molt doncs,
0: a tot el litoral.
1: Exacte, a tot el litoral. Llavors, aquest diumenge hi haurà una jornada a partir de les 10 amb activitats, sobretot per als més petits, les famílies, i també hi haurà exposicions, tallers, i una mica tot doncs, amb l'entorn no? Marí, i a les 12:30 serà com el gran moment en el qual alliberen 5 tortugues. Totes amb noms molt... em fan molt macos, molt aquí de carrer, saps? I, bueno, doncs serà un moment molt maco i és gratuït, per tant també em sembla com algú molt...
0: Clar que,
1: que està molt bé.
0: Aneu a seguir aquest alliberament de les tortugues, que, de fet, després, moltes d'elles es poden seguir a la pàgina web del CRAM i podrem veure on han anat des de que surten d'aquí de Castelldefels tot el recorregut que arriben que hi ha algunes que van per tot l'Atlàntic. És impressionant i és molt xulo poder seguir com després de la seva recuperació al CRAM poden retornar.

0: Són 11:45.
1: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
0: Bon dia, us parla Rocío Santa Eufèmia. El Prat Val tornarà a la propera tardor amb una segona tongada d'ajuts per fomentar la compra al comerç local. El ple del mes de maig ha aprovat de forma inicial les bases. Seran vals de 10 euros i dels quals cada usuari o usuària n'abonarà 6, mentre que els 4 restants seran subvencionats per l'Ajuntament fins a un màxim de 10 vals per persona. La campanya es durà a terme en un període que habitualment és fluix, a partir del 19 d'octubre i fins al 22 de novembre o fins que s'esgotin els 150.000 euros de pressupost previst. En definitiva, es repeteix la mateixa fórmula després d'una primera edició amb una molt bona acollida. Així mateix ho destaca la regidora de Comerç, Marina García.
2: Repetim que ha tingut molt bona acollida tant per part del sector del comerç com per part de la ciutadania que ha pogut gaudir d'aquests xecs de compra. Recordem que és una mesura que també portem al PAM, que a més estava compromesa als pressupostos d'aquest any també 2026 i que l'estem treballant també aquesta propera edició molt estretament amb el sector del comerç a través dels espais de participació que tenim al Departament de Comerç.
0: D'altra banda, el ple també ha aprovat una moció a favor de la posada en marxa de la nova línia R Aeroport. Ha estat amb un text presentat per Estimem al Prat després d'uns dies en què s'ha qüestionat la seva necessitat per la saturació ferroviària. Escoltem el portaveu proposant, Gerard Valverde.
3: Considerem necessari que aquest Ajuntament digui la seva i fixi la seva posició per deixar clar a tots els actors què és el que pensem i què volem, si així ho decideix el ple, deixant clar que no volem que aquesta línia de tren no sigui moneda de canvi en futures negociacions. Per aquest motiu, els demano el vot a favor de la moció.
0: La moció ha rebut el suport de totes les formacions que han destacat els beneficis que comportarà aquesta línia per millorar les connexions amb les dues terminals de l'aeroport, però també Barcelona, això sí, amb una esmena del Prat en Comú per demanar que tots els trens s'aturin al Prat.
1: Esports.
0: El Club Bàsquet Prat afronta aquest migdia el segon partit de la fase final d'ascens a segona FEB contra l'Uros de Ribes a partir d'un quart de dues de la tarda. Els Potablava ahir es van imposar per 19 punts i si aconsegueixen avui la victòria farien un gran pas per assolir l'ascens. D'altra banda, l'AE Prat disputa diumenge la tornada de l'eliminatòria contra el Sant Mauro a 6:45 de la tarda al Sagnier. Els pretencs parteixen amb l'avantatge d'un gol a favor gràcies a la victòria per 0-1 a l'anada. Doncs això és tot. De moment tornem amb el butlletí informatiu del 12:45.

0: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
1: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
2: La tradició, la cultura popular i sobretot el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la Granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
6: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
7: I així, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
10: Let's get ready! El Club Bàsquet Prat juga a la fase final d'ascens a segona FEP al Prat Ràdio. Gaudeix aquesta setmana dels tres partits de la fase de grups del Club Bàsquet Prat al Prat Esports amb la narració d'Ivan Condé des del pavelló La Granadilla, Badajoz. Tots tres partits a la mateixa hora. Un quart de dues. Dijous, Club Bàsquet Prat, Olàcia Zarautz. Divendres, Club Bàsquet Prat, Urós de Ribes. I dissabte, Club Bàsquet Prat, Puerto Sagunto. No t'ho perdis! Arrenquem amb la millor prèvia des de dos quarts d'una, al magazín Planeta Prat, i continuem amb la narració directa dels partits des d'un quart de dues i les posteriors declaracions de protagonistes. Viu la fase final d'ascens a segona FEP del Club Bàsquet Prat a la 91.6 de la FM o des del web del Prat Ràdio. Y'all ready for this?
11: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 36 minuts per sobre de les 11 del matí. Comencem el nostre espai dedicat als jocs de taula. Ja sabeu que és la diversió més saludable i que ens acompanya el David Rebosso. Què tal, com estàs?
1: Bon dia.
0: Benvingut.
1: Bueno, bon dia, molt calorós, però bon dia.
0: Molt calorós, sí. Ara ja hem posat l'aire. Jo diria que és el primer matí que posem l'aire ja de seguit, perquè déu-n'hi-do la calor que estem.
1: Ara bé, podem jugar a casa si tenim aire condicionat, si no,
0: sí,
1: no sé
0: si
1: què
0: farem. Si no, als centres cívics o al cèntric, perquè una altra cosa no tenim. També saludem al Carlos Roig, que ens acompanya. Què tal, Carlos? Benvingut.
2: Encantats d'estar aquí novament amb vosaltres.
0: Gràcies per venir aquí. I també al Mateu Acosta, que és el nostre estudiant en pràctiques, que de tant en quant doncs, li ve de gust jugar.
1: Ja
0: l'obliguem
1: és...
0: una mica, i una mica que li agrada...
3: Obliga a jugar.
1: Jo crec que és habitual. No sé si ho, no sé si ho demana o no ho demana.
0: Obligat a jugar a les pràctiques, no es pot demanar més.
3: Bones pràctiques.
1: Jo m'ho demanaria sempre, això.
0: Vinga, doncs comencem a fer el repàs aquest de jocs històrics, on ens hem endinsat aquesta temporada, no?
1: L'últim d'aquest any.
0: Molt bé.
1: Trivial Pursuit, no?
0: Havia d'estar.
1: Quina jugada, Trivial
0: Pursuit? Jo he jugat bastant, eh? Però som molt dolenta.
1: I,
0: hi ha un punt que et comença a fer vergonya, a vegades.
2: Sí, bastant.
1: Sí. Jo, mira, ho diré en català, així la meva... Prima, és en català?
2: Prima?
1: Com es prima en català, mi prima?
0: Cosina.
1: Cosina, no? Que no m'entendrà, però si ho veu...
0: Guanyava sempre.
1: No, perquè se les llegia. Com no va entendre, no passa nada. No, se les llegia. Agafava el trivia, se les llegia i quan jugava...
0: Ah, perquè s'aprendria... se les estudiava, com a passapalabra.
1: Sí.
0: No? La gent que s'estudia allà...
1: I llavors sempre la posava al meu equip.
0: Home, clar, però això no val.
1: Com que no?
0: Em dius a mi que faig trampes?
1: Ella feia 10 i jo feia 0. Ja està.
2: Jo ja les pregunto. Compensava.
0: El trivia té aquesta part que és interessant, no? Perquè et fa pensar una mica, però... Ara ens explicaràs
1: jo
0: no és or tot el que llueix, no?
1: A
0: tu no t'agrada gaire.
1: A mi no, no, a mi coses d'aquestes de pensar.
0: De pregunta-resposta, no.
1: Més senzillets. No sé si van portar una vegada el... com es deia. Sí, jo crec que sí. És que ara no me'n recordo el nom. Que és així un quadradet, un circulet, i tens i te diu, per exemple, te'n diu... planetes... que contienen oxígeno.
0: Sí.
1: I llavors hi ha una rodona i diu, pone, per exemple, Urano. I diu, sí, no.
0: De sí, no, clar.
1: O sí, no, o colors... Diguem-ne, amb respostes possibles. Així, a
0: clar,
1: la far, a mi me vuelve un poco
0: loqui. Sí. Tu has jugat al Trivial o no?
2: Sí.
0: Sí.
2: Sí, sí.
0: T'agrada?
2: No, sóc dolentíssim.
0: Tampoc.
2: Molt dolent.
0: Tu, Mateo?
3: A mi, sí, m'agrada.
0: T'agrada?
3: Sí.
1: Sí, però és bueno.
3: Bueno,
1: depèn de algun dia jugamos, ¿no?
3: Depèn de què coses preguntes.
0: Clar, va, èpoques i també el clar,
1: però
0: temàtic. Sí,
1: però era molt guai, clar. No? Deportes. Tu dices deportes? Muy bien, ya, pero luego empezaron a salir
0: sí,
1: los toros.
0: Sí, 1880.
1: Sí, pero ya, pero
0: ¿quién era deportes, el jugador? Sí,
1: toreros.
3: Sí, l'ha preguntat, o sigui, això del
0: sí,
3: de Play
0: Store.
2: Quants gols va marcar Kubala?
1: I jo què sé.
2: I dius, hòstia, no sé.
3: No sé, és que algunes
0: coses preguntes... molt específiques, sí, eh? Sí, és que és difícil, perquè fins i tot fent l'esport, a mi m'ha passat preguntes a rugby de dir... ni idea,
1: yeah.
0: De l'història.
1: Quin ganó la medalla? Jo què sé.
0: Com pot saber una persona que no,
3: ja, ja.
0: No té ni idea, no? De bàsquet o del que sigui.
2: És com el timeline, que dius la màquina d'escriure en quin any va sortir, tu el vas posant aquí, la llum, la bombeta, quan va sortir, tu dius pues, abans o després... Sí. Pues això no, això és...
0: Aquí és molt...
2: L'has d'encertar bastant.
1: No, si tingués dos o tres, no? En plan, no? Pues Antonio no sé
0: opcions.
1: Què, Juanito no sé què... Genial, si no...
0: Tipus, ¿quién quiere ser millonario,
1: sí,
0: no? Que,
1: sí,
0: que fos
1: sí.
0: Quatre opcions perquè i a partir d'aquí...
1: Pot influir sí. Una mica, no? La sort, però també una mica la lògica. Pues aquest tio, no? Per aquest tio del segle, no sé què.
0: Sí.
1: O sigui, que tinguis un mínim coneixement...
0: És veritat, que preguntes obertes a vegades...
1: És que clar, és que és com... No? És,
0: i després
1: no
0: té un punt que si vas fallant... et desmotiva.
1: Sí. I no tengo los que sí, no?
0: Perquè dius, bueno, i
2: tothom,
0: si jugues amb una persona que guanya...
2: Tothom te formatges i jo
1: no. Tothom diu el que sí, i tu,
0: sí.
1: No tengo nada. Sí, és horrible. I solo nunca.
3: I
0: bueno, anem amb una mica d'història.
1: Vinga, va, Chris Hanning... Madre mía, los nombres. Chris Hanning i Scott Abbott, periodistas estadounidenses que estaban jugando al Scrabble, qué bonito.
0: Ah, mira.
1: Y dijeron, mira, el Scrabble es muy chulo, pero yo prefiero hacer preguntas, ¿vale? Y si les ocurrió 1979, tampoco hace tanto, ¿eh?
0: No.
1: El van fent res, en poquetes hores, i el va començar a comercialitzar el 1981, jo tenia menys un any.
0: Clar.
1: Supongo que estava en pensamiento de mis padres, o no. I es va fer mil còpies, ¿vale?
0: Còpies, és que la mecànica és facilíssima.
1: Clar, és, una,
0: clar, és,
1: una,
0: és que no té cap dificultat.
1: Una cosa,
0: és,
1: però,
0: ens inventem preguntes...
1: No, no, això t'ho pots fer a casa. Ara, no. Jo crec que amb el ChatGPT...
0: En res. En res.
1: És que
0: sí,
1: dic,
0: sí.
1: Me preguntes si te les haces soles, ¿vale? Saps segur sí. Que pots, el Trivial pots jugar sense tenir el Trivial.
0: Sí, sí.
1: I el 1983 va arribar als Estats Units i es va fer popular, ¿vale? s'han venut més de 100 milions de còpies a tot el món, distribuït en 26 països, 17 idiomes. Els 80 va ser considerat un dels membres de la història de jocs de taula. Bueno, hi ha coses que són molt, com molt genèriques, eh? L'Evar Burton.
0: No
1: sabemos quién es.
0: L'Ali Durán, que és fan dels Trekkies.
1: Bueno, pues que no lo digan, que no lo chiven, que no lo chivan quién es. Yo sé quién es, pero no lo voy a decir. Dejamos el misterio.
0: Val, val.
1: Va fer un... Bueno, era súper... Bueno, li agrada molt. Va fer un concurs televisiu. Ara hi ha un altre aquí també, a Espanya, però va fer un concurs. I és un lloc que ha sortit a Friends, a Big Bang Theory i a Los Simpsons. Me sorprendió de Los Simpsons, yo no lo sabía, no lo recuerdo.
0: Tot ha sortit a Los Simpsons. Tot el que ens està passant i tot el que hem fet a la nostra era ha sortit a Los Simpsons. I el que encara no ha passat,
1: I sortirà.
4: Perquè segueix en la sèrie encara.
0: Sí.
1: Sí, jo, mira, jo com soy de Futurama no...
0: Ai, què dius? No ets de Los Simpsons?
1: No.
0: Futurama està bé, però és que Los Simpsons...
4: Ni falten personatges.
1: Futurama.
0: Aquí, a Los Simpsons o a Futurama?
1: No discutirem amb això.
0: Li falten personatges, vols dir?
1: A Futurama? Perquè tingui la mateixa continuïtat que a Los Simpsons, sí, clar.
4: També crec que li falten personatges.
1: Però és més profund.
0: Tu què penses,
1: Mateus? No sé si parlarem ara d'això.
3: Jo sé que em pensé a Rick i Morty.
1: És una talla
0: de Rick i Morty.
1: És una talla de relació, això,
0: clar. Es nota, el canvi.
3: Jo he vist el Simpson, però Futurama no.
0: És que el Simpson, i a més quan agafes capítols dels primers, ara es nota tantíssim. I deies, ostres, no notàvem que hi havia aquesta carència de qualitat.
2: Sí.
0: Però bueno, tornem al trivia, perdó.
1: No, si m'hi ha passat mitja hora a l'Issus aquí.
0: Sí, aquesta és la intenció, no? Passar mitja hora.
1: Passar-ho bé, el que sigui. No juguem, no ho fem, ja està, no passa res. Ara, bueno, tornem, es va fer enmig d'una hora, les partides eren caseres. És això el que dieu, no? Al començament es feia un cartró cutre.
0: Sí.
1: Si trobeu, és que esto de la ràdio és molt bonito, però... O sea, m'agrada molt, però no podeu tenir imatges. Busqueu-lo a internet. Hi ha imatges de verdaderes cutreries. Pero que eran oficial, o sea,
0: claro.
1: No en plan de lo hecho en mi casa con mi hijo. No. Oficial, cutre. ¿Vale? Categorías clásicas, yo siempre han estado las estas categorías.
0: No se han mogut, ¿eh?
1: No se han mogut. Estuve buscando los quesitos que tenían un significado. No significa re. No hay cap referencia. Se llama quesitos porque son quesitos. O sea,
0: sí, porque al final fueron
1: porque
0: fueron
1: más que es un quesito. Sí. Pero podía haber dicho pizza.
0: Claro.
1: O sea, trozos de pizza y nos vemos que da igual. Uh-huh. No hay re, o como a mí no he trobat, que para mí era algo.
0: Curioso, ¿no?
1: Podría ser curioso. Pero no, es a alguien se le ocurrió decir quesitos. ¿Y cuántos quesitos tienes? Y me queda el quesito azul, y me queda, ¿no? Y me queda el, ¿no? Y ya está. Y ya se va a quedar. Si no, como a mí no otro bate, si algú...
2: Supongo que a lo mejor es para el color, es para esports, el blau es esports, el otro es cultura, el otro, no sé, dic yo.
0: Claro, pero que sigui un formatge.
1: Claro, pero si un formatge es només per, sí. Perquè és rodó.
0: Per la forma, sí.
1: I ja està.
0: Sí. Perquè potser aquí culturalment s'entenia més el formatge que la pizza en aquells moments.
3: Potser.
0: No? Parlant dels 90 o així, quan va explotar aquí, potser a nivell, no, de famílies d'Espanya.
1: Però no trobàvem cap referència en plan... No?
2: I que després compraves la pizza i tenies una caixa de joc del Trivial amb el rotllo de... Telepizza
0: sí,
2: o la marca que fos, no?
0: Però... Ostres, clar, també s'ha fet servir molt per les marques.
1: Sí.
0: Aquest tipus de joc.
1: Sí. I es va fer molt popular perquè podien jugar amb altres persones.
0: Clar.
1: ¿Vale? I si una versió primer tenen hasta 24 jugadores i más. I pues, està molt bé, però... ¿Vale? Es van vendre el 1984, que va ser el segon any, més de 20 milions de còpies.
0: Una barbaritat.
1: Això crec que o Trivial barra Risk barra el Catan, que és un joc més modern, ¿vale?
2: O el Monopoly.
1: Però crec que hi ha
0: sí,
1: tres
0: Monopoly,
1: jocs o quatre.
0: Sí.
1: Però Monopoly no. Monopoly
0: no ha arribat a tant,
1: eh? Com era estable, no? Però aquí és com el boom, va ser com un boom. No?
0: Clar.
1: Què és esto? I el van comprar ja molt barat. Que crec que lo pone por aquí també. No sé si lo pone o al final lo quité. Sí, ¿lo ves? Cada copia costava $75 producirla i se vendia por 15. O sea, era molt barat. O sea, feien perquè la gent el podés comprar i per tant perdien diners al començament. Per tant,
0: vendrà molts
1: també perquè la gent, no, pogués comprar-lo.
0: Clar.
1: Bueno, després van guanyar 750 milions de dòlars, ¿vale?
2: Bueno, sí.
1: Però això va ser després.
3: Compensa.
1: És el juego canadiense más exitoso de la història. Això sí, segur.
2: És canadien.
1: ¿Ah?
2: No sabía.
1: Los empresarios que los americanos. Bueno, igual, no, sí, es que no se puede hablar aquí de política. No es el sitio.
2: No es el lloc.
0: Hem parlat ya al matí, pero sí,
1: por,
0: no podem parlar,
1: por eso ya lo he oído, pero no vengo por la mañana. Vengo otra cosa. Se lo quedan todos los americanos, lo voy a decir, ya lo he dicho.
2: Vale.
1: Como aquí no se hace responsable en la radio.
0: No.
1: Soy, és una opinió mía.
0: Això va, i val per tots, eh? Val per tots els que
1: és una opinió mía, ¿vale? El van demandar, que és una anècdota que em va fer molta gràcia, perquè en una resposta estava malament posat el nom i estava igual que una enciclopèdia, i per tant van fer dues edicions amb la mateixa amb el mateix error, amb el mateix nom, erroni. No he trobat quin era, però un moment.
0: I va haver una persona
1: posava que John i posava John amb la H al final, per exemple, no?
0: Sí.
1: I em van demostrar, suposadament, que estaven copiant coses,
0: clar,
1: de l'enciclopèdia, i per tant es van perdre. Aquesta em va deixar una mica xupi, xupi,
0: sí,
1: guai,
0: sí.
1: Es diu que a Nerja, bueno, va fer part de, bueno, producció barra desarrollo.
0: Ah, que curiós, no, també.
1: Està molt lejos per a mi.
0: No coneixeu,
1: dice, me da igual donde esté.
0: Jo tampoc.
1: No, però que me da igual donde esté, da igual. Da igual que sea Murcia o València, és com Canadà, està un poc lejos.
0: Però, sí.
1: Vale? I bueno, es van crear milionaris improvisats, sí, que començaven a perdre, perdien, van començar a comprar unes altres persones, van deixar de vendre $15 i van començar a guanyar diners.
0: Clar, molt bé. Doncs fins aquí, ara portes algunes preguntes curioses.
1: El que vulgueu.
0: Si no, com tu vulguis. Com si vols juguem,
1: no sé si
0: vols...
1: Temps, o les posem el que vulgueu.
0: El que tu diguis, de l'espai esteu.
1: Jo el que sí que volia comentar, el tema del Carton Fever, que és,
0: sí,
1: un evento ara que és el 13-14 de juny a les Cotxeres de Sants, val 3 euros, ¿vale? Per la gent friki, vull dir friki.
3: Sí.
1: Com jo, que els agrada els jocs de taula, One Piece, Lorcana... Ball, Magic, voy a decir Magic, lo voy a decir. Per 3 euritos fan demos,
0: pues podeu jugar
1: a qualsevol. Hi ha una Game Jam si voleu anar a fer un joc. Hi ha una sessió, ja s'ha d'apuntar un, eh? Però una sessió perquè podeu fer el vostre propi joc.
0: I a les Cotxeres de Sants, que està molt a prop.
1: Que està aquí.
0: Sí.
1: Metro.
0: Molt bé.
1: Des del Prat, digamos, sí, un moment.
0: 13 i 14 de juny.
1: 3 euritos l'entrada i el Game Jam és el diumenge al matí.
0: Molt bé.
1: Per exemple, que és una cosa que... Crec que és diferencial, un torneig, sí, podeu anar a un torneig cada setmana després, no?
2: Sí, per petits i grans, o sigui...
1: Sí, però...
2: La qüestió és que fer allà xerrades i...
1: Bueno, pots anar a intercanviar, si tens una carta de Pokémon per canviar, doncs pues, també...
3: I que passes el dia allà i...
1: Sí, pràcticament. Hi ha llocs de taula també i videojocs també, no molt, però hi ha videojocs.
0: Molt bé, doncs apuntem aquesta cita, si vols ens guardem les preguntes, no les mirarem.
1: Vale.
0: Si vols jugar un dia a fer-nos preguntes, també.
1: Són preguntes curioses,
0: eh? Ens deixem portar,
1: sí,
0: eh? Vinga, vols fer alguna?
1: Vols una?
0: El que vulguis.
1: I la diem al final de...
0: A veure qui ho... Vinga, va.
1: Hacemos el bonus.
0: Vale.
1: O una altra. No, mira, m'agrada aquesta.
0: Jo no he mirat cap, ho prometo.
3: No he mirat tampoc.
0: No he mirat cap pregunta i ja he avisat.
1: ¿Cuál es el objeto más robado del mundo? Mira, que abans fora de...
0: M'he robat, eh? Un rellotge.
1: El objeto más robado del mundo. Y lo dejamos y al final de eso lo decimos.
2: Okay. La Biblia.
1: Que vaya haciendo las cosas.
0: La Biblia.
2: Yo apunto la Biblia.
0: Es el llibre més llegit del món.
1: Sí. Que vaya la gente diciendo por ahí.
2: Robat.
1: Escribir.
0: Jo he dit un rellotge, però pensant en el furt aquí, perquè ahir vam fer furts amb la policia, amb els Mossos, i llavors penso en furts així, però no d'anar a un hotel i emportar-te la Bíblia, és una bona... Cartera.
1: O sea, cartera, Bíblia i reloj.
0: Sí.
1: No te ven, entiendo que no te ven, però... Vale. M'ha robat del mundo, eh? Los cuadros. Mm-hmm. Claro, claro, o sea...
0: Clar, que sigui molt freqüent, el robatori.
1: Clar, clar. Un quadro... Bueno.
0: Vale. Monedes...
1: No lo voy a decir hasta final.
0: Vale. Claro. Venga, bueno, deixem aquí aquesta pregunta.
1: No, no,
0: venga. Aquí juguem.
1: No sé com se pronuncia esto.
0: Quicks.
3: Quicks.
1: Nada.
0: Deixem aquí la...
1: Voy a decir la palabra mágica. Roll and write. Qué bonito la palabra. Nada, es tirar cosas, hacer cosas y escribir, ¿vale?
0: Vale.
1: Necesitamos estas cacharricas, una para cada uno.
0: Aquí té bastants daus.
3: Pues el bingo esto, ¿eh?
1: Precioso, estupendo. Juego sencillísimo. Sis daus, dos blancs. Un vermell, un verd, un blau... Aquest és molt print and play, aquest joc, vale?
0: Molt què?
1: Print and play, te'l pots fer en tu casa.
0: Ah, vale. Print and play, vale, vale.
1: Sí. Vale? Dos blancs, un verd, un blau, un vermell i un groc, vale? Cadascú de nosaltres començarem llançant els 6 daus.
0: Vale.
1: Sumarem els daus blancs.
0: Vale.
1: I direm 8,
0: vale?
1: Vale? I cadascú podrà tatxar un d'aquí. Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui.
2: Un qualsevol.
1: Sempre d'esquerra a dreta. Vale? I ara us explico el truco. Si tacho el 4 rojo... Ya no podría tachar ni el 2 ni el 3. ¿Vale? Tiene que tachar para hacia la derecha, ¿vale? Siempre hacia la derecha.
0: Vale.
1: Si os fijáis, los de arriba son pequeñitos, los de abajo son altos, ¿vale? O sea, empieza el 12 y el otro empieza,
0: sí, sí,
1: el 1, ¿vale? Y luego, el que ha lanzado los dados puede coger uno blanco y uno de color. Perdón, vuelvo a repetir. Lanzo los dados blancos y digo 7.
0: Vale.
1: Yo y vosotros, además se supone que soy el jugador.
0: Tots, ¿eh? Vale.
1: Podem tachar un que vulguem, el color que vulguem, que doni la gana. El 2, el 5,
0: el
1: que ha salido de la suma de los dos dados blancos. Y luego yo, como jugador inicial, puedo coger uno blanco y otro color, sumarlo y tachar también.
3: Vale.
1: Només d'aquest color.
0: Vale.
1: Vale. Pues el 4 y el 2, pues esta tirada que ha salido aquí, pues 6 azul.
0: Vale.
1: Vale. Insisto, solo se pueden tachar de izquierda a derecha. Si tacho el 5 amarillo, no podéis tachar ya nunca más el 2, ni el 3, ni el 4.
2: Okay.
3: Okay.
1: Sí, facilísimo.
0: Sí, i les fraccions aquestes que tenim
1: abans. Ara vaig amb
0: això. Això ja sí, vale? Que m'està preocupant,
1: és...
0: m'està inquietant.
1: No, la idea és...
0: Jo em vaig perdre les fraccions.
1: No,
0: començar el meu declivi amb les matemàtiques.
1: No són fraccions. La idea és tachar els màxims possibles que pugueu, vale?
2: Vale.
1: Sí, això està claríssim, no?
0: Sí.
1: Per poder tachar el 12 o els dosos, he de tenir 5 abans, si no, no podeu.
0: Vale.
1: Vale? Quan algú de nosaltres tachi el 12 o el 2 de la dreta, tacharem aquest candau també, i aquest dau desapareixerà. Ningú més podrà tachar més coses al vermell, per exemple. ¿Vale?
0: Vale.
1: ¿Cuál es la trampa d'este juego? Si quan jo estic jugant no tacho res dels blancs ni dels altres, tacharé aquí, si us fixeu a la dreta, posa com X menos 5, ¿no? O així. És com tirada fallida, per dir-ho d'una forma. No he pogut fer res. Si no esteu jugant vosaltres, si no deixeu res, no passa res. És només quan esteu jugant vosaltres.
3: Val.
1: O sigui, quan jo jugo, no agafo res dels blancs, ni blanc més un altre color, tatxa-ho.
0: Vale.
1: Sí? Si algú de nosaltres tatxa els quatre, s'acaba el joc. Si entre tots hem fet fora dos daus, s'acaba el joc. Com es guanya, no?
0: Sí, finales. Com es guanya.
1: Si us fixeu aquí, no són fraccions, és... Por cada... Pone uno por uno, dos, dos por dos, tres, tres, seis, cuatro, diez... Cada filera que tingui tachada he de comptar quants tinc. 4, 5, 6, 7. Si tinc 6, 5 vermells tachats, tindré 15 punts.
0: Vale.
1: Si tinc 6 tachats, 21. Si tinc 7, no sé què.
0: Vale. I de cada aquí, aquí ho sumes.
1: Sumarem, traurem els menys.
0: Vale.
1: No, les tirades fallides i sumarem i ja està.
0: A veure si ho hem entès, eh? Jo amb els números
3: sí, sí,
0: ja
3: és complicat. Aquí.
0: Mateo, comences tu.
1: No, passa res, començo jo. Si no hi ha res, si no hi ha cap avantatge per començar.
0: Vale.
2: Tots els dos?
1: Tots els dos, vale? 5 i 5, 10, vale?
0: Vale, dels blancs, eh? Estem parlant.
1: Tothom, o sigui, tots podeu tachar el 10 del que vulgueu.
0: Val.
2: Del color que nosaltres vulguem, no?
1: Sí.
0: Vale.
2: Bueno, pues jo tacharé...
1: Jo tacharé el blau, vale?
0: Tots tenim el mateix, sí?
1: Sí, sí, vale. Sí, jo tacharé el blau.
0: Vale.
1: Sí? I ara jo podria... Ha sortit una tirada una mica estranya, eh? Però tachar, jo què sé... el 8 vermell o el 10 verd.
0: Val.
1: Sí?
0: Sí.
1: No ho faré.
0: No tornes a llançar, eh?
1: No,
0: llavors?
1: No ho faré.
0: No ho faràs, no fas servir.
1: No.
5: Però
0: no
5: ens
0: ho
5: vols
0: explicar,
1: perquè
0: no?
1: Perquè no vull.
5: Ah, okay, okay.
0: Perquè és matemàtic,
5: clar, clar,
0: o sigui, ell ens ha de guanyar aquest joc, m'entens?
1: Bueno,
0: Mateo,
5: sí.
0: Això és així, ja t'ho explico. Ell ha de guanyar aquest joc perquè
5: sí, clar.
0: És
2: si,
0: el seu
2: si no guanya ell, guanya el Marc, perquè fa trampes, o sigui...
1: Ara és un nou, vale? Tothom pot tachar un nou. Pues jo tacho el nou blau, per exemple.
0: Vale. I ara jo ara puc fer servir els altres números, no?
1: Sí, 4 més 5, 9, o això, o 10, 10, no? 10 blau, 10 groc.
0: Val. I tu no vols fer servir...
1: No, jo no puc fer servir ara, jo.
0: Tu és per alguna
1: cosa,
0: però bueno.
1: No, per alguna cosa no. En teoria, quan més X tinguis, millor.
0: Ah, vale. Jo faig servir el 6, el 5, no?
1: El 5 verd?
0: Sí.
1: Però clar, no podràs tachar mai més ni el 8, ni el 7, ni el 6 verd, eh?
0: Bueno, però tinc aquí el 4
1: vale,
0: i el 3.
1: Vale. Ja està, no, sembla bé.
0: Bueno, potser el que faré és el 6, vale? El 6 verd.
1: Clar, com a mínim, no sé.
0: Vale? Normal,
1: no?
0: El 6 verd.
1: Vale, pues ja està. Pues ara,
0: estic pillant, eh?
1: No, la veritat que no té... Que el joc no...
0: us penseu que no, eh?
2: Ojo que agafa carrerilla.
1: El joc no té res, o sigui, no té res, que em sembla... Que...
3: A veure,
0: a veure.
1: Un 7.
0: Un 7.
3: Val.
1: Vale.
3: Tacho un set aquí.
1: Al refiem, eh? Si no, ja lo vas comprovando. Tu ves si hacen trampas.
3: Un set blau. Vale, i ara podria escollir dos daus, no?
1: Sí, clar, sí. Un blanc i un d'altre color. Me lo invento. I ara voy a... Si no has tachat el verd... Ah, no, el verd és que és pequeño, vale.
3: Pues un 8 verd.
0: I aquest només el tacha ell, eh?
1: Només ell.
0: Vale.
1: Por ejemplo, ara, sinceramente, tu jugada el 2 amarillo es perfecto, si no l'has tachado, por ejemplo.
3: Pues,
5: ¿no? Pues ya se había escapat.
3: No, no, però,
5: sí,
3: se m'ha escapat. Se m'ha escapat.
1: Aquesta tirada, el dos groc, és fantàstic.
5: Sí, sí, sí.
3: Sí, sí, clar, sí. Se m'ha escapat.
1: Si n'ha tachado l'amarillo, claro, que al final és un poco de suerte también. Un poco. Carlos, va.
5: Carlos.
1: T'ha tocado. Vale.
2: T'ha tocado.
1: De veritat, és un joc molt... De veritat, que el podeu fer a casa. Només necessiteu això.
5: Clar.
2: Un 5.
1: Madre mía. Me estoy complicando ya esto.
3: Sí, a mí també.
1: Va, però lo voy a tachar, porque yo...
5: Vale.
3: Confiem.
5: Vale.
1: Copia. No te copia,
2: I ara seria...
1: No està Marc, és el que se copia.
5: No, jo no m'estic mirant, eh? Estic intentant concentrar-me en entendre-ho, saps? Perquè jo els números me'm costa, però aquest joc crec que l'estic pillant.
1: Jo crec que és senzillet, no? Que no és molt...
5: L'únic que em falta saber és quan tingui 5, què faig?
3: No? Sí, sí.
1: I si tens 10, millor.
5: Ah, val, o sigui, vaig continuant, eh?
1: Sí, sí.
5: Va, però t'he de guanyar tu, perquè facis tu, no, ja clar, faràs... Clar. Vale, vale, ara, clar, és que hi ha variables que tu coneixes i jo no.
1: No,
5: pensava que amb la 5 ja podria baixar i guanyar, però no.
1: No.
3: S'hauria de haver vist el guió,
1: eh? O que algú...
5: No he mirat el guió, que el Mateo em va imprimir 200 pàgines i llavors em va semblar molt llarg.
1: És jo passo sencer, segur.
5: Clar, vale,
2: ja he agafat.
3: Que no s'entén ni mano.
1: Ho passo sencer tota la temporada.
5: Ens ho guardarem.
1: Un 3 fantàstic.
5: Un 3, eh? Molt bé.
3: 3.
1: Jo tacharé aquest i aquest. I jo faré, jo us ho dic, el 4 groc. És precioso, també.
5: Vale. M'he equivocat.
1: Ja. Ja t'has equivocat, ja m'he equivocat, no?
5: Vale, 5.
1: Un 5, perfecto.
5: Bueno.
1: Buah, me está saliendo 5. Divine, sería la palabra.
5: Divine, t'està sortint.
1: Sí.
5: Ostres, que fort. I faré merda, no? Ui, perdó.
1: Ui, lo que ha dit.
5: Clar, jo puc tachar dins el quadrat, no?
1: No, si no tens 5, sí.
5: Sí, tinc 5.
1: Però no
5: però no és possible, no però és possible. Per preguntar,
1: si,
5: saps?
1: Si t'hagués sortit un 1 i l'obert, sí, i ningú més pot fer servir el verd.
5: Clar. Val. No.
1: Clar, no és el cas, però no sí, cas. Sí. Perquè ja té 5 verds abans.
5: Val. No és el cas.
1: I si t'haixés el 2, tens el 2, que serien 6, més el candau, 7. Per tant, comptaries 28 punts.
5: Sí, però ara no puc. Ara m'he il·lusionat i no puc.
1: Bueno, però per un altre... Vale, pues. Pagao te lo compres.
5: No ho faig servir, llavors.
1: Pagao te lo compres, Isa. Esto vale 8 euros o así, esto es barato.
5: Pues aquest m'està agradant, eh?
1: ¿Ves? Déjalo, la conozco, son muchos años ya.
5: M'està agradant, perquè em fa pensar, però...
1: Porque piensa, pero no mucho, ¿sabes?
5: Sí, sí, no, exacte.
1: No es a malas.
5: Bueno, faig servir el 7, vinga.
1: No, la respuesta, lo que he dicho no es a malas, ¿eh? Más antes.
5: No, m'has definit perfectament. Al final de la vida és que estem tota l'estona aquí pensant.
1: No, que ja, vale. Per això...
5: Necessitem no. Distreure'ns.
1: Buah, no. Sí que passa que no, ¿no?
3: Buah, un 9 es
1: a ver, que me da tiempo. Voy a hacerlo para ganar haciendo trampas. Sí.
3: Buah,
1: es que me parece horrible el 9 este.
5: A ver, a Sergio em diu coses, ¿eh? Potser hem d'acabar.
1: Sergio.
5: A veure el Sergio que em diu. Ens podem allargar fins a I4, val?
1: Ullo, que fuerte!
5: Tenim 4 minuts.
3: Vale, pues un 9 i escolliré ara...
1: Que tenemos que decir la respuesta, eh?
5: Ostres, és veritat, vinga, moltes coses.
1: Però la decimos al final així, plat.
5: Val. S'ha de pensar ràpid, Mateo.
3: Pues no ho sé, 4 i 2. 4 i 2 verd, un 6 verd.
1: Le gusta por eso, porque así manda. Le gusta también porque así manda, ¿vale?
3: También. F de casa.
1: Venga, rápido.
5: 8.
1: Un 8, perfecto. Oye, sí, me estoy poniendo perfecto.
5: Estás colonant, ¿eh?
1: No, es verdad, ¿eh?
5: Vale.
1: Es para enseñarlo, ¿eh?
3: A mí no me agrada un 8,
2: ¿eh? Vale, y...
3: Pues nada.
5: Ostras, y al baixa ya, al Carlos, ¿eh?
2: No, yo he fet malament.
5: Ah, perquè no podies posar-ho. No pot tachar abans, clar.
1: Clar, que és...
5: Clar. Veure, obligat.
1: Hi ha una mica de sort, també, aquí, ja t'hi diria. Sí. Eh? Està molt bé, però hi ha una mica... Un 10. Un 10, estupendo.
5: Un 10.
1: Jo què hago con un 10 ahora? Voy a hacer este, però...
5: Jo sí, a mi em funciona.
1: Sí, bueno, i a l'11 groc. Mira, perquè em va bé, perquè tinc l'11 groc aquí, que és estupendi.
5: I ara què?
1: Per tu.
5: Vale.
1: Com surti un 12, el groc, fora.
5: Un 6.
1: Quan vulgueu, comptem, si voleu.
5: Mira, doncs acabem la ronda, no? I...
2: Sí.
1: Ja sé, no és el juego.
3: Buah, jo no puc tachar un 6, llavors què faig?
1: No passa res. Tu no tens cap obligació d'aguantar els fers blancs. L'única és, si ets tu el jugador inicial, has de fer com a mínim o el blanc o l'altre.
3: Okay.
1: Si no, menos 5 puntos.
5: Jo faré això. El 3.
1: Em sembla bé.
5: I ja està.
1: Bueno,
5: acabem la ronda amb tu,
1: ja,
5: sí. No, amb el Carlos.
1: Vale.
3: Passes el d'Uber.
5: Sí, perdó.
3: Ahí,
1: sí, sumem, jo ja sumo quasi, no? No tengo nada rojo, que fuerte.
3: Pues un 9.
1: Pues el posaré el vermell, perquè no puc posar un altre jo.
5: No, pues no puc. No, vale, jo aquesta no l'he de posar.
1: No, si no vols, no.
3: A veure què faig.
5: Vinga, va.
3: 4, 2, 6...
1: Si no vols, no.
3: Pues no, crec que no. A veure. Ah, pues mira, sí.
5: El 10.
1: Un 10, clar, és que depèn que surti.
5: Vale.
3: Ja està.
5: I Carlos.
1: No és negatiu, que fuerte, Somos buenos, eh? Un altre 9 no el puc fer servir. Jo ja ho he sumant, mira, 1-1.
3: Jo no puc.
5: Jo no puc, tampoc. Vale. Llavors, ara què sumem?
1: Les caselles que tens tachades, vale, a cada color. Jo, per exemple, tinc al vermell tinc més un, doncs un punt. Al groc tinc 5, doncs 5 por, la fracció aquesta,
5: vale,
1: que deies.
5: Multipliques, eh?
1: Por, no multipliques, que posa baix, 15.
5: Vale.
1: No multipliques, és el que tens.
3: Com, perdó, me
1: liat. Tens 5 punts tachats, per exemple, sí, no? Doncs vale, és 5X, lo d'arriba és 5X, 15
3: puntos. Si tinc 3 tachades de groc, o sea, són 3.
1: Són el groc que has de posar, 3, dice, pone 3 por, doncs un 6.
3: Vale, 6. 3...
4: Un
1: 6. I 4. Aquí, 10.
4: Un 3.
1: No tengo negativos, 25. 3,
4: un 2.
1: I 4, 29. Muy poquito, porque ahora no se acaba el juego.
5: 9, 24, 30.
1: Ja, jo he perdido.
5: 30, no? A veure.
1: Home, sí, no,
5: 3 més 6, més 15,
1: sí,
5: més 6.
1: Sí, entonces sí.
5: Estic sumant a tope, eh? Tinc 30, a veure vosaltres.
1: Ah, 29.
5: Jo estic molt contenta, amb la meva partida.
4: Jo 18.
1: Ostres.
5: Mateo.
3: Jo 28.
1: Vos ha guanyat la Isa.
3: Bueno. Sí.
5: 30. Sí. I he guanyat, que estic molt contenta perquè m'encanta guanyar, i amb un joc de números. Increïble. Si em veiés el meu professor anti de matemàtiques, estaria molt orgullós. Quina és la resposta?
1: El bolígraf.
3: El bolígraf.
5: Aquí ens passa constantment i no ens hem adonat. Sí. Ja també passarà, Jos. Clar, Carlos, no?
1: Sí,
5: passa constantment.
1: Molt lògic, no?
5: La gent ens roba els bolígrafs constantment. Doncs acabem aquí. Gràcies i ens emplacem a l'especial ja
1: doble,
5: últim. Gràcies, que vagi molt bé.
2: Vinga, igualment, deixeu.

0: Prat.
1: Tot seguit, l'Entrant en la Creativitat, una proposta per potenciar el pensament creatiu i la innovació a través de dinàmiques i reflexions que ens estimulen la ment.
2: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
3: I aquí preparades una setmana més per entrenar la nostra creativitat, com sempre, amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
4: Hola, Cristina, com estàs?
3: Doncs molt bé, i avui ens crec que em faràs pujar els colors.
4: No, a tu no. No, jo no crec que tu no has de tenir pas de vergonya.
3: Jo sempre dic que la vergonya la vaig deixar a l'incubadora on hi vaig estar 21 dies. Vull dir que
4: ja m'ho pensava. Ja m'ho pensava que anava per aquí la cosa.
3: Creativitat amb vergonya i, com sempre, primerament volem saber què t'ha inspirat a tu per fer aquest programa.
4: Doncs sí, mira, a mi sí que em pugen els colors, perquè jo sí que en tinc de vergonya, eh? Doncs tot va venir d'una conversa on parlàvem de si teníem vergonya o no i de com ens afecta. I clar, tot i així, doncs, amb gent que ens pensaven que no tenia vergonya, resulta que sí. I parlant com afecta tant de petits, com d'adolescents, com de grans, no? I es va generar un gran debat i vam dir, això, n'hem de fer un programa.
3: Home, tots tenim una petita part vergonyosa, més petita o més
4: sí,
3: gran, eh?
4: Sí, però depèn de la situació, depèn amb qui,
3: sempre
4: no?
3: Hi ha coses que ens fan
4: sempre
3: vergonya.
4: Sempre hi ha alguna cosa. Però mira, una cosa de mainada, perquè clar, hi ha les diferents etapes que dèiem. Doncs quan ets petitó, o sigui, fins als 3 anys, 4, posa-li, no tenen vergonya, no han tingut vergonya fins que no hem arribat als 3 anys. Som menys lliures i ànimes lliures, i llavors fem i ballem i cantem i riem i ens atrevim a mil coses fins que ens comencen a dir allò que sempre dic amb els patrons: això es fa així, no et passis a la ratlla, cap aquí, cap allà, i algú ja et fa sentir potser una situació de ridícul o alguna coseta així, i ja hi som, apareix la vergonya.
3: I ja t'amagues darrere les cames de la mama, no?
4: Això.
3: Perquè ja, realment, segurament amb el confort, no? Però sobretot sí, no, amb el típic, jo què sé, company de feina del pare que ens trobem, et saluda i tu te'l mires en plan desconegut, no?
4: Sí.
3: I allò, ara no contesto, no? Vergonya, por, clar, aquí, que clar, es poden vincular
4: sí,
3: dues
4: exacte,
3: coses amb l'exemple que
4: sí,
3: he posat,
4: sí,
3: eh?
4: Sí, sí, és que ja a vegades és vergonya, a vegades és por, però bé, la vergonya també sol aparèixer una mica en el moment en què algú t'ha ridiculit, i allà un desconyat, sí que hi agafes aquella vergonya de dir, ups, no m'exposo perquè sé que tens aquest record, no?, d'aquell moment, que no té per què tornar a passar, però ja ho tenim.
3: No sé en què està pensant la Roser, però li estan pujant els colorets de
4: bueno,
3: les galtes.
4: Bé, és que
3: galtes.
4: Tinc calor, eh? És que tinc calor.
3: Ja veiem que les vermellors de cara poden ser per moltes coses.
4: Sí, sort que no ens veuen, la gent. Doncs mira, i llavors, això és l'etapa de petits. Però l'etapa d'adolescent, aquí sí que aquí sí que tenim un problema.
3: Tot
4: Houston,
3: fa vergonya.
4: Tot fa vergonya. La vergonya, també el que dèiem, es converteix en inseguretat, en por. Ja són moltes coses que això ja és més difícil de portar. I l'etapa de ja més grans, jo crec que la vergonya ja cada cop va desapareixent una mica i arriba un punt, jo he parlat amb gent gran en l'etapa daurada, no?, que em diuen, i és com dir, mira nena, a mi ja m'és igual tot,
3: sí,
4: saps?
3: Sí. Jo estic aquí, penso fer el que vulgui dir el que vulgui, no?
4: Sí.
3: Que pensin el que vulguin.
4: Vull dir que la vergonya també té aquestes etapes, hi ha
3: sí,
4: moments doncs, que ho patim molt i hi ha moments que dius, ja mira tu, jo...
3: I això... per això és molt important l'autoestima, l'autoconfiança, treballar-ho, no? També sobretot des de les escoles,
4: sí,
3: des dels instituts,
4: sí,
3: tot aquest component de gestió emocional, doncs està bé que rebin eines, també, perquè
4: sí,
3: és una etapa complicada i ens pot crear traumes de per tota la vida, que després són tots carn de psicòlegs.
4: Sí, sí, sí, justament en aquest grup que parlàvem, doncs una persona és el que deia que ha deixat de fer moltes coses a la seva vida i ha deixat doncs, de parlar potser amb una persona que en aquell moment li interessava, o sigui, s'ha estimat més marxar que passar la vergonya de fer aquesta acció, no? Home, doncs això és com...
3: Però sempre t'arrepenteixes al final del que no has fet. Del que has fet, ja no.
4: Ja.
3: Del que no has fet, sí.
4: Aquí està el tema. Doncs bé, parlarem de la vergonya... Bueno, i també parlarem de la por escènica, que no és ben bé el mateix. No, la vergonya i la por escènica són... O sigui, no és el mateix, però va lligat. Són com dues germanes
3: sí,
4: que van juntes de la mà, però cadascuna va a la seva
3: aquesta
4: manera.
3: Vergonya portada a l'extrem màxim, no?
4: Sí, sí, sí. Llavors, parlarem de les dues coses... I però primer te vull explicar la meva vergonya i la meva por escènica.
3: Què li fa vergonya i què li fa por escènica a la Roser?
4: Doncs començaré per la por escènica. Perquè, de fet, és que te volia explicar que jo vaig començar a fer ràdio, que no sé si t'ho he explicat algun cop.
3: A veure.
4: Justament perquè jo tenia por escènica. En el moment en què m'ha passat en realitat en diverses situacions així com molt importants per mi,
3: sí.
4: Tant amb recollides de premi com al final de les desfilades de moda, que allò que tens que sortir, no? Que la gent t'agafen els models i has de sortir, i era com que per mi era un trauma, no volia sortir arrossegant, tenia
3: jo,
4: que sortir.
3: No, que fan entre bambalines, no?
4: I va haver un premi també que em van dir que farien una gran festa i que hi haurien més de 500 persones i que vindria la premsa.
3: Vas dormir aquella setmana?
4: No, no, ho vaig passar fatal. Tan malament que vaig estar 2 dies plorant, i fins que vaig parlar amb una amiga que em va saber parlar, o sigui, em va dir el que necessitava escoltar en aquell moment.
3: I, una bona amiga, doncs, aquesta.
4: Una bona amiga, sí. I va ser quan em va fer veure que tenia que disfrutar-ho, que no tenia per què plorar perquè m'estaven donant un premi, que tenia que disfrutar-ho. I bé, vaig fer-li com una mica de gir.
3: El clic, no?
4: El clic aquest, i realment, doncs, sí que el vaig disfrutar. I el poc després, parlant també amb una bona amiga, em va dir, t'aniria bé fer ràdio.
3: Ah,
4: perquè,
3: i aquí
4: com
3: estem,
4: no,
3: eh?
4: Com que no et veuen, doncs és una manera d'anar-te deixant anar, i això. I va ser una mica, doncs, els motius per, també, que vaig començar a fer ràdio. Va ser això, perquè també va coincidir amb el temps que em van oferir per fer formacions, i el fet d'exposar-te a davant de persones i explicar, parlar de creativitat o del tema que estàvem tractant, doncs també era com molt delicat, amb vergonya i amb por escènica.
3: Jo he anat a un taller seu i la vergonya ja l'ha deixat a casa.
4: Ah, ja,
3: ja l'has deixat enrere. Quina
4: ja
3: gran
4: està.
3: Feina que ha fet la ràdio, doncs, eh?
4: Sí.
3: Home,
4: sí,
3: aquí,
4: sí, sí.
3: Visca la ràdio.
4: O sigui, que mira, t'ho volia explicar perquè era com que aquest tema el tenia, dic, mira, això ho hem d'explicar perquè si hi ha gent que s'hi troba, doncs que sàpiga que hi ha reptes, hi ha coses que s'han de fer, però clar...
3: Per atrevessar aquesta por, eh?
4: Ah, això mateix.
3: És atrevessar-la.
4: I tot això té que veure amb la creativitat, que és el que estem parlant cada setmana, que
3: totalment.
4: És tenir una ment àgil i una ment preparada, doncs, pel que vingui.
3: I flexible. Hem de ser més
4: I
3: flexibles.
4: Flexible. I per això entrenem el bròquil cada setmana. I d'aquesta manera, doncs mira, va ser, que gràcies a això ens estem aquí. I ara era com que... em va venir també, o sigui, ara faré com una barreja de temes.
3: A veure, vinga.
4: És que, com aquell encreuament de pensaments, parlant també amb aquesta gent, van començar a sortir les paraules aquestes de tu pots, no? Si ho somies, doncs ho pots fer, i tot això, no? Com lo de travessar els...
3: You can dream it, you can do it, no?
4: Doncs mira, no sempre és així, què vols que et digui, saps? Mr. Wonderful ha fet molt de mal, també. Perquè no sempre és així. A vegades sí, però no sempre així. Per tant, ens hem d'entrenar la nostra ment i hem de fer el que sentim i com ho sentim per superar, doncs, aquestes coses i aquestes vergonyetes i tot això que tenim. I què passa quan tenim vergonya? Doncs que te queda la boca seca, et suen les mans...
3: Els colors que dèiem...
4: El cor s'accelera... No, t'acosta aguantar la mirada...
3: Tremolós...
4: Tremolós... I te pones colorada...
3: Sí, muy colorada... Sí? Sobretot quan em mires...
4: Això...

0: Doncs vinga, ja tenim tots els colors amunt, Roser.
1: Ja està, ara ja està, ja ho tenim fet. Saps on ve la paraula vergonya?
0: D'on?
1: Doncs mira, prové del llatí que es diu la paraula verecundia.
0: Mm.
1: I significa modèstia, pudor o respecte.
0: Doncs vinga, totes vinculades amb la vergonya, no?
1: Ja ho tenim tot, ja tenim la verecundia. Doncs bé, a veure, el que hem de fer és tractar d'evitar... O sigui, no cal evitar la vergonya.
0: Mm.
1: Però el que podem fer és convertir-la en moviment.
0: A veure, i com ho farem, això? És la pregunta que s'està fent tothom.
1: Clar, doncs, bueno, per això hem de tenir la ment ben entrenada, no?
0: Sí.
1: Doncs, el que hem d'aconseguir, doncs, és això, fer que no ens mani, no? Que la vergonya no pugui davant del que nosaltres volem fer, no?
0: És una mica allò de el dolor és inevitable, el patiment és opcional?
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: La vergonya és inevitable, portar-lo a por escènica o un extrem que t'impedeixi fer alguna cosa, o alguna cosa, no? També depèn de tu, qui hem de tenir eines, no?
1: Per poder sortir d'aquí. Hem de tenir eines, però sí, és com allò que diguis, mira, el problema no el pots solucionar, doncs, però com tu portes aquest problema, doncs te canvia la vida, no? Te canvia una cosa, te canvia l'altra. Doncs la vergonya no neix quan estem sols. La vergonya neix quan imaginem la mirada dels altres, o sigui, quan ja estem exposats.
0: Què diran? Què pensaran?
1: Clar, aquests ronrons que sempre estan aquí i que al final, per què serveixen aquests ronrons?
0: Són els que pensa en l'àvia que parlaves abans, no?
1: Sí.
0: I digues, ei, no importa. No importa.
1: I tot això ens porta a parlar de la gent que es dedica a les arts escèniques, que aquests en saben molt, i tu també en saps molt d'això.
0: Doncs
1: clar,
0: vinga, i tant.
1: Perquè la Cristina fa teatre, la Cristina fa moltes coses, i segur que has de tenir algun truc, alguna coseta que fas abans de sortir a escena.
0: Jo faig les tres respiracions profundes, que crec que deu ser una eina que fa servir absolutament tothom, però sí, la de deixar anar el cos i una mica d'empoderament davant del mirall també.
1: Sí.
0: I ja no et veus a tu, sinó que veus el personatge, ja hi connectes, ho respires i per molt que el cor surti accelerat, però... ja està, quan hi sintonitzes després ja tot brilla i tot flueix.
1: Que bé, però això no te surt a la primera, això és perquè ja portes molt d'entrenament i ja saps com fer-t'ho, que això és el que diem setmana darrere setmana, que clar, les coses no es fan amb un xasquidor.
0: No.
1: Ho has d'anar fent. Doncs saps que parlar en públic és una de les situacions que més nervis provoca a la població en general?
0: Sí.
1: És de les primeres pors, eh?
0: Els anys de ràdio, ja et dic, jo amb un micròfon pel carrer semblava que anés amb una metralladora, de veritat, perquè sí, com si anés amb un revòlver, vull dir, la mateixa sensació, aquesta vergonya profunda, un micròfon, però, i ja no et dic a una càmera, eh?
1: Però més, sí, exacte, però més, més por que, per exemple, exàmens o segurament a proves físiques, eh? Vull dir que està demostrat, en general, que és així, eh? I clar, el que hem de fer doncs, és buscar maneres. Llavors, molta gent que es dedica a l'actuació no tenia pensament de dedicar-se a l'actuació i diríem que han après com a teràpia, els hi ha servit com a teràpia.
0: Ho han fet servir d'eina per poder fer aquestes formacions que deies tu o ficar-te davant de tot un equip directiu a parlar, no?
1: I la veritat és que he anat veient doncs, experiències de bastant gent coneguda i t'aniré explicant i començarem per la Barbara Streisand.
0: Vinga.
1: La cantant i actriu que durant un concert que per ella era molt i molt important mentre estava cantant es va oblidar de la cançó, de la lletra.
0: Ah!
1: I es va quedar...
0: Oh, quina ràbia!
1: Sí, davant de milers i milers de persones es va quedar en blanc. I ho va passar tan malament, va passar tanta vergonya, no se'n va saber sortir prou bé, i allò la va marcar que va estar anys que no es va atrevir a sortir davant de la gent. Mica en mica ho va anar superant i ja, i lògicament segueix cantant i ho ha segut. Però no ho sabem, aquestes
0: Home,
1: coses,
0: però
1: eh?
0: Els cantants tenen el recurs de tirar el micròfon endavant, no? I ara canteu vosaltres, que igualment se la saben totes.
1: Bé, suposo que en aquest moment encara
0: va col·lapsar. Clar, o anava amb micròfon d'un altre tipus.
1: Sí, vés a saber, o potser a vegades també es pot barrejar temes personals que et passin i no
0: sí,
1: reacciones.
0: Sí, mare de Déu,
1: i no
0: clar.
1: Reacciones com no, allò que dius, ai, podies haver fet, sí, ja, clar, però quan ets tu davant, al final fas el que fas, eh? Tu te'n recordes del Príncipe de Bel Air?
0: Oh, sí,
1: Will
0: Smith.
1: Sí?
0: Sí, sí, molt fan, jo era
1: que era xula. Doncs aquí tenim els dos casos. Tenim en Will Smith, que era el descarat.
0: Sí.
1: Aquest no tenia vergonya.
0: Sí.
1: De vergonya, res a res. I en canvi teníem en Carton, que aquest sí que era el tímid, no? Era el més ben posat, era el més estricte i molt tímid. Però què li passava en Carton?
0: Què li passava?
1: Que hi havia una cançó que li feia perdre tota la vergonya, però tota. Sonava aquella cançó i es tornava boig. I si poses la cançó, segur que molta gent el recordarà
0: a
1: l'escena.
0: A veure, anem a recordar aquell Príncipe de Bel Air, però l'escena d'en Carton.
1: D'en Carton, com ballava.

0: quin temacle de Tom Jones, és not unusual, i en aquest cas sí que estàvem aquí ja ballant com en Carton nosaltres aquí sí. a l'estudi. Doncs ai, quins records que em fas portar sempre, m'encanta.
1: Doncs aquesta era la fórmula per en Carton per no tenir vergonya. I
0: s'empoderava el que et deia jo.
1: Doncs mira, una altra actriu, la Emma Stone. Doncs la Emma quan era petita patia molta ansietat i molts atacs de pànic. I ella mateixa ho ha explicat en diverses entrevistes, que el teatre, gràcies al teatre, doncs va saber com canalitzar la por.
0: És que és meravellós, el teatre és superterapèutic, eh?
1: Sí, sí.
0: Treballes emocions, ets capaç de viure altres personatges que no ets tu, però sí que has de posar la teva essència perquè aquell personatge sigui real. Vull sí. dir que és terapèutic totalment. Jo ho recomano a tothom, fer teatre.
1: I segons te vaig explicant els casos a diferent gent, ja veuràs com anem a parar aquí, no? Doncs els pares de la Emma Stone la van apuntar a classes d'interpretació per veure si era com una via, i ella deia que posar-se en la pell d'un personatge, com el que estaves dient ara, doncs clar, li permetia expressar emocions que en la vida, en el seu dia a dia, no li sortien.
0: Clar.
1: Li costava molt. I el fet d'interpretar, doncs era com li donava una altra vida, no? Al final és això. Si tens emocions retingudes, és trobar la manera de com treure-ho. I mira, un altre actor, en Hugh Grant.
0: Sí.
1: Doncs en Hugh Grant explica que se sent molt més tranquil davant d'una càmera que en una festa.
0: Imagina't.
1: O sigui, ell té por...
0: És que, clar,
1: bueno, no és
0: ha
1: que
0: xupat
1: por.
0: Càmera aquest home, eh?
1: Doncs és molt tímid, eh? Ell diu que és molt tímid i el fet d'anar a esdeveniments socials doncs, no li agrada. És com una obligació, o sigui, va, però no els gaudeix. I se sent molt més còmode, doncs això, interpretant, no? Estan davant d'un personatge. I una altra cosa semblant també li va passar a Harrison Ford, vull dir que t'estem parlant
0: de grans.
1: De llegendes,
0: sí,
1: no?
0: Sí, tant.
1: Doncs també explicava el mateix, que de petit, de jove, era molt i molt tímid i que, bueno, que no s'atrevia a parlar en públic. I va ser, doncs, quan es va apuntar a interpretació, que va ser com una mica obligat dintre de la seva formació acadèmica que estava fent en aquell moment, i es va donar compte que era la solució al problema que estava patint.
0: Que ho estava afrontant, no?
1: Sí, i el fet de fer personatges, doncs hi passava el mateix que anem a estona, on s'alliberava i ja deia de tot, cridava, plorava, rivia...
0: És que, a part, és el millor. Si et toca un personatge amb aquella emoció que tu tens reprimida, el que t'ho explicaves,
1: sí.
0: Clar, sí o sí, ja has de connectar i tant que facin a coses.
1: Clar, però és com... Podríem dir que és com un ball de màscares, és com un carnaval,
0: sí.
1: Perquè quan tu et poses una disfressa que realment tapa la teva identitat, et deixes anar, no? I tu vas disfressat, que no se't reconeix gens, i és capaç de posar-te al mig d'una plaça i ballar, i saltar, i agafar una persona que no coneixes i fer-li fer una volta. Vull dir, clar... Com necessitem a vegades això, no? Tapar-nos per poder ser lliures.
0: I que divertit que és poder ser lliure, eh? Per tant, sí. treballeu-ho bé, que tots puguem ser lliures i uns mateixos.
1: I mira, i t'explico el cas de la Lady Gaga,
0: a
1: perquè
0: veure.
1: Això també, la Lady Gaga també té un reportatge que explica que ella era una nena també molt i molt tímida, i ella també va fer això, quan va començar va crear un personatge, la Lady Gaga d'ara és molt diferent de la Lady Gaga de quan
0: sí,
1: va començar. Va fer un personatge com molt extrem, i molt excèntric, no? Molt, molt raro amb vestimenta, molt raro amb aparença, amb tot, perquè realment no es veiés enlloc què era ella com a persona. I d'aquesta manera, doncs, va fer això, va perdre la por escènica, va perdre la vergonya, i es va atrevir, doncs, a cantar davant de la gent i a fer-ho. I mica en mica, doncs, a base d'anar-ho fent, entrenament, tal com diem, doncs, la Lady Gaga avui en dia... És la Lady Gaga que coneixem.
0: Ja veieu la vergonya que si empatiu,
1: sí.
0: No us preocupeu perquè tenim molts exemples de que com s'afronta, després prepara't, que et menges el món.
1: Sí, però espera't, que encara et diré una altra manera d'afrontar-ho que va fer en Jim Carrey. En Jim Carrey ho va afrontar amb humor.
0: Amb humor.
1: Perquè l'humor també és un escut. És un escut que et poses per superar les inseguretats, no?
0: Totalment.
1: I llavors és com, fas broma de qualsevol cosa per no encarar-te amb allò.
0: A mi m'encanta la frase de... tota broma té un 50% de veritat.
1: Sí.
0: I és ben cert, perquè al final és sarcasme pur que li fiques gràcia darrere perquè no soni malament, no?
1: És veritat. Jo també ho he fet servir, això, eh?
0: Sí.
1: La veritat és que sí. Quan estava escrivint jo deia, doncs sí. I mira, i la Nicole Kidman, ja per anar fent una mica de recull de tot plegat, ella el que fa és que la vergonya, que també en té, i també n'ha patit, i cada cop menys, però també n'ha patit, la fa servir al seu favor.
0: És la més intel·ligent, doncs.
1: És la més intel·ligent. Llavors fa que l'energia que li provoca negativa, doncs, la gira, i a l'hora d'interpretar és no perdre-la del tot, perquè és com aquell respecte que sempre has de tenir. No? Perquè a vegades, quan perds tota la vergonya, és com te'n dona igual 100 que 50, no? O 50 que 100, no? I ella diu que hi ha el respecte aquest que no s'ha de perdre i sempre has d'estar nerviós davant de qualsevol actuació, encara que n'hagis fet 1000, com si fos a primera.
0: A mi sempre m'han dit, el dia que ja no et posis nerviós abans de sortir, deixa de fer teatre, vol dir que ja no hi vibres. Per tant, sí que és important també mantenir sempre una mica
1: mantenir
0: aquest coquet,
1: això.
0: No? Aquest
1: sí,
0: coquet.
1: Sí, sí. I allò que parlàvem dels rituals abans, que deies, doncs la respiració està clar que és el més efectiu, no? I el que gairebé tothom fa.
0: I la respiració de foc, que activa.
1: Com és aquesta? Ah, vale.
0: Sí, sí. Amb el nas, que ho feia amb la boca amb el nas, eh?
1: Ah, vale.
0: I tot això t'activa tot el cos.
1: I també tenir una frase com un mantra i repartir-te constantment aquesta frase, no? Això també ho fan molts esportistes.
0: Sí.
1: Abans de sortir,
0: som tots
1: no?
0: Són tots supersticiosos, eh?
1: Sí, sí, tens com aquell mantra, no? De dir, vinga, t'ho vas repetint, t'ho vas creient i vas fent. Exercici físic també, no?
0: O els saltets, el deixar anar...
1: L'escalfament vocal...
0: Sí,
1: no?
0: Diafragma.
1: Exacte, i és una manera de preparar el cos i reduir les tensions, i d'aquesta manera, doncs, vinga, va, pum, a la plaça.
0: A donar-ho tot.
1: Doncs mira, ràpidament, tenim dites, no?
0: A veure.
1: Ets un poca vergonya, tenir vergonya aliena, no? La vergüenza ajena, sí, que es diu també, no? Tenir més cara que esquena, aquí sí que ja s'ha perdut tot. I també hi ha una que diu, la vergonya quan es perd, ja no es troba, Cristina.
0: Oh, doncs la deixem anar?
1: Ja la deixem anar
0: només
1: i ens anem
0: mica,
1: al consultor.
0: Només una mica per mantenir viva aquesta màgia.
1: La xispa.
0: Anem
1: al consultor. Bé.
0: No podem marxar mai sense que la Roser ens posi els deures, no? Podríem
1: sí,
0: dir.
1: Sí, fem una mica d'exercici. Avui ens ha quedat un programa bastant seriot, eh?
0: Home, jo m'he divertit molt, eh?
1: Sí, sí, però ho hem parlat així molt...
0: Sí, a vegades sí, fem coses diferents. Avui ha estat així més personal, no?
1: Sí,
0: m'ha agradat.
1: Sí, sí.
0: Que sàpigues
1: està
0: que m'ha agradat.
1: Està bé, tenim la varietat.
0: A vosaltres també ens ho poden dir per Instagram.
1: També que ens ho diguin.
0: A on?
1: Sí, sí. El Roser Martínez Creativitat.
0: Doncs vinga.
1: Que ens ho expliquin a veure què tal.
0: Consultori creatiu. Què anem a fer?
1: A veure, una curiositat científica. El cervell no diferencia gaire entre el que imagina i el que viu. Què vol dir això? Que si visualitzem una presentació o un discurs, pot reduir la por. Per tant, treballem amb la ment i visualitzem el que anem a fer i d'aquesta manera doncs, viurem d'una manera més tranquil·la.
0: I no visualitzeu que fareu el ridícul
1: no.
0: I que us equivocareu o que caureu caminant, no, això
1: fora.
0: No. Aquests
1: tot...
0: pensaments quan apareguin els aparteu ràpid,
1: no
0: els bufeu
1: volem, no,
0: fora.
1: Positiu, positiu. I ara farem un exercici.
0: A veure, exercici.
1: Mira, i és una acció molt petita, però que pot marcar molt la diferència. I jo ja sé que això fa molta vergonya, però és que és molt interessant. I és... per exemple, anar caminant i encara que tinguis vergonya, mirar algú i somriure. I potser posaràs vermell o vermella, perquè clar, és una cosa diferent, o potser l'altra persona a veure com s'ho pren. Però si vas practicant el somriure, cada vegada somriuràs més fàcilment i aniràs perdent vergonya.
0: Ah, doncs vinga, ens empujarem.

0: Sí, sí, sí,
1: hi ha molts patrons que hem de...
0: Però bons consells per treballar, davant del mirall, parlem-nos amb respecte, amb carinyo.
1: Somriure.
0: Clar que sí, sempre.
1: Sí.
0: Molt bé, Roser, doncs...
1: I la vergonya fora, mira, el que puguem.
0: Sí, tu en tens o no? Ja les tens
1: no,
0: tremendament
1: superada,
0: no? No,
1: jo sí, jo sóc com la Nicole Kidman, jo encara en guardo. Cada cop menys, però en guardo, sí.
0: Em vols dir, ara aquí, amb el mini temps que ens queda, què és el que més vergonya et fa? Allò que dius, ai, això és que no ho suporto quan em passa.
1: Bé, no és que no ho suporti, però a mi em fa molta vergonya quan em donen un protagonisme inesperat.
0: D'acord.
1: Em posa com de cop i volta que no m'ho espero i veig que se'n parla de mi i no sé com reaccionar. I llavors em vinc vermella i jo, ups...
0: Ara això jo no ho tenia controlat,
1: clar,
0: eh?
1: Que s'agraeix i agrada, però és una situació que em costa gestionar. Encara a dia d'avui em costa gestionar. Sí, sí.
0: Bé, tots estem treballant-nos dia a dia, sí. Però estàs aquí fent ràdio, sí. Fent formacions. Per tant, sí. La vergonya, una mica molt l'has deixat
1: enrere.
0: Ens
1: doncs animem a la gent a que faci coses i petites accions per anar superant aquests temes.
0: Doncs ja ho sabeu, somrieu, que és molt important. Això.
1: Vinga, va, somrient, Cristina, a veure.
0: Ens hi veiem, oi, la setmana que ve, ens hi veiem sempre tu i jo, somriure.
1: Sempre estem somrient.
0: Mare de Déu, mira quines arrugues de riure que tinc jo.

0: Són 1:15.
1: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
0: Bona tarda, us parla Rocío Santa Eufèmia. El Prat Ball tornarà la propera tardor amb una segona tongada d'ajuts per fomentar la compra al comerç local. El ple del mes de maig ha aprovat de forma inicial les bases. Seran vals de 10 euros i dels quals cada usuari i usuària abonarà 6, mentre que els 4 restants seran subvencionats per l'Ajuntament fins a un màxim de 10 vals per persona. La campanya es durà a terme en un període que habitualment és fluix, a partir del 19 d'octubre al 22 de novembre o bé fins que s'esgotin els 150.000 euros de pressupost previst. En definitiva, es repeteix la mateixa fórmula després d'una primera edició amb una molt bona acollida, tal com destaca la regidora de Comerç, Marina García.
2: Repetim que ha tingut molt bona acollida tant per part del sector del comerç com per part de la ciutadania que ha pogut gaudir d'aquests xecs de compra. Recordem que és una mesura que també portem al PAM, que a més estava compromesa als pressupostos d'aquest any també 2026 i que l'estem treballant també aquesta propera edició molt estretament amb el sector del comerç a través dels espais de participació que tenim al Departament de Comerç.
0: D'altra banda, el ple també ha aprovat una moció a favor de la posada en marxa de la nova línia R Aeroport. Ha estat amb un text presentat per Estimem el Prat després d'uns dies en què s'ha qüestionat la seva necessitat per la saturació ferroviària. Escoltem el portaveu proposant, Gerard Valverde.
3: Considerem necessari que aquest Ajuntament digui la seva i fixi la seva posició per deixar clar a tots els actors què és el que pensem i què volem, si així ho decideix el ple, deixant clar que no volem que aquesta línia de tren no sigui moneda de canvi en futures negociacions. Per aquest motiu, els demano el vot a favor de la moció.
0: La moció ha rebut el suport de totes les formacions que han destacat els beneficis que comportarà aquesta línia per millorar les connexions amb les dues terminals de l'aeroport, però també Barcelona. Això sí, amb una esmena del Prat en Comú per demanar que tots els trens s'aturin al Prat. La d'Estimem el Prat ha estat l'única moció de les 8 que s'han debatut i que ha prosperat.
1: Esports.
0: El Club Bàsquet Prat afronta aquest migdia el segon partit de la fase final d'ascens a segona FEB contra l'Uros de Ribes. A partir d'un quart de dues de la tarda, els Patola Bahí es van imposar per 19 punts. Si s'hi aconsegueixen avui la victòria, farien un gran pas per assolir l'ascens. D'altra banda, l'AE Prat disputa diumenge la tornada de l'eliminatòria contra el Sant Mauro a 6:15 de la tarda, al Sagnier. Els pretencs parteixen amb l'avantatge d'un gol a favor gràcies a la victòria per 0-1 de l'anada. Doncs això és tot. De moment tornem a la una amb l'informatiu migdia.
4: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
5: Bona tarda. A Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
6: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torremuntades.
7: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.

0: Estats Units.
1: Tic-tac, tic-tac. El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta les condicions a kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
4: Let's get ready to rumble! El Club Bàsquet Prat juga a la fase final d'ascens a segona FEP al Prat Ràdio. Gaudeix aquesta setmana dels tres partits de la fase de grups del Club Bàsquet Prat al Prat Esports amb la narració d'Ivan Condé des del pavelló La Granadilla, Badajoz. Tots tres partits a la mateixa hora. Un quart de dues. Dijous, Club Bàsquet Prat, Olàcia Zarautz. Divendres, Club Bàsquet Prat, Urós de Ribes. I dissabte, Club Bàsquet Prat, Puerto Sagunto. No t'ho perdis! Arrenquem amb la millor prèvia des de dos quarts d'una, al magazín Planeta Prat, i continuem amb la narració en directe dels partits des d'un quart de dues i les posteriors declaracions de protagonistes. Viu la fase final d'ascens a segona FEP del Club Bàsquet Prat a la 91.6 de la FM o des del web del Prat Ràdio. Y'all ready for this? I wanna live fast and never look back. That's what we're here for. Don't wanna wake up.
5: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 36 minuts per sobre de les 12 del migdia. Continuem en directe al Planeta Prat i obrim també aquest apartat que estem fent aquesta setmana conjuntament amb el Prat Esports, seguint la prèvia del Club Bàsquet Prat. Us farem aquesta prèvia del partit d'avui, on s'enfrontarà a Uros de Ribes. Jonathan Marín, què tal? Benvingut.
1: Hola, molt bon dia novament.
0: Com estàs?
1: Molt bé, amb ganes ja de que comença aquest partit. Menys de... bueno,
0: anava a dir,
1: menys,
0: no sabem
1: menys d'una hora, però potser d'aquí a una hora, perquè estem veient ja que el partit que s'està jugant ara, sí, que són els altres dos equips del grup de del Club Bàsquet Prat, estan molt igualats, 58-60, ara ens ho actualitzarà l'Ivan, i per tant doncs veurem si no anem a la pròrroga, i clar, això afectarà evidentment el partit del Club Bàsquet Prat. Ja hi va començar amb retard, perquè el partit doncs es va allargar, i per tant van necessitar 20 minuts més, doncs, evidentment, perquè els jugadors dels dos conjunts escalfessin.
0: Jo us ho volia preguntar, que clar, és una pista tan petita que no es pot fer l'escalfament, i normalment el futbol o el rugby fa servir el lateral, fa servir altres espais, però al bàsquet no hi ha espai.
1: Clar, i per tant, doncs, va necessitar 20 minutets, això clar, va fer que el partit doncs, en és lloc normal de començar a un quart de dues, va començar a passar de dos quarts de dues, i veurem aquest, perquè pinta que doncs, amb un marcador tan ajustat, que se n'anirà llarg, però bueno, ara ens ho explicarà l'Ivan Conde, perquè no sé si ja el tenim ja connectat en directe, doncs vinga, anem a saludar-lo. Ivan, què tal?
0: Ivan,
1: bona tarda.
0: Com estàs?
2: Hola, com estem? Doncs, ui, perdó, baixo una miqueta. Vivint el final del primer partit, que està igualadíssim, 58-60. Guanya de dos Puerto de Sagunto, queden 20 segons de partit i té possessió l'equip valencià. O sigui que anem a narrar directament aquests darrers segons. Vola un triple del Sagunto, no entra, té possessió per enviar la pròrroga o per guanyar Eulàcia. Queden 6 segons, té la bola Stanis. Stanis que busca la penetració, a punt de perdre. Passa, sí, passa, s'ha perdut la bola Stanis. Eren passes, semblava força clares, i queden dos segons i mig. A veure, Luigi, què vol parlar? Luigi, què tal, com estàs?
3: Eren passes, sí, que eren passes, però jo crec que hi havia personal prèvia.
2: Sí, podia haver assenyalat falta, que és el que protesta Stanis, que de fet les passes les ha comès gairebé mig en subvagant. El Luigi, el cap de premsa del Club Bàsquet Prat, per qui no el conegui, o sigui que recapitulem, Primer de tot, perdó, bon dia, són també les ganes d'explicar coses.
0: Clar que sí,
2: per
0: endavant,
2: tant, Queden dos segons i mig, possessió per Puerto de Sagunto, que guanya de dos, o sigui que gairebé segur guanyarà el conjunt valencià, que això a priori sembla una mala notícia, però ara també ho comentava gent del Club Bàsquet Prat, a l'hora de simplificar els números pot ser una victòria positiva per al Prat, perquè recordem que és difícil, tot el tema de la fase de grups i els múltiples empats. Si guanya Puerto de Sagunto es posa amb dues victòries, el Prat ara mateix estaria amb una, Uros de Ribes i Eulàcia de Sarauz amb 0. Després juga el Prat amb l'Uros de Ribes. Si el Prat guanya, s'acabaria la jornada amb Puerto de Sagunto i Prat amb les victòries. Es jugarien demà en una final, no? Qui guanya és campió de grup i puja. Qui perd, sí o sí, és segon classificat. I en canvi, Uros de Ribes i Eulàcia amb 0 victòries ja quedarien eliminats.
0: Clar.
2: Això passa perquè el Prat guanyi. Si perd, ja sí que es complica una mica més la cosa, perquè estaríem parlant de que Sagunto tindria dues victòries, Prat i Uros una, i el Prat hauria de guanyar Puerto de Sagunto, i aquí ja veuríem què passa amb un hipotètic triple empat a dues victòries si Uros guanyés a Eulàcia. Però bueno, això de mica en mica, és que ja que agafàvem una possessió que podia fins i tot forçar la pròrroga, teníem ganes de començar amb força. Bon dia, Isa, Jonathan, com esteu?
0: Molt bé, i amb aquesta emoció que
1: sí,
0: ens transmets.
1: Sí, a veure com acaba el partit.
2: Doncs mira, tindrà la possessió Puerto de Sagunto, des de la línia de fons intentarà, des del lateral, perdó, intentarà Eulàcia fer falta, i ha anat a línia de tirs lliures, però està complicat, realment, que el conjunt Sarauz-Sarra tingui opcions. Veurem, ha de fer falta molt ràpid en aquest servei. Veu, ha jugat Puerto de Sagunto amb passades ràpides i esgota els dos segons i mig, protesta Eulàcia, una falta sobre Egaña que els àrbitres no han assenyalat, que també podria haver-la assenyalat, sincerament. Molt empipada la gent de Sarauz, van, poques vegades es feu això en el bàsquet. Mira, els àrbitres és que directament van a vestidors, no volen saber absolutament res, perquè no molts, però uns pocs jugadors d'Eulàcia han anat a demanar-li explicacions en una situació que diem, més pròpia del futbol que no pas del bàsquet, però doncs no han anat a més, àrbitres directament a vestidors. Tampoc és que hagin anat corrents, per la gent que no estigui veient en directe, però sí que el tècnic principal, Beñat Jauregui, i alguns jugadors estaven molt empipats. Però Puerto de Sagunto ha guanyat, i això que escolteu de fons doncs són els crits d'eufòria, Que bonic és ser nen i nena, no? Perquè sí, estan molt i molt contents. Avui ja crec que són tres col·legis, eh? Ahir hi havia un i avui hi ha tres en zones separades. Potser estem parlant de que ara mateix al pavelló de la Granadilla hi ha 250 persones tranquil·lament, eh? La gran majoria de nens de col·les més petits van ser tercer o quart de primària avui, però en qualsevol cas bon ambient. El més normal, veient el que va passar ahir, és que el partit del Club Bàsquet Prat no hi sigui. Veurem si algun col·le vol quedar-se fins a tard.
0: Ah, Ivan, ens has enviat fotografies que anaven avui amb pancartes ja, per tant, hi ha hagut una feina prèvia realitzada i no sé per què han decidit anar a Puerto de Sagunto, aquests nens que són de Badajoz, al final.
2: Sí, no sé, ho van preguntar a l'Aila, aquella alumna amb qui vam parlar ahir, i crec que tot bé, com van veure el primer partit, que era entre Puerto de Sagunto i Oros de Rivas, i els hi va agradar més Puerto de Sagunto, i deu ser això que es fa molt a l'educació d'aquests projectes que serveixen per tot, no? És a dir, vas a veure un bàsquet i serveix per educació física, però deu també valdre per plàstica, perquè és això, han vingut amb pancartes, amb dibuixos, amb aplaudidors, o sigui que han fet també, no?, un projecte més global. I sí, la gran majoria en Puerto de Sagunto. També en part pot ser per aquest, hi ha un senyor del Puerto de Sagunto que anima molt, que us dèiem ahir, que aixecava els braços i tot.
1: I aquest engresca.
2: I hi ha hagut encara aquesta comunió, de demanar, de feia Puerto, Puerto, i els nens ho seguien.
0: Un bon claim fa que tinguis bona afició, eh?
1: Totalment. Ivan, una pregunta. El partit ha acabat a menys 20 i crec que ha acabat abans que el d'ahir, no?
2: Sí, molt abans. De fet, el d'ahir va acabar pràcticament a les 2:05, o sigui que
0: sí, el
2: normal és que comenci a l'hora.
1: O sigui que
2: sigui puntual.
1: Avui són puntuals, no? O esperem almenys ser puntuals,
2: sí,
1: no?
2: Sí, no hem rebut cap informació que digui el contrari. A més, amb més de mitja hora de marge no hauria d'haver problema. El que ens han comentat és que més enllà l'episodi d'ahir, més enllà de que els equips vulguin tenir un temps per escalfar-se, és que es veu que el sistema electrònic que porta tot el tema no només de les estadístiques, sinó del funcionament de la infraestructura de partit, no és una cosa que es pugui fer en 3 minuts entre un partit i un altre, i que més enllà dels 10-15 minuts aquests que ja dèiem que començaria el partit una mica més tard, és que hi va haver alguna petita problemàtica per posar a punt tota la infraestructura més elèctrica, electrònica i de comptabilitat de les situacions, dels punts, del baloncesto en viu, etc. I que això també va fer que la cosa comencés una miqueta més tard, però que, bueno, que no és una cosa que hagi de repetir-se en principi.
0: Ivan, llavors ara el Club Bàsquet Prat sortirà a escalfar-se en breu.
2: Sí, estan ja aquí apareixent alguns jugadors. Clar, al ser tot en el mateix espai, hi ha aquest marge prudencial, no?, que els jugadors marxin del partit anterior. Mira, veiem ara els jugadors del Puerto de Sagunto passant les mans i celebrant-ho amb la gent del col·legi, que crec que és un altre, no és el Luis de Morales el d'ahir, però sí, o sigui, en qüestió de pocs minutets ja sortiran a pista. De fet, recordem, no sé si avui es produirà, els aficionats del Club Bàsquet Prat van fer-se una mica els longuis, en part perquè hi havia, per exemple, Arseni Conde, no?, amb la muleta i encara sortint, no?, recuperant-se l'operació. En principi, el protocol és que tothom marxi del pavelló, l'agradaria, i torni a entrar entre partit i partit, perquè són entrades individuals, a l'excepció de la gent que ha comprat un abonament diari. Per tant, hi haurà ara una mica de trànsit, una mica de moviment, de canvi, una mica d'escenari de tot, i en breus instants començarà, d'aquí a mitja hora començarà el partit del Club Bàsquet Prat, que això, recordem, la gran notícia, podríem dir, o el principal titular del partit d'aquest matí, és que si el Prat guanya, com a mínim s'assegura la segona posició. I per tant, els comptes, si guanya el Prat, serien molt fàcils i ens estalvia una de lius i de calculadores increïbles. Si el Prat guanya, Prat i Sagunto arriben amb dues victòries, Uros i Sarauts eliminats, per tant, el partit de dissabte seria molt fàcil. D'entre Prat i Sagunto, qui guanyi celebra l'ascens, qui perdi juga diumenge a les 5 al partit del segon classificat. A l'altre grup hi va haver sorpreses, hi va haver resultats com a mínim contundents, perquè el Sueca, equip que comparteix hotel amb el Club Bàsquet Prat, ja hi ha una mena de germanor amb la gent de Sueca, va guanyar Mollerussa, a qui també li desitgem molta sort en aquest playoff d'ascens, va guanyar d'1 en un resultat que no tantes travesses preveien, i després el Badajoz, l'anfitrió, va guanyar de 15 a 3 cantos, que era un també dels grans favorits de l'altre grup, del grup de la mort. Per tant, hi ha sobretot una sensació una mica al sí del Club Bàsquet Prat, amb el resultat sobretot del grup 1, de dir, ei, que potser no van fer tan malament ahir guanyant com vam guanyar de 19 a Olàcia, perquè hi ha molts equips que estan perdent, moltes sorpreses en les fases d'ascens, i per tant, com no normalitzar tant que el Prat guanyi en un escenari que és complex per tots els equips.
0: Clar. Ivan, fem una mica de repàs del que hem vist per saber també què ens espera de cara a aquest partit. El Club Bàsquet Prat ahir va guanyar d'una manera molt contundent. Què destacaries del partit d'ahir?
2: Bueno, sobretot doncs, aquesta manera, no?, de guanyar, tot i no brillar, doncs de mantenir-se a flot, no?, de no posar-se excessivament nerviós. Olàcia va tenir un parell de moments, sobretot el tercer quart, que de perdre d'11 situa a 2, i el Prat, més que una reacció de perdre els nervis, no?, d'espantar-se, d'ostres, com pot ser que a priori doncs, un dels equips amb menys vítola, no?, amb menys catxer del grup, ens està posant difícil, no ens surten les coses ni en atac ni en defensa, no? I en canvi l'equip, doncs, sense brillar, insistim, no va ser un partit del màxim nivell del Prat, que pot fer molt més i que pot jugar molt millor, i això ho saben també els propis jugadors, però sí que va, com a mínim, doncs això, no?, fer un pas endavant en defensa, aconseguir fer els bàsics una mica millor, i això és el que segurament destaca més, no?, aquesta fusta d'equip campió, podríem dir, del Prat. I ho destacava l'Imanol Martínez també, no?, que ja s'han preparat per això durant tota la temporada, per jugar contra equips, doncs això, de perfil més defensiu, de perfil més enganxós. Avui, per exemple, novament 58-60, un partit de molts pocs punts.
0: Clar.
2: El que han jugat Olàcia i Puerto Segundo. I després, també doncs, la rotació de jugadors, minuts per a tothom, descans, pensant també en els dos partits exigents que venen, el primer d'aquí a una estoneta.
1: Doncs ahir, precisament parlant de protagonistes, Ivan, vas poder xerrar una estoneta, no?, al hall de l'hotel amb Rei Carrasco, un dels jugadors destacats del partit, no?, d'aquest primer partit.
2: Sí, el MVP, de fet, va ser el màxim anotador Imanol Martínez, però MVP Rei Carrasco, un jugador sempre important, que entre d'altres ens explicava que en aquella mig caiguda amb el gest del primer quart, doncs, com no pot ser d'una altra manera, el primer pensament va ser ai merda, però que no va ser res, i per tant el base del Club Bàsquet Prat, que està al 100% també per jugar avui, com va demostrar ahir, on va ser el jugador millor valorat per part de l'Espota Blava.
1: Doncs si us sembla bé, companys, aprofitem i recobrem aquesta xerrada d'Ivan Conde amb un dels jugadors d'ahir destacats del partit, Rai Carrasco.
4: Doncs sí, som aquí al hall, a l'entrada de l'hotel Túria de Badajoz, on recordem que el Prat, com a mínim, bueno, de fet, si estarà sí o sí 4 nits, dependrà una mica si són nits més o menys intenses, més felices, no?, o fins i tot si necessita un partit més al conjunt Pota Blava del que faci en les properes dues jornades. Estem amb qui ha estat l'MVP de la primera jornada, el primer partit en l'inaugural davant l'Olàcia de Sarauts, que ha guanyat el Prat per 19 punts, amb el Rai Carrasco. Rai, què tal, com estàs?
5: Hola, què tal, bona tarda.
4: Explica'ns, com has vist tu el primer partit?
5: Bé, bueno, com comentàvem, ara ha sigut un inici una mica mogut, no?, entre els aros i el que sigui, no hem començat bé el partit, però bueno, després hem anat entrenant el partit i hem acabat aconseguint la victòria més o menys còmoda, tot i que les sensacions en alguns moments del partit no han sigut les millors, però el que comptava era treure el partit endavant.
4: Un partit una miqueta estrany, no?, amb tots aquests factors que hem anat comentant, si la calor, si els ferros, etc., i un rival també una mica particular, no?
5: Sí, bueno, ha sigut un rival que jo crec que es pot assemblar bastant una mica al que ens hem trobat durant tot l'any, on el que val més i el que és més important és que nosaltres siguem capaços d'autoexigir-nos aquest punt addicional per poder realment marcar una diferència, perquè si no comences amb els, no, amb els marullos de ara la bola no entra, no sé què, perdo les tontes, accions que no acaben de ser del tot netes, i se't pot complicar el partit una mica com durant tot l'any.
4: Com ha sigut el viure sobretot el primer tram de partit on l'Olàcia començava guanyant, després el tercer quart s'ha posat a 2, veieu perill al partit?
5: Bueno, crec que nosaltres hem fet hem treballat bé aquestes darreres setmanes i crec que hem de confiar en el que hem anat fent durant tot l'any, i no perillar, però sí que ser conscients de que ens cal aquest punt d'autoexigència, de més concentració, que ens ha faltat sobretot a l'inici, per tirar els partits endavant, que els que vindran ara seran durs segur.
4: I això per què succeeix? Perquè, per exemple, estem aquí a l'hotel i hem parlat amb gent de tots els clubs, i a la que diem que seguim al Prat és un tranquils, guanyareu, pujareu. De fet, el director esportiu del Badajoz, per exemple, ha dit que per ell el Prat és amb diferència el millor equip dels 130 de tercera FEB. Això, vulguis que no, influeix una miqueta en que a vegades l'equip als primers quarts li costa, per exemple, de ficar-s'hi?
5: Bueno, tot això acaba sent soroll, que no té res a veure amb el que és un partit com a tal, com el d'avui. Al final tu has d'anar al partit contra qui sigui i treure'l endavant. Juguis bé o no juguis bé, el que és important és, si no tenim bones sensacions i som capaços de sobreposar-nos igualment i treure el partit endavant, això al final és el que preval.
4: Sí, que de vegades també és un aspecte que moltes vegades no es valora de l'equip, no? Per exemple, avui contra Olàcia queda com, ostres, s'ha guanyat de 19, era previsible, no? Però amb el més 2 l'equip havia de capgirar la situació.
5: Clar, s'ha de fer, s'ha de jugar, és a dir, això no... Això segur, vaja.
4: Hi ha hagut un ensurt al primer quart on, a més, molt al costat nostre, no sé, ha sigut una mala trepitjar alguna cosa, però hi havia allà un problema al turmell. Res, no?
5: Sí, en principi res. He tingut una mica de susto perquè bueno, no era el turmell, era el genoll. Jo no tot una mica punxada, però bueno, després el Pol Fisio m'ha fet les proves pertinents i hem vist que estava estable, o sigui que el problema hi he pogut tornar a jugar.
4: Així. Clar, en una fase així, no? En tres partits, en tres dies, no sé si es mira fins i tot una miqueta més qualsevol gest o qualsevol sensació.
5: Clar, el primer que m'ha vingut al cap ha sigut, hosti, no fotis, en primers 5 minuts del primer partit encara ens queda molt, és important que no perdem a ningú.
4: Has jugat moltes fases d'ascens?
5: D'Eva no, mai.
4: I què tal l'experiència de moment?
5: Bé, l'ambient és molt xulo, el format aquest de portar equips a una mateixa seu, etc., està força bé, crea un ambient guai i amb moltes ganes dels propers partits.
4: Parlaves de l'ambient, que és xulo, però sí que és cert que pel matí és una mica diferent segurament del que hi hagi a la tarda. Com està sent tot l'embolcall? La calor, hi havia realment traient àrbitre, gent del Badajoz, hi havia 15 i 15 aficionats de cada equip. Això dins d'un partit es nota o realment ni dona temps a adonar-te si hi ha soroll, si no hi ha soroll?
5: Bueno, sí que és veritat que ahir quan vam fer la sessió d'entrenament directes des de l'aeroport feia una calor increïble, que és la que fa ara mateix. El fet de jugar al matí ens ha tocat, és el que hi ha millor. Aquest matí hem tingut una temperatura, molta calor evidentment, però acceptable, portable. I sí que és veritat que paradoxalment l'ambient és una mica fred, és un pavelló molt gran, poca gent, però bueno, això no té per què tenir cap impacte en els partits.
4: Uh-huh. Objectiu sí o sí, ascens.
5: Pujar, uh-huh. Sí. Fa mesos ho parlàvem, no? Allò, si no voteu, sí, és un fracàs. Sí. No, a veure, fa mesos...
4: Això ho ha dit el president del Club Bàsquet Prat, per si de cas, ja ho ha recordat
5: ja
4: avui.
5: Ja ho ha recordat. Sí, ho ha recordat. Sí, sí. Per mi fa uns mesos no era tan clar. Evidentment, si som aquí i hem aconseguit ser quins o hem merescut, l'objectiu és pujar. Aquí hi ha equips que marxaran a casa contents i equips que no.
4: Uh-huh. I d'aquesta temporada, precisament de formar part d'un grup que teòricament ha de ser tan guanyador i que dia rere dia ha de guanyar, a nivell personal has tret algun aprenentatge o alguna lliçó?
5: Bueno, a mi, com comentàvem, jo l'any passat no vaig jugar i poder estar aquest any amb el grup, bueno, he tingut una relació amb el bàsquet diferent a la que havia tingut en temporades anteriors i de la qual estic molt super satisfet, perquè sobretot pel grup humà que hem pogut crear, que per mi personalment ha estat dels millors anys que he tingut mai, o sigui que això és super positiu, trobo.
4: Uros de Rivas i Porto de Sagunto, demà Uros de Rivas, com es plantegen també partits, sobretot en una lliga, no? Ara que ho deies, on acabeu coneixent-vos els jugadors els uns als altres, especialment els equips de la zona alta de la lliga, jugar contra rivals dels que no hi ha tanta informació, més enllà de la que us doni el cos tècnic.
5: Bueno, només veient-los ja hem vist que són dos equips molt intensos, el que comentàvem ara. A mi m'ha semblat que sí que el punt d'intensitat que tenien els dos rivals eren més elevat del que hem tingut avui. Llavors, demà Uros de Rivas haurem d'estar a l'altura, segur, perquè si no, bueno, ens poden posar en problemes. Són un perfil d'equip que a nosaltres, en principi, no és el que ens va millor, perquè juguen a molta intensitat, podria semblar-se a un Mollerussa, com vam tenir fa unes setmanes, així que haurem d'estar a l'altura.
4: Uh-huh. Si l'equip acaba aconseguint l'ascens, hi ha alguna cosa ja, sobretot tenint en compte el pla de viatge, no? Que segurament permet una nit a Badajoz, i alguna cosa pensada?
5: Pues la veritat és que no.
4: No se n'ha parlat d'això,
5: no, això no se n'ha parlat.
4: Vale, no, això també parla bé, no? De la mentalitat de l'equip, però alguna aposta, alguna cosa ja, o un ascens a segona FEB ja entra dins de l'esperable, podríem dir, no us ha donat per...
5: No, la veritat és que no ho hem parlat, això. Sí que volem aconseguir l'ascens quan abans millor, no? Si es pot aconseguir el divendres, crec que ja no és possible, doncs el dissabte, i ja està, però no hem parlat res de celebracions ni de moment no, encara.
4: I amb el club heu parlat de si l'ascens si s'aconsegueix esportivament, després tindria continuïtat als despatxos?
5: En principi entenc que sí, sí. No, no s'ha parlat, però sí, sí. Mm-hmm. Sí.
4: Perfecte, doncs, Rai, moltes gràcies per aquesta estona. Sort demà i passat, i a veure si és així, no? Si divendres, dissabte mateix ja es pot celebrar l'ascens.
5: Perfecte, moltes gràcies.
0: Doncs tant de bo que sí.
1: Tant de bo que sí, eh? Com comentava doncs, ara el Rai, l'objectiu doncs pujar de categoria, també com ens comentava l'Arseni Conde, doncs encara falta aquest reforç, no?, econòmic per poder assolir també aquesta categoria. Queden poc menys de 4 minuts per arribar a la 1. Hi va alguna novetat des d'allà, des de la Granadilla?
2: Bueno, tenim protagonistes, no?, a manca de gent del Prat, que crec que no sé on ha marxat a fer el vermut o el que sigui. Tenemos un par de aficionados de Euros de Rivas. A ver, que soy muy malo con los nombres. Juan Carlos,
6: sí, y
7: María José.
2: Explicadnos, a ver, me decíais que sois familiares de un jugador de Euros de Riva, de Carlos Crespo, ¿verdad?
7: Correcto, somos los padres del 31, de Carlos Crespo.
6: Sí, correcto.
2: ¿Cómo veis el partido de hoy? ¿Qué tal los ánimos?
7: Bueno, pues vienen con muchísima ilusión, ha sido una temporada larga, son muy jóvenes todos, muy jóvenes, pero con mucha garra y sobre todo son equipo.
6: Sí, y además venimos de un partido de ayer que al final perdimos en el último momento y hoy tenemos que recuperarnos. Sabemos que va a ser muy complicado, siento mucho por la afición del Prat, pero vamos a ponerlo muy difícil y vamos a intentar ganar.
7: Vamos a luchar.
2: Para vosotros es una final, ¿eh? 100%.
7: 100%.
6: Correcto, tenemos que ganar para no quedarnos fuera.
2: ¿Qué nos vais a explicar del equipo? ¿Qué tipo de equipo es? ¿Cuáles son los peligros? Así vosotros que también lo vais siguiendo, ¿qué tiene que tener pendiente el Prat?
6: Bueno, creo que nosotros somos un equipo muy sólido, un buen equipo, o sea, un buen juego en equipo, y si conseguimos mantener la cabeza fría y no decaer, creo que lo vamos a poner muy complicado.
2: Bueno, vosotros sois unos de los pocos héroes de las cuatro aficiones que ha venido a Badajoz. ¿Cómo está siendo también la experiencia un poco de estar en la grada y de conocer la ciudad?
7: Pues muy agradable, ha sido pues estupendo que se hiciera en Badajoz, ha sido una oportunidad para conocer la ciudad, conocer la afición deportiva y bueno, pues la verdad es que nos han acogido muy bien, muy bien.
6: Solo veo un pero, yo le quitaría 5 grados menos a la temperatura.
2: O 10,
6: lo demás perfecto.
2: Pues nada, muchísimas gracias y suerte.
7: Gracias a vosotros.
2: Les paraules dels pares de Carlos Crespo, del dorsal número 31. Home, no dic que celebrarem els triples que pugui ficar, però mira, ja ens cau una miqueta bé el
0: bon
2: jugador
0: partit.
2: d'Euros de Rivas.
0: Clar que sí. Doncs han fet una mica la prèvia d'aquest Euros de Rivas que arriba després d'una primera derrota i que aquest partit serà decisiu. Tu, Ivan, no sé què ens destacaries d'aquest rival de Rivas Vacia Madrid.
2: Bueno, és un equip a qui el cost tècnic té molt alt valor. Consideren que, doncs, que juntament amb Puerto de Sagunto, no?, eren clarament els dos equips més perillosos del grup, evidentment respectant un Olacia que realment, doncs, ho ha demostrat avui també, només ha perdut a 2 punts, doncs és un equip molt competitiu. Però això, bueno, sobretot pendents de veure si està al 100%, ara buscaré, perdó, que com hem pujat no tinc el nom aquí de memòria, d'un jugador clau que es va lesionar en el primer partit i que veurem si està per avui. És difícil, no? Tenim 24 hores, però veurem si realment pot participar o no. I després també un equip que depèn molt, podríem dir, de tenir un bon dia en el triple, no? Perquè és un equip que no destaca per això, té un 28%, però per exemple ahir amb un 5 de 31 va veure molt llastades les seves opcions, però sobretot doncs, pel que deien, un equip perillós, un equip que genera també per dins i per tant doncs, un rival complicat, un rival del qual no es pot fiar. I també una cosa que el Prat no ha vist gairebé durant la Lliga, un equip de 12 jugadors, per tant no? disponibles no pocs jugadors per moure banqueta, per tenir diferents moments i alternatives, i per tant doncs això, un rival complicat. I l'altra part que també serà important de gestionar, un equip que sí que es juga a la vida. Perdó, que estem passant per sota del
0: Ivan,
2: mig del
0: mira,
2: pavelló.
0: Ho deixarem aquí perquè els serveis informatius ja estan preparats per fer aquest informatiu express i retornem en aquesta connexió amb la narració en directe entre aquest partit, entre el Club Bàsquet Prat i l'Euros de Rivas en un quart d'hora aproximadament. Gràcies i fins ara.
1: Fins ara.
2: Fins ara.
8: Serveis informatius, al Prat Ràdio.

Bona tarda. El Prat Val tornarà la propera tardor amb una segona tongada d'ajuts per fomentar la compra al comerç local. El ple del mes de maig ha aprovat de forma inicial les bases. Seran vals de 10 euros i dels quals cada usuari i usuària n'abonarà 6, mentre que els 4 restants seran subvencionats per l'Ajuntament fins a un màxim de 10 vals per persona. La campanya es durà a terme en un període que habitualment és fluix, a partir del 19 d'octubre i fins al 22 de novembre, o bé fins que s'esgotin els 150.000 euros de pressupost previst. De seguida us repassem, però el dia ens ha deixat altres titulars.

0: L'emprenedoria s'ha fet un lloc a la plaça de Catalunya amb la celebració del Mercat QM, un projecte amb l'objectiu de promoure entre els infants una economia més sostenible i democràtica. Els esports, avui ben pendents del Club Bàsquet Prat, que afronta aquest migdia el segon partit de la fase final d'ascens a segona FEB contra l'Uros de Ribes. A partir d'un quart de dues de la tarda, els Pota Blava ahir es van imposar per 19 punts i si aconsegueixen avui la victòria farien un gran pas per assolir l'ascens. Pel que fa al temps, cel clar i temperatures estivals per acabar la setmana. Tant avui com durant tot el cap de setmana, el sol serà el protagonista. Temperatures que oscil·len avui entre els 20 i els 24 graus. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar i qui els parla avui, Rocío Santa Eufemia. Comencem el proper mes d'octubre. Es posarà en marxa la segona edició de la campanya de dinamització comercial al Prat Val, que torna a oferir descomptes a la ciutadania per consumir els establiments del municipi. És un dels temes destacats del ple municipal d'aquest dijous, que repassem de la mà del Lluís Rodríguez. Bona tarda, Lluís.
1: Bona tarda. El Prat Val tornarà la propera tardor amb una segona tongada d'ajuts per fomentar la compra al comerç local. El ple del mes de maig ha aprovat de forma inicial les bases, seran vals de 10 euros i dels quals cada usuari i usuària abonarà 6 euros, mentre que els 4 restants seran subvencionats per l'Ajuntament i fins a un màxim de 10 vals per persona. La campanya es durà a terme en un període que habitualment és fluix, a partir del 19 d'octubre al 22 de novembre, o fins que s'esgotin els 150.000 euros de pressupost previst. En definitiva, es repeteix la mateixa fórmula després d'una primera edició que ha tingut una molt bona acollida. Així mateix ho destaca la regidora de Comerç, Marina García Vargas.
2: Repetim que ha tingut molt bona acollida tant per part del sector del comerç com per part de la ciutadania que ha pogut gaudir d'aquests xecs de compra. Recordem que és una mesura que també portem al PAM, que a més estava compromesa als pressupostos d'aquest any també 2026 i que l'estem treballant també aquesta propera edició molt estretament amb el sector del comerç a través dels espais de participació que tenim al Departament de Comerç.
1: En concret, la primera edició que es va dur a terme entre el 16 de febrer i el 22 de març es va tancar amb un total de 120 botigues participants i 207.000 euros liquidats en compres. D'altra banda, el ple també ha aprovat una moció a favor de la posada en marxa de la nova línia R Aeroport. Ha estat amb un text presentat per Ensenyem al Prat i després d'uns dies en què s'ha qüestionat la seva necessitat per la saturació ferroviària. Escoltem el portaveu proposant, Gerard Valverde i Polo.
3: Considerem necessari que aquest Ajuntament digui la seva i fixi la seva posició per deixar clar a tots els actors què és el que pensem i què volem si així ho decideix el ple, deixant clar que no volem que aquesta línia de tren no sigui moneda de canvi en futures negociacions. Per aquest motiu, els demano el vot a favor de la moció.
1: La moció ha rebut el suport de totes les formacions que han destacat els beneficis que comportarà aquesta línia per millorar les connexions amb les dues terminals d'aeroport, però també amb Barcelona. Escoltem Agustín Mataró Soto, de Jóvenes y Pensionistas Decidimos, i Jordi Bern i Tortosa, d'Esquerra Republicana.
4: La futura R Aeroport puede ayudar a mejorar las frecuencias, ampliar la alternativa de transporte y facilitar una conexión más directa.
5: És una peça clau del model de mobilitat que necessita el país i especialment el Prat de Llobregat. És una reivindicació des de fa molt de temps. Parlem d'una infraestructura que ha de servir els veïns i les veïnes i els milers de treballadors de l'aeroport.
1: Això sí, amb una esmena del Prat en Comú per demanar que tots els trens s'aturin al Prat. Rafael Duarte és tinent d'alcaldia d'Urbanisme i Habitatge.
6: Nosaltres, sobretot, estem d'acord perquè volem que s'aturi l'estació del Prat. I això és que sembla molt evident, crec que cal dir-lo i recalcar-lo perquè és el que demanem.
1: Mentre que el PSC ha tornat a reclamar que tots els trens, també de la resta de línies de Rodalies, tinguin parada al Prat. Escoltem el seu portaveu, Juan Pedro Pérez Castro.
7: Que seguirem lluitant perquè el servei de Rodalies sigui digne i aposti clarament pel seu funcionament correcte, puntual i eficient. I torno a dir una vegada més en aquest ple que continuem insistint i demanant que tots els trens de Rodalies que passen pel Prat s'aturin aquí i que el tren de Sant Vicenç de Calders s'aturi de manera definitiva al Prat.
1: La línia R Aeroport serà operada per Ferrocarrils de la Generalitat i compta amb un total de 22,7 quilòmetres i una freqüència de pas de 15 minuts. Segons les últimes previsions, la línia està previst que es posi en marxa entre finals d'aquest 2026 i principis del 2027.
8: Educació.
0: L'emprenedoria s'ha fet un lloc a la plaça de Catalunya amb la celebració del Mercat Coeme, un projecte amb l'objectiu de promoure entre els infants una economia més sostenible i democràtica. Cada escola ha creat una o diverses cooperatives que s'han format seguint processos participatius i decidint conjuntament la línia de negoci.
8: Vam decidir una cooperativa, llavors doncs amb assemblea tots vam, com dit la meva companya, vam aportar nous objectes i nous noms per la cooperativa i doncs ho vam decidir.
9: L'hem decidit en democràcia, votant, vam fer assemblees en tots els col·les que fan el Coema.
10: Vam votar fer una cooperativa, llavors vam decidir president, secretari, tresorers, tothom va portar la seva idea i vam votar.
0: El Mercat Coema és la culminació d'aquest projecte amb una jornada dedicada a vendre els productes elaborats. N'hi ha de tota mena, des dels clàssics punts de llibre i polseres fins a clauers amb el 6-7, el mem de moda entre la canalla. Però les cooperatives d'alumnes també han anat un pas més enllà i ara ofereixen serveis de massatges i pentinats.
8: Llibretes de Masterchef per fer receptes, també fem punts de llibre que quan ho poses surt un animal a sobre, també tenim un cervell de trenes.
9: Fem productes com noms de filferro, tortugues de resina, lletres de resina.
10: Llibretes, safates de fang, clauers de pota blava, pulseres de diana, pulseres de plàstic.
11: Fem un portaespelmes, punts de llibre que són superxulos i també uns ninots, bueno, també més coses, i uns ninots que és com, ho passes a la taula i és com una roda que fa així i és com que es mou. També tenim tres enratlles que són superxulos i que van amb els colors i les pedres.
0: Les cooperatives d'alumnes dediquen els beneficis a entitats socials i associacions que han escollit entre els i les participants.
11: A la Fundació Pequeño Deseo, perquè cada nen tingui un desig abans de morir.
10: Els vendrem i els donarem a dues associacions, un 90% a Sant Joan de Déu i un 10% a Poteta Blava.
8: Va destinada als pallapupes, que són uns pallassos que van anar als hospitals a fer riure als nens que estan malalts.
0: El Mercat Coeme s'emmarca en la celebració del Maig Cooperatiu, que al llarg de tot el mes promou l'economia social i cooperativa a la comarca.
12: Agenda.
0: I moment ara de repassar els actes preparats per aquest cap de setmana. Demà dissabte la CAP s'acollirà des de les 10 del matí fins les 11 de la nit una nova edició del festival Quatre Raons. Enguany, però, el Quatre Raons se centrarà en generar comunitat a favor del poble palestí. Així, tots els beneficis de la jornada aniran a parar a la comunitat palestina de Catalunya i a De Gaza al Mundo. També comptarà amb presència palestina i del llevant del Mediterrani, tant a dalt com a baix de l'escenari. I diumenge torna la festa de la bicicleta, un recorregut de 10 quilòmetres en bicicleta per diferents paisatges del Prat, des de la plaça Catalunya i fins al Parc Nou, una experiència familiar on la via pública queda lliure de vehicles de motor i les bicicletes són les protagonistes.
12: El temps.
0: I acabem repassant la informació meteorològica, com sempre, de la mà del Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
13: Bon dia, les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir en el cas del Pla de Lleida. Per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda. En canvi, al llarg d'aquesta tarda la temperatura ja no pujarà tant, per exemple, a la costa, o també a Girona, on ahir també teníem rècords de temperatura pel mes de maig. De núvols a hores d'ara pocs, però aquesta tarda se'n formaran alguns al Prepirineu, que sobretot a cavall de l'Alt Urgell, el Solsonès, també la Cerdanya i el Berguedà deixaran algun ruixat. Pel que fa a demà, núvols enganxats a la costa al matí amb molta xafogor, tarda de tempestes al nord de la Catalunya central i al Prepirineu, i el diumenge la mateixa situació, tempestes de tarda, amb una temperatura que a grans trets no ha de variar en excés. Ho anirem seguint a la xarxa.

0: I fins aquí l'informatiu migdia d'avui divendres 29 de maig, un informatiu més reduït perquè ara donem pas al Prat Esports. Edició especial amb aquest partit del Club Bàsquet Prat i l'Urós de Ribes, que està a punt de començar, com sempre, de la mà del Jonathan Marín. Que passin un molt bon dia.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: Hi ha coses que no canvien mai, com la calor a l'agost, la pluja a l'abril o els beneficis que ofereix Kia Seminous certificats en la compra del teu vehicle seminou. 7 anys de garantia des de la matriculació, finançament especial amb Kia Finance, garantia de canvi i molts més beneficis. Que no t'ho expliquin? Descobreix-los tots al teu concessionari oficial Kia Seminous certificats de més a la vora.
4: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
5: Let's get ready! El Club Bàsquet Prat juga a la fase final d'ascens a segona FEP al Prat Ràdio. Gaudeix aquesta setmana dels tres partits de la fase de grups del Club Bàsquet Prat al Prat Esports amb la narració d'Ivan Condé des del pavelló La Granadilla, Badajoz. Tots tres partits a la mateixa hora. Un quart de dues. Dijous, Club Bàsquet Prat, Ulàcia Zarautz. Divendres, Club Bàsquet Prat, Urós de Ribes. I dissabte, Club Bàsquet Prat, Puerto Sagunto. No t'ho perdis! Arrenquem amb la millor prèvia des de dos quarts d'una, al magazín Planeta Prat, i continuem amb la narració directa dels partits des d'un quart de dues i les posteriors declaracions de protagonistes. Viu la fase final d'ascens a segona FEP del Club Bàsquet Prat a la 91.6 de la FM o des del web del Prat Ràdio.

0: El Prat d'Esports.
1: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. El Club Bàsquet Prat afronta d'aquí a uns minuts el segon partit de la fase final d'ascens a segona FED contra l'Uros de Ribes. Els Potablaves ahir es van imposar per 19 punts i si aconsegueixen la victòria avui farien un gran pas per assolir l'ascens. Ara acaba d'acabar el partit entre Puerto Segundo i el Zarauz. Victòria per Puerto Segundo, 60-58. Per tant, Puerto Segundo ja té dues victòries i ja doncs, podria tenir garantida, si guanya el Club Bàsquet Prat el seu partit, doncs, la repesca, al igual que el Prat, garantida en cas de no quedar primers de grups. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i a la xarxa X, @elpratesports, i ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar, per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes, arrenca el Prat Esports.
2: Escoltes el Prat Esports.
3: Dos, un, perquè el Club Bàsquet Prat torni a ser equip de Lliga de Port.
0: El Prat d'Esports.
1: Doncs anem a connectar ja amb el pavelló La Granadilla. Ja tenim preparat el nostre company Ivan Conde per al partit entre el Club Bàsquet Prat i l'Uros de Ribes, que, a diferència d'ahir, avui començarà l'hora. Bona tarda, Ivan, de nou.
4: Molt bona tarda, Jonathan. Molt bona tarda a tots els amics i oients del Prat Esports. Doncs sí, a punt de començar. De fet, ja tenim els primers jugadors a pista sota la música de Queen. Avui la megafonia també més entonada. Vaig a reconciliar-me una mica amb les fases d'ascens. Va, el segon dia ha sigut i està sent millor que el primer en tots els sentits, perquè tenim també més públic, ha vingut més gent d'Uros de Ribes, ha vingut més gent de Madrid. Hi ha també un col·legi que encara es manté per aquí, que per exemple estava Miquel Zubizarret, el jugador d'Eulàcia, signant autògrafs. I per tant, doncs, a més, com la competició ja comença a ser, tots els partits són decisius, però ara alguns ja comencen a ser decisius de veritat, com és el cas d'aquest en contra per el conjunt madrileny i de retruc també indirectament per al Prat. Doncs ja ho agafem amb un altre caire. Sí, com sigui, cinquens inicials confirmats, a punt ja de fer-se el salt entre dos per part del Prat: Rai Carrasco, Marc Cessé, José Ignacio Nogués, Adrià Codinax i Thomas Smallwood. Per part d'Uros de Ribes, el tocat, teòricament, però que és titular: Adrián Pérez, Pedro Rossi, Alonso Roldán, Pablo Estebanez i Carlos Crespo. Salt inicial, la primera possessió després d'un parell de tocs entre jugadors és per al Club Bàsquet Prat. A veure si pot arrencar el Prat bé el partit. Ha començat amb un cinquè inicial alt, amb José Ignacio Nogués al 3. Anem a veure, és molt bot la primera mitja volta, no anota, ha quedat curt aquest ganxet del jugador francès i per tant ja puja la bola el nostre jugador adoptiu del Uros de Ribes, Carlos Crespo, el dorsal número 31. Aquest amb Estebanez davant de CC, 10 segons de possessió, intentava driblar, la bola a la cantonada, amagament amb una altra penetració d'Andy Pérez, no aconsegueix anotar, nat al ferro i busca el Prat la rèplica amb Rai Carrasco ja marcant jugada a pista rival, entregant en el mà, apareix Smallwood, apareix per bloquejar Nogués, més de Rai Carrasco, intenta connectar amb Nogués, a punt de trepitjar pintura Nogués, que s'endinsa, busca la cantonada, CC, no entra el triple i busca córrer un dels perills del conjunt madrileny, Uros de Ribes, no anota Carlos Crespo, que anava ràpid, tanca el rebot, és Smallwood, primer minut de partit i encara no hi ha bàsquet. Nogués, que vol acabar la jugada, combina amb Codinax, no anota, rebot llarg per Andy Pérez. I és possessió per Uros de Ribes, com diem, de moment sense bàsquet. A veure la mala estrogança del Prat Esports, tampoc entra sortosament el llançament en suspensió a mitjana distància de Pedro Rossi. Ara sí, Rai Carrasco a pista oberta de 3, tampoc, el rebot per Adrià Codinax, tampoc, sota el ferro, segon rebot, tampoc, queda curt. No volen anotar cap dels dos equips en aquests primers compassos. Compte ara massa alliberat, també triple A, que entra en aquest cas Pablo Estebanez. I em sembla a mi que el col·legi anirà a Uros de Ribes, perquè estan molt a prop de la gent d'Uros de Ribes i clar, i això s'encomana. El poquet factor ambiental potser és favorable als madrilenys. Anem a veure Adri Codinax per la rèplica. No anota Adrià Codinax. I per tant, És una altra possessió per Uros de Rivas, que juga rapidíssim. No a la primera, el rebot és més un de Pedro Rossi. Llançava Estebanez dins la pintura, no aconsegueix transformar, però el rebot Pedro Rossi sí. I és 2-1, 0-5 al marcador, i l'addicional per al dorsal número 4 d'Uros de Rivas.
1: Doncs ha començat molt bé defensivament Uros de Rivas, que de moment doncs, està provocant que el Prat encara doncs, no hagi ficat cap punt.
4: Sí, sobretot de llàstima, de manca d'encert, perquè hi havia situacions clares i no ha pogut anotar el Prat. Se surt de dins l'addicional de Pedro Rossi, per tant, 0-5 al marcador.
1: Perdó.
4: Disculpes. Smallwood al perímetre, bola picada per Nogués, que és superior aquí, a veure si ho pot buscar a mitja volta, podria haver-hi falta, llançament a mitja volta, tampoc entra, bé, palmejant i tocant el rebot, Smallwood, la bola per CC, tampoc el triple. Ara, Jona, quan hi hagi una pausa, que sé que és difícil, perquè a més hi ha delay, no?, endarreriment en les estadístiques, però el partit deu portar 0 de 6 o 0 de 7.
1: Mira, a falta de comptar les darreres, portem un 0 de 8 de tir de camp,
4: Pues mira, encara més.
1: Sí, sí.
4: No ha notat tampoc Uros de Rivas en la rèplica, a veure si aquesta és la bona. Rai Carrasco, sí. El llançament en suspensió directament contra el cristall i cap a dins. Primer bàsquet del partit per al Prat, 2-5. Amb tot, també es pot veure pel cantó positiu, amb un 0 de 8, 0 de 9, com deies, en tirs de camp, i ara amb aquest primer bàsquet, i la diferència és únicament de 3 punts, i a més ara corre ràpidament després de recuperar Rai Carrasco, de costa a costa, de pista a pista, falta sobre Rai Carrasco per evitar la transició i el bàsquet fàcil, falta d'Alonso Roldán, la primera en equip, i per tant també la primera per al dorsal número 7. O sigui que, a veure, ja plou una miqueta menys.
1: Sí, sí, ha necessitat 10 tirs de camp al club es que prepara a ficar la primera cistella.
4: A la desena ha anat l'avançuda.
1: Sí.
4: Doncs ara que no s'hagi d'esperar molt més, que sigui a la onzena. Adrià Codinacs amb la penetració. No, es rebota un altre cop per Codinacs, que no està en el tir, Obre els braços ell mateix, com dient. No és propi de mi tenir 4 o 5 llançaments davant del ferro i no poder anotar. Es lamentava el dorsal número 23, que amb tot és un dels homes clau de l'equip.
1: 0 de 5 porta Codinacs.
4: Recuperen les properes accions. Compte amb el llançament a Fadeaway, que no entra per part d'Andy Pérez. Un jugador que, com dèiem, va jugar pocs segons, va tenir un problema a l'espatlla i realment, doncs, segurament va ser per precaució que no jugués, perquè avui directament al cinquè inicial. Compte amb José Ignacio Nogués, buscant Adrià Codinacs. Mans en posició d'amenaça per trobar passada novament. Nogués, el tap d'en falta, finalment, de Pedro Rossi, que es lamenta, que considerava que havia tocat bola. Bueno, la bola l'ha tocada, més una qüestió de que la falta en fos en un altre similar. Ara no ves li fa el gest com amb el bracet m'has empès al lateral, a la costella. Doncs falta de Pedro Rossi i els tirs lliures per José Ignacio Nogués.
1: 0 de 6, Codinac, ara, de moment, en aquest inici de partit. 0 de 6.
4: Sí, no, i això i en accions que ell...
1: Sí, sí.
4: Habitualment transforma,
1: 5 han estat de tir de 2, només una de triple.
4: Sí, no, i sota el ferro, per exemple, l'altre dia, ahir contra Olàcia, els primers punts del partit gairebé són d'ell, d'això, no?, de rebotejar i escombrar i encistellar, o sigui que... Bueno, ho va comentar Greg Rai Carrasco també a l'entrevista, i és una cosa, allò com... Els equips comparteixen hotel, si no és un és un altre, hi ha molts trobaments, no?, d'un equip que juga, l'altre que començarà a jugar, tal... Tothom parla d'uns ferros traicioners, o sigui, més enllà de la proposta dels equips, que pràcticament la gran majoria de partits vagin a 60 punts, al final no, ja deixa de ser curiós.
1: Sí, ja no és anecdòtic, no? És per què? Quin és el motiu?
4: Sí, percentatges baixíssims, en general, de tots els equips. Ara se li esmuny la pilota a Pedro Rossi, havien cistellat els dos tirs lliures José Ignacio Nogués, o sigui que... Mira, possessió per posar-se per davant en el marcador per primer cop en el partit. Adrià Codinacs, que juga amb Nogués. Situació de moment, circulació per la zona exterior. Rai Carrasco fent tot el serpenteig, buscant a CC, CC cap a netra, CC en suspensió, toca ferro, no entra, Nogués, que captura el rebot, i juga enrere per Rai Carrasco, que se la juga de 3, triple! De Rai Carrasco, l'MVP de la jornada d'ahir, que comença anotant des del perímetre. 7-5 al marcador, ja guanya de 2, ja mana el Club Bàsquet Prat.
1: Doncs arriba el primer triple de Rai Carrasco,
4: Sí, Ara ho ha intentat, però ha sigut bé dos aigua per part de Gustavo Martín. Ha mogut peça, eh? Primers moviments també de la banqueta del conjunt madrileny. I això, eh? Doncs ja per davant, com dius, amb el primer triple i amb un 7-5 en els primers 5 minuts en contra. Sobretot amb el tema dels ferros, a veure Rai Carrasco, el segon triple no entra, ens deien, i és una cosa que podem jugar a fixar-nos, que és molt pocs llançaments que toquin el ferro entren. Si toca el ferro, surt acomiadat completament.
1: Han de fer net, eh?
4: Si no... Com ara, que la primera ha fallat, però després ha capturat sol, completament sol, el seu propi rebot Gustavo Martín per anotar de 3. Capgira momentàniament el marcador, Uros de Rivas, de moment intercanvi de cop, 7-8 al marcador. Recordem, per Uros és guanyar o jugar un partit intranscendent contra Olàcia demà. Kudinax trobant a Smallwood. Smallwood a 2 metres, no entra. Era difícil aquesta situació, eh? Aquí potser buscar alguna altra alternativa, algun jugador que tingués situació de tir. Recupera Oros de Rivas, està Quim Salvans preparat per sortir. Gustavo Martín, que troba molt bé a Rossi. Rossi des de mitjana distància a bàsquet. De 2, 7-10, mini parcial de 0-5. Ha sigut una cosa curiosa, eh? 0-5 Oros de Rivas, parcial de 7-10 a 7-0 per al Prat, i ara un altre 0-5 per Oros de Rivas, eh? Anem de parcial a parcial. I ja falta, juraria aquest de Òscar Méndez, la tercera en equip. Marxa Pedro Rossi, entra, sap greu perquè potser ho dic malament, Hadi, el dorsal número 8. Hadi Adegbite.
1: Complicat aquest cognom, eh? Complicat.
4: Sí, no, els noms nigerians en general, perquè és d'aquests que té 2-3 noms. Compta ara amb Nogués. No anota el rebot, li han donat un cop a la cara a Adrià Kudinax, que aprofita per estar-se una estoneta al terra perquè la falta ha sigut dura, i tindrà el dorsal número 23, llançament de tirs lliures.
1: Es diu Hadi Adegbite Osayamen Adedayo. Queda't amb el que vulguis. Jo diria Hadi.
4: Mira, i ara entra, precisament entrarà Joan Omar Una, el jugador d'origen nigerià. Recordem que és això, a nivell de famílies, no? Per exemple, Aurora de Rivas té els pares de Carlos Crespo. De moment, que conegué o que tinguem presents i localitzats i monitoritzats els pares de Mario del Campo i els pares de Joan Omar Una, que estan a una habitació, apartament, el que sigui, d'una marca molt coneguda, que comença per R i acaba per altres lletres. Anota els dos, Adrià Kudinax, però que això, que sobretot de cara a demà, amb l'esperança que no hi hagi més, doncs sí que s'espera que alguna família més intenti també viatjar de diferents jugadors. 9-10 al marcador. Cap dels dos equips ha demanat temps mort, eh? I entra en bonus Uros de Rivas, sí, sí, en 3 minuts i mig que queden.
1: El primer període ens ho estem ventilant superràpid.
4: Sí, sí, ja, jo crec que els dos equips han arribat a un acord. Ha dit, aquí ningú torna a dinar a les 5 de la tarda. Que guanyi el millor, però, sí, però res d'aturades.
1: No, escoltàvem l'entrevista d'ahir amb Rai Carrasco, la que li vas fer a l'hotel, l'escoltàvem ara a la prèvia. Comentava això, el tema de l'horari, l'arribar tan tard, l'haver de menjar... Bueno, al final és una mica farragós tot plegat.
4: No, i avui fa una miqueta més de calor, eh? A sobre no molta, però una miqueta més de calor que ahir, que ja es di. No ha notat Uros de Rivas de 3, ha capturat el rebot Nacho Llobet, que també ha entrat a pista, com ho ha fet Quim Salvans i Omar Una. Nogués! 2-1 de José Ignacio Nogués, que ha absorbit molt bé el contacte, que ha anat amb tot cap a la cistella i que és capaç de rectificar el seu llançament, toca el cristall i cap a dins, i està generant molts tirs lliures al Prat. És Uros de Rivas, un equip que va molt a la línia d'un punt més de 1.100 vegades. Ho ha fet a la línia regular, perquè ens fem una idea. Estem parlant d'un 50-60% més del que ho va fer a la lliga regular, per exemple, a Olàcia, i en canvi de moment és el Prat, l'equip que està visitant també amb assiduïtat aquesta línia de tir lliure.
1: I ahir amb un molt bon percentatge, i avui de moment doncs també, ara mateix.

0: I aquí, per això, el Prat anava guanyant el descans, però una mica més encertat el conjunt basc, i ahir, doncs, segurament el desenllaç potser hagués estat el mateix, però més igualat.
1: De José Ignacio Nogués, que està absolutament on fire. Ha jugat Nacho Llobet, que havia tret a jugadors cap a l'exterior. Estava sol José Ignacio Nogués, i el Prat, que marca ja les primeres distàncies del partit. El que dèiem, està sent un duel de parcials. Arrenca l'Uros de Ribes amb un 0-5, respon el Prat amb un 7-0, novament Uros de Ribes amb un 0-5, i ara 8-0 encara obert per al conjunt de Mario del Campo. Ha demanat temps mort Uros de Ribes a 2-20 per arribar al final del primer quart. Guanya de 5 el Prat.
0: Doncs de moment el Prat, que tot i no tenir un bon inici de partit i amb un Uros de Ribes que havia començat bé amb un parcial de 0-5, l'equip s'està refent i almenys sembla que podria tancar aquest primer període per davant en el marcador.
1: Doncs sí, a veure si pot mantenir aquesta bona dinàmica. Estem aquí també apuntant allò que dèiem dels parcials, que és curiós. Jonathan, a nivell individual, algú destacat? Mira, marxa al col·legi. Oi, ens quedem sols un dia més.
0: Va marxant a dinar. Doncs pel que fa a les actuacions individuals, el jugador ara mateix amb més anotació en el partit és Nogués, amb 8 punts, seguit de Rai Carrasco, i després ja doncs tenim a Rossi per part de l'Uros de Riba, que és el màxim anotador amb 4 punts. La veritat és que baixeta les anotacions per part del conjunt madrileny. El rebot de moment l'està dominant Codinà, que no està molt encertat de cara a Cistella, però almenys en tema de rebots doncs és el jugador que més rebots ha agafat de moment, amb 4. I pel que fa a les faltes, doncs no és una cosa que de moment ens ha de preocupar. Només Tomàs Smallwood ha vist una per part del Club Bàsquet Prat. Sí que en el cas de l'Uros de Ribes, Jadí ja porta 2.
1: No, important això de les faltes, sobretot doncs, tenint en compte que el partit pot ser llarg, si és que ho ha de ser, i per tant doncs això, una molt bona notícia realment, doncs que l'equip encara tingui marge per ampliar-se amb més duresa si ho necessita o cometre infraccions. Uros de Ribes, en canvi, com dèiem, amb bonus des de fa una estoneta. Possessió per al conjunt madrileny de Ribes va hacia Madrid, ciutat molt de bàsquet durant una època, sobretot amb el Ribes, que va aconseguir coses molt rellevants a nivell de bàsquet femení, no vull equivocar-me, Lliga segur, i no sé si fins i tot, com a mínim, lluny a Eurolliga es va arribar. No ha notat Uros de Ribes en aquesta primera ofensiva després del temps mort. És possessió per al Club Bàsquet Prat, hi ha hagut falta en la lluita. No et sabria dir si ha sigut d'Òscar Méndez, que crec que sí, perquè marxa, i seria la segona, ara ho confirmem. El que en qualsevol cas és tir lliures per Imanol. Un Imanol que recordem va ser el màxim anotador també en el partit d'ahir, i que busca també la seva estrena sobre pista ara mateix, que hi ha hagut força moviment. Sergi Costa, Quim Salvans, Joan Omuaruna, Imanol Martínez i Nacho Llobet. O sigui, també aquesta capacitat del Club Bàsquet Prat, que té 12 jugadors i 12 perfils tan diferents que, home, no et diré que Mario del Campo pugui escollir un quintet a la perfecció de just el que necessita, però sí que té moltes alternatives, Ara, per exemple, jugant amb un equip amb menys centímetres, però també amb capacitat física, bueno, realment, això, un ventall molt, molt xulo per escollir. Anotat 2-2. I Manol Martínez, possessió per Uros de Ribes, la passada a la zona interior no és bona, la salva Llobet i se la queda Manol. Llàstima, la passada acaba directament a les mans d'Òscar Méndez. Bola interior, mitja volta, el llançament bàsquet d'Andy Biersack, que és un dels jugadors importantíssims d'aquest Uros de Ribes, i que ha sortit no d'inici sinó de refresc, i que ja suma els primers punts. Omuaruna, línia de fons, 2 més 1, i ja escolteu com ho celebra la banqueta. Aconsegueix el bàsquet Joan Omuaruna en una jugada de determinació i de valentia, gairebé caient al terra, aconsegueix el bàsquet i el tir lliure addicional per situar el més 6. I sobretot el que deia també Jonathan, que escoltàvem a Rai Carrasco parlant del vestidor, es veuen aquestes coses, no? Joan Omuaruna, que és el jugador amb menys minuts i el jugador, doncs, potser l'únic jugador que podem dir clarament que en aquest equip té un rol secundari, i és que es veuen en cada partit com cada acció positiva que les fa durant el partit. O sigui, és un jugador que aporta, tot i tenir un rol secundari, com es celebra. Falla Tomaruna, però el rebot és per Llobet, segona oportunitat per al Club Bàsquet Prat, i falta sobre Llobet. Ai, a tirs lliures, clar, intenta tallar amb una empanteta, marcar territori davant Llobet. Moltes vegades no es xiulen, però Nacho Llobet també, l'experiència és un grau, i ha manifestat

0: molt corporalment m'han empès, doncs ara li han tirs lliures novament. 18-12. A veure aquest primer tir lliure per Nacho Llobet. Clar, està jugant fases.
1: Serien els primers punts, per Llobet.
0: El primer, just ara, està jugant fases d'ascens a segona FEB. Un jugador que, entre d'altres, ha tingut bagatge a la selecció espanyola i centenars i centenars de partits allí a CB. És que també... quin luxe, realment. Ha notat el segon també Nacho Llobet, 20-12. Bon moment, compta ara el llançament de 3, molt ràpid, acció rapidíssima que ha acabat amb un triple d'Estebanez que no ha notat. Busca ràpidament l'acció al Club Bàsquet Prat. Salvans amb Llobet, tot per trobar a Costa, que marca 3 ditets amb la mà dreta. Acció de pissarra. A veure, apareix per bloquejar Llobet, que finalment s'aparta. Ara sí que bloca al terra Llobet, reclama falta en defensa, en atac, 3 segons. Salvans marxa de tothom, Safateta i Manol, que arriba per empenya i ficar la bola dins perquè no havia tocat ferro. Per tant, ja no només era per transformar sinó per evitar els 24 segons. 2 punts més ara d'Imanol, 22-12. Llançament de Rossi en suspensió, no entres al moment del Prat. Anem a veure, més 10 i queda res. Com hi ha mig segon de decalatge entre la darrera possessió i el crono del primer quart, tractarà d'esgotar el temps al Club Bàsquet Prat. Camiseta que marca Sergi Costa, tots els jugadors oberts. A veure qui s'apropa per bloquejar, ho fa Nacho Llobet per dreta, Sergi Costa que aixeca la bola per Llobet, el pal alt, línia de fons, Salvans amb Omaruna, no anota i s'acabarà el primer quart. Llàstima, perquè l'acció trenada havia sigut bonica, però s'ha tancat bé la defensa d'Uro de Ribas. Final del primer quart, Jonathan. Molt bones notícies, perquè, home, és una mica trampa, però si ho diem al 5-0-5 inicial, podem dir que el Prat porta un parcial obert de 22-7. Anem a escoltar, si et sembla bé, tot sí, sí. Teu, si vols anar dient coses. Mentrestant, jo m'apropo a la banqueta de Mario del Campo.
1: Doncs ara escoltarem les declaracions de Mario del Campo.
2: Una falta solo, que no corra.
3: Ahora tranquilos cuando le arrancamos, que van a completar la falta. Tranquilidad. Ventaja interior. Situaciones interiores. Círculos que no pitan aquí. Círculos, ventaja interior. Juega, cero, puño, camiseta. L para la continuación. ¿Está claro?
4: Vamos, mucho a una falta. Van a
5: pitar
4: ahora, que no se nos vaya la cabeza, ni en
5: pista,
4: ni en banquillo.
5: En el short roll lo que dijimos ayer, tú cortas y el tirador a la esquina.
6: No cortéis todos.
5: Uno solo.
3: El que pasa, corta, y el del taco viene a reemplazar para la salida.
6: No, suba tu pick and roll y va hecho contra.
3: Bien, pues, no nos olvidemos del balance ahora.
6: Seguimos, seguimos, baja, bien, baja.
0: Un d'altre to, Jonathan, respecte al d'ahir, com a mínim amb aquest inici de partit.
1: Sí, clar, home, i tant, és que ahir sobretot el vam notar molt emprenyat, jo crec que va ser, no?, en aquesta primera pausa on deia tot al revés, perquè evidentment doncs, la imatge no era la desitjada, tot i que el marcador era no era molt advers, però clar, de moment doncs, el primer període ens està convidant a pensar que el partit pot ser una mica passeig, com a l'Uros de Riba, doncs baixa una miqueta al cap, que també ens ho comentaven aquesta prèvia els pares del jugador del conjunt madrileny, de Carlos Crespo, si no m'equivoco, sí, Carlos Crespo, que deia, important, no abaixar els braços, no? Si no abaixen els braços, que ens donarien guerra. Bueno, de moment, la cosa, clar, amb un més 10 en el primer període, veurem fins a quan, no?, aguanta aquesta intensitat per part dels madrilenys.
0: Calma, Koundé, que sí. Diríem, no? Però sí. No, perquè és això, també contra Olaci en alguns moments de partit ens feia aquesta sensació i després va guanyar el Prat bé i va guanyar, però algun momentet de cert amoïnament teníem. L'únic que, a veure, ui, ha caigut al terra, s'ha fet mal, diria un jugador d'Uros de Ribas, sí, sí. A veure, anem a explicar la jugada. Llançament en suspensió de Pablo Estebanez, no anota, salta per la bola i captura el rebot un jugador d'Uros de Ribas que s'ha vist que en caure s'ha fet mal i clar, aquestes coses de ha caigut al terra amb la pilota abraçada, els jugadors del Prat buscaven anar per ella i ha sigut doncs, una situació poc agradable en el sentit del jugador, com al terra d'ostres, que m'he fet mal, i clar, els jugadors del Prat fent la seva feina anant a per la bola. A veure en què queda aquesta jugada. No acaba de quedar gaire clara la senyalització, serà possessió sembla per Uros de Ribas. Ah, Luigi, que té tracte preferencial. No, home, no, per tu. Que li donen un xiclet, des de la banqueta en ple partit, és increïble. Ah, doncs al final vola per al Prat.
1: Sí? Ah.
0: Sí, possessió per al Club Bàsquet Prat. I per tant, doncs aquesta primera ofensiva d'Euros, que ha estat també molt desencertat en el tir, amb xifres baixes i sobretot amb llançaments que ja no són els ferros, que van mal dirigits.
1: Sí,
0: els que estem just darrere,
1: es queden curts, no arriben al ferro. Mira, si vols, sí, l'estadística ara mateix, que fa el percentatge de tir de l'Euros de Riba, potser això et sorprèn, és d'un 27% d'encert, El del Prat és d'un 26, o sigui que no està molt lluny l'un de l'altre.
0: Pues mira, és cridant, com a mínim també ser la diferència, en el tir lliure. Ara no ha notat el Club Bàsquet Prat, era Sergi Costa el que tenia un llançament obert des del triple, no ha pogut anotar, i després en la transició corria Carlos Crespo, aquí Llobet en intentava tocar la bola, se l'ha endut per endavant, i no sé si el canvi és per això, perquè ha caigut i ha quedat una mica estabornit el Carlos. Res, el nostre Carlos Crespo no... que no se'l toqui.
1: I novament la diferència, com en el partit d'ahir, de moment la diferència que està fent que el Prat estigui per davant és en el tir lliure, on el Euros de Ribas doncs, ens marca un 0%, 0-1, al Club Bàsquet Prat, 8-10.
0: I ara hi ha atac, falta en atac, atacava Euros de Ribas, i és falta en atac, per tant, possessió favorable al Club Bàsquet Prat, que està mica en mica fent passes endavant importants en el partit. I això és positiu. Hi ha canvis, entra Antonio Ruiz, també entra José Ignacio Nogués, i entra Adrià Codinacs, marxen Imanol Nogués i Omo Aruna. Per tant, falta 9 minuts i 9 segons, 22-12, encara buscant els primers punts d'aquest segon quart.
1: També crida l'atenció el tema de les faltes, només dos del Prat.
0: Mira Antonio Ruiz sol, sota el ferro, Antonio Ruiz, connexió Sergi Costa. Antonio Ruiz, la passada picada per trobar molt sol al dorsal número 6, 24-12, i com dius, també el balanç de faltes, que és una altra estadística en positiu per al Club Bàsquet Prat. Ho deia, també Maribel Campo a la banqueta, comptarà amb allò de la llei del pèndol, que potser ens comencen a assenyalar més de les que hi ha hagut fins ara, perquè això, siguin justes o no, una falta del Prat, no?, en el final del primer quart, això és molt també de roda de premsa, a bàsquet de... tal equipo, no, nosotros tantas faltas, el otro tal, balance, no, poco equilibri. Compta Muros de Ribas, mira la passada com atraca Manrera, No ens volem aventurar, però és el moment del partit d'intentar, doncs, ficar-se al cap d'Euros de Ribas i realment, doncs, fer que els hi posi molt coll amunt la situació. Recordem, els madrilenys han de guanyar sí o sí per seguir en vida la jornada final, la de demà, i 12 a sota contra el que molts diuen millor equip de tota la competició. Això posarà molt a prova, a Carlos, no va dir Carlos Cuerpo, a l'equip de Carlos Crespo, que ens deien els pares que és un equip amb molta empenta i molta capacitat de reacció. Doncs quina prova ara, no és sol, oi, que no toca ferro, el rebot, llàstima, Antonio Ruiz gairebé l'atrapa, ha tornat a pista i ha capturat el rebot Alonso Roldán. Bola per Euros de Ribas, ha marxat Bixac, per cert, llançament des de 3 metres, no entra, no li estan entrant absolutament res, conjunt madrileny. Adrià Codinacs amb velocitat, que juga amb Nogués, aquest ràpidament per Sergi Costa, torna a començar atacant estàtic, 15 de possessió, Antonio Ruiz amb el rol, anem a veure la continuació, molt bé, trobant a Codinacs, extra pas per Nogués, que s'endinsa Sergi Costa, una més per Salvans, no entra el rebot Codinacs, aquesta sí, no, li fan la boina. I salva Alonso, qui l'ulta salva, en última instància Antonio Ruiz, compte que ha caigut aquí, balanç, a veure, 5 contra 4 en aquesta defensa, falta de Sergi Costa, s'ha fet mal, no moltíssim, però s'ha fet una mica de mal Antonio Ruiz, les pantalles LED que les carrega també el Diable, i en aquesta acció ha hagut de saltar desequilibrat, caure al terra, xocat contra el clatell amb la tanca LED.
1: Sí, no, que, bueno, són perilloses, i no només pel tema del cop, sinó també que segons com colpegis et pots fer un tall.
0: Sí, no, és millor, són temes que tinc molta aprensió, és millor no parlar de... perquè hi ha hagut accidents bastant perillosos, i amb conseqüències molt dures. Un esport de risc, sempre s'ha d'intentar anar en compte, tant a futbol, a bàsquet, a tots. Ara aconsegueix anotar Òscar Méndez, 24-14, perquè el Prat estava doblant, el marcador a Euros de Ribas. Amaga amb zona, zoneja, sí, zona, Euros de Ribas, Zona, zona, zona, 2-3. A veure, o bueno, no sé jo si és 2-3, eh? Antonio Ruiz, que no aconsegueix anotar sota el ferro, i ara ràpidament corre Andy Pérez, però li pispa la bola, està fent la del Palomero Antonio Ruiz, que aconsegueix el bàsquet. 26-14, torna el màxim avantatge del partit. Més 12 per als Potablava. Bé, bé, bé. Està doncs donant unes sensacions molt millors que ahir, el Prat.
1: Sí, i la circulació de pilota a mi em sembla molt més ràpida. Evidentment, doncs, a cara a Cistella, potser per les anelles, que, doncs, com comentaves, doncs, dificulten l'encert, però molt millor en defensa i molt ràpida aquesta circulació, que doncs, fa que moltes vegades doncs, tinguin un tir net els jugadors del Prat.
0: I ràpid també és Adrià Codinachs, que en una recuperació del Prat ha anat directament contra el ferro, acció de Quirats, marca de la casa del dorsal número 23 per posar el 28-14. Més 14 per al Prat, ha tornat a demanar temps mort la banqueta d'Euros de Ribes. Escoltem novament Mario del Campo.
7: Tomás, Antonio, atacamos zona ahora, paciencia, es decir, los tiros que estaréis totalmente solo. No, acordaros, que llegue al fondo igualmente para fijar esta posición. Si es dos, vengo aquí, jugáis este pick, esta, este, pam, cambio el abandonado. Si me llega invertida, divido, ¿está claro?
8: Una cosa,
7: sobre
8: está
7: todo, un momento, un momento. El balance después del ataque a zona.
8: 14 puntos solo,
7: el vuelo de balón,
9: el
7: vuelo de balón después. Acuérdate. Claro, no relajéis detrás, por favor.
10: Van al rombo, Leo, para jugar reject, cuidado.
8: Están buscando mucha puerta atrás después de invertir el balón, están atentos ahí. Venga, va. 1, 2, 3.
0: Doncs ja hem escoltat l'aportació també de diferents jugadors, però abans que volia acabar de donar les seves indicacions Mario del Campo, per exemple Nacho Llobet, que indicava aquest aspecte de les faltes. Espera, que li he de comentar una cosa al Luigi, que és que aquest senyor és el responsable de premsa del Badajoz, que necessitava trobar aquest, el de blanc. Vale, perdó, és que hi ha coses ja, Jonathan, tenim una edat que hi ha confiança, hi ha coses que sí, no podem parlar en directe i fer-les a la vegada.
1: Coses del directe.
0: Sí. No, això, doncs, sobretot amb aquesta indicació de mantenir el to, de mantenir el vigor i, no, i el sacrifici defensiu davant d'un Euros de Ribes que veurem si no comença ja a veure's obligat també. Ja hem vist que ha començat a aplicar una zona, o sigui que ja, però ara amb el temps mort, a veure si no busca ja coses una mica de, doncs, d'alerta vermella, que és una mica en el que està l'equip madrileny. Compta amb Òscar Méndez, l'oposició i el tap de Nogués, però la pilota és en línia de fons favorable a Euros de Ribes amb 11 segons. És això, al final, una miqueta més que ahir, però ens hem quedat als 50, 60, 70 de... Està Puerto de Sagunto veient el partit, fent una mica de scouting del Prat. No és mala hora, tampoc, la de jugar abans. Ara hi ha falta sobre Andy Pérez, que buscava el llançament a la mitja volta, no ha notat, però anirà a la línia de tirs lliures, una de les primeres vegades també per part d'Euros de Ribes.
1: Sí, ha anat poc, ha anat poc.
0: Mira, i com deies, bueno, sí, està anant relativament ràpida, la primera meitat. Com a
1: sí, no, a diferència d'ahir, no només el partit ha començat abans, sinó també el ritme. De moment està sent molt ràpid. Segurament ara Euros, veient una miqueta la sangria, podríem dir, no?, que està patint el seu equip, doncs, els temps morts per intentar, doncs, que la cosa no es vagi abans del descans.
0: Ha fallat el primer Andy Pérez, anota el segon, per tant, 1-3 en tirs lliures. Abans només havia llançat aquell addicional Pedro Rossi. No sé per què, crec que l'he dit 20.000 vegades Pablo Rossi, pobra. Doncs continuem la zona, Euros de Ribes i el Prat, que busca maneres de trencar-la completament. Smallwood al costat de la pintura, en situació lateral, està sol Cessé. Triple de Marc Cessé, que implorava, que aixecava els braços mirant al cel com per fi m'entren aquests triples tan marca de la casa, aquests que porto tota una vida ficant. I l'avantatge ja és de més 16. El Prat amb 31 punts, però sobretot també destacava Imanol en el temps mort, porta i ha deixat de moment en 15 punts en 14 minuts i mig a Euros de Ribes. Per tant, excel·lent en tots els terrenys del conjunt Potablava. Possessió per als visitants. per Uros de Ribas. Intenta penetració d'un Òscar de Gustavo Martín que ha caigut, i sort que no s'ha fet mal en una caiguda lletjota, amb el turmell gairebé se li ha girat, i corre el Prat, CC Catxanxut, no entra el triple, rebot per Uros de Ribas. Llàstima, perquè això ja sí que ens feia tornar bojos una mica tots. Falta Adrià Codinacs, entra amb bonus al Prat. Havia fet poquetes i ara ja se li han acumulat totes. La primera per Adrià Codinacs, per l'ex del CC, que no sé ser. Juga Uros de Ribas. Òscar Méndez, sol, el triple, triple, sí. Si això fins i tot... Això és igual la categoria, eh? Bola que té el base, s'enfonsa el seu parell, s'ha quedat sol, dius, doncs vinga, vaig a provar el triple. 31-18, vol plantar batalla, vol comparèixer Uros de Ribas, compta amb el triple alliberat, no entra Rai Carrasco. Ui, sol Codinacs, a la segona sí, però no és el dia, eh? L'ha ficada i tot i així s'està lamentant, apretant les dents, perquè és conscient de que està fallant bàsquets impropis d'ell, però bueno, ha sigut capaç, en aquest cas, d'esmenar-ho, capturant el seu propi rebot. Ataca Uros de Ribas, Òscar Méndez, falta, no val la continuació, en qualsevol cas no havia entrat. Tampoc importa si era acció de tir o no, perquè com el Prat estava en bonus, tindrem tirs lliures per part d'Òscar Méndez. Ara, amb el tema de les faltes, hem anat a l'inrevés, eh? El Prat ara és qui ja té les 5 i Uros
1: sí,
0: de Ribas.
1: Sí, s'ha igualat una mica. Ara mateix, a falta d'actualització, són 5-9. Encara continua, evidentment, doncs, a l'Uros de Ribas més faltes, però sí que és veritat que en aquest darrer tram, doncs, el Prat ha incrementat la seva xifra.
0: Sí, i estem a l'espera de confirmar que ha estat la falta, perquè crec que és el primer jugador del Prat que comet la segona. I per tant és el primer jugador que arriba a aquestes xifres. Han entrat els dos tirs lliures a Òscar Méndez. I sort que el partit, com diem, esperem que no sigui una final d'aquestes de 2 hores i quart, perquè no sé si sóc jo, però jo tinc avui més sensació de calor que ahir. De fet, o sigui, la prova del cotó, diria, que és que d'altres dies hem passat una calor horrible, però no hem suat. I jo ara una mica tona, ni que sigui allò de... Per al front ja comença a aparèixer la suor.
1: Ara mateix, 33 graus en marca, que fa a Badajoz, i en màximes sí, que poden arribar al 37. Clar, després, la sensació
0: més,
1: tèrmica...
0: El problema és que fa més... Sí.
1: La sensació tèrmica, evidentment...
0: Fa més calor dins que fora. Si fora s'està bé. O sigui, és que fa tanta calor aquí que fora sí està bé. A veure, el Prat, Jaume Soler... Triple... De Jaume Soler apareix l'especialista i torna a situar el més 16. El Prat guanya de 16 punts a falta de 4 minuts per al descans. Compte també obert, alliberat, el triple no entra per part de Gustavo Martín i serà possessió per al Prat, que té l'oportunitat de situar un nou màxim avantatge. Falta, oi, quina falta, tenia marge per fer-la. Està pressionant Uros de Ribas des de fa un parell de jugades a tota pista, i s'han quedat, no és, per servir la bola i un únic receptor, que era Rai Carrasco. Ha rebut molt al límit Rai Carrasco, en falta, en la intenció de robar la bola de Carlos Crespo. Però clar, Rai Carrasco ha obert els braços com dient, fills meus, els altres tres jugadors que esteu al ferro rival, què feu? Bueno, ara perd la pilota al Prat, li està sortint, la pressió a tota pista, falta Rai Carrasco, a punt el 2-1. Estava a punt d'esgotar 5 segons amb la pressió intensa d'Uros de Ribas. Ha enviat, no és, una bola bombada molt alta, superant a CC, que no ha arribat. Se li ha anticipat un jugador d'Uros de Ribas i la jugada acaba en falta sobre Álvaro García Quílez, un dels jugadors que no havíem vist gaire en el que portem de partit, i amb tirs lliures, O sigui que premi també per Uros de Ribas per aquesta pressió en tota pista que li ha sorgit efecte. La gent d'Aulàcia que marxa, suposem, a sopar, bona dinar, i amb
1: sopar,
0: la decepció...
1: Sopar, encara crec que no.
0: Bueno, són bascos, poden fer el que vulguin. Però sí, falla el segon Uros, però perd la pilota al Prat, només intentar jugar des de pista pròpia. Compte amb la mitja volta, ve el tap aquí de Smallwood, recupera el Prat, quines dues tres jugades, de pèrdues, a veure si es queda en una anècdota, en punts, no li ha revestit a gaire res, i Uros de Ribas, que només ha notat un punt de tir lliure. 36-21, 3 minutets i mig, està sol Soler, no, es queda curt. El triple Bueno, és que si el Prat encara tingués una miqueta més d'encert en el triple, el resultat podia ser encara més urgent per hores d'arribar. Si hi ha falta,
1: 4 de 16, de moment el Prat en el tir de 3.
0: Sí, que a veure, no és fatal.
1: Gairebé un terç.
0: Sí, un 25, no? Diria.
1: Sí, aproximadament.
0: I doncs això.
1: I també he destacat, d'augment, que l'atac del Club Bàsquet Prat és molt coral. Únicament hi ha 3 jugadors que encara no han vist cistella: Thomas Smallwood, Quim Salvans i Sergi Costa.
0: Bueno, i jugadors curiosos, que no hagin encistellat.
1: Sí, crida l'atenció.
0: De Smallwood no anota tampoc, Oros de Rivas, el tir lliure. Álvaro García Quílez. El tema dels llançaments i els percentatges en aquesta fase és per fer-s'ho veure, en general.
1: Sí, sí. Thomas Smallwood porta un 0 de 2, Quim Salvan un 0 de 3, i és veritat que el que menys ho ha intentat és Sergi Costa, que només ho ha fet des de la línia de 3 i no l'ha ficat.
0: Al final 1 de 2, novament per Álvaro García Quílez, i és pilota per al Prat. Està creixent Oros de Rivas en la pressió, li pispen la bola a Smallwood, compta amb la jugada fins al final, falta Smallwood. Demana temps mort en arribar al campo, que està molt empipat perquè és la tercera pèrdua i ha estat abans a punt d'haver-hi una quarta en qüestió d'un minutet i mig. Temps mort, ens aproparem així molt, molt com si no anés la cosa amb nosaltres per veure si ho podem escoltar, però segur que amb poques ganes de... l'energia serà diferent perquè són 4 pèrdues consecutives.
1: Sí, sí.
9: Hemos parado, Me quitan el balón de las manos. Una vez, dos veces, tres veces. Ya, Dios. Estar con un poco de tensión. Empezamos bien, cogemos ventaja y nos dejamos ir. Ya, Leo, protegeros la bola, Dios. Ya. Suben un poco líneas. Más tensos, apretad más por arriba. El rebote, para la falta. Protegeros el balón. Salida de presión después del tiro libre. Ya. Leo, muy básico, es solo concentración, venga, coño, venga.
0: Doncs... Home, és que sí que és cert que... Digues.
1: No, que anava a dir que Mario del Campo denunciant aquesta relaxació per part dels seus jugadors quan han tingut una àmplia avantatge.
0: Sí, sobretot que és cert que està fent molt bona feina, Oros de Rivas, en aquesta pressió, i que està aconseguint recuperar pilotes. Hi ha un punt de mèrit molt evident del conjunt madrileny, però després és cert que, ostres, que 3-4 consecutives, és que han estat pràcticament consecutives, sí que no... Doncs a un equip de qui sempre ens desfem en elogis i que ho té el Club Bàsquet Prat no li pot passar, perquè realment és l'única manera en què està aconseguint Oros de Rivas generar una miqueta de dificultat en el que portem de partit. Tirs lliures per Pedro Rossi. Es fa el silenci sepulcral en aquest pavelló. El primer entra i és que he vist una cosa molt graciosa. Crec que les dues aficions han anat al mateix establiment de tot a un euro, perquè les botzines, el Prat ha comprat un parell de botzines. Pedro Rossi no anota el segon, possessió per al Prat, 36-23, i una botzina igual és la que està sonant ara per part de la mare de Carlos Crespo, qui hem entrevistat abans.
1: Hauran anat al comerç de més proximitat al pavelló, segur.
0: Sí. Realment passen, és molt divertit, tot el tema de les fases, aquestes coses tan de... No, com són poquets, s'acaba fent una família. Hi ha hagut falta i el Prat, que servirà la bola des del fons, marxen Cessé i Smallwood. A pista ara mateix el Prat hi ha Rai Carrasco, Salvans, Soler, Llobet. Bueno, Soler, Nogués i Llobet, ara sí. A veure, aquest servei amb problemes, Nogués des de l'aire, la salva per Llobet. Està fent una pressió enorme Oros de Rivas en aquests moments de partit. Nogués, que vol driblar, que vol fer ballar. Nogués, llançament en suspensió, escaneta cap enrere i bàsquet. Clar, el Prat amb problemes. Qui apareix al rescat? Qui vulguis. És que tens un José Ignacio Nogués, és que tens un Nacho Llobet, és que tens un Jaume Soler, és que tens un Rai Carrasco, o tens un Quim Salvans, que també és un jugador acostumat a salvar causes perdudes. No anota Oros de Rivas, busca el Prat l'ofensiva, sola a la cantonada, Rai no entra, però el gran rebot de Jaume Soler permet una segona oportunitat. És falta clara i continuada s'acaba assenyalant de Pablo Estebanez. I Uros de Rivas, que s'apropa al bonus segona de Pablo Estebanez.
1: I el primer període...
0: Són dos minuts molt importants.
1: El primer període ha anat rapidíssim. Aquest segon estàs en llarguet, eh?
0: Sí, sí, sí, realment sí. Més faltes, més aturades, hi ha hagut temps morts.
1: Sí, clar, sí.
0: Final, mira, Soler rebre llançament, no entra el triple. El percentatge de triple que també està baixant amb tot el prat, 38 punts de 2 minuts per al descans, que està molt bé. Juga Oros de Rivas, Gustavo Martín, hi ha hagut un canvi aquí, un desajust, s'ha quedat el gran amb Salvans, clar, ho castiga, ho carrega Andy Biersack i acaba aconseguint treure la falta i els tirs lliures. És això, eh?
1: Ahir al descans una mica... ens vam anar amb 37 punts del Prat, xifreja superada respecte a la d'ahir. Sí que és veritat que doncs, el descans del Zaraut va arribar a fer 32 punts. Veurem si arriba també aquesta xifra al conjunt madrileny.
0: No fa pinta, eh? I més si, per exemple, des del tir lliure doncs continua amb aquestes dificultats, eh? Poquet, toquem fusta, no és fusta, però com si ho fos. Andy Biersack, un dels jugadors més perillosos de l'Uros de Rivas, que busca el segon llançament, aquest sí que el transforma. 38-24, clar, com sempre, l'exigència és tan alta i ha de ser tan alta per al Club Bàsquet Prat que estem com, oi, que han pitjorat una mica la cosa, quan guanya de 14 el Prat a 2 minuts per al descans. Ha costat, però al límit ha pujat la pilota al conjunt Pota Blava abans dels 8 segons. Salvans, espera moviments, rep Soler, l'indirecte i atac, sí, atac de Nogués. Semblava, com a mínim aquí en el darrer moviment del dorsal número 13 per alliberar a Jaume Soler que tingués un triple frontal. Recupera la pilota, Oros de Rivas, els dos equips en bonus. Gustavo Martín, pujant la bola. Rep Carlos Crespo, Biersack. Aquest és Adrián Pérez, que se la juga de 3, padreta. I el rebot és per al Club Bàsquet Prat. Anem a veure aquest canvi, buscant cantó dèbil. Soler se la prepara, se la juga, no entra el triple, el rebot és per Oros de Rivas i ja avança i ja corre Gustavo Martín, que busca cantonada. Allà està Crespo, Gustavo Martín, rebre i llançar, triple. Se l'està jugant Oros de Rivas i acaba entrant i demana temps mort Mario del Campo ipso facto. Després del llançament de triple intenta ficar-se, intenta guanyar vida Oros de Rivas, que aconsegueix situar la distància en 10 punts per primer cop, en 11 punts, perdó, per primer cop amb força temps. Quedaran 53 segons, Jona, 38-27, guanya doncs el Prat.
1: Doncs l'Oros de Rivas, que de moment no abaixa els braços i doncs ha retallat distàncies, el Prat que ha anat guanyant de molt, de 16 punts, però doncs l'Oros de Rivas que vol anar-se amb la distància més petita possible al temps de descans. Un Club Bàsquet Prat que pel que fa al tir de camp, doncs de moment l'encert és el que és, no és dolent, però sí que és veritat que ja sigui per A o per B, doncs ara mateix doncs 13 de 41 ha fet en el tir de camp. Destaca sobretot la xifra en el cas de la línia de 3, 4 de 19. Per tant, doncs, no hi ha molt encert des del perímetre, però bueno, veurem en el segon temps si aquesta dada millora. I a l'Uros de Rivas, doncs, que de moment amb un millor percentatge en el tir de camp, 8 de 28.
0: Doncs a veure de per què donen aquests darrers 53 segons. Veiem algun vano. Hem vist molts vanos, sobretot, clar, la gent preparada perquè coneix el pavelló. En el partit del Badajoz, que al final, clar, potser nosaltres també nos vinimos un poco arriba. Ja ens havia dit el Badajoz que estaven contents i havien venut uns 800 abonaments per tot el playoff i esperaven entrades de dia. És difícil copsar-ho per no conèixer el pavelló, per molt que tingui 5.000 espectadors, etc. Però sí que semblava que hi havia 1.500, 2.000 persones com a molt. Era un dijous, segurament si el Badajoz arriba amb opcions a la darrera jornada, que fa pinta, sí, de que com a mínim
1: i el dissabte ni, per ser segon. Ni t'explico.
0: Serà una altra cosa en un grup que està increïble. O sigui, el grup del Prat, si el Prat guanya avui, estarà xulo perquè serà tota una final entre Prat i Porto de Sagunto. La sensació que fa l'altre grup és que qualsevol pot guanyar qualsevol. Ui, la pressió d'Oros de Rivas després del temps mort, recupera ràpidament el llançament de triple que no entra, el rebot per Joan Moreuna, que ha rebut una falta en el salt i anirà a la línia de tirs lliures, però clar, demana temps mort Mario del Campo per aquests desajustos. ja no tant per el tema de les pèrdues que semblava superat, però a part d'allò, i a la sortida de temps mort, doncs una altra molt bona pressió d'Uros de Ribas acaba en una pèrdua del Prat, quan intenta simplement sortir de... Pues, aconseguir pujar la pilota des de línia de fons. Per tant, doncs és un aspecte important, eh? Ara repassem les estadístiques també de pèrdues del Prat i de recuperacions per part del, de l'Uros de Ribas, però mentrestant a la línia de tirs lliures Joan Omoharuna.
1: I comentaves...
0: El primer no entra. Digues, digues.
1: No, anava a dir que comentaves el tema de l'altre grup. Recordem ahir que vam poder parlar amb el director esportiu del Badajoz, Ángel Colino, i que ens deia que el Mollerussa era com el favorit i que va perdre ahir. O sigui que... jo costa saber qui seran els dos equips que estaran al capdavant d'aquest grup, perquè déu-n'hi-do, o sigui, el Mollerussa, que partia com a favorit, doncs ha perdut, ha de remuntar. El Badajoz, que tampoc era dels favorits, tot i que sí que és veritat que el ser l'anfitrió, doncs algun plus li dones. No ho sé, ho veig que allà sí que tocarà fer això del Sabaràs i la diferència de punts per desempatar.
0: Ha fallat els dos tirs lliures Joan Omoharuna, i en la rèplica ràpida ha notat Uros de Ribas. Darrera possessió del segon quart, guanya el Prat de nou. Uros de Ribas ha anat retallant i del més 16 ho ha situat el més 9. Omoharuna, 7 segons, jugant de moment un altre cop per fora. Salvans, que aposta per la penetració, que un jugador al terra, doblant per Rai, no entra el triple, i el rebot que queda entre els braços tant de José Ignacio Nogués com de Diego Martínez, i per tant no ha donat temps a gaire més. Final del primer temps, és un bon resultat, guanya el Prat de nou, està fent la seva feina. La llàstima és això, que realment hi ha hagut moments on semblava que el partit es podia acabar de trencar, però clar, davant un equip que està amb l'adrenalina de guanyar o morir, sempre és difícil, acabar de donar el toc de gràcia. I Uros de Ribas, amb la pressió a tota pista, ha capgirat una miqueta a l'escenari i ha aconseguit retallar distàncies. 38 Prat, 29 euros de Ribas. Moment d'apropar-se al ventilador industrial, d'agafar aigua, de menjar o del que sigui. I el Prat que guanya de nou. Del que deies, Jonathan, de l'altre grup, sí que sobretot és això, molt difícil de preveure, perquè, clar, Badajoz amb el factor pista no se'l pot donar com no favorit segurament a cap partit, perquè a més els precedents, la gent també ens explica, és que els darrers, les darreres fases de sense tercera FEB han pujat gairebé tots els anfitrions. Però sí que en el Mollerussa Sueca, el Sueca és, ho feia pinta pel que ens deien, de ser una mica, no l'Olafia, perquè el Sueca està en un grup dificilíssim, però sí potser dels quatre equips el que estava mig esglaonet per sota en la llista de favorits, i es va carregar el Mollerussa. I el Tres Cantos també partia com un senyor equip i perd de manera clara contra el Badajoz. O sigui que és cert que el format a nivell d'interès és un format xulíssim. Després té altres coses que ja hem anat comentant, sí, i no serem cenutrios, però emocionant estan tots fins al final.
1: Doncs sí, veurem que ens deparen el tercer període. Per tant, ara temps per respirar, descansar, menjar, beure aigua, en el vostre cas allà doncs refrescar-se també una mica, i tornem amb el tercer període. Ivan,
0: fins ara.
1: I nosaltres, que aprofitem també per això, per tant fem una petita pausa i tornem amb el tercer període d'aquest, de moment, Prat 38, Uros de Ribas 29. Juan López en los controles,
11: la fiesta va a explotar. Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio. Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar. La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
12: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa The Blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per alprat.digital/

0: Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.

0: Gairebé passen 20 minuts de les 2 de la tarda. Recordem, temps de descans. Està guanyant el Club Bàsquet Prat 38-29. 9 punts de diferència en el marcador. Un Club Bàsquet Prat que ha guanyat per moments de 16. Una sagnia que el Uros de Ribes ha frenat i doncs, que ha aconseguit, doncs, a més, per retallar distàncies i afrontar, doncs, ara aquesta segona part del partit amb més opcions de remuntada. Anem cap a la Granadilla, a punt de començar ja el tercer període. Ivan Condé, endavant.
1: Doncs sí, queda ben poquet, queden 40 segons perquè arrenqui la segona meitat i, per tant, pendents de veure com arrenquen tots els equips. No sé si sóc jo, i és una cosa que, evidentment, doncs, comentem no per parlar de nosaltres mateixos ni per queixar-nos, sinó per contextualitzar una mica també el desenvolupament dels partits. Crec que, traient l'entrenament de dimecres, que allò va ser increïble per la tarda, és el moment de més calor que hem patit en aquests dos dies al pavelló. Jo no, insisteixo, eh? Allò, potser sóc jo.
0: Ostres, però jo pensava que avui seria millor, eh? Pensava que ja jo més de 48 hores allà ja t'hauries fet una mica la temperatura, però veig que no.
1: A veure què diu el Luigi, que avui és el seu primer dia a la Granadilla. Luigi, què tal?
2: Que això és insuportable. Molta calor, massa calor.
1: No, és complicat, eh? A veure, no és una cosa que et dugui al límit, però perquè som 2 hores i mitja, eh? Si la gent, per exemple, aquí el director esportiu de Badajoz, que el tenim a l'esquerra, que es passa tot el dia aquí dins, l'organització que es passa tot el dia aquí dins, per cert, aprofitem, serà corporativista, però és realitat, tota la gent del Club Baloncesto Badajoz ens està tractant de manera meravellosa, així com el personal de la federació que hi és per aquí, els àrbitres quan ens els hem trobat, els equips rivals, hem fet amic d'un jugador del Porto Sagunto, que no direm, perquè demà ens el trobarem i no el volem fer la malestra en el Prat Esports, però clar, és que tot queda en un plan secundari quan s'està jugant en aquestes condicions, bueno, absolutament, que condicionen l'espectacle al final. És que sí, segurament clar, no estem veient partits tan vius i tan dinàmics, perquè són partits de supervivència en massa sentits, eh? Especialment en l'aspecte climàtic. Comença just ara el segon temps, primera possessió per Uros de Ribes, recupera Adrià Codinacs aquesta pilota picada que intentàvem buscar a l'exterior, anem a veure la passada per CC, evita que marxi, troba Codinacs al llançament i el bàsquet d'Adrià Codinacs, que vol començar amb força aquest segon temps i que vol també, doncs, refer-se i rescabalar-se de tots aquests bàsquets sota el ferro que de manera poc habitual avui ha fallat el dorsal número 23. 40-29, guanya d'11 euros de Ribes. Hi ha un triple, no anota i és una altra xifra en el caseller d'Adrià Codinacs. Rebot defensiu per ja jugar ràpidament a pista rival. Adrià Codinacs que busca Imanol, Imanol des de 6 metres que remunta a línia de fons, força la falta i són 2 tirs lliures per Imanol Martínez. I clar, això és bàsquet i és molt fàcil dir-ho. Ah, no, que ha tocat línia de fons, perdó. Menys, encara sort que m'ha fet el gest al Luigi. Jo estava, sí, 3 lliures, va, vinga. No, ha trepitjat línia de fons i per tant no la jugada. Doncs ja estava a punt de muntar-me una teoria d'aquestes que finalment no va enlloc. Mira, que recupera Sergi Costa una passada en horitzontal, Sergi Costa fins al final, bàsquet de Sergi Costa, 2 recuperacions en 1 minut i 10 segons per començar amb autoritat el tercer quart, 42-29. Barrossi no pot davant, és molt but, ui, quin cop s'ha endut sense voler Imanol davant Adrià Codinacs, però té la capacitat d'endur-se la bola, de creuar la divisòria i d'entregar Sergi Costa perquè ja marqui acció. Moment important, eh? Veient com han començat tots els equips aquest tercer quart. Costa amb la bola, esperant moviments de CC. CC ja la línia tir lliure, cap a dins CC, reclama falta. Els col·legiats diuen que no. I per tant, jugar ràpidament, Uros de Ribes des de la línia de fons. L'intent de Liup, la despenja com pot per mantenir la bola Adrián Pérez. Falta. Falta de Smallwood. La primera del segon quart. La segona, millor dit. I aquesta falta de Smallwood, que és la tercera. La tercera de Smallwood que l'obliga, que obliga Mario del Campo a donar entrada a Nacho Llobet. Marxa Thomas Smallwood. Sempre amb les faltes, eh? El jugador de Roan. Amb alguns conflictes, sempre amb l'acumulació de personals. Rep Adrián Pérez, davant CSC, la bola que va cap en fora, el llançament en suspensió, no val perquè són passes per part de Gustavo Martín, i el Prat que posa la bola en moviment molt ràpid, molt de ritme, en aquest inici de tercer quart. CSC que vol girar, li nega Gustavo Martín, però CSC empenta si Rodolons pot, a punt de caure al terra, envia la bola per Sergi Costa i a tornar a començar. 12 de possessió, bloqueja Imanol, Sergi Costa troba Codinacs, triangula el Prat, anem a veure, Imanol que se la vol jugar, Imanol que ja s'endinsa pintura, Imanol fer-se gran, fer-se fort, la pilota per Llobet, dubta sobre la botzina, toca Ferro i bastant ha fet, quin rebot Imanol Martínez sortint del no-res, captura ofensiva d'Imanol Martínez per donar una segona oportunitat al Prat. Sergi Costa que busca Llobet, Llobet, la passeta picada per Imanol, passes. Ja està aquí tothom celebrant la falta personal sobre Imanol, però els col·legiats han marcat passes i, per tant, continuem amb aquest 4-0 a l'inici del tercer quart, després de gairebé 3 minuts. Gustavo Martín amb la bola. Davant està Imanol, emparellaments defensius curiosos, els que hi ha en aquesta jugada. Bola cap a Rossi, davant d'Imanol. Rossi que ha estat a punt de perdre, CC la frega i és lateral favorable a Euros de Ribes, però només amb 3 segons de possessió. A veure, l'àrbitre principal que s'aprova a parlar amb Pablo Rossi i amb Imanol, quelcom que empipa molt a algun aficionat d'Euros de Ribes, però bueno, que no va més la cosa, ha parlat amb els dos jugadors i els dos han entès la demanda de res de picabaralla. Compte de rep Martín, el llançament de Gonzalo Martín, no ha tocat Ferro, s'esgota la possessió i per tant és pilota favorable al Club Bàsquet Prat, que està a 17 minuts de joc de poder assegurar-se la segona victòria i de jugar-se en una final del tot pel tot. Recordem, demà mateix horari, 1:15, i veient que serà el primer partit un enfrontament entre dos rivals que ja no s'hi juguen res, el més normal que s'hi sigui 1:15, el Club Bàsquet Prat, Club Baloncesto o Club Bàsquet, de fet Porto de Sagunto, que ho definirà absolutament tot. Veurem quants nens de col·les a favor del Porto de Sagunto. Sergi Costa amb CC amb problemes, continua insistint en pujar el nivell defensiu i l'activitat de mans al Porto de Sagunto. Costa 3 segons, la pilota per Codinac, se l'ha de jugar, triple d'Adrià Codinac, triple del Prat per en un 3 i no res, 7-0 en aquest tercer quart, i tornar al màxim avantatge al partit, més 16, i ara Imanol que talla una bola, és possessió per al Prat que vol jugar amb una miqueta més de calma, no ha volgut executar la transició en aquest cas. Sé que ja està fent de playmaker, ja està iniciant totes les jugades ara Llobet la demana Imanol es creu en jugador de l'Uros de Ribes que ha tocat bola, però s'han dut a Imanol per davant i per tant és la falta de Tudrut Gustavo Martín, la primera per ell i la segona en equip. Entra Hadi per part d'Uros de Ribes i també ha entrat ja em sortirà Álvaro García Quílez, si no vaig errat. Sergi Costa amb la bola, queden 10 al rellotge. Costa travessant perímetre, i la passada era força, era tensa per Imanol, que és cert que estava sol i segurament no, en veure'l tan sol al costat del Ferro ha volgut jugar tan ràpid Sergi Costa que aquí no ha pogut agafar bé la pilota amb els tentacles, amb els dits, i la pilota que s'ha perdut de fet per un dels fons està a l'entrada principal i per accedir-hi hi ha una rampa, i la pilota que ha caigut per la rampa i ha hagut d'anar gairebé fora del pavelló Andy Birsak per fer-se amb aquesta pilota. A veure, que ataca Euros de Ribes, que no ha notat encara en 4 minuts i 15 del tercer quart. Birsak, mitja volta, malastrugant-se del Prat Esports.
0: I ja tenim primers els primers punts.
1: Dos punts per Euros de Ribes, sí. Ara atacava el Prat, Adrià Codinacs. Ai, la pilota que l'ha tocat un jugador d'Euros de Ribes i ha rebotat en CC que no ho considera. Ataca molt ràpid i busca la jugada Euros de Ribes. Compta sol a la cantonada Birsak, el triple es queda curt. Salta Imanol, Imanol que busca Sergi Costa, que ha de córrer per evitar que aquesta pilota marxi del rectangle de joc del parquet d'aquest pavelló la Granadilla. I Manol amb Sergi Costa amb la broma, també poques aturades en aquest tercer quart. Ja estem a l'equador del mateix, 45-31. Sergi Costa amb Llobet buscava la bola,

0: dius, ostres, doncs si Adrià Godinacs està en la pugna pels MVP, si hagués encistellat alguna de les 23 bales que ha tingut sota el ferro, ja era MVP segur, eh?
1: Doncs sí, sí. Ara mateix Nogués és el que té més valoració, 15, però Codirac està a prop, té 12.
0: Ha perdut la bola al Prat, que està sent castigat amb aquestes pèrdues. Buscava el llançament Carlos Crespo, que s'ha ficat entre dos jugadors i ha comès falta al Club Bàsquet Prat. No, no, no hi ha falta, no? És bola des de fora.
1: Un Codinac que ara mateix és el...
0: Llançament, perdó.
1: Un Codinac que ara mateix és el màxim anotador de l'equip, eh? Amb 11 punts, seguit de Nogués, amb 10.
0: Entra Pablo Estebanez, marxa Carlos Crespo. I es pilota des del fons. Per unes arribes. 14 punts de diferència. No sé si ens dona per estar tranquils, Jonathan. Tu què creus?
1: Home, que abans teníem un 16 d'avantatge i hem acabat amb 9 al descans. O sigui que, si això ens diu alguna cosa, és que no ens podem refiar de l'Urus de Ribas, que doncs, de moment no afluixa, no es deixa anar. I era una de les coses que ens comentaven els pares de Carlos Crespo, que la clau era no deixar-se anar. De moment l'equip, doncs, tot i l'adversitat en el marcador, segueix donant guerra, tot i que l'avantatge és més o menys còmode pel Prat.
0: Ataca Uros de Ribas, la defensa del Prat tancant-se moltíssim, el top de Llobet davant a la bombeta d'Òscar Méndez, i el Prat que busca córrer, Codinacs amb Costa que moltes vegades no s'anima, llançada de 3, tot i tenir situacions relativament clares, tot i que
1: 0 de 1 avui,
0: triplista empadernit, té també la capacitat de ficar-hi. Adrià Codinacs, no entra el triple i el rebot és per Uros de Ribas, que vol córrer, falta Sergi Costa per tallar la transició. Entra en bonus al Club Bàsquet Prat i és la segona falta de Sergi Costa en aquest partit. Bueno, ha entrat el Prat, eh? en ebullició amb aquest 7-0. Ja ens sortirà això de dir a la primera més de dues paraules seguides, però des de llavors compta. Ara, de fet, servei lateral, mira, servei lateral, es mou una miqueta Pablo Estebanez i es col·loca sol a la cantonada, rep, llença el triple i triple, i són aquestes petites vedades les que està fent el Prat, que tenint un bon camí, com ara Nacho Llobet, que troba passadís, envia la pilota plorant dins de cistella, força la falta 2-1, que clar, ha guanyat de 19 a Olàcia, està guanyant clarament a Uros de Ribas, però és que podria, amb perdó de l'expressió, gairebé passejar-se si no fos per algunes d'aquestes desconnexions que està vivint. De fet, mira, entren Rai Carrasco i Salvans, marxen Sergi Costa i Marc Cessé, i haurà tir lliure addicional per Nacho Llobet. Jo és que no em vull refiar, eh? I Puerto de Sagunt al final, si guanya dos partits, alguna cosa ha de dir.
1: Però
0: sí, ara ve el pro, que estem veient que més o menys entre els altres tres equips, per enfrontaments globals i per tot, Uros de Ribas se li veu més talent, segurament, que Olàcia, clarament. Però, bueno, que...
1: Bueno, Olàcia va donar guerra ahir al Prat, en el primer temps.
0: Sí, no, per això, però que al final ha donat guerra. Però que si el Prat, i estem anant massa ràpid, primer el partit d'Euros de Ribas, però si el Prat està a un nivell acceptable, jo no diré bo, Si està fa un partit de 6, hauria de guanyar, a Puerto Sagunto, veient una mica l'evolució de tot. Han cistellat l'addicional Nacho Llobet i ara també ha ajudat a que no pugui suma punts Pablo Estebanez, possessió que amb rival ja favorable al Club Bàsquet Prat. Nogués per Salvans, de moment amb paciència aquesta ofensiva. Llobet molt lluny, arraconat, clar, la falta era clara, s'havia quedat Carlos, Álvaro García Quílez amb Llobet i ha fet la falta insistent, no l'havia assenyalava ni gairebé ha acabat Llobet amb el tronc a terra, no? Després d'allò de també doncs aquestes coses que s'ha fet molt bé Nacho Llobet, que és un jugador molt fort, però que sense exagerar-ho sí que deixa molt clar el ei, m'estan contactant, mira, estic sent desplaçat, etc. Possessió per al Prat, 7 segons, Llobet està sol Nogués, però la pilota va per Adrià Codinacs. Adrià Codinacs sembla esbrancida, Nogués, Rai, que estava sol, no entra el triple, gran rebot d'Adrià Codinacs. Codinacs que troba un altre cop a Nogués, Nogués per Rai, a la segona, no llença, marca les passes, grandíssima safata, grandíssima penetració, estava sol en el triple, no se l'ha volguda de jugar i el

0: mí que a priori semblava més difícil és el que l'ha apropat més al bàsquet. 50-34, tornen els 16 punts de diferència. Llançament en suspensió que no entra, era Òscar Méndez. I el Prat que vol córrer, Nogués deixant per Salvans. Bàsquet de Quim Salvans. Hi ha temps mort a pista, reclama el tècnic d'Uros de Ribes. Una falta en atac en aquesta cursa de Nogués. Els col·legiats han interpretat que ni en atac ni en defensa, i Nogués, just abans de col·lidir, ha assistit a Salvans, que una miqueta apurat, però ha pogut arribar per ara sí instaurar un nou màxim avantatge al partit. 52-34. Uepa, que gairebé ens ho paguem. Guanya de 18 al Prat. Anem a la banqueta de Mario del Campo.
1: No perdamos los básicos ahora. No perdamos los básicos, ¿vale? Balón protegido. Seguimos con situaciones de pick. Haz el rol cada vez. Cada vez el rol. No te me quedes aquí. Bloquea y hasta el fondo.
2: Y culo, culo. Culo para eso.
1: Culo, situaciones. Balón al suelo, divide para que puedan jugar los demás.
3: Chicos,
1: ponte
3: atrás. Chicos, bonus. Chicos, si el 5 hace rol, dale los show. Los dos aleros pasen.
1: Espera un pasar a la pata. Una sola cosa ahora. No hay balance defensivo de ellos. Si veis claro correr, correr, ¿eh? Vale, venga, vamos.
2: Vamos, tío.
0: Cinc, dos, tres, quatre. Guanya de 18 el Club Bàsquet Prat, que està primer guanyant, evidentment, però sobretot, això ja ho dirà Mario del Campo o no, i els protagonistes o no, però oferint una versió molt més sòlida, molt més consistent i molt més constant en el joc, o com a mínim són les sensacions també que m'està transmetent a nivell individual.
4: I un Mario del Campo ara content, una mica amb l'actuació del seu equip en aquest tercer període, i sobretot reclamant i demanant ara no afluixem, continuem, i a veure si ho podem deixar enllestit ja abans de la finalització del tercer període.
0: Triple d'Andy Birsak, són tres puntets més per el dorsal número 14, 30, 52-37. 15 punts de diferència, falta de 2 minuts i 10 segons per arribar al final del tercer quart. Nogués s'està tancant molt, també la defensa d'Uros de Ribes, i això dona alternatives. Nogués atraient jugadors, vola cap enfora, Salvans, que en veure com saltava Pablo Estebanez, ha volgut penetrar, Estebanez l'ha frenat i és el camí cap als tirs lliures. Perquè Uros de Ribes està en bonus i, per tant, doncs anirem a la línia tirs lliures, tant en el cas del Prat com en el cas d'Uros de Ribes. Falta 2 minuts i 7 segons amb Quim Salvans i l'oportunitat per tornar a sumar. Clar, el Prat va deixar 52 punts a Olàcia de Sarauz i té a 37 punts Uros de Ribes, també. O sigui que, bueno, estem veient una tendència, el que hem comentat al primer temps, per no anar sempre al mateix, de poquets punts, en línies generals. Salvans, que anota el primer. A veure el segon de Salvans, també. Com estan ara, sumant-li dos, Jonathan, dos de dos, com estan les estadístiques de tir lliure? Perquè també aquí hi havia una diferència important.
4: Sí, hi havia una diferència molt a favor del Club Bàsquet Prat. Ara la cosa està molt més igualada. 9 de 13 del Club Bàsquet Prat, 7 de 13 de l'Uros de Ribes, és a dir, un 69% a favor d'encert del Club Bàsquet Prat. No està malament, tampoc la de l'Uros de Ribes, 53% d'encert.
0: Per sota de l'habitual Uros de Ribes, que ara ha perdut una pilota, i el Prat que busca assolir un nou sostre. Salvans, des de l'aire, que juga amb Rai Carrasco, amaga, finta, de moment espera, protegint bola. Rai Carrasco, que puja a línia de fons, està jugant Omoharuna sol, triple, i festa grossa graderia, triple de Joan Omoharuna, més 20 per al Prat, que ha sortit molt bé després de la darrera pausa i que està ja encarrilant el match si l'Uros no ens calla la boca en els propers minuts. Apreta la defensa del Prat, Adrián Pérez a punt de perdre, dos segons, un segon, Birsak a la desesperada, no toca ferro, i ara sí que escolteu l'activitat també en banqueta, puja la bola Omoharuna, es frena Antonio Ruiz per Rai Carrasco, una mica de paciència, una mica de sentit comú i a preparar jugada. La pantalla d'Antonio Ruiz, Rai que es queda amb el gran, Kudinac novament per Rai, l'ha de trencar, ho ha d'intentar Rai Carrasco, Rai Carrasco, passet enrere, el llançament, no entra i ningú hi havia per pugnar per al rebot. Possessió per Uros de Ribas, pot ser la penúltima del tercer quart, Virsa que busca el llançament, clar, Uros de Ribas perdent de 20, doncs acció que ha anat directament per Virsa, que llançar-se una mandarina podria haver entrat, però no ha estat el cas, també. Símptomes, ho deia també, escoltàvem el temps mort, de ja no fan el balanç defensiu, etc., de que Uros de Ribas li està començant a desaparèixer també la moral que li pogués quedar. 8 segons de possessió, queden 14 al tercer quart, Salvas marcant les passes, assistint Antonio Ruiz, que aconsegueix el bàsquet. Antonio Ruiz 2, i és un doble 2 de diferència, més 22 per al Prat, un segon li queda al quart, bombeta, que toca el ferro i no entra, per part d'Òscar Méndez, i el Prat que gairebé no ho volem dir, però té el partit molt de cara, 59-37, novament el tercer quart, que serveix per fonamentar victòries, i veurem sobretot, Jonathan, si ja contra Olàcia ho va fer parcialment, això de repartir minuts. Anem a veure com afronta el darrer quart el conjunt Potablava i si gairebé els dos equips fan allò de bandera blanca o si Uros de Ribas, per poques opcions que tingui, vol mantenir el llistó alt fins al final.
4: Home, jo crec que Uros de Ribas no té res a perdre, és que avui amb la derrota doncs queda eliminat i sense opcions de poder ficar-se en la repesca.
0: Sí, clar. Sí, que a veure finalment com què acaba passant en aquests darrers 10 minuts.
4: Però bueno, jo crec que veurem un inici de darrer període amb un Club Bàsquet Prat mantenint la intensitat, i sí que jo crec que potser si la diferència continua així, quan restin 5 minuts, jo crec que ja començarem a veure rotacions, ja pensant en el partit de demà, que serà una final.
0: Doncs a veure. Sí, el més normal és pensar en això, a més són dues horetes de res, però bueno, Puerto de Sagunto ja estarà al seu hotel tan tranquil, i el Prat doncs, bueno, potser hi ha certa intenció també de, són detallets tontos, però bueno, d'intentar acabar el partit el més aviat possible dins de les possibilitats, no? De no entrar gaire en faltes, en temps morts, en històries, perquè bueno, doncs si l'equip pot, perquè també és que el dinar i el sopar s'han enganxat molt, són tonteries, però
4: mira, ara mateix sí. Pel que fa al minutatge, el jugador amb més minuts en pista ha estat Nogués amb 22, seguit de Kudinac amb 17 minuts, i ja després també Carrasco també ha estat amb 17 minuts, i ja després tenim una mitjana aquí de 14-15, que tenim un bon grupet, a Quim Salvans, a Marc CC i a Ignacio Llobet. Els jugadors amb menys minuts en pista han estat Omar Una amb 8 minuts, Soler amb 3 i Manol Martínez amb 8 minuts, crida l'atenció, i Ruiz a Canyamero, que el tenim amb 5 minuts. Han estat els jugadors amb menys minuts en pista.
0: I Antonio Ruiz, precisament, que suma dos més en la primera possessió del darrer quart. A pista, ara mateix, Rai Carrasco, Quim Salvans, Omo Aruna, Nogués i Antonio Ruiz. Per tant, doncs, parcialment, veient algunes d'aquestes coses. Perdo a Duros de Ribas. Ai, que la pilota passa per davant nostra i no la podem agafar. Llestimeta.
4: Has molgut, també, no ha estat molt en pista, 11 minuts només. No és dels jugadors que estan amb més minuts.
0: Bueno, hi ha ja aquestes cosetes. Hi ha hagut... Què et deia Luigi? El Tomàs Smallwood.
5: El?
0: Que el Smallwood et fotia ara la bronca perquè no s'ha agafat la pilota perquè el Prat pogués servir rap.
5: Sí, és veritat. L'atenció.
0: Mira, hi ha canvis, marxen Nogués precisament i Joan Omoaruna, i entren, a veure, que ho vegi, Soler i Manol Martínez.
5: La jugada de sortir directament ja l'Antonio.
0: Hi havia ganes, el Prat que vol aprofitar també perquè està sent, home, gaudit i molt en el primer partit, però està sent moment també de gaudir del bàsquet, una cosa que també és important de cara al partit de demà, doncs això, anar guanyant confiança encara més. Salvans intentava el llançament i a falta, crec que el propi Quim Salvans en l'intent de pugnar per la pilota posteriori, i bueno, Uros de Ribas a la primera possessió la perduda. Clar, és difícil, sobretot si fos contra un equip que tu consideres, no?, o que veus que és del mateix nivell. Però home, clar, jo crec que a Uros també li han corcat una miqueta
6: laboral.
4: Per cert, Tomàs Smallwood és l'únic jugador del Club Bàsquet Prat que no ha vist cistella.
6: Que això deu ser la primera vegada en tota la temporada, que succeeix.
4: Té 0 de 2 en tirs de camp, els dos han estat de 2, els dos intents.
6: Bueno, és que és el que diem, és un equip on et pots permetre el luxe de que algú tingui un mal dia, perquè és molt difícil que cap dels 12 jugadors tingui un bon dia. Mira ara, Antonio Ruiz 2 mesos, és que clar, doncs això, no? Els jugadors que han disputat menys minuts surten i de sobte dominen el partit. És que queda un en contra i és Puerto de Sagunto. Sí, sí. A partir de dissabte, moltes frases que hem dit amb asterisc, que bueno, s'ha de tenir compte de dalt. Si el Prat assoleix el seu objectiu, crec que serà molt capità posteriori, però moltes coses es podran ja dir sobre, bueno, la sensació de superioritat que dona el Prat en línies generals en molts partits. Ha fallat el triple Salvans, Antonio Ruiz que ha capturat el rebot, li ha sortit un llançament altíssim, i Uros de Ribas que té la seva oportunitat per intentar sumar. Està amb 39 punts, també sobretot per evitar un marcador tan escarrancit a nivell anotador. Triple que entra d'Òscar Méndez i que celebra la parròquia d'Uros de Ribas, que també, doncs, una llàstima, sobretot en el cas dels seus interessos, perquè el partit contra Puerto de Sagunto el van dominar durant bona part i al final, clar, se t'escapa el partit pels seus interessos, i clar, contra el Prat doncs era ja molt difícil, i deu ser fastidiat jugar l'últim partit sense cap mena d'opció. Bàsquet al Prat, 65-42. Doncs a veure aquests darrers minuts també si ens regalen alguna jugada interessant. Ui, compte ara amb la caiguda del nostre ja examic Carlos Crespo, que aquí ha buscat forçar una... Com, a veure, Jonathan, tu m'ajudaràs amb la jugada.
4: Digues.
6: Que ara la veureu repetida, una falta sobre Carlos Crespo al costat del Ferro, i en la continuació de la jugada, jo crec que és Carlos Crespo, potser m'equivoco i demanaré disculpes, però el que ha buscat forçar un contacte i ha caigut al terra gairebé com si li haguessin fet una clau de judo, i després s'ha aixecat i ha buscat doncs alguna cosa més.
4: Ara,
6: no, encarar-se
4: ara t'ho dic. Ara t'ho dic, anem amb una mica de delay.
6: Deien els àrbitres que seria falta i després antiesportiva. Bueno, no sé, és això, en directe de vegades les jugades ens enganyen, però quina manera d'enrarir un partit que ja no tenia més, la veritat. Mira la Maria Àngeles, que ens havia semblat molt maja i que ara està a porta tota l'estona. Si escolteu una veu de fons, està...
4: Sí, bueno, ara acabem de veure l'acció.
6: La nostra...
4: Bueno, potser també fruit, no?, una mica de la impotència del resultat. Bueno, jo crec que res que no s'hagi pogut veure en altres partits, no? Fruit d'això, doncs a vegades s'exagera més, busques alguna cosa. Bueno, no,
6: al final és això. És anecdòtic. És...
4: Sí.
6: Però que sobretot per la gent que ho estigui escoltant, que sobretot a mi el que em sembla lleig és que s'ha volgut generar d'una acció que, si després de la repetició veus el contrari o d'allò, em dius, però com a mínim en directe ha sigut allò de que algú, doncs l'Antonio s'ha quedat la cama mitja enganxada i
4: sí, s'ha rebotat una mica,
6: terra,
4: caigut, sí, bueno,
6: però s'ha sigut ell qui ha forçat,
4: sí.
6: Ha volgut teatralitzar i forçar una situació perquè hi hagi pica baralla i per generar un relat, no, el de hòstia, mires el Prat que guanyen de 30 i a sobre són antiesportius, no sé què, que en cap moment ha existit, i això sí que a mi personalment
4: tu,
6: em sembla lleig, però bueno.
4: La teva visió era perfecta perquè tu estaves davant de la jugada, estàs sota la cistella, o sigui que millor que tu no l'ha pogut veure ningú.
6: Bueno, però jo veig molt malament, eh?
4: Bueno, pregunta-li a Luigi, algú... que el tens al costat.
6: No, tampoc l'ha vist, o sigui que entre els dos no fem 4. Bueno, ha notat 2 tirs lliures dels que ha tingut Carlos Crespo, i 65-45. Doncs això, bueno, podem, si el partit va en la relativa poca tensió competitiva que sembla que pot arribar a tenir, doncs, opa, que el Prat perd la bola. Havia Carlos Crespo fallat, però després el Prat s'ha embolicat una miqueta i serà bola de fons per a l'Uros de Ribas. Doncs això, recordar una mica l'horari, demà a 1:15, Club Bàsquet Prat, Club Bàsquet Puerto de Sagunto,
0: i que ja podem dir, excepte que hi hagi una descarrilada històrica,
4: que no pinta,
0: no? Que el Prat de... correcte, que no fa pinta. Recordem, els dos equips líders amb dues victòries s'enfronten entre ells, i els dos equips coers amb zero victòries s'enfronten entre ells. Començarà la jornada a les 11 amb un Uros de Rivas Ulacia intrascendent, i després amb el Prat Puerto de Sagunto, on qui guanyi puja directament i qui perdi, recordem, juga a l'eliminatòria, la repesca entre els segons classificats, el segon, o sigui el Prat Puerto de Sagunto contra el segon del grup del Badajoz, diumenge a les 5 de la tarda. Hi ha ara un 2+1 per al Uros de Rivas de Diego Martínez, que ha sigut una jugada una mica estranya perquè hi ha hagut falta, hi ha hagut la continuació, però jo diria que el llançament ha sigut clarament fora de temps del jugador d'Uros de Rivas, però l'àrbitre, els col·legiats l'han donada per bona, l'addicional no ha entrat i per tant estem en el 65-47. Un premi a tota aquella gent que estigui escoltant el partit, perquè ara sí que ja estem, doncs això, en aquest tram final de veure jugades, a veure com el Prat es menja la possessió. I home, a veure, queden 6 minuts i mig, són 18 punts, però sí que és cert que a veure si el Prat pot tenir un parell de jugades més ja per acabar-ho de... d'en què en comptes d'un 0,1% les opcions de l'Uro sigui un 0,0.
4: I que, no diferència, curiós, i que a diferència d'ahir, que comentàvem, no? Important veure la diferència de punts en cas d'una mena d'empat, doncs ara ja és irrelevant, perquè al final és qui guanyi demà s'emporta a l'ascens directe.
0: Triple d'Uros de Rivas, que vol vendre molt cara la seva pell i que ara puja l'activitat, eh? També en la pressió, falta de Carlos Crespo, que estan totes sobre Imanol. I li demanava Edu Perea, o li suggeria al segon entrenador del Club Bàsquet Prat, a Mario El Campo, demanar temps mort. Mario El Campo, que ha considerat que no calia, i fica Smallwood, marxa Antonio Ruiz, i per tant, doncs, no sé si és un canvi previst o és un canvi de, ei, m'ho vull acabar d'assegurar el 300%. Sergi Costa, més Smallwood, com a mínim algun bàsquet del Prat, que fa temps que no es cantem. I Manol, que boi, era bona la idea, la passava per Smallwood, que girava ja sense oposició sota el ferro, però ha tallat en l'últim moment. Andy Birsak mou també fitxa Uros de Rivas, entrada de a veure, de Álvaro García Quílez i d'un altre jugador que no hem arribat a desxifrar. Triple de Costa, toca el ferro, és molt but palmeja, li cau a Costa. 14 segons més, que són també instants que passen i que s'apropa al final del partit. I Manol al triple, no entra. I el rebot és per Álvaro García Quílez. Ai, Uros de Rivas, eh? Ai, Uros de Rivas.
4: Que al final durarà guerra, que...
0: Sí. Compta amb Rossi. No anota davant Smallwood. El rebot l'acaba tancar salvant Antiesportiva de Birsak. Antiesportiva de Birsak. Estaven enrere de la pilota i Manol ha ensopegat o ha caigut davant l'oposició de Birsa, que és difícil de dir des de la nostra posició si era o no. És la quarta de Birsa, que és antiesportiva, i això sí que pot fer acabar de tancar el partit, tot i que encara quedin 5 minuts i 13 segons. Entra Adi i doncs veiem com Imanol ja està preparat per executar aquesta antiesportiva. El primer surt de dins. Mira que demà, com demà ja es queixa o faixa, fins i tot si el Prat guanya de 30, que no és l'escenari més normal, però qui sap, podria passar, estarem contents, estarem endollats, estarem a tope, no? Allò comptant els segons i els minuts, tant de bo per explicar un ascens. Ara sí que estem en un moment on costa una miqueta més, eh? Un de dos d'Imanol, digues.
4: I de moment aquest darrer període, de moment, està sent per a l'Uros de Rivas, que l'està guanyant, eh? Tot i que veurem com acaba. El Club Bàsquet Prat s'ha imposat en el primer i en el tercer, de manera molt clara. L'Uros de Rivas s'ha imposat en el segon període, veurem si també en el quart.
0: A veure, Llobet, pal alt, pal baix, per Smallwood, està que la defensa de l'Uros, des del terra Smallwood, que gairebé, amb el puny, com qui diu, intentava jugar, però ha tallat la defensa de l'Uros, que no vol perdre temps. Acció que té Òscar Méndez davant Smallwood, demana l'aclarat, no?
6: La pilota perquè voli el triple, que no entra per part d'Estebanez. Rebot ofensiu al segon llançament tampoc. I ara finalment la captura és per CC. Atac o defensa? Defensa. Falta en defensa sobre Jaume Soler. S'ha endut un copet important aquí en aquesta jugada Pablo Estebanez. I és pilota favorable al Club Bàsquet Prat a les 3 i 3 menys 6. Mira, em diu la Valèria que vaig veient missatges com poc de WhatsApp, com puc, que era piscina clara del jugador de l'Uros de Ribes. Doncs mira, gràcies també a la Valèria i a tota la gent que està pendent del partit d'una manera o d'una altra, que són el motiu de que siguem aquí. CC no anota, el rebot és per Uros de Ribes. Estan 100 minuts una mica complicadots, eh? A veure si algú té la capacitat de donar-nos alguna cosa, que endur-nos al paladar. Mira, triple d'Òscar Méndez. Uros de Ribes es posa 13, que no és que siguin moltíssims, que no és que s'apropi moltíssim, però ai, cal una jugada per acabar-ho de desmenar, o que passin els segons, se'n serveix cap qualsevol de les dues.
4: És que això t'anava a dir, que si l'Uros de Ribes s'apropa al marcador, el temps es dilatarà de manera considerable, evidentment. L'Uros de Ribes que buscarà que passi el menys de temps possible per intentar que li doni temps de remuntar.
6: Esperem que no sigui el cas. Nacho Llobet, que busca l'acció individual. Llobet, Smallwood, CC, la pilota finalment per Soler, el triple alliberat no entra, falta sobre Llobet, que cau al terra després de que el toquin, el punxin, l'empentin, pantuflada, etc. Doncs al final ha arribat aquesta senyalització de la falta i Uros de Ribes, que també entra en bonus. Els dos equips en bonus, de fet. Per tant, doncs a veure com gestionen els equips aquesta situació. Això el que dèiem, recordem, un quart de dues al mateix horari al Prat, que juga a la mateixa hora, els tres partits, i per tant això també, vulguis que no, segur que ajuda una miqueta a les rutines. Sergi Costa amaga amb bloquejar Llobet, que ja va a la pintura, és molt but obert, no entra el triple. Fa temps que no anota massivitat al Prat, s'ha quedat aquí encallat en els 60 i algo punts. Compte, massa sol un altre cop en el triple. Sort que no entra per part d'Uros de Ribes. Mira, no sé si has escoltat el va hòstia. És d'Adrià Codinacs. Està també els jugadors de banqueta del Prat empipats, perquè el Prat està, no em surt, bueno, fent la becaina, no? Que no és un verb en castellà, seria cestear, Està deixant-se anar perillosament, i sort que no li han entrat els triples a Uros de Ribes. CC, un altre triple, tampoc entra. I perquè queden 3 minutets, Però escenari que s'ha d'acabar de tancar. Bola per Cody, aquest amb Òscar Méndez, torna a rebre Òscar Méndez, bombeta, bàsquet. I potser algun temps mort, si és que queden, no tenim constància per al marcador, no vindria malament, 2 minuts i mig, guanya de 11 al Prat, marge més que suficient, però algun bàsquet s'ha d'intentar ficar per acabar de frenar aquesta insurrecció de Ribes hacia Madrid.
4: 7-18, portem en
6: aquest darrer període. Sergi Costa, 5 segons. Ai, la passada directament a les mans d'Òscar Méndez. Compta amb la transició, Òscar Méndez vol a picar a Virsa, que surt de dins, i Uros de Ribes ha regalat l'oportunitat de ficar-se en el partit. Transició, és molt butasmaixa per posar gairebé ara sí punt i final. Aquests darrers 3 minuts, absolut malson,
4: Sí,
6: el Prat ha tingut, no sé, és difícil d'explicar, males decisions en atac, desatencions en defensa, i Uros de Ribes ha tingut moltes opcions per realment fer mal. Mira, ara novament es queda Jodi absolutament sol, Jadi, perdó, i Uros de Ribes que torna a sumar massa fàcil. 68-57, 11 punts de diferència, falta en atac de CC. Bueno, demana temps mort Mario del Campo.
4: Sí, ha d'aturar això una mica, perquè déu-n'hi-do, l'equip s'està deixant anar.
6: Sí, jo crec que s'ho ha volgut estalviar per allò de vinga, va, que sigui autogestió, sí. No? Que els jugadors esmenin coses que són molt de calaix, i per què d'aturar-ho jo? Per coses que han de ser inherents dels jugadors, però és que ho havia d'aturar, tardor d'hora, temps mort. Anem a escoltar la banqueta del Prat, que realment el partit està pràcticament tancat, però si tenia un 0,1% s'ho ha complicat el conjunt potablava.
7: Falta.
1: tres pequeños, ¿vale? Sacas, sacas tú, ¿vale? Uno, costa, ¿vale? Bloqueo, cortas, en medio campo apoyando, que es por el balón, protegeros, ¿vale? No quiero divisiones y el rebote atrás, nada más. Cogemos ventaja y dejamos de defender, uno por uno, ¿para qué voy a defender? Dejo de defender atrás, ya puta, tío.
6: Doncs els primers pràcticament tot el temps mort ha sigut més, no? Precisament segurament intentar posar el focus als jugadors en que facin bé les tres coses que calen per acabar de matar el partit. Després ja sí que els darrers 10 s'ha desfogat una miqueta.
4: Veurem aquest tram final del Club Bàsquet Prat, on doncs, per fer-nos una idea de com estan anant aquest darrer període, el Club Bàsquet Prat més o menys la quantitat de punts en cada període ha estat de 22 en el primer, 16 en el segon, 21 en el tercer i en aquest darrer és de 9 punts. Tot el contrari de l'Uros de Ribes, que en aquest darrer període està assolint la màxima puntuació. En la màxima puntuació l'havia aconseguit en el segon període amb 17 punts. De moment, a falta encara de poc menys de 2 minuts, porta 20 punts. O sigui que un ha anat de més a menys i l'altre de menys a més.
6: Sí, no, és que el partit del Prat el tenia molt sentenciat, i a veure, si això no li donarà segurament, o no li, o sigui, no li donarà, fa pinta realment, home, queden 1 minut 45, són 11 punts.
4: Compte,
6: històric,
4: bueno,
6: realment,
4: compte.
6: Però sí que és,
4: una jugada, sí, un triple i es ficaran en el partit, i sí, comença a entrar el Canguelo aquí.
6: No li donarà, però li ha pogut donar, perquè ha tingut un parell de bàsquets sota el ferro que ha fallat, un triple alliberat que si entrava es posava crec que a 8 o 7, o sigui, no li ha donat, però li podria haver donat, que és segurament la lectura que fa Mario del Campo. I bueno, i bona part dels jugadors compten amb el triple de l'Uros, no entra, el rebot per lluita, l'alternància, crec que és la primera lluita del partit, diria.
4: Sí.
6: L'alternància manté la possessió de la pilota per l'Uros de Ribes, però bueno, han passat un bon grapat de segons. Ara queda 1:33 per arribar al final del partit. Servirà Carlos Crespo, buscant a Virsac, ja buscant de manera molt evident els jugadors que poden generar punts. Carlos Crespo, la pilota perquè sigui Pablo Estebanez qui forci la falta i qui vagi a la línia de tirs lliures. Demanen Mopa i per tant, doncs, mentrestant es va preparant el dorsal número 10 per posar aquesta pilota en moviment. Mira, avui que no ho hem fet, agradaria veiem una en un cantó. Després 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 43 persones.
4: Més que ahir, que havia una trentena.
6: Sí. No anota el primer Pablo Estebanez. I ara el segon. Ara la darrera jornada, No sé jo si sent divendres, potser els nens es queden i hi ha algun casual més. De segundo potser ve alguna persona més, sabent que és un partit de pujar o tal. I del Prat el mateix compte, perquè Estebanez havia anotat el segon, ara recupera la pilota Oros de Ribes, no ha pogut anotar Carlos Crespo, i s'empipa, s'empipa la banqueta del Prat, perquè ha anat Carlos Crespo a fer falta per enrere, a intentar tal, i també s'empipa Mario del Campo, amb que la resta de jugadors no han ajudat a donar una línia de passada clara. Ui, hi ha una mica d'embarcada, hi ha una mica d'enganxada aquí entre Gustavo Martín i jugadors de la banqueta del Club Bàsquet Prat, des de la distància, dient-se cosetes. Però bueno.
4: Quant resta ara mateix, de temps?
6: 1:12.
4: Bueno,
6: hi ha tir lliure per Noves, el primer no entra. No, a veure. Amb 10 punts per arribar al final.
4: Si arribem a aquesta diferència, quan restin 40 segons, serà una cosa ràpida.
6: Noves ha fallat el segon, però el rebot ha sigut per al Club Bàsquet Prat i hi ha hagut falta sobre Nacho Llobet, si no vaig errat, i per tant anirà a la línia de tirs lliures. Bueno, doncs això, després del partit, com és habitual, escoltar també el que ens hagin de dir els protagonistes.
0: I després per la tarda també sortirà i s'aproparà per la algun jugador del Club Bàsquet Prat.
4: Qui diries, també... qui diries que és l'MVP del moment del partit? Ha faltat un Ostres. Minutet.
0: He mirat molt poc les estadístiques
4: per això,
0: avui,
4: Per ull? Qui t'ha entrat més per ull?
0: A veure, estava Adrià Codinax allà, no? Amb bons números, no sé si...
4: Doncs, de moment, l'MVP Nogués. Ha empatat amb Ignacio Llobet. Tots dos amb 16 de valoració.
0: Doncs mira, està bé saber-ho.
4: El pitjor del partit és Smallwood amb menys 4 i també CC amb menys 3.
0: Uf, significatiu.
4: CC 1 de 5 en el tir de 3. CC 1 de 5 en el tir de 3, no ha estat atinat avui.
0: Bueno, Uros de Ribas, que ha perdut bola cama enrere i per tant, doncs, ja sí que ara 58 segons, 12 punts. Això de mica en mica es va apropant a la seva finalització. Partit, això sí, d'hora 50 i de... hora 50 i, amb els 50 segons que queden. S'ha allargat al final. El Prat que aconseguirà la segona victòria. De 19 va guanyar Olacia, de 12 està guanyant a Euros de Ribas, però com bé deia el Jonathan Marín, els averages no serviran de res. Rai Carrasco, triplàs des de casa seva. Triple de Rai Carrasco per superar també, si no vaig errat, ja la puntuació que va aconseguir l'altre dia el Club Bàsquet Prat, 73-58. Carlos Crespo, anella passada, bàsquet. I queden 30 segons. Bola directa a Nogués. Nogués per salvar-nos i això ja li va quedant de mica en mica menys.
4: Això ja està.
0: Sí. Ja podem explicar, i cantar de manera definitiva la segona victòria del Prat. Falta sobre Nacho Llobet, falta clara, falta dura de Carlos Vila, dels jugadors que no hem vist gaire. I va a la línia de tirs lliures Llobet. Mira, que amb això de l'MVP pot estar aquí la diferència, en els puntets.
4: Doncs l'MVP sembla que serà per a Llobet, Ara mateix té una mica dos punts més de valoració que Nogués, 18, Llobet, 16, Nogués.
0: Doncs, i més amb el puntet que acaba d'anotar. A veure, Llobet al segon. I Uros de Ribas, que crec que està preguntant que si juguen o no juguen. Mira, l'entrenador porta una estona ja també parlant amb la banqueta del Prat. Mira, marxa Nacho Llobet perquè sigui ovacionat també. Ha entrat Imanol i per tant l'MVP del partit, com estàvem comentant i com també deia, ens deia ara a cau d'ullera això per les pífies, porfa, Nacho Llobet. 8 segons, 7, 6, ataca Euros de Ribas, 5, 4, vola un altre triple que entra, li quedaran 2 segons al Prat. Mira, bonic el resultat de 75-60, però serà de 75-63, victòria del Club Bàsquet Prat, 2-2, dues victòries en dos partits, i el grup 2, que té els comptes ben fàcils, ho dèiem, Olacia i Euros de Ribas eliminats, seran equip de tercera federació tots dos l'any vinent. Puerto de Sagunto i Prat se la jugaran demà a partir de dos quarts de dues, a partir d'un quart de dues, perdó, a partir de les 13:15, amb un únic objectiu: qui guanya s'endeix de manera matemàtica i directa a segona federació, qui perdi ja s'ha assegurat com a mínim la segona plaça. Per tant, el Prat, també podem veure d'aquesta manera, té dues boles de partit. Si guanya dissabte puja, si guanya demà d'aquí a menys de 20 hores puja, de menys de 22, de fet, però si perdés diumenge tindria una nova oportunitat contra el segon classificat del grup 2. Ho celebren els jugadors, estan contents com no pot ser d'una altra manera, perquè han aconseguit l'objectiu, ha guanyat de més punts que davant d'Olacia. En general, les sensacions i el rendiment, jo diria que ha estat millor. Queda aquest darrer quart una mica raruno, no? Una mica poc habitual i també impropi, que doncs evita segurament la matrícula d'honor, però en qualsevol cas, dues victòries de dos, el 66% de la feina fet, i només queda el partit de demà davant Puerto de Sagunto per acaronar i assaborir l'ascens a segona federació.
4: Doncs victòria del Club Bàsquet Prat de 12 punts contra Uros de Ribes, com deia Ivan, demà final per decidir qui passa directament i qui se'n va a la repesca. L'MVP de l'enfrontament, doncs, dèiem, tenia tots els punts i finalment ha estat així. Ignacio Llobet, amb un 21 de valoració, seguit a prop de també Nogués, que amb 16 de valoració ha estat, doncs, també un dels jugadors més destacats. Ara repassarem les dades i després anem a escoltar la veu de protagonistes.

0: Doncs anem a veure quines han estat les actuacions més destacades segons, doncs, una mica doncs, el tema. Per exemple, la puntuació, el màxim anotador, Rai Carrasco amb 12 punts per part de l'Urus de Riba, ha estat Méndez amb 21. El rebot, qui l'ha controlat? Doncs Adrià Codinac amb 9 rebots. En el cas de l'Urus de Ribas, Rossi s'ha quedat amb 7. El que més ha repartit joc en el cas del Prat, Sergi Costa, amb 3 assistències, però també les mateixes que ha aconseguit Quim Salvans i Nogués. En el cas de l'Urus de Ribas, doncs Rossi novament ha estat el jugador més destacat en aquest apartat, amb 2 assistències. I el jugador que ha fet més faltes? Doncs en el Prat no hi han hagut moltes, a diferència d'ahir. Antonio Ruiz amb 3, Tomàs Esmolgo també amb 3 han estat els jugadors que més faltes han comès. En el cas de l'Urus de Ribas, doncs Hadi, Estebanez i Biersac, tots 3 amb 4 falta han estat els que més han comès en el conjunt madrileny. Passen 11 minuts de les 3 de la tarda. Tornem novament a la pista per saber si tenim ja protagonistes o encara hem d'esperar una mica. Endavant, Ivan!
1: Sí, 2 segonets, que ja tenim aquí a Mario del Campo, sí que li demanarem aquestes cosetes que es col·loqui, bueno, li posarem aquí, a veure, ara sí, que s'escolti bé, i en breus podem tenir ja el tècnic del Club Bàsquet Prat, ara mateix. Mario, felicitats per aquesta segona victòria, explica'ns, com has vist el partit?
2: Bueno, avui hem estat molt millor que ahir, molt més concentrats, hem valorat en tot moment el partit que era i el rival que era, i és veritat que amb marcador trencat doncs, era difícil aguantar el partit i la concentració, però en cap moment hem baixat de 9 punts i hem estat molt seriosos davant i darrere.
1: Ha anat tot més o menys com preveies a nivell de pla de partit?
2: Bueno, sí, estan molt més sòlids que ahir darrere, dominar taulers, jugar avantatge interior i tindre una mica els tirs una mica més treballats com ahir, que estaven una mica més precipitats, però sí, el pla de partit era aquest.
1: Com has vist l'evolució també del mateix? Sobretot el primer quart molt de parcials, Urus de Ribas s'ha posat 0-5, el Prat ha respost, després un altre 0-5 d'Urus de Ribas i vosaltres ja us heu desencallat. Després hi ha hagut un moment, no?, on l'equip ha volat, s'ha posat de més de 22 i només l'única coseta potser dolenta és el darrer quart, no?
2: Sí, però és el que et deia, marcador trencat i 20 a dalt, ostres, és molt difícil mantindre la concentració perquè, evidentment, el partit estava trencat, jo amb més 20 deia ja estem, però s'ha de jugar i m'han sobrat 8 o 9 minuts. Però bueno, content, menys aquest últim quart que ens ha sobrat, tot la resta crec que hem estat molt seriosos, davant i darrere.
1: Avui a l'inici, que al final cinquens sempre dieu que és una decisió que no té tampoc 40 minuts són 40 minuts i juguen tots, però hi ha hagut un cinquè alt a l'inici que buscaves també, i com has actuat en la rotació de minuts avui?
2: Buscava dominar rebot defensiu perquè l'havien perdut per un moment i buscava seguir tenint avantatges interiors, que és el que una mica hem marcat en aquest moment, però m'ha sortit malament perquè al jugar amb dos grans hem desajustat darrere i hem permès tiros amb ells que han jugat amb 2-4 oberts.
1: Segona victòria en 2 partits, ja només queda un.
2: Sí, la veritat és que ara sí que es pot dir que queda el partit més important de l'any i el prepararem amb tota la professionalitat i ens deixarem tot per demà poder guanyar i tindre l'ascens.
1: Com veus a l'equip a nivell d'aguantar físicament, de tots els esforços que està fent?
2: Bueno, hem intentat rotar el primer dia, hem intentat rotar avui, però és veritat que avui han participat tots, encara que hem intentat que no passessin de 20 minuts. Jo crec que arribem amb un bon moment, tenim un bon fons d'armari, a vegades el que tu deies dels parcials la gent ha de rotar i nosaltres la rotació que tenim és de qualitat i si estem al partit es nota.
1: També es noten coses com que sorprenentment, o no és habitual, han acabat amb valoració negativa jugadors com si seguís molt but, i tot i així l'equip té capacitat de que no es noti en un marcador.
2: Sí, és això el que tu dius, potser el Marc és un molt bon jugador amb moltíssima experiència i per ells és un focus molt important aquestes fases, no?, per qualsevol rival, no? I aleshores el tenen molt molt controlat, però el bo d'aquest equip és que no hi ha nom i qualsevol pot aparèixer i pot participar.
1: Puerto de Sagunto, demà, que has pogut veure 2 primers quarts, després també suposo partit repetit, quin perfil de rival és?
2: Molt intens, molt, molt agressiu, defensen moltíssim, jugadors amb experiència, molt lluitadors, amb bona línia exterior. Bueno, és un mes, no? Hem de preparar molt bé el partit. A dia d'ara no sé què farem, però tenim tota la tarda per preparar el vídeo i veure els punts forts on els podem atacar.
1: En un partit que és definitiu, però també amb la tranquil·litat de que fins i tot hi haurà una segona oportunitat, en aquest partit de, no, win or go home, quines, sempre preguntem per diferències, quines claus creus que poden ser, fins i tot ja més enllà de l'aspecte del joc?
2: Estar sòlids darrere. Si nosaltres estem sòlids darrere amb situacions d'1-1, de bloqueig directe i amb rebot defensiu, tenim molt guanyat, perquè el d'abans surt sol, però passa perquè darrere estem físics i a l'esforç el fem darrere. Després el d'abans ja sortirà.
1: En aquest sentit, deixant a menys de 60 punts tant a Olacia com a Euros de Ribas, com veus el rendiment de l'equip?
2: Bé, molt bé, molt bé. El primer dia ja et dic que per mi aquest partit té molt més mèrit que el del primer dia. Crec que el rival és molt més exigent avui que ahir, i jo crec que l'equip avui ho ha donat tot, i a nivell de concentració estic molt content.
1: Doncs Mario, perfecte, felicitats i gràcies.
2: A vosaltres, gràcies.
1: Les paraules de l'entrenador del Club Bàsquet Prat, de Mario del Campo, que ens marxa amb el micro i tot, i que ara l'Edu Perea també recorda que ens ha... Sí. S'ha de treure... Això és. Perdó, Jonathan, doncs això. Les paraules de Mario del Campo, que ja, doncs, bueno, una mica el que podíem intuir, també entre altres coses ha parlat en positiu, però bueno, posat en context, no?, que aconseguir aquesta victòria davant Euros de Ribas era un esglaó ja més en la dificultat respecte, com a mínim des del pla de vista teòric, respecte al duel d'Eulàcia d'ahir mateix.
0: Doncs hem escoltat les declaracions de Mario del Campo. Doncs ara, com bé deia, doncs demà el partit més important de l'any. No sé si també tenim algun jugador pels voltants per, doncs, saber també l'opinió d'algun protagonista més.
1: Sí, en uns instants, si tot va bé, s'aproparà aquí Nacho Llobet i podrem parlar també amb ell un parell de preguntetes, que després també per la tarda tenim... doncs això, entrevista a convenir. Els jugadors que ara mateix s'estan estirant, no?, que estan fent els estiraments postpartit, per això tampoc doncs, podem tenir-lo just ara, però això,
0: avui,
1: en principi, en breus instants...
0: Avui podran dinar una mica més aviat que ahir, eh? O sigui que suposo que també això
1: sí.
0: Ho agrairan, el poder, doncs... Ahir que van dinar cap a les 5 de la tarda, una mica menys de les 5...
1: No sé, perquè a quina hora es va acabar el partit? És que jo, la veritat, ja a nivell d'horaris vaig una mica perdut.
0: Jo vaig dinar cap a gairebé 4:45. No sé vosaltres, el que trieu anar a l'hotel i tal, però entre les 4 i les 5
1: poc,
0: segur.
1: Poc. Sí, de fet, ahir és que va ser relativament ràpid, eh? De fet, ja són... No sé, és un perill, però massa interioritats, potser, suposo que no passa res per explicar-ho, que l'equip, de fet, va anar directament a l'autocar... i es va ja dutxar a les habitacions de l'hotel, i va ser un pim-pam-pum i ja hi va anar a dinar relativament ràpid, però sí, segurament mínim 4 i mitja va ser. Avui no serà el cas, o sigui que una doble alegria, i també s'ha de dir, perquè consti en acte, que ha acabat bé la cosa entre jugadors i cos tècnic d'Euros de Ribas i de Club Bàsquet Prat, que després ja hi ha hagut salutacions normals. De fet, s'havia parlat això, no? Darrera jugada la juguem o no juguem, o sigui que, bueno, més enllà del pique que hi ha hagut, doncs al final la cosa ha acabat força bé.
0: Doncs sí, la veritat és que sí. I demà, doncs, si el Club Bàsquet Prat doncs guanya, recordem que ascendeix a segona FEB, evidentment, també a l'espera de tot el tema econòmic, que ens comentava també ahir l'Arseni Conde, que aquest també serà un altre rival que ha d'afrontar l'equip, però és un altre capítol, i per tant de moment el que ens toca és la part esportiva, i la part esportiva de moment va molt ben encaminada. A veure si demà doncs es remata la feina i s'aconsegueix aquest 3-3 contra el Puerto Segundo, que és l'altre equip que també doncs ha aconseguit aquestes dues victòries en aquesta fase de grup. No sé si encara trigarem una mica més en tenir algun jugador. Recordem, Nacho Llobet és el MVP d'aquest enfrontament, ha estat el jugador amb un 21 de valoració, la màxima en aquest partit contra l'Euros de Ribas. Suposo que ara l'ambient allà al pavelló, Ivan, és pràcticament buit, no? Escoltem ara una mica els aplaudiments,
1: sí.
0: O encara queda alguna persona
1: sí,
0: per
1: sí.
0: Allà?
1: No, quedem nosaltres, bàsicament. O sigui, ja no queda ningú a tribuna, i això que escoltaves era la celebració que s'havia acabat a la sessió d'estirament postpartit, que crec que no, que crec que no agrada gaire. Ja s'aprova aquí el Nacho Llobet, que està aquí l'Imanol amb els aplaudidors, no els ha pogut utilitzar en el partit. Nacho, què tal, com estàs?
3: Què tal, com anem?
1: Com has vist el partit?
3: Bé, a moments, òbviament, no m'ha estat bé tot el partit, però en global crec que hem fet un partit sèrio, que quan ens hem posat a darrere, doncs, des de darrere hem dominat el rebot i hem pogut córrer una mica. I després, doncs, que hem d'estar una mica millor, perquè quan ens han pressionat tot el camp, doncs, hem patit amb pèrdues, i són coses, doncs, que en un partit més apretat ens poden penalitzar.
1: Comentant ara amb el Mario del Campo, parlava d'un rival més exigent respecte a Eulàcia. Heu notat vosaltres també a pista aquest puntet més?
3: Bueno, jo crec que a la mateixa línia, no? Són equips joves que juguen amb intensitat, que intenten jugar amb ritme, que al final depenem molt de no cometre errors tontos nostres, no? Quan defensivament estem bé, òbviament tothom té les seves estratègies, té les seves tàctiques, és estar bé sòlids i dominar el rebot. Si ho fem, que som capaços, doncs al final hi ha una diferència, jo crec, física, de tamany, d'experiència, que si les coses estan igualades a nivell d'intensitat, doncs la balança acaba a favor nostre, no? Al principi s'ha vist, fins i tot sense encert nosaltres estàvem allà, i ara que hem començat a ficar una miqueta hem pogut fer una mica de marge, i ells, doncs, la seva resposta, com és normal, doncs, ha sigut, doncs, anem a pressionar tot el camp, anem a pujar una mica el nivell de contacte, i aquí, doncs, hem patit, però jo crec que també nosaltres ens hem relaxat una mica. Al final jo crec que l'aprenentatge és que un altre dia potser no tenim aquest marge per perdre 5, 6, 8 punts d'avantatge a la sortida de pressió, hem de millorar això, però no hem de perdre la vista, doncs, que l'objectiu era guanyar, que hem pogut també fer rotacions, no crec que haguem cremat en minutatge cap jugador, i que demà, doncs, al final ens jugarem aquesta primera plaça, amb la segona ja garantida, si no m'equivoco, i al final és l'objectiu que teníem quan vam arribar aquí.
1: Exacte, ja amb dues victòries, el Prat i Puerto Sagunto i Eulàcia i Euros de Rivas ja eliminats. Com veus precisament aquest partit, aquesta final contra el Puerto Sagunto?
3: Bueno, Sagunto, pel que hem vist aquests dos dies, al final és un altre equip similar, jove, amb molta, molta intensitat, nivell de contacte, pressió tot el camp. Ens hem trobat equips aquesta temporada. Torno a dir el mateix, crec que nosaltres hem d'estar molt sòlids en el nostre, i si ho som, jo confio plenament en les nostres possibilitats i en la nostra capacitat per emportar-nos el partit. Serietat, rigorositat en el nostre joc, i si ho fem bé, defensem, rebot i no tenim pèrdues, ho tindrem molt bé.
1: Has parlat d'equip de contactes, no és una excepció, però avui un altre cop hi ha hagut unes quantes jugades que et donaven per un costat, per un altre costava, eh?
3: Bueno, això és el joc, és normal. Jo he sigut molts anys físicament més petit que algú més gran, i l'única manera que tens per defensar-ho és estar en un contacte permanent i intentar que no s'apropin dins la pintura, no? Ara, doncs, físicament jo sóc el que sóc una mica més gros, i és al revés. Jo sempre ho he dit, el contacte en el món de l'esport, en el món del bàsquet, és normal, mentre no hi hagi res fora del que és el joc i ningú intenti fer mal, ni intenti fer coses rares, jo mai m'he enfadat ni ho faré, al final és el joc i és normal, i respecto moltíssim els rivals. Així que cap problema, al final és la nostra obligació, doncs, igual a aquest nivell físic.
1: MVP de l'equip avui, com t'estàs trobant en aquestes fases i com està sent també l'experiència de jugar a fase d'ascens a segona FEB?
3: Res, jo al final, ja ho he dit tot l'any, jo estic aquí per ajudar l'equip a guanyar, per intentar ajudar l'equip dins i fora de la pista, fer els meus companys millor, i de vegades, doncs, tenim moments una mica bojos en què crec que puc aportar una miqueta de calma i una miqueta d'ordre, no? Avui, doncs, pel que sigui, m'ha tocat valorar una mica més o tal, però zero importància. Lo important és que l'equip hagi guanyat. Al final depenem tots de tots, i que siguem un equip tan llarg, jo crec que és una de les nostres avantatges a la competició, i ja està. Objectiu, guanyar demà, no n'hi ha un altre.
1: Que ens tanquen ja el pavelló i tot. La família ho està seguint d'alguna manera?
3: Sí, i tant. És una llàstima que ens ha tocat tan lluny de casa, no? Perquè si no, doncs, a la meva dona, al meu peque, doncs, que els últims partits de casa han pogut venir, potser fins i tot família els hagués agradat venir, però clar, això ja està molt lluny, no és fàcil, però bueno, tenim els links, ho estan veient, així que contents.
1: Doncs, Nacho, felicitats, i tant de bo dissabte ja sigui amb celebració grossa aquí al parquet.
3: Gràcies, moltes ganes de celebrar demà.
1: Merci, Nacho. Les paraules de Nacho Llobet, que marxa també ràpidament, perquè és el jugador que queda pendent també per entrar a Wisi, serà, doncs, a vestidors, i per tant, doncs, això, com deies, Jonathan, avui tots podrem dinar una miqueta abans.
0: Perfecte, Ivan, doncs no traiem tampoc a tu més temps. Gràcies per la feina feta. Demà t'escoltem en el tercer partit i decisió del Club Bàsquet Prat, I a tota l'audiència, doncs, els recordem que després, a un quart de vuit de la tarda, tenim una nova cita amb nosaltres al Prat Esports, on podrem recuperar declaracions de protagonistes. Aquesta entrevista també que ens avançava abans l'Ivan Conde, amb una mica més de calma, ja doncs, havent dinat, dutxat, i doncs, per parlar d'aquesta final que afronta demà el Club Bàsquet Prat. I també tindrem declaracions del porter del Prat, Dani Guiseris, per parlar de la cita que té el Prat. Diumenge, recordem, partit de tornada contra el Sant Mauro a casa del Sagnier a 5:45 de la tarda. Per tant, d'aquí a una estoneta nosaltres tornarem amb el postpartit d'aquest Club Bàsquet Prat, amb la prèvia del partit de demà i també del partit de l'AE Prat. Ivan, gràcies i fins demà.
1: Que vagi molt bé, una abraçada des de Badajoz.
0: I nosaltres, que anem tancant aquesta edició migdia d'avui. I ho fem, com sempre, agraint la col·laboració de la redacció d'Esports del Prat de Ràdio i des del control tècnic hem estat amb el Sergio Villar. Com dèiem, nosaltres tornem d'aquí a una estoneta, a 7:45 del vespre. Ara us deixem amb la programació del Prat de Ràdio i a 4:00 amb el Connectats. Fins després. Adeu.

segueix les hores. Mai no s'adormen els despertadors, mai no es desperten les persones. I en algun racó d'aquest desastre, el matí és un sastre que amb el sol i la persiana em basta un vestit de llum sobre el teu cos. Tu i jo seguirem dormint i allargarem el somni de la nit

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Guai, quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, que guai. Tot en flautes, tot en flaut. El seu biorritme et sembla disco dance i una aspiradora és el seu nas.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Som pendents a hores d'ara de la reunió que mantenen sindicats i educació, represa després d'un recés, tot i haver costat posicions després de l'ensopegada d'ahir. Estan encara enrocats a les millores salarials en una jornada, a més de vaga i protestes, avui que s'han concentrat a Montserrat. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys. Els sindicats, però, consideren que encara hi ha marge de millora. I a l'àmbit educatiu, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï a la selectivitat. Els vigilants a les PAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria amb una prova pilot que es farà també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitat.
2: Són elements dissuasoris que el que volen és, el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir doncs, una equitat.
1: I la inflació es manté estable al maig amb un 3,2% interanual segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i amb els preus dels aliments que es mantenen. Tot i la estabilitat dels últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou els preus més volàtils, se situa en un 2,9 interanual. L'incendi que ha cremat mitja hectàrea a la zona forestal i una indústria a la localitat maresmenca d'Òrrius s'ha donat per controlat aquest matí. A primera hora també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda, recordem-ho, no podia sortir de casa per la important columna de fum que afectava el municipi. Avui hem sabut que podria haver començat a la zona forestal i hauria entrat posteriorment a l'interior de la fàbrica d'espelmes que va quedar totalment derruïda. Segons els treballadors i a l'espera d'un informe oficial, les flames s'haurien originat en una zona de canyes i haurien saltat a l'interior on hi havia unes 500 tones de parafina. I acabem parlant del Dansaneu, que farà un pas endavant aquest estiu presentant una programació composta en bona part per espectacles de producció pròpia o alienes d'altres festivals. Serà del 24 al 2 d'agost.
3: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa El Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, per fi divendres, 29 de maig, i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. Les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir en el cas del Pla de Lleida. Per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda. En canvi, al llarg d'aquesta tarda la temperatura ja no pujarà tant, per exemple, a la costa, o també a Girona, on ahir també teníem rècords de temperatura pel mes de maig. De núvols a hores d'ara pocs, però aquesta tarda se'n formaran alguns al Prepirineu, que sobretot a cavall de l'Alt Urgell, el Solsonès, també la Cerdanya i el Berguedà deixaran algun ruixat. Pel que fa a demà, núvols enganxats a la costa al matí amb molta xafogó, tarda de tempestes al nord de la Catalunya central i al Prepirineu, i el diumenge la mateixa situació, tempestes de tarda, amb una temperatura que a grans trets no ha de variar en excés. Ho anirem seguint a la xarxa.

0: Bé, en aquest últim Connectats de la setmana parlarem del concurs Piula, impulsat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental. Parlarem amb Joan Pol Sala, que és tècnic de joventut. I acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia de joves del mes de maig. I ho farem per parlar del fenomen dels concerts i del consum de la música en directe. A partir de les 5 coneixerem la cooperativa Conreu Sereny de Badalona. Ho farem a través del Ricard Álvarez, que és un dels socis treballadors. Viatjarem al centre del Prat Ràdio per saber de la tasca de l'enviat especial. I repassarem les estrenes cinematogràfiques com cada setmana en companyia de Jordi Guillem, però marxarem de cap de setmana sabent ja el que ens proposa l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat, que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La principal novetat del dispositiu de l'Ajuntament de Terrassa per fer front a les onades de calor, com la d'aquests dies, és que la piscina de Vallparadís avança el calendari i obrirà el dilluns 8 de juny, més de dues setmanes abans del que és habitual. Això sí, en horari només de tarda. A partir del dia 20 i fins al 30 d'agost obriran la resta de piscines municipals ja en horari de matí i tarda. Enguany s'afegeixen tres refugis climàtics al casal de Camparellada, al mercat de Sant Pere i a la sala Montconill, que, amb els de l'any passat, sumen 56. De moment, l'anella verda no es pot fer servir com a refugi climàtic per les restriccions de la pesta porcina. En sis espais s'instal·laran tendals. Se n'incorpora un a la plaça Lluís Companys, mentre que el de la Torre del Palau es renovarà, a més d'instal·lar-hi una font. Es mantenen els de les places de l'Apotecari, de la Pau, de la Cooperativa i la zona de petanca del Parc de Sant Jordi. L'Ajuntament, a més, instal·larà nebulitzadors per refrescar-se les places Nova, del Progrés, Primer de Maig, Federico García Lorca, al Parc de Sant Jordi i al Torrent de les Bruixes. Fruit de l'estudi de confort a les escoles elaborat per l'Ajuntament de Terrassa, s'està plantant vegetació i creant zones d'ombra. Entre juny i setembre s'instal·laran 600 ventiladors en aules i altres espais, i al Mercadal s'ampliaran les zones d'ombra i s'instal·larà una carpa com a punt de refugi i descans. El consistori terrassenc i els agents implicats fan una crida a la responsabilitat de la ciutadania per evitar l'exposició excessiva a la calor i evitar situacions de risc.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La renovació dels jutjats de Sabadell agafa embranzida. El conseller Ramon Espadaler i l'alcaldessa Marta Ferrés han fet una visita a les instal·lacions aquest matí per comprovar com avancen les obres, que s'allargaran 2 anys i mig, 30 mesos aproximadament. En total, compten amb una inversió de 8 milions d'euros, però el pressupost total s'enfila fins als 23,6, ja que les adquisicions dels nous espais n'han costat 15 milions. Bàsicament són algunes plantes de l'actual edifici, bona part propietat de la Generalitat, i un local annex, el que antigament era el Zara de l'Eix Macià. Per tot plegat, Anna Maria Molinero, la directora general de Funció Pública a la Generalitat, ha assegurat que hi haurà un guany tant quantitatiu com qualitatiu.
3: Millorar les condicions qualitatives i quantitatives dels espais, quantitatives perquè incorporem 6.000 metres quadrats a l'edifici per usos judicials, i qualitatives perquè li donem un tractament també diferenciat del que veníem fent fins ara, posant al ciutadà en el centre.
2: Un dels canvis més destacats del futur equipament i també un dels més reivindicats és el confort climàtic que tindrà, i l'altre, que de fet ja es pot observar ara, és el canvi de nomenclatura, ja que els antics jutjats unipersonals s'han transformat en nous tribunals d'instància.
0: Gràcies, Júlia. Anem ara al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. El gran ambient de bàsquet que respira a Badalona ha estat un dels factors determinants perquè es disputi la Supercopa Endesa 2026 al Pavelló Olímpic. Serà el segon esdeveniment esportiu de gran magnitud que acollirà la ciutat aquest any després de celebrar la Champions League fa 3 setmanes. Ahir a la tarda al Museu de Badalona es va fer la presentació de la Supercopa Endesa, que es disputarà al Pavelló Olímpic del 19 al 20 de setembre. A l'acte van acudir directius de l'ACB i membres del govern municipal. Per l'ACB, disputar la final de la Supercopa Endesa 2026 a Badalona és una aposta segura, així ho ha afirmat Antonio Martín, el president de la CB, durant l'acte de presentació.
5: A ver, nosotros solemos decir que el baloncesto viaja por ciudades, ¿no? Y es una forma de entender parte de lo que hacemos como organización, que es llevar baloncesto a ciudades. En este caso no es así. El baloncesto reside en esta ciudad. El baloncesto vive en esta ciudad. El baloncesto se fabrica en Badalona y no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Me tranquiliza hacer cosas en Badalona por dos motivos. Uno, por la energía que ponen, y luego porque sabemos que la respuesta por la afición al baloncesto es la que es.
4: La Supercopa Endesa tornarà així a situar a Badalona al centre del bàsquet estatal durant un cap de setmana que reunirà algunes de les millors aficions i equips de la Lliga.
0: Gràcies, Martí. Seguim a litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. El Prat Vall tornarà la propera tardor amb una segona tongada d'ajuts per fomentar la compra al comerç local. El ple del mes de maig ha aprovat de forma inicial les bases, seran vals de 10 euros i dels quals cada usuari i usuària abonarà 6 euros, mentre que els 4 restants seran subvencionats per l'Ajuntament i fins a un màxim de 10 vals per persona. La campanya es durà a terme en un període que habitualment és fluix, a partir del 19 d'octubre al 22 de novembre, o fins que s'esgotin els 150.000 euros de pressupost previst. En definitiva, es repeteix la mateixa fórmula després d'una primera edició que ha tingut una molt bona acollida. Així mateix ho destaca la regidora de Comerç, Marina García Vargas.
7: Repetim que ha tingut molt bona acollida tant per part del sector del comerç com per part de la ciutadania que ha pogut gaudir d'aquests xecs de compra. Recordem que és una mesura que també portem al PAM, que a més estava compromesa als pressupostos d'aquest any també 2026 i que l'estem treballant també aquesta propera edició molt estretament amb el sector del comerç a través dels espais de participació que tenim al Departament de Comerç.
6: En concret, la primera edició que es va dur a terme entre el 16 de febrer i el 22 de març es va tancar amb un total de 120 botigues participants i 207.000 euros liquidats en compres. D'altra banda, el ple també ha aprovat una moció a favor de la posada en marxa de la nova línia R Aeroport. Ha estat amb un text presentat per Esquerra al Prat i després d'uns dies en què s'ha qüestionat la seva necessitat per la saturació ferroviària.
0: Gràcies, Lluís. I ara, de retorn al Vallès, ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. La llar d'infants Casamada de Castellà tancarà a final de curs. La baixa natalitat i l'augment de places públiques, a banda de les dificultats imposades per part d'Inspecció d'Educació, com remarquen des de la direcció, acaben amb 27 anys de periple d'aquesta escola bressol concertada de Castellà. La llar d'infants va obrir portes al 1999, arribant a tenir fins a 80 alumnes al 2007. Ara, amb 23 infants i 5 persones empleades, ha anunciat que haurà de tancar portes per diferents motius. La falta de nens i la gran oferta que hi ha a Castellà són els motius principals, a banda dels canvis en educació com l'I2 gratuït. A Castellà, el 2024, es van registrar 126 naixements, la xifra més baixa de les últimes dues dècades, dos menys respecte als 128 registrats al 2024. Des de la direcció també destaquen la quantitat de problemes que van tenir des de les inspeccions d'educació, on també van posar en dubte el projecte educatiu d'un sol grup per totes les edats. Amb aquest tancament, a Castellà continuaran funcionant dues escoles bressols municipals, el Coral i Colobrès, que oferiran un total de 168 places públiques. En l'àmbit concertat quedaran el Casalet, el Picarol i el Niu.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a la crònica de Sant Cugat. Xaravella.
9: L'Ajuntament estudia la possibilitat d'ubicar un futur centre de formació professional vinculat als estudis esportius en uns terrenys municipals de la Guinardera. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, durant la roda de premsa prèvia al ple municipal de maig, tot i que es tracta d'una qüestió que no forma part de l'ordre del dia i que ha sorgit arran d'una conversa amb els periodistes sobre un altre punt urbanístic relacionat amb aquest àmbit. La idea que estudia el consistori passa per aprofitar una parcel·la municipal d'entre 8.000 i 10.000 metres quadrats, situada a tocar de l'espai on està previst construir un nou pavelló esportiu. Pedrós ha apuntat que els terrenys podrien acollir algun tipus d'institut lligat a la part esportiva. La idea arriba en paral·lel al futur tancament, a partir del curs 26-27, dels cicles formatius i estudis esportius de l'Institut CAR, després que el Departament d'Educació anunciés que prioritzarà les places d'ESO i batxillerat per a esportistes del rendiment. Els terrenys formen part de l'àmbit de la Guinardera, on l'Ajuntament impulsa des de fa temps diversos equipaments esportius. A la zona ja ha arribat el pavelló poliesportiu, la pista d'atletisme i els camps de rugbi, i actualment també estan en marxa les obres del nou pavelló de gimnàstica.
10: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: Avui obrim el programa amb una proposta que combina creativitat, educació i compromís social a tota la comarca. La descobrim amb la Núria García.
1: El Consell Comarcal celebra per 13è any consecutiu el concurs Piula per unes relacions igualitàries, una proposta adreçada a centres educatius i entitats juvenils que busca fomentar la coeducació i la sensibilització contra les violències masclistes a través de la creació artística. Enguany, el concurs ha tingut, de nou, cal dir-ho, una molt bona resposta. En parlem avui amb el Joan Pol Sala, tècnic de joventut del Consell Comarcal. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Gràcies per l'oportunitat.
1: Dèiem, ha tingut el concurs una molt bona resposta, com a mínim pel que fa a la presentació d'obres, no? Quantes n'hi ha hagut?
2: Doncs sí, la veritat és que cada any estem molt contentes de com es va extenguent, diguéssim, la proposta del concurs Piula per unes relacions igualitàries. I aquest any estem parlant de prop d'una cinquantena de propostes. És veritat que sempre també n'arriben més, que a vegades s'han de descartar perquè no entren amb alguns criteris, diguéssim, a vegades per la durada del vídeo o per alguna característica d'aquest estil, però hi ha molt bona resposta en el sentit de que comença a ser un concurs, una proposta que és coneguda per als instituts i per altres entitats de la comarca, i això fa doncs que cada any puguin anar-s'ho preparant una mica amb mirada de futur i que tinguin aquest coratge de presentar-se i de, sobretot el rerefons d'això és que si es presenten vol dir que han estat treballant la temàtica i que ho han fet des d'una mirada artística i és una mica el que es vol fomentar.
1: 50 obres presentades, una cinquantena, és una xifra superior, inferior, es manté respecte d'edicions anteriors?
2: Doncs es manté, perquè l'any passat va ser molt similar i sí, habitualment estem rondant aquesta quantitat més o menys. És veritat que una cosa positiva és que canvien els agents que es presenten. És a dir, sempre hi ha una sèrie d'instituts, potser, o d'associacions que tenen una certa tendència a presentar-se i, per tant, repeteixen, però hi ha bastanta variabilitat i és veritat que doncs, un any se't presenten uns instituts i l'any següent se't presenten uns altres, amb la qual cosa la incidència o l'impacte de la campanya també valorem que està bé perquè bueno, que va fent aquesta variació.
1: Deies que de vegades se'n presenten més però que s'han de descartar perquè no compleixen una mica els requisits que es demanen, no? Quins són aquests requisits?
2: Clar, sobretot són requisits vinculats a la participació, que siguin més de 3 persones, menors de 29 anys, i, per exemple, en la categoria multimèdia hi ha una durada determinada dels vídeos que presenten, perquè molts cops hi ha molt bones propostes, no, que també les presenten, però és important sempre llegir correctament les bases i adaptar-ho. Però tot i així, el gran gruix de propostes que es presenten s'adapten a les bases, inclús molt sovint el que fan des d'instituts i associacions és preparar algun projecte, alguna obra artística en concret per presentar-la al Piula, i d'altres el que fan és presentar coses que han treballat durant l'any i que quan senten a parlar del Piula i veuen que els hi encaixa, doncs ho presenten. Per ficar un exemple, un institut que potser va fer un mural durant tot l'any vinculat amb la igualtat, quan s'adonen que hi ha el concurs Piula i que encaixa, que poden presentar-ho com a una obra artística, doncs llavors ho presenten. Aquest és una mica algun exemple de participació.
1: Clar, dèiem que tot a través de la creació artística, una mica les disciplines que s'aborden al concurs Piula són molt diverses, no?
2: Sí, creiem que és un espai on hi cap bastant tot, que és una cosa positiva que ens agrada, en el sentit de que hi ha 3 categories, multimèdia, artístiques i musicals, i amb aquestes 3 categories, tinguent en compte també la gran varietat de disciplines artístiques, doncs hi cap tot, i hem tingut, per sort, també multitud de disciplines artístiques, des d'escultura, pintura, fotografia, vídeo més estil curtmetratge o documental, o vídeo més fins i tot vinculat a comunicacions curtes de xarxes socials. Hem tingut campanyes d'instituts que eren de cartelleria. Bé, la veritat és que treballar amb les arts dona aquesta llibertat i és el que valorem positivament, que ens sorprèn i que tingui un poder transformador.
1: Mm-hmm. Deies, home, la part més interessant, més enllà del projecte que es presenta, no, és que els centres educatius o les entitats que hi participen al final han estat treballant aquesta temàtica, no? Que és aquesta reflexió, és el que realment és important darrere del projecte.
2: Sí, correcte. Sempre que hi ha una... que es presenta una obra des d'algun institut o entitat, el que veiem és que darrere hi ha hagut una feina que sol ser conjunta entre professionals de l'entitat, vinguin a ser professors i professores o personals de professionals de joventut, que el que fan és amb el grup de joves intentar doncs, transformar allò que estan treballant en una obra artística. I per tant sabem que durant l'any doncs, hi ha molts espais on s'està treballant per la igualtat i som molt conscients de que hi ha més feina feta de la que nosaltres podem visibilitzar, però el que sí que ens agrada és poder donar sortida, poder donar visibilitat a totes aquestes propostes que s'estan treballant per tal de que la gent doncs, pugui veure-ho i això també sigui en si mateix una campanya de sensibilització.
1: I aquí, en les obres que rebeu, hi ha algun tema que sigui més recurrent que no pas un altre o hi ha varietat?
2: Hi ha varietat. La veritat és que sí que la mirada per la igualtat, també gràcies a que ho treballem a través de disciplines artístiques, pot tenir com diferents matisos i diferents perspectives, i jo diria que una de les també qualitats d'aquest concurs és que quan et mires totes les propostes que n'han arribat, veus com que hi ha mirades diferents, que hi ha un rerefons comú, però que hi ha maneres molt diferents de treballar, d'afrontar aquesta realitat i de com expressen el que senten en aquest sentit.
1: Mm-hmm. Quin impacte creieu que té aquest concurs en les persones que hi participen?
2: Amb les persones que participen sabem que genera il·lusió, genera aquest sentiment d'haver fet bona feina i de poder-la presentar en algun lloc i que no es quedi en un calaix. Per un cantó sabem que els i les joves valoren molt que quan presenten una obra que es pugui visibilitzar, que la pugui veure més gent, que pugui tenir un major impacte. Llavors, en aquest sentit, sabem que som pues, un trampolí, una plataforma per donar una mica ales al que treballen els i les joves i les professionals que els acompanyen. De manera que, en aquest sentit, sí que sabem que genera aquest impacte de dir, vale, pues el que estic fent arriba a algun lloc i més gent ho pot veure, ho pot gaudir, ho pot disfrutar i per tant té un major impacte.
1: I és també important que aquest tipus de discurs en favor de la igualtat, en contra de les violències masclistes, també es generi des d'aquesta joventut, no? De la gent que puja.
2: Sí, és molt important que ens trobem en un moment també en què hi ha molt... també trobem que hi ha molt discurs d'odi i hi ha molt també de fake news i desinformació, podríem dir. Llavors, en un moment en el que hi ha aquesta sobredimensió de segons quines informacions i les xarxes socials, l'impacte que té, etc., és important que hi hagi també pues, espais, diguéssim, aparadors de projectes que treballen per la igualtat i que se'ls pugui donar pues, aquesta sortida.
1: Ara s'han presentat aquesta cinquantena d'obres. Quin és el calendari d'ara per la cloenda del concurs que acabarà doncs, amb el lliurament dels premis, no?, i amb la tria dels millors projectes?
2: Doncs just aquesta setmana estem en el moment en què es poden visualitzar totes les propostes que s'han presentat al concurs Piula, cosa que és un exercici molt interessant per veure el que s'ha fet i per tenir també la inspiració per si es volen presentar en futures edicions, donat que és un concurs que té una llarga trajectòria i que continuarà. I, per tant, aquesta setmana estem en què es pot visualitzar tot el que s'ha presentat i es fa la votació del públic. És a dir, que les persones de públic poden votar aquella proposta que més els agrada, perquè serà això també un reconeixement que farem a la proposta guanyadora del Premi Públic. Llavors, un cop acabada aquesta setmana i la votació del Premi Públic, ja ens anirem a poder fer l'entrega de premis de les propostes guanyadores d'aquest any.
1: Mm-hmm. Quins premis s'atorguen?
2: Doncs els premis per a cada entitat guanyadora de les diferents categories és un premi de 500 euros que serveix perquè l'inverteixin en projectes per la igualtat durant el curs vinent. És a dir, que en el fons el que estem fent és en aquells espais on s'ha treballat i s'ha fet una bona proposta artística, doncs que puguin tenir més recursos per continuar alimentant aquestes propostes.
1: D'alguna manera donar-li continuïtat, no?, al projecte en si mateix.
2: Sí, continuïtat i millora. Per exemple, sabem que hi ha hagut potser algun institut que ens ha presentat un vídeo o que van fer vídeos en tota la classe, un any va guanyar, i després pues, el que van fer va ser, amb els diners, poder intentar millorar a l'hora de fer aquests vídeos i fer més tallers de storytelling o comprar material. Llavors és una bona manera de fomentar-ho.
1: Doncs ja en sabem més, d'aquesta 13a edició del concurs Piula per unes relacions igualitàries. Ens n'ha parlat avui el Joan Polsa, la tècnic de joventut del Consell Comarcal. Gràcies i bon dia.
2: Moltíssimes gràcies. Merci.

0: Un minut i mig i arribarem a 4:45 de la tarda. Moment ara d'obrir aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia a tres bandes, que avui, per ser divendres i ser l'últim divendres de mes, dediquem als joves i als temes que els interessen, que els importen, que els hi afecten. Avui parlarem de la indústria de la música en directe, que ha experimentat una transformació sense precedents en els últims anys. I parlarem amb la Ona Cadafal, que és estudiant, i la tenim a Terrassa. Ona, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Com estàs?
1: Molt bé, encantada d'estar aquí.
0: Molt bé, perfecte. Podem saludar l'Adrià Travé, que és estudiant de Ciències Polítiques, i el tenim al Prat. Adrià, bona tarda.
2: Molt bona tarda, divendres.
0: Ai, tarda de divendres, que bé, eh? Que guai.
2: Sí, eh?
0: Sí, sí, i tant, es gaudeix. I amb ganes de que arribi el cap de setmana. I també tenim via telefònica la Sara Zubair, que és educadora social. Sara, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Bé, m'agradaria preguntar-vos qui de vosaltres té entrades per anar a algun concert?
3: Jo no.
0: No tens entrades per anar a un pròxim concert? No, jo no he dit d'aquí ni... No tens entrada.
3: Ah, bueno, sí, algunes sí tinc, és veritat, ara que estic pensant, sí.
0: Tens entrada per anar a un concert? Quan?
3: Doncs mira, divendres que ve.
0: Divendres que ve. Un macroconcert o un concert petit?
3: Doncs no et sabria dir, perquè va ser un regal i crec que és mig festival, mig... Ni una cosa ni l'altra.
0: Uh-huh. Molt bé. L'últim concert que hi vas anar, quin va ser?
3: Doncs mira, vaig anar a veure La Plazuela, que és un grup de col·legues de Granada que tocaven al Club Sant Jordi fa 3 setmanetes.
0: Mm, molt bé. Adrià, tu tens entrades per algun concert
2: sí, jo...
0: proper? Sí,
2: he decidit preparar-me molt bé aquesta secció i just la setmana vinent vaig de festival.
0: Ah?
2: Sí que, però tan sols perquè venia aquí, eh? No ets al Primavera Sound, allà
0: sí,
2: a Barcelona.
0: Ostres.
2: Sí, per tot lo grande, no?, que diríem.
0: I últim concert que...

0: però sí que és veritat que pel meu aniversari em van regalar les entrades pel concert que jo vulgui. I com que hi van anunciar un tour d'una cantant que m'agrada molt, ja sé on aniré.
1: D'aquí és, qui és aquesta cantant?
0: La Gracie Abrams, una cantant nord-americana.
1: Molt bé. I l'últim concert que hi has anat?
0: Doncs ara fa bastant que no hi vaig. Diria que va ser finals d'estiu, a Cos Grasses de Figueres.
1: Molt bé, diuen, no, per això avui en parlarem amb vosaltres, que el món de la indústria de la música en directe ha canviat els últims anys. Alguns marquen aquest punt d'inflexió a partir de la pandèmia. Jo no sé si vosaltres em diríeu exactament això, que heu trobat que a partir de la pandèmia tot aquest món ha canviat. Què em dieu?
0: Home, jo suposo que com tot, no? Va canviar molt a partir de la pandèmia. Potser sí, jo era bastant petita quan va passar tot això. Jo tenia 14 anys, aleshores tampoc havia anat de festival abans. Però sí que és veritat que ja sigui per l'edat que teníem amb els meus amics o perquè realment hi va haver una mena de boom d'ostres, hem estat tancats molt de temps, volem viure experiències en directe, de cop, al cap d'uns anys hem començat a Canet Rock, bueno, a tots els festivals típics i tòpics, al Vinya, ja clar, que són tota una bona experiència.
1: Tu diries el mateix, Adrià? Ha canviat tot això?
2: Bé, és que a mi em costa una miqueta posar el llindar de en què ha canviat aquest com nínxol de l'experiència de música, etc., en directe, i que no s'ha encarit tot en general molt arrel de la pandèmia, no? És que va ser un any i mig, dos, amb pèrdues per diferents sectors i que van pujar els preus i no pas han baixat, sinó que han continuat creixent, i que també s'ha donat una miqueta el cas que jo crec que hi ha molta gent jove que li agrada dir la frase de que estem fartes de viure experiències històriques, no? I és veritat que estem encadenant, que si la pandèmia, diferents crisis, guerres, etc., que no fan sinó que no parin de vendre'ns productes més i més cars. I en el cas de tant festivals com també discoteques, etc., sí que quelcom que em passa molt al treball és que moltes companyes que ja tenen 5-10 anys més ens diuen: bé, és que abans de la pandèmia sí que no tenien res a veure els preus, etc., així que ens han robat, bueno, hem perdut aquesta oportunitat, vaja, de viure aquests preus.
1: Parlarem del tema dels preus i de les entrades. Sara, tu també has notat un punt d'inflexió, un canvi en aquest món?
3: Sí, jo en aquest sentit estic d'acord amb l'Adrià, que no sé quina edat té, però jo sí que posaria un punt ja per a partir de la pandèmia, sobretot amb el tema dels preus. Jo crec que ha canviat sobretot la manera de consumir i de, no sé, aquesta ansietat, no?, que s'ha generat per comprar a un any vista per poder anar a un concert. Això sí que crec que és una de les coses que més ha canviat, a part dels preus, que és evident, però bueno, és una cosa que a mi em genera una mica de controvèrsia a l'hora de plantejar-me si vaig o no vaig a un concert.
1: Clar, perquè és una mica estressant, no? Qui sap què faràs, on estaràs i quina serà la teva situació d'aquí un any, no? Quan ara mateix, principalment després de la pandèmia, el que s'ha instaurat una mica és el carpe diem, no?, el viure el dia.
3: Sí, però alhora estem projectant això, doncs, a un any vista, i hem de fer cues de no sé quants dies i de no sé quantes persones ens hem de posar l'ordinador alhora per comprar. Vull dir que al final, doncs sí, és carpe diem, perquè l'experiència, però també podríem parlar de l'experiència alhora. És a dir, jo l'últim concert aquest que vaig anar fa 3 setmanes em vaig sorprendre perquè hi havia pocs mòbils gravant.
1: Aquest tema també és interessant.
3: Sí, sí, però després em van sortir vídeos del concert de Bad Bunny i les meves amigues que estaven allà havien de buscar el forat on no hi hagués un mòbil.
1: Ja, sí, sí, segur, és veritat. Ara molts concerts es plantegen, ho estàvem dient des del principi, com una experiència immersiva, no?, amb escenografies espectaculars, amb pantalles, amb interacció digital. No sé si la sensació és que la música ha passat a ser només una part del show. Què diríeu? Ona?
0: Jo diria que depèn molt del tipus d'artista que vagi a veure. Sí que és veritat que els artistes així més grossos és realment és un espectacle brutal, però si vas a alguna sala més petita la música continua sent el que és més important. És a dir, que és molt veritat el que deia això dels telèfons. A mi...

0: sorprèn sempre. Sempre hi ha algú gravant una mica i, no sé, fa una mica de ràbia. Però també s'entén que és com la manera de mantenir aquest record més enllà, però, ostres, viu més el moment, no?
1: Clar, però és que a l'hora que vols tenir aquest record d'aquest moment, t'estàs perdent el directe, t'estàs perdent el moment en si, no?
0: Exactament, exactament. O sigui, a mi em sembla una pena.
1: Això que comentava, la música ha passat a ser només una part del show, què en penseu, Adrià?
2: Bé, és que també quelcom que ha passat és que ja s'ha professionalitzat molt també els concerts, diguem, i també hi ha com una demanda molt gran, no sé si tant del públic, però en general de comparar-se amb què estan fent altres artistes, etc. De dir, no basta ja amb anar al concert i cantar les cançons i que el públic s'ho posi bé, etc. És veritat que tothom doncs intenta donar com una miqueta més escenografia, etc. I també d'aquí ve que hi ha, jo què sé, competicions de cant que veiem a televisió com Euphoria, Operación Triunfo inclòs, ja els cantants se'ls demana no tan sols que cantin, sinó que han de fer coreografia, han de fer tot un treball dramàtic que en els concerts, doncs, de nou, pues, comporta pues, una escenografia que sembla gairebé allò al Festival d'Eurovisió, i també comporta doncs, que s'encareixi tot molt més, que es venguin com a experiències i no concerts, i sí que jo crec que pot arribar un punt en què la gent que hi va està sobresaturada, no? Que no sap on mirar, i ara focs artificials, ara tot. és complicat.
1: Sí, sí. Sara.
3: Bueno, i també és veritat que el petit format, com deia l'Ona, les sales i tot això, es segueixen mantenint i depèn molt de l'artista, però també és veritat que sembla que ara que si no fas una cosa grandíssima, no?, i omples estadis, i no, que no estàs fent, i jo aquesta sensació sí que l'he tingut, perquè jo no sóc gaire fan de grups grandíssims o de superartistes, sinó que m'agrada més el petit format i tot això, però i em costa a vegades trobar concerts. Ara has d'anar a festivals o has d'anar, no sé, és com una mica difícil trobar un concert d'aquests de petit format de l'artista que t'agrada, que abans ho feia i ara ja no, perquè ja tots són estrelles.
1: I escolta una cosa, ara que parlaves de... hem parlat de les entrades, no? D'aquest canvi que s'ha produït també en la manera d'adquirir aquestes entrades, que pràcticament és una gincana, no? Amb aquestes cues virtuals, amb aquestes prebendes, amb aquests codis exclusius que també doncs, es fan pagar. Tenia una mica la sensació que l'accés als concerts, que en principi sembla que ha de ser per tothom, per una gran majoria, també està limitat per aquesta manera de fer?
3: Sí, claríssimament. Vull dir, aquí hi ha tot un negoci, que a veure, que no podem perdre la vista que ho és, no? Però que més enllà de les cues virtuals, de les despeses de gestió, que sempre em pregunto com pot ser que tinguis 5 euros de despeses de gestió la compra que jo estic gestionant sola. Vull dir que sí. No m'està tenint ningú. Entenc que hi ha un aplicatiu, una plataforma, el que sigui, però realment no sé si val 5 euros per persona, a part del cost de l'entrada. La possible rebenta, perquè tampoc parlem d'això, vull dir, una entrada que s'està venent a 100 euros a la primera i després te l'acaben revenent a 200. Crec que hi ha bastant poc control i que, a més, els preus doncs, fan que molta gent es quedi fora de poder consumir aquest tipus de, bueno, de cultura.
1: Sí. Adrià.
2: Bé, jo des d'aquí també volia enviar tot el nostre escalf a l'Ona en les guerres per aconseguir entrades per la Grícia Abrams, que segur que patirà tot això que estem parlant en primera persona. I també ara una cosa que em fa molta gràcia és que hi ha per macroconcerts de grans artistes i això, una cosa que ens està passant directament als joves és que diem, bueno, abandonem agafar entrades a les ciutats que ens agafen més de prop i ja anem a veure quines ciutats d'Europa estan ben comunicades per anar-hi, i això ja comporta doncs, que ara anirem i pagarem a més els vols i l'hotel. És a dir, ja com és tan car anar de concert, ja hi ha gent que directament s'abandona, doncs, no? I diu, pues mira, no tan sols anirà de concert, sinó que aprofitaré i treure unes vacances d'això, perquè si no, és que no gairebé no em surt a compte. I sí que és que és una experiència de veritat, com haver de fer cua amb moltes persones, amb molts dispositius i preparar-t'ho, que, mira...
1: Efectivament.
2: Ni que sigui, us fa agafar companyonia els uns als altres, i si no agafeu entrades, doncs mira, aquest aquesta estima que agafeu nova, però és...
1: És que jo no sé com us organitzeu, perquè agafar entrades per un d'aquests concerts que són tan populars i que són tan mastodòntics, a lo millor estàs fent la teva operació i estàs arribant al final i aquella localitat que havies agafat ja està venuda. Això és estressant, però molt estressant. No sé si us organitzeu d'alguna manera per assegurar-vos poder aconseguir una entrada per aquell concert que voleu. Ona?
0: Doncs sí. Moltes gràcies, Adrià, primer de tot, perquè ja m'estic preparant mentalment de com serà això. Però l'última, per exemple, va ser quan vaig agafar entrades per... Bueno, intentar, que no vaig aconseguir... entrades per Oques Grasses al Palau Sant Jordi. Bàsicament ens vam posar 7 o 8 amigues, cadascuna amb el seu dispositiu. Clar. I la primera que pogués agafar entrades, doncs les va intentar agafar, però és que no vam arribar a temps i ens vam connectar al moment.
1: I això que van ampliar i tot, no? Amb un parell de concerts, diria.
0: Sí, ho vam intentar les dues primeres i al veure que ja no, ja vam tirar la tovallola, però es torna una part d'aquesta experiència, d'aquest espectacle, no? També l'expectativa d'abans de podré. Crec que això també és una part de l'estratègia aquesta de màrqueting, de cop llançar-ho tot i fer-ho com una cosa super exclusiva. Això sempre ajuda a justificar també la pujada de preus que deien abans, perquè mare meva,
1: exacte,
0: de diners que ens arribem a gastar per això.
1: Però clar, és molt curiós que amb aquest concepte dels preus dinàmics, per un mateix grup que actua dos o tres dies en un lloc, depèn de quin concert hi puguis accedir, el preu no és el mateix, per tothom.
0: Completament.
1: O sigui, hi ha un preu en funció de la demanda, i quan menys entrades queden, més car es torna. O sigui que aquí tornem a trobar una altra barrera, no?, per que la gent pugui accedir, tothom pugui accedir a aquest tipus de concerts. I del que comentava abans l'Adrià, aquest fenomen d'anar a veure concerts a altres ciutats i fins i tot altres països, o sigui, també funciona al revés, vull dir que hi ha gent que ve aquí a Barcelona o se'n va a Madrid o allà on vulgui anar a veure el concert que toqui. Això és una nova manera de fer turisme, no?
0: Completament. La d'amics que tinc, que quan va ser, diria que el concert d'Olivia Rodrigo, que no va venir a la península ibèrica en general, se'n va anar a Brussel·les i van aprofitar per fer una mica de turisme. Però això és una barrera molt gran per la gent, que bueno, potser no tenim aquests diners per poder-nos-ho permetre, però també és una oportunitat de conèixer llocs nous i, bueno, això és una mica de turisme, però sí que és veritat que em sobta molt quan de cop trobes un munt de guiris que van al concert on tu també estàs anant dient, però si el teu país ja l'han fet.
1: Clar. Sí. I això passa així. Sara?
3: Doncs jo és que aquesta vivència no la tinc de primera mà, perquè potser a mi em queda una mica més lluny tot això de viatjar per anar als concerts, però sí que és cert que tinc alguna amiga que ho ha fet i estic d'acord amb l'Ona. O sigui, veig les dues parts, no? La part negativa, que al final, si ja estem parlant que els concerts són cada cop més cars i cada cop més inaccessibles per tothom, si a més li sumes la possibilitat d'agafar-te vacances, si treballes o no, i la possibilitat de pagar-te el viatge i l'allotjament, doncs, bueno, aquí ja ni parlem. Però per altra banda, també és veritat, doncs, que sí que és positiu pel que fa a, doncs, poder combinar diverses formes de conèixer un espai, no? Doncs aprofito, coneixo la ciutat tal i a més doncs vaig al concert d'aquest artista que m'agrada. Doncs bueno, sí, també té punts positius i crec que està xulo, però jo personalment no ho he fet mai, crec.
1: Tot és provar, si es pot, eh? Perquè clar, aquí hem de posar el si es pot. Abans hem parlat i hem fet referència al tema dels mòbils, i és veritat que és molt curiós, sobretot quan veiem les informacions a través dels telenotícies, no? Un concert i veus a tothom, veus totes les fosques amb els mòbils, que és l'única llum que hi ha a part de la que pugui lluir l'escenari. El tema de les xarxes socials, com ha canviat la manera de viure els concerts? Abans ho comentàvem amb l'Ona. hem anat a viure el moment, hem anat a viure el concert en directe, o hem anat a, pensant que allò ho hem de capturar d'alguna manera per tenir-lo allà i mostrar-ho a les xarxes? Com veieu vosaltres aquesta relació entre les xarxes socials i els concerts i l'ús que en fem, no? Com actuem nosaltres?
3: Bueno, al final és com una experiència compartida, no? Que sembla que si has anat a aquell concert i no ho comparteixes, és com que no hi has anat. Que per una banda jo entenc, la part aquesta de gravar, perquè jo a vegades també quan... Jo m'espero a les cançons que més m'agraden per endur-me'n un trofeu. Però intento, és una cosa que he treballat molt conscientment, de dir, jo no vull estar amb el mòbil al concert perquè jo he vingut a veure el concert, perquè realment després em pregunto, a part de penjar-ho a la xarxa, quan ho pengi un dia i que després serà una història i passarà, em tornaré a veure aquest vídeo? Segurament no. Llavors, sempre m'han recordat un noi que es va passar literalment tot el concert gravant i que, bueno, és que va estar gravant a la seva parella, ni tan sols estava pendent del concert, s'ho va perdre tot. Vull dir que, no sé... a mi em sap greu en aquest sentit.
1: Dius pagar per fer una gravació, no?
3: Bueno, en aquest cas, per sort, no, perquè era Festes de Poble i dius, pues mira, era un concert molt bo, perquè era de Quera la Hoz, que des d'aquí la recomano a tothom, però no, per sort no era pagant, així que mira, no li va sortir tan car.
1: Vaja, mira, doncs per sort va ser així. D'aquesta experiència que parlàvem, d'aquesta qüestió de les xarxes socials, Adrià, tu com veus aquesta situació que es produeix, no? La de voler captivar el moment, però deixar que se t'escapi entre les mans la possibilitat de viure-ho realment.
2: Clar, jo anava a dir que gairebé a l'inrevés que en el cas aquest de les festes de barri, no? Que si jo m'hagués de gastar 300 euros i més per anar a un macroconcert d'aquests, gairebé que entenc, doncs, la gent que s'està tota l'estona gravant-ho, no? Però crec que potser sí que aquí hi ha quelcom de dir, la gent que ara mateix es pot permetre anar a aquests concerts, potser sí que no té aquesta mentalitat que estem parlant nosaltres de veritat, doncs, intentar gaudir de ser aquí i no simplement, doncs, compartir-ho, retransmetre-ho en directe, que hi ha constància que la gent ho vegi. També he de dir que trencarà una petita espasa en defensa de gent jove a nosaltres, perquè al final, si veus també espectacles de fa 20 anys, també hi ha vegades que es veu així destellos de les càmeres de flash, que dius, mira, tampoc no hem canviat tant avui dia, però que al final sí que estem agafant com aquesta consciència i s'està com regulant una miqueta més de, doncs, això de gent que, com diu ella, doncs estem fent el procés intern de veritat de dir, ai, potser trobaria ara el mòbil però prefereixo no fer-ho, però que al final està portant a que si vas a un grup d'amics, més o menys ja us entengueu entre vosaltres, i dir, mira, ara doncs hi haurà la persona assignada que jo vol gravar i que jo gravarà, i que després jo, malgrat no haver gravat i haver volgut, doncs, quedar molt digne i gaudir, doncs ja m'aprofitaré dels vídeos que penja per repenjar-ho jo també a les meves xarxes socials, no? És a dir, aquí no, ningú no queda intacte gairebé.
1: Ona, tu prepararàs el mòbil o preferiràs gaudir del moment quan vagis al pròxim concert?
0: Jo preferiré gaudir del moment, crec, perquè sí que és veritat que el concert que més il·lusió em va fer anar en tota la meva vida va ser el regal que m'han fet més important, va ser el concert de la Taylor Swift, que va ser allò, l'espectacle més impressionant que he vist mai, i em vaig dedicar a gravar moltes cançons perquè m'agrada molt aquest artista, i és veritat que me n'empenedeixo bastant. Me n'empenedeixo bastant, perquè tot i que sí que els he mirat després, dius, ostres, hagués pogut estar al 100% allà, i ja estava plorant, i sentim plorant a través de la càmera també, però tinc aquest coquet, per tant procuraré no fer-ho en el futur, de veritat.
1: Clar que sí. Imatges sempre n'hi ha i sempre en queden, però si tu pots aprofitar aquella experiència centrant tota la teva atenció en allò que està passant, la veritat és que el millor record et queda tu a la teva memòria.
0: Completa.
1: Sí, sí, és així. Abans hem parlat d'aquest fenomen com una experiència, però són experiències que van afegint una sèrie de productes que van encarint el preu d'allò que tu vas a comprar. Parlem d'experiències VIP, de les zones exclusives, dels meet-greet, Jo no sé si teniu la sensació que amb tot això el que realment s'està fent és convertir aquest producte cultural en un producte elitista. Al final ja no parlem de les dificultats que hem comentat d'adquirir entrades, de fer aquestes cues virtuals, del fet d'agafar l'entrada més cara o més barata si has arribat a temps o una mica més tard, sinó tot allò que aquest plus que li posen als concerts per dir és que us estem venent no sé, tot el que podem i més. Realment s'està convertint aquest tipus de aquest producte cultural en un producte elitista? Silenci a la sala.
2: Crec que podem dir un sí unànim, no?
3: Sí.
1: Un sí com una casa, de pagès.
3: Sí. Home, se li traurà suc a tot, no? Suposo.
2: Sí, també arriba un punt d'acomodar-nos a que sigui així, que també està passant una miqueta que els artistes que no fan això i que no pugen moltíssim més del que podrien els preus, ja també se'ls aplaudeix una miqueta, igual que a les persones que posen un lloguer a preu, diguem, baix de mercat, també ara mateix doncs, se'ls està aplaudint i perquè em sembla gairebé quelcom lloable, no? Però jo què sé, recordo fa bastants mesos ja que em semblava ser un concert de... el que va anunciar Gira l'último de la fila i que va fer just un discurs de dir ara mateix s'estan encarint molt les entrades, no? Això no permet que accedeixi la gent als concerts, etc, que va ser molt aplaudit i quan va treure les entrades estaven de 80 euros ençà, no? És a dir, o sigui, també estem perdent una miqueta ja doncs, els marcs de què és realment el que podem reivindicar i ja doncs acceptant els preus que ens posin.
1: Abans comentava la Sara sobre els festivals aquests més petits, no? El que es considera com un festival de nínxol, aquests que estan centrats en gèneres concrets, en comunitats concretes, en estils concrets. Sembla que estiguin guanyant força. No sé si preferiu aquest format més especialitzat als macrofestivals aquests tan multitudinaris. En el cas de la Sara em sembla que ens ha quedat prou clar. Jo no sé si la Ona i l'Adrià us agraden també aquest tipus de format.
0: Sí, sí, està molt bé, perquè al final doncs, tot són experiències, pots descobrir molts grups nous amb aquest format, no? Però jo sóc més d'artistes multitudinaris, com crec que ja s'ha notat bastant. Però sí que es treu algú de qualsevol experiència i sí que és veritat que a festivals més petits pots gaudir una mica més perquè és menys agobiant, hi ha menys gent i això, descobreixes artistes nous que sempre van molt bé les teves pel·lis.
1: No. Tu també, Adrià?
2: Jo estic d'acord amb elles i més sento que ara doncs, aquests festivals més petits també s'estan fent a llocs molt interessants, és a dir, connectes que s'han fet a Masies, a llocs així també en contacte amb la natura que realment doncs, et ve de gust com treure't d'aquesta com bombolla de macrofestivals, etc. Però alhora també diré que en defensa amb moltes comilles dels macrofestivals també passa que si coincideix just un cartell que veus que venen diversos dels artistes que ja t'agraden, com precisament estem dient que està tan car doncs, anar al concert a un d'aquests macroconcerts, doncs gairebé que et pot arribar a sortir bé de preu doncs, anar a un macrofestival. És a dir, sí que sé, fa uns mesos que ha estat aquí de concert la Batguial un parell de dies al Palau Sant Jordi i mires el preu que et costa i mires el preu que costa assistir a un festival on també cantia ella i doncs ja t'has de posar amb la calculadora a fer mates. O sigui, també ja arriba un punt en què has de tenir picarets que dir, mira, si volen que jugui això i que pagui això, doncs gairebé que potser em puc aprofitar.
1: Una última qüestió i fem la ronda bastant rapideta, que estem en els últims 2 minuts. Cap a on va tot aquest món de la música en directe, dels concerts? Com us imagineu aquesta part de l'oci, aquesta proposta cultural en un futur? Sara?
3: Doncs estava pensant una mica en el paral·lelisme aquest que ha fet l'Adrià amb el tema dels lloguers i dels concerts, doncs que en algun moment haurà de patar, suposo també, no? Vull dir que si els preus segueixen pujant, no sé si tothom es podrà permetre assistir-hi, però bueno, igual que els lloguers, de moment doncs segueix sense patar, per tant no ho sé. A mi m'agradaria que hi hagués varietat i que pogués cadascú anar a gaudir del que més li agrada, vull dir que per a gustos los colores, no? Llavors, bueno, doncs això, que hi hagués varietat i que no al final també juntament amb la globalització tot acabi sent el mateix, no? Els concerts dels festivals són els mateixos, els formats són els mateixos, els espectacles són els mateixos, doncs bueno, a mi m'agradaria que hi hagués varietat i que cadascú pogués gaudir d'allò que li agrada.
1: Està molt clar. I molt breument, Adrià i Iona, cap a on van els festivals?
0: Jo espero que vagi cap a promocionar artistes petits i nous i perquè puguin arribar a fer un boom i amb una miqueta de sort que baixin també els preus per poder-los gaudir tots junts.
1: Adrià, vinga, que tanques. Segons.
2: Completament d'acord amb elles. Crec que ara el que està guai és doncs, buscar el teu artista local i seguir-lo fins que s'acabi fent gran. Així que aquí ens quedarem.
1: Bé, doncs, agraïts que avui hagueu compartit aquesta estona de tertúlia amb nosaltres, Sara, Adrià, Ona. Que vagi molt bé i molt bon cap de setmana. Gràcies.
0: Gràcies.
2: Adéu-siau. Adéu.

0: la música del siglo pasado.
1: Música del segle passat.
0: La música del siglo pasado.
2: De la música del segle passat.
3: Música del segle passat.
4: Música del segle passat.
5: Els dijous de 8 a 9 de la nit a la 91.6 de l'FM, a Prat Ràdio.
6: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
7: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
6: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
7: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
8: El Prat Radio, 91.6 FM.
9: Són les 5.
10: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
9: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. El Prat Val tornarà a la propera tardor amb una segona tongada d'ajuts per fomentar la compra al comerç local. El ple del mes de maig ha aprovat de forma inicial les bases. Seran vals de 10 euros i dels quals cada usuari i usuària abonarà 6, mentre que els 4 restants seran subvencionats per l'Ajuntament i fins a un màxim de 10 vals per persona. La campanya es durà a terme en un període que habitualment és fluix, a partir del 19 d'octubre fins al 22 de novembre o fins que s'esgotin els 150.000 euros de pressupost previst. En definitiva, es repeteix la mateixa fórmula després d'una primera edició que ha tingut una molt bona acollida. Així mateix ho destaca la regidora de Comerç, Marina García Vargas.
11: Repetim que ha tingut molt bona acollida tant per part del sector del comerç com per part de la ciutadania que ha pogut gaudir d'aquests xecs de compra. Recordem que és una mesura que també portem al PAM, que a més estava compromesa als pressupostos d'aquest any també 2026 i que l'estem treballant també aquesta propera edició molt estretament amb el sector del comerç a través dels espais de participació que tenim al Departament de Comerç.
9: D'altra banda, el ple també ha aprovat una moció a favor de la posada en marxa de la nova línia R Aeroport. Ha estat amb un text presentat per Estimem el Prat després d'uns dies en què s'ha qüestionat la seva necessitat per la saturació ferroviària. Escoltem el portaveu proposant, Gerard Valverde i Polo.
12: Considerem necessari que aquest Ajuntament digui la seva i fixi la seva posició per deixar clar a tots els actors què és el que pensem i què volem si així ho decideix el ple, deixant clar que no volem que aquesta línia de tren no sigui moneda de canvi en futures negociacions. Per aquest motiu, els demano el vot a favor de la moció.
9: La moció ha rebut el suport de totes les formacions que han destacat els beneficis que comportarà aquesta línia per millorar les connexions amb les dues terminals de l'aeroport, però també amb Barcelona. Això sí, amb una esmena del Prat en Comú per demanar que tots els trens s'aturin al Prat. La d'Estimem el Prat ha estat l'única moció de les 8 que s'han debatut que ha prosperat.
10: Esports.
9: I pel que fa als esports, el CB Prat ha guanyat el segon partit i s'assegura la classificació per a la repesca de diumenge. Els potablaves s'han imposat de 12 punts a l'Uros de Ribes i aconsegueixen fer 2-2 amb victòries, un bagatge idèntic que el de Puerto Sagunto, que serà el rival de demà del conjunt pretenc en aquesta competició d'ascens a la segona ref. El podreu escoltar a partir d'1:15 al Prat Esports.

0: 5 de la tarda, 3 minuts, reprenem aquest Connectats de divendres anant fins al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs a aquesta hora tenim encara diferents punts que van força carregats, la mateixa autopista AP7, el tram de Sant Cugat del Vallès fins a Cerdanyola del Vallès. Tota aquesta zona puja molt carregada en sentit nord, en sentit Girona, amb certa intensitat més amunt també a Barberà, però el tram més ple, com dèiem, és de Sant Cugat a Cerdanyola. A banda de l'autopista AP7, en sentit nord, també en sentit sud, es va incrementant el volum de trànsit a la zona del Papiol, Castellbisbal i sobretot a Martorell, en aquest cas en sentit Tarragona. Destacar també a les dues rondes de Barcelona encara força de moviment, a les dues en sentit Trinitat, a la C58 també, d'entrada a la capital catalana, de Montcada i Reixac i fins al nus de la Trinitat. I ja si enfilem per l'autopista AP7 en sentit nord, també trobarem aturades a partir de Mollet, Santa Perpètua, Mollet, fins a pràcticament la zona de Montornès en aquesta direcció. Per tant, tot plegat força ple a aquesta hora de la tarda. És tot. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this.

0: Avui en dia sembla estrany que les grans ciutats catalanes encara quedin pagesos, agricultors que conreen els seus petits terrenys i que, com es feia abans, venguin els productes a mercats o a particulars. Doncs aquest és el cas de la cooperativa Conreu Sereny, sobre la qual en parlem avui amb un dels seus socis treballadors, en Ricard Álvarez. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola de nou, Carme. Tinc al telèfon el Ricard Álvarez, soci treballador de la cooperativa Conreu Sereny. Què tal, Ricard? Bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
1: Bé, no és gaire habitual trobar conreus a l'àrea metropolitana i encara menys a Badalona. Quan neix el Conreu Sereny?
2: Doncs el projecte de Conreu Sereny va néixer el 2010, va néixer com una associació. Es van ajuntar diverses persones de Badalona i Santa Coloma amb l'objectiu de recuperar terres abandonades per retornar-les al cultiu agroecològic. I després de 4 anys es va transformar el projecte d'associació en un projecte de cooperativa de treball sense afany de lucre, que és el que actualment és des de 2010.
1: A la vostra pàgina web expliqueu que el projecte neix fruit d'una inquietud compartida, doncs això, per revitalitzar la pagesia en zones periurbanes i com tu deies, recuperar aquests terrenys. Us vau adonar que hi havia un nínxol de mercat per explotar?
2: De fet, el nostre lema inicial, i que encara continua sent, és el d'obrir camins cap al món rural. De fet, la bretxa que existeix entre el món urbà i el rural cada vegada s'ha anat accentuant més des de fa tants anys, en el que s'han anat abandonant les feines de camp i el treball de l'agroecologia. Llavors, sí que hi ha, des de fa ja molts anys, un nínxol de mercat referent a persones que volen fer un consum responsable, ecològic, però a més just respecte al que és el productor i a la compra directa del productor. I és a partir de tenir el suport de moltes famílies que volien que aquest projecte es tirés endavant, que ha continuat des dels seus orígens i que actualment és així com es fa mínimament sostenible, no? Perquè hi ha grups de consum o persones i famílies que volen que aquest tipus de projecte existeixi, tot i la gran proximitat que és del medi urbà. Però sí que és veritat que els nostres conreus estan en una zona privilegiada, una part d'ells en el monestir de Sant Jeroni de Murtra, al parc de la Serralada Marina, i l'altra a la masia de Can Coll de Canyet, de Badalona. Per tant, sí que és veritat que estan en zones que encara podríem dir que són rurals, tot i estar tan a prop de la gran ciutat.
1: Sí, sí, sí. Has comentat que éreu conscients de moltes famílies que demanaven aquest tipus de conreu i aquest tipus d'agricultura. Vosaltres, abans de començar amb el projecte, ja éreu conscients d'aquestes necessitats?
2: De fet, és així com comença el projecte. Són unes persones que tenien aquesta sensibilitat, però que ja van trobar que una sèrie de famílies que van iniciar una mica aquesta exploració de trobar camps que estiguessin en desús, com és aquest del monestir de Sant Jeroni, ja hi havia unes famílies que estaven organitzant-se per poder fer un grup de consum, que va ser l'inici d'aquest projecte. Aquest grup de consum és el Cabàs, de Santa Coloma de Gramenet, i també a la vegada el Garrofer de Badalona. Aquests dos grups de consum estaven buscant qui els proveís, i és aquí com comença el projecte com a associació. I posteriorment es va anar veient que podria convertir-se també en un projecte d'autoocupació de les persones que havien iniciat el projecte.
1: Parlem ara dels productes, de què és el que feu al conreu, quin tipus de conreu teniu i quins productes exploteu.
2: Clar, el nostre espai de conreu és un espai relativament petit, és una hectàrea i mitja, sumant aquestes dues zones de conreu, i al final nosaltres ens dediquem especialment a la verdura i l'hortalissa, tot i que tenim alguna fruita, verdura i hortalissa ecològica amb el certificat del Consell d'Agricultura Ecològica, el CCPAE. Per tant, tenim una garantia sobre la traçabilitat ecològica dels tractaments i de la producció i del tractament de la terra, i són productes d'alta qualitat, frescos, de proximitat i sobretot que el consumidor els pot consumir immediatament d'haver estat conreats, sense passar per cadenes de distribució o d'emmagatzematge o de conservació, no?
1: Clar, cada cop més, quan anem a fer la compra, ens fixem en els components dels aliments i sobretot la seva procedència. Diries que justament això, el que ens explicaves, que el producte és 100% natural i que, a més, sigui de quilòmetre zero, són els vostres punts més forts de la vostra cooperativa?
2: Clar, de la nostra cooperativa, que el producte sigui un producte de qualitat, amb propietats nutricionals, de proximitat, de temporada, també. Tot això, hi ha molts estudis científics que avalen com correspon aquesta qualitat amb les propietats organolèptiques, però a més també nutricionals, i el que sí que es pot veure també és que en el seu valor respecte al que és el productor que directament obté els beneficis de les persones que donen suport al projecte. Llavors s'evita una mica algunes de les de les cadenes de valor que té una mica un cert capitalisme que és intensiu, no? I que el que fa també és produir a molts quilòmetres de distància portant productes a la nostra terra, diguéssim, que es podien produir aquí, però s'ha deslocalitzat l'economia i a més es perden molt les propietats, perquè potser són productes que s'estan corrent fora de la temporada, no? Llavors, un altre valor que té és el valor de ser un projecte cooperatiu sense afany de lucre, o sigui que el que pretén és que aquell benefici que es pugui obtenir, que nosaltres realment se'ns fa difícil que sigui sostenible aquest projecte, però sí que veiem que és molt necessari tornar a la sobirania alimentària, no? Tornar a una certa producció del consum de proximitat, que s'ha anat abandonant, no? Per la reindustrialització, per l'evolució una mica de les àrees urbanes i, per exemple, del model de París que tenim, no?
1: Clar. Per tant, és un projecte que us ho feu completament al 100% tot vosaltres. El fet de tenir un conreu al costat d'una ciutat com Badalona, però sobretot a la rodalia de Barcelona, amb tota la contaminació ambiental que això suposa, creieu que el vostre conreu està exposat a alguna mena de riscos? I quins podrien ser?
2: Nosaltres, l'exposició als contaminants, evidentment, no és només localitzada a les zones urbanes. Mm. És veritat que la contaminació atmosfèrica està cada vegada, per desgràcia, hi ha una quantitat de contaminació que es podria estendre a tot el territori català i possiblement el de l'Estat i el de la Unió Europea, per descomptat, però és cert que nosaltres afortunadament estem en un indret que estem una miqueta més apartats de la zona de contaminació, i el que sí que fem és anàlisis de la terra i anàlisis del producte regularment per saber quines són les característiques del nostre producte en aquest sentit, no?
1: Per tant, hi ha controls.
2: Hi ha un seguiment anual que nosaltres hem de passar rigorosament pel control de qualitat del Consell de la Certificació Ecològica, de Producció Ecològica, i, per exemple, fa poc hem passat també un control sobre la sanitat vegetal, que també hem obtingut un bon resultat. També volia afegir que el nostre projecte, a més de poder ser de producció, és un projecte que és un projecte de formació, sobretot en les escoles allà on tenen hort, que són tant de Badalona com de Santa Coloma, en diferents escoles en les quals nosaltres acompanyem el procés de hort escolar d'aquestes escoles, i per tant durant l'any fem l'assessorament i l'acompanyament pedagògic. I també és un projecte d'intercooperació en el qual estem col·laborant des de fa uns anys en diferents projectes. Un d'ells, per exemple, és sobre salut i sobre obesitat infantil, que estem desenvolupant aquest darrer any amb Irsi Caixa, l'AMB i moltes entitats del territori, per veure com incideix el tema de l'alimentació en increment preocupant de l'obesitat infantil, especialment en els barris més desafavorits. En aquest cas s'estudia el barri de Fondo i el barri de Sant Cosme del Prat, el barri de Fondo de Santa Coloma de Gramenet. I igual que et dic això, doncs, també estem col·laborant amb Badalona Serveis Assistencials amb diverses campanyes que fan de sensibilització sobre l'alimentació saludable i ecològica, o treballem també coordinadament amb un conveni amb Salut Mental Barcelonès Nord per tenir un hort dedicat precisament a la població que té aquestes dificultats o problemàtiques, i que veiem els beneficis que s'obtenen en quant a salut mental respecte a treballar en l'hort. I així també hem signat fa poc un conveni amb Nutrició Sense Fronteres precisament per treballar molt el tema del malbaratament alimentari i la sensibilització al voltant d'això. Penso que nosaltres som un projecte de producció i és un projecte de venda i de distribució de productes que conreem, però també és un projecte sociocomunitari, diguéssim, no? D'aquests grups de consum que et fomento, als quals nosaltres venem els nostres productes, però també de totes les persones que participen d'alguna manera en aquesta cadena de valor, que té una part, ja et dic, de consum de productes ecològics, però també té una part de sensibilització respecte al que és l'agroecologia i el tornar una mica a recuperar la ruralitat i la sostenibilitat del nostre planeta.
1: I a banda d'aquesta labor social amb totes aquestes col·laboracions que ens explicaves, si no m'equivoco, també practiqueu una agricultura social perquè doneu sortida a persones en situació social o laboral vulnerable. Com és la vostra plantilla de treballadors?
2: Sí, mira, a més, això és una de les qüestions que és conseqüència d'una labor que vam iniciar molt a l'origen del projecte, que és un curs que hem fet durant 15 edicions des d'aquest any, que és el curs Plantem la Llavor, que precisament està adreçat a persones en situació de vulnerabilitat, i ho fem en conveni amb una entitat catalano-ganesa que es diu SEDA, i amb la qual cada any hem buscat persones en aquesta situació i que s'estan potser incorporant, o que estan en una situació de vulnerabilitat però s'estan incorporant com a persones migrades especialment procedents d'Àfrica, però també d'altres països, i durant una formació que nosaltres fem a les nostres horts, habilitem aquestes persones per poder tenir una petita capacitació, una introducció al tema de l'agroecologia, i que aquestes persones puguin tenir un petit pont, que potser la seva situació és irregular, però puguin tenir un petit pont per incorporar-se. I com a conseqüència d'aquest projecte, ja en la nostra plantilla tenim dues persones que han vingut d'haver tingut aquest curs d'inserció laboral. No és un ben bé un curs d'inserció laboral, és un curs de capacitació coordinat amb una entitat que té una implicació amb el món de les persones migrades, i nosaltres tenim aquest sentit de justícia social i sobretot d'integració de les persones amb les que convivim, no? Que pensem que és molt profitós i que després pot donar aquest tan bon resultat com és el de que dues persones s'hagin incorporat a la nostra plantilla.
1: I tant. I pel que fa a la venda dels aliments, vosaltres has comentat que esteu situats a la vora del monestir de Sant Jordi de la Murtra i també al barri de Canyet. Els vostres clients s'acosten fins a aquests punts per comprar? Com funciona la vostra venda? És sobretot presencial o també feu venda per internet, a domicili?
2: En aquests dos punts tenim la venda directa, especialment al monestir, els dissabtes al matí, entre les 9 i la 1 del matí, dels dissabtes, que és pràcticament són uns clients quasi fixos, diguéssim, clients que tenen ja una tradició amb nosaltres de venir a comprar allà. Segurament algunes persones són, per seu propi hàbit, que els agrada pues, passejar la muntanya i aprofitar per venir a comprar.
1: Fan l'activitat perquè de dissabte al matí, imagino, d'anar a passejar.
2: Exactament.
1: i a sobre compren.
2: I després, potser, són persones que viuen molt a prop del monestir i estan bastant pròximes, o que ja els agrada fer aquesta activitat de compra així. L'altre punt de venda habitual no és tant a Canyet, que a Canyet hi ha persones que venen a recollir la seva cistella, que han comprat per la botiga online. La botiga online és l'altre aparador per la venda nostra, que la botiga online compren persones de Santa Coloma, de Badalona, de Tiana, de les poblacions més properes, o de la franja del Besòs, que pertany a Barcelona, perquè hi ha un parell de grups de consum tant de Besòs com de Sagrera. I a part de tenir aquesta venda online, també tenim una parada al Mercat de Sagarra, que és una parada de venda divendres i dissabtes al matí, i que és allà on realment hi ha la major activitat comercial nostra, perquè és una venda que, malauradament, abans dels mercats la majoria tenien una venda exterior durant dos o tres dies a la setmana, que era de pagesos. Pues ara només quedem nosaltres. Dic malauradament, però també amb l'esperança de que més endavant això pugui revertir, perquè també hi ha alguns llocs de Catalunya en els que ja comença a tornar a haver-hi mercats de pagès i es comencen a reactivar els projectes d'agroecologia, i aquesta és també la nostra funció una mica, o almenys nosaltres desitgem que el futur sigui una mica aquest, que nosaltres puguem servir de projecte mirall per a algú que s'hi vulgui incorporar al món de l'agroecologia, perquè en siguem moltes més les persones que ens hi dediquem i que puguem començar a revertir aquesta situació de desequilibri entre la ciutat i el camp.
1: I, Ricard, a banda dels grups de consum i d'aquesta parada que comentaves del Mercat de Sagarra, sou productors d'altres empreses com supermercats o botigues d'aliments?
2: En algun cas, nosaltres, com que la majoria del nostre producte directament el venem en aquest consumidor directe, diguéssim, els grups de consum, els de la venda, en molt poques ocasions tenim excedents, però quan els tenim, si en tenim, són algunes de les botigues de més proximitat, de confiança, inclús, que són quasi companys, que tenen alguna botiga a Badalona o a Santa Coloma, però en poques ocasions, o algun projecte de restauració, per exemple, o de catering, que ens sol·licita algun, però és molt puntual, perquè nosaltres tenim una producció no molt gran, que pràcticament sempre la tenim venuda, però sí que tenim un cert projecte d'augmentar la producció i sobretot de coordinar-nos amb altres agricultors, especialment del Maresme, en els quals fem una petita xarxa, i llavors el que no arribem nosaltres doncs ho completem amb aquests agricultors o amb altres productors d'ecològic, que ja sabem que certs productes, per molta proximitat que vulguis, doncs, si un plàtan és ecològic vindrà de Canàries,
1: clar.
2: O la majoria dels cítrics vindran de la part sud de Catalunya, o la majoria de les pomes venen de Lleida, no? Llavors sí que hem de ser conscients que hi ha una sèrie de productes que la seva proximitat és la màxima que podem, no? Intentem tenir aquest criteri.
1: Clar, però també és interessant saber això, que formeu una xarxa, amb una cooperativa amb altres productors, amb altres agrícoles del Maresme o de la zona. I, Ricard, per anar acabant, creieu que falten més pagesos a les zones urbanes com l'àrea metropolitana o el Barcelonès Nord, o és normal que la situació sigui com la que tenim ara mateix?
2: En general podríem parlar de que petits pagesos en falten moltíssims, perquè ha sigut un decreixement exponencial i molt preocupant el que hi ha hagut en els darrers 30-40 anys a Catalunya. La petita pagesia, per diferents motius que serien llargs d'analitzar, està desapareixent, i que estigui desapareixent per nosaltres és un motiu d'empenta i de motivació perquè això no passi, per revertir aquesta situació. Per tant, sí que falten petits agricultors, pagesia a Catalunya també, en general, també grans agricultors no estan en creixement, són altres sectors econòmics que estan creixent, malauradament, des del meu punt de vista. I penso que recuperar aquest tipus d'activitat econòmica relacionada amb una de les necessitats bàsiques, que és l'alimentació, sobretot amb que hi hagi una certa justícia social i comunitària, doncs penso que és un bon camí per començar a redreçar també un cert caos que tenim sobre la perspectiva de futur que s'obre en un futur de diferents qüestions, no?, que són preocupants, no?, de límits del planeta, també de situació respecte a com són les relacions socioeconòmiques de la societat i com evolucionen els seus valors i la justícia social.
1: Doncs tant de bo alguns conreus com el vostre serveixin per redreçar aquesta situació que ens explicaves. Ricard Álvarez, soci i treballador de la cooperativa Conreu Sereny, moltíssimes gràcies per atendre la trucada al Connectats.
2: Moltes gràcies a vosaltres, Martí. Una abraçada.
0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
3: Bona tarda, la Terrassa, amb índex de criminalitat ha baixat.
4: Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
5: Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de la pagada elèctrica.
6: Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
7: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
8: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
0: Viatge al centre de la ràdio. Avui tornem a fer un altre viatge. Si ens acompanyeu, anem fins al Prat a Ràdio. Anem a veure com Ivan Conde Pérez fa d'enviat especial al play-off del Club Bàsquet Prat a Badajoz.

0: Avui, amb aquesta sintonia de The Office, marxem, però, lluny d'aquí. I, de fet, repartirem personatge. Parlarem amb l'Ivan Conde Pérez, que, com sabeu, és redactor d'Esports del Prat.Ràdio, i que, doncs, precisament, aquests dies està una mica ben lluny, està a Badajoz. Què tal? Bona tarda, Ivan, com estàs?
1: Bona tarda, Luis. Com va tot?
0: Explica'ns, perquè estàs seguint el play-off d'ascens del Club Bàsquet Prat, i per això també doncs, hem volgut repetir personatge amb tu, de fet.
1: Sí, exacte. Des de dimecres, juntament amb l'equip, compartint expedició amb l'equip, doncs, com bé comentaves, el Club Bàsquet Prat es juga l'ascens a Segona Federació en comptes d'un format una mica més habitual o el que coneixíem en d'altres categories, no? Que és un play-off, eliminatòries d'anada i tornada. En aquest cas es junten 8 equips de tota Espanya a Badajoz, els altres 8 al Ginet, i jugant fases de grups de 4 equips per determinar quins són els 6 equips de tot l'estat espanyol que aconsegueixen l'ascens de segona PEP, i per tant, per aquest motiu, com bé comentava, som a Badajoz fins al cap de setmana.
0: Vas marxar dimecres, explica'ns una mica com ha anat el viatge de moment, també, com t'has hagut de traslladar fins allà, perquè tampoc ha estat fàcil.
1: Bé, bueno, en aquest cas, de fet, és curiós en el bon sentit, no? I diria que parla bé tant de la ciutat com del teixit que s'hi genera, que el Prat va viatjar també sort de la geografia i de les connexions en avió de Barcelona a Badajoz, de fet, del Prat, no? De l'aeroport del Prat fins l'aeroport de Badajoz, sí. Cosa que d'altres equips no han pogut fer. La majoria d'equips s'hi han desplaçat en busos o fins i tot en furgonetes, tenint en compte que els jugadors, a més, són especialment alts, no? I necessitarien una miqueta més d'espai de confort, segurament, que una persona a promig. Doncs és com a mínim significatiu, no? Tant doncs de nosaltres poder anar a cobrir-ho com del Prat d'haver sigut un dels equips que ha tingut un desplaçament més senzill. Doncs això, el dia abans, això sí, només aterrar, agafar un bus per anar al pavelló, perquè l'equip feia un entrenament d'una hora, i a partir d'aquí, doncs tots els dies a 1:15, partit dijous, partit divendres, i si tot va bé, partit únicament dissabte, perquè si el Prat és campió de grup, ja ascendeix de manera directa, i que de segon hauria de jugar un darrer partit el diumenge a la tarda.
0: Esperem que tingui sort, que li vagi molt bé, i que per tant doncs això no hagi de fer la repesca diumenge. Explica'ns, Ivan, com prepares doncs això, aquestes cobertures que estàs fent, perquè a banda doncs aquest programa i d'aquesta retransmissió, no?, que estem fent tant ahir com també avui divendres a l'1:15, doncs això, com es prepara un partit tan transcendental com aquest?
1: Bueno, doncs sí que hi ha un punt, no?, de coses ja molt dels anys, no?, i molt apreses, però doncs a partir d'aquí ens juntem les persones del departament, considerem una mica, no?, què s'ha de fer i què no s'ha de fer. A més, avui en dia, que cada cop les xarxes socials són més importants, això també ho estem veient, no? Potser fa 7 o 8 anys, no un bon analògic, evidentment, perquè ja tenien molta importància les xarxes, però doncs potser no tot era tan audiovisual ni tot era tan instantani, doncs gairebé simplement amb anar allà i explicar les coses era suficient. Ara, en canvi, no? Doncs estem intentant fer més dinàmiques de xarxes socials, que també el fet de que sigui un partit, no?, unes fases tan llunyanes on molt poca gent hi està anant, per exemple, no?, els partits del partit del Club Bàsquet Prat hi havia 10-15 persones del Prat i 10-15 dels Sarauts, per tant, poder sobretot enfocar-ho a coses que la gent no pugui tenir a l'abast de la mà, no? Doncs aquest punt més d'entrevistes, més d'imatges, de qüestions prèvies, i això, no? Es planifica una mica, volem fer això, volem fer allò altre, també, no? Doncs les cròniques de la xarxa, etc. I després hi ha un punt també d'improvisar, sobretot perquè és un escenari que no coneixem, etc. Per exemple, per posar un exemple, en el partit del primer, no?, el de dijous, hi havia això, 15 persones d'un equip, 15 d'altre, i 50 alumnes de 6è de primària, del Luis de Morales, d'un col·legi de Badajoz. Clar, això no ho pots planificar, no? I va ser, oi, parlar amb els profes, i podem parlar amb els nens, etc. I al final, doncs, són aquestes coses també les que jo crec que li donen la màgia i el quelcom diferent a la ràdio, no? El conèixer històries noves, és a dir, que fan 50 nens d'11 anys veient un partit de dos equips, com eren Rivas Vaciamadrid Madrid i Puerto de Sagunto, que gairebé potser no saben ni ubicar el mapa, no? Aquestes coses també especials que té l'esport.
0: Deies que hi ha coses que són imprevisibles, però que sí que és previsible, doncs és això, no? Tot l'equip que necessitaràs per haver de traslladar-te, has hagut de marxar també doncs força carregat, no? Explica'ns què t'has emportat, per exemple.
1: Sí, una mica ahir. De fet, no sé si es pot dir, però si no direm, van descartar, després de donar-li voltes, portar tele, portar una càmera de televisió, sí, per també poder fer una cobertura més completa. Sempre ens hem quedat amb ganes de fer un insight, no? Ara que està tan de moda, doncs de poder gravar, no?, moments previs al partit, xerrades, de veure aquells moments bonics, no?, que es viuen en una lluita per l'ascens, però també els moments no tan bonics, i que també, sortosament, en part, doncs, no?, el que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas, però la gent demanda molt això, no?, el conèixer fins l'últim detall, i ho havíem pensat, però al final no, en avió és complicat, perquè és això, no?, portem el Quantum, que és la parella en què fem, no?, moltes ràdios o gairebé totes les connexions, amb un cable que divideix l'entrada en dos micros, amb uns cascos, etc. També després un mòbil de feina per poder gravar, no?, i fer vídeos, amb un parell també d'extensions que serveixen per tenir aquests micros petitons, no?, micros de botó portàtils que ara estan tan de moda, un portàtil, evidentment, per poder editar àudio, per poder penjar coses, etc. I alguna coseta més, bueno, no? Bolis, papers, tota la informació també impresa abans de temps, perquè a veure, anem a Badajoz, i a Badajoz sí que hi ha establiments, no?, poder imprimir, però de vegades vas a pobles tan petits que si et deixes un detall o paper i boli, no?, o si no, gairebé hauries d'agafar un taxi i anar a una ciutat gran a imprimir. O sigui que normalment, i sobretot avui, no?, en aquest cas que eren 4 dies, doncs tot el que es pogués preparar abans de temps ja imprès i preparat. Què s'ha de dir? Que això és una cosa que no, tampoc és tan especial. De fet, ara, per exemple, em compartien o m'ensenyaven, més que compartir-me, també tots els dossiers de tantes pàgines, no?, evidentment, que preparen els equips. Per tant, doncs, què menys, no?, que fer ni que sigui una petita part de la feinada que fan els protagonistes de les fases, que són els equips, que aquesta gent sí que s'hi passa hores i hores, aquests dies molt poc descans.
0: Ivan, tu que has fet moltes retransmissions, que has marxat també, doncs has tingut molts desplaçaments, no sé si tens alguna anècdota que guardis amb especial carinyo, i tingues present que aquesta secció és molt gamberra, també, o sigui que endavant.
1: Ostres, bueno, com va acabar bé i com va ser una errada, vaig explicar una anècdota en aquest sentit. No sé si es pot explicar, però l'explicaré. No diré ni equip ni res per si un cas, i això hi va ser una balada. Vam fer un partit a Jerez de los Caballeros, que és una ciutat de Saragossa, bueno, de l'Aragó, la capital de les Cinco Villas, però que és una zona relativament aïllada, no? Vam fer el partit, la cosa no va anar gaire bé, i normalment sempre anem amb els autobusos de l'equip, que de molt bon grau, doncs, com seguim els seus partits, moltes vegades ens deixen, no?, desplaçar-nos amb ells, i normalment, doncs,

0: em quedava absolutament sol al mig del no res, truco a la gent del club i dic, ei, on sou? I va dir, ostres, hòstia, i diu, que he marxat fa mitja hora.
1: Ostres.
0: I ja estaven pràcticament a Saragossa, com qui diu. De fet, el president del club, que anava en cotxe particular, en assabentar-se va fer mitja volta i em va recollir. Va quedar no res, però clar, en aquell moment era ja mirant línies d'autobús, mirant trens, mirant taxis, perquè estava allà perdut a Gea de los Caballeros.
1: Clar, clar. Una mica de pànic, no, suposo, o què?
0: Sí, realment sí, però bueno, com es va veure, tot té solució, i si no, doncs mira, una nit allà i ja faríem. Però hi ha moltes, hi ha moltes, i sobretot també és bonic el clima que es genera i veure doncs com funciona, no? Un equip esportiu, doncs, que són molta convivència, no? Al final és un, sí, com un cole, però de gent gran, no? En el sentit de que la gent és conscient que necessita tenir connexió, tenir confiança, com es treballa, no? En ajudar-se els uns i els altres. I la veritat és que, sobretot, no hi ha moltes oportunitats, però si sou aficionats d'algun club i es fan aquestes iniciatives, ei, vine amb l'equip, viatja amb l'equip, comparteix expedició, ho recomanaria per qualsevol aficionat, perquè crec que també ajuda a tenir una visió molt més global del que és un equip esportiu i del que és una competició esportiva.
1: Clar, el fet de tenir doncs aquest contacte tan estret, no?, amb l'equip, també, com és després treballar amb ells, de fet? És a dir, mantenir la distància, no sé si m'explico. Mantenir una mica la distància després a l'hora de, per exemple, de fer la retransmissió, no?
0: Clar, això es depèn molt de cada persona, no? I hi ha persones... Primer, depèn del nivell, no? O sigui, això que fem ara, per exemple, les primeres divisions des de fa 30 anys no existeix, no? Sempre els periodistes dels principals mitjans lamenten que fins fa dues dècades doncs els periodistes viatjaven al mateix avió, etc, i que això s'ha perdut.
1: Sí.
0: És lògic, també són les dinàmiques, no?, de l'esport professional i com mou tants milions d'euros. Aquí això sí que és una mica diferent, no? És una mica més romàntic, podríem dir, però al final jo crec que depèn molt tant de la personalitat dels membres de l'equip, no?, per una banda, com de la personalitat dels periodistes, no? Hi ha gent que s'apropa moltíssim i que, per exemple, doncs, marxa a prendre algú després o no, etcètera, i hi ha gent que fa relacions d'amistat, no?, i que durant tota una vida, i després tant per part de jugadors com per part de periodistes, i gent que té una mica més la distància. Al final jo crec que sobretot és una qüestió de doncs aprovar-se, no?, i de veure on estan els límits de què posa cadascuna de les parts, però realment nosaltres com a mínim en el seguiment, per entrar amb tots els equips de tots els esports que hem seguit, el tracte sempre és molt bo, crec que sempre entenen la nostra feina i al final també els hi agrada, no?, doncs veure que hi ha un interès i que hi ha un canal de comunicació per poder també arribar doncs als aficionats, a les famílies i a la, per exemple, no?, aquest cap de setmana està a 1.000 quilòmetres de distància.
1: Ja per acabar, Ivan, abans deies el que passa a Las Vegas se queda a Las Vegas, però no sé si tens alguna anècdota i també doncs una miqueta que ens expliquis com estàs vivint, més enllà de tota la feinada, perquè és moltíssima la feinada que estàs fent allà a Badajoz i totes les hores que estàs fent, però al marge d'això també, com és l'Ivan Conde, com s'està relaxant també, o quan té l'oportunitat, aquest cap de setmana allà i lluny de casa, en aquest sentit?
0: Doncs poca cosa, realment, dormir i mira, hem de dir que no sóc gaire amic de gimnasos, però aquí hi ha un gimnàs i ja estic anant-hi, és l'única manera així una mica de desconnectar, perquè sí que és cert que bueno, que és curiós i que és xulo també aquestes fases, que és un partit cada 24 hores, no? És una, més el Prat que juga a la mateixa hora, una rutina, una exigència sobretot, no?, pels jugadors i pel cos tècnic de gaudir-ho molt, però segur que de no acabar tampoc de desconnectar en cap moment, no? Perquè és això, per exemple, el Prat guanya el primer partit, és que li queden 20 hores per al següent, per tant també és una pujada, no?, d'adrenalina, de concentració, és realment una cosa ben curiosa. I anècdotes és que hi ha moltes, el problema és això, que la gran majoria no es poden explicar.
1: Doncs mira, deixem-ho...
0: I per tant, doncs...
1: Doncs mira, Ivan, deixem-ho
0: no,
1: aquí, ja
0: dia,
1: està.
0: Jo, en persona, podem quedar. Jo, si la gent que truqui al Prat Ràdio, i podem quedar i algunes coses es poden explicar si ens prometen que no graven.
1: Vale, d'acord.
0: La gran majoria, aquest punt, Lluís, que deies, no?, de la relació mútua, doncs la majoria de coses no es poden explicar.
1: Doncs mira...
0: Dient, això

0: dir que són legals totes, eh?
1: Doncs sí, convidarem a la Carme també que vingui aquí i sentir-te aquestes entrebambolines, no?, que estàs vivint també doncs, amb aquest desplaçament a Badajoz. Ivan, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per atendre'ns avui, especialment amb aquesta apretada agenda que tens amb les cobertures del CB Prat, i també doncs, que vagi molt bé la resta de retransmissions que et queden. Amb molts ànims.
0: Parlar amb la xarxa i amb el connectat sempre hi ha temps, que treballem però no treballem tant. Una abraçada, Lluís.
1: Vinga, una abraçada.
2: Clar que sí, Lluís, jo m'apunto, i el que deia l'Ivan, que estem encantats que participi en el connectat sempre que pot.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
2: Temps ara al Connectats per revisar les estrenes de la cartellera cinematogràfica, com sempre en companyia de Sergi Estapé i Jordi Guillem. Bona tarda.
4: Bona tarda. Torna al cinema aquí al Connectats, com cada divendres, i també com quasi gairebé sempre, algunes vegades no, amb la col·laboració del periodista diari de Terrassa i cinèfil Jordi Guillem.
5: Bon dia.

0: Doncs analitzarem algunes de les pel·lícules que s'estrenen aquest cap de setmana, poquetes, Jordi, en aquest cas.
1: Sí, no hi ha massa.
0: No hi ha més d'una desena. I després sabrem una mica del que va passar a Cannes. Ja va passar fa una setmana, però bueno, farem un tastet dels guanyadors i després recordarem que fa 25 anys que es va estrenar una pel·lícula. Després la comentarem. Comencem avui amb una pel·lícula feta aquí, que és un drama relacionat amb el món dels esports, que es diu Corredora.
1: Sí, una...
0: Que
1: una
0: és cinta... Corredera, eh?
1: No,
0: Marta Corredera,
1: Corredora, en aquest cas.
0: Corredora.
1: És una pel·li que es va poder veure al Festival de Màlaga. És dirigida per una dona, Laura García Alonso, i explica una història relacionada amb l'esport, amb l'atletisme concretament, també amb la família. És la història d'una corredora d'elit, la Cris, que pateix un dia un brot psicòtic que l'obligarà a allunyar-se de l'alta competició. Al seu voltant no tots sabran o podran ajudar-la, i ella es recolzarà sobretot en la seva germana Natàlia, que serà això, el refugi per acceptar la seva nova condició i redefinir el seu ritme de vida. A partir d'aquí, la protagonista és Alba Sáez, també Marina Salas, Àlex Brendemühl.
0: Que m'agrada molt Marina Salas.
1: Sí, Marina Salas ha fet bastantes coses últimament. Àlex Brendemühl, un altre actor català notable, i Marta Bessa.
0: Doncs fem un tastet del que és aquest Corredora.
2: Guanyaré. Per història. Ho diuen els atletes.
3: Quin? El company?
2: No, ells no. Tan gelosos. Has entrat a la meva habitació? Està tot diferent.
4: Què m'estàs parlant?
5: Bona.
2: Guanyaré.
3: Que sempre guanyes.
2: I tornaré a guanyar. Per història.
6: Què fas, tio?
2: Has parlat amb ells?
3: Amb qui?
2: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que em volen fer mal. Guanyaré.
7: Cris.
2: Cristina, t'estàs parlant amb
0: ells? Doncs aquesta pel·lícula que ens deia el Jordi, Corredora, ens dona pas a marxar cap a Corea per saber cosetes d'un drama romàntic, més o menys, que es diu Què te dice esa naturaleza?
1: Sí, una pel·lícula dirigida per Hong Sang-soo, que explica la història d'un jove poeta que visita per primera vegada la casa de la família de la seva nòvia i descobreix que és més gran i luxosa del que s'imaginava. Allí coneixerà els seus sogres, la seva cunyada, i acabaran passant el dia junts. Entre converses, menjar i beure, l'alcohol va fluint i aniran sortint, però, petites tensions, es revelaran diversos secrets. És una pel·li protagonitzada per Ha Seong-woo i Kong Hang-ou, no us diuen massa, a mi tampoc, els actors. El cineasta sí que ha fet diverses coses i es caracteritza per saber filmar molt bé, doncs això, les petites emocions amagades. Aquesta pel·li va estar a Berlín, va estar nominada a l'Os d'Or del Festival de Berlín de l'any passat, i també a Gijón, on va tenir també un reconeixement interessant. Què te dice esa naturaleza? És l'estrany títol d'aquesta pel·li coreana.
0: Molt bé, doncs tornem cap aquí per saber cosetes d'una pel·lícula d'intriga que es diu La desconocida, amb Candela Peña.
1: Un thriller rodat a Catalunya, dirigit per Gabe Ibáñez, basat en la novel·la de Rosa Montero i Oliver Truch, que es deia també La desconocida, protagonitzat per Candela Peña, Anna Rujas, Pol López, Manolo Solo i Kira Miró, entre d'altres, un repartiment prou important. És la història d'una dona, el paper que interpreta Anna Rujas, que la troben morta en un contenidor al port de Barcelona, maniatada i amordassada, i no, evidentment no pot recordar la seva identitat. La protagonista la traslladen a l'hospital i resulta que l'han intentat assassinar, o això és el que anirà esbrinant mica en mica la detectiu, l'Anna Ripoll, que és el paper que interpreta Candela Peña. Li assignen aquesta investigació d'aquest enigmàtic cas, i el seu company, sabeu que en això del cinema i les sèries els policies acostumen a anar en parella o madona, doncs el company és el Pol López, notable actor català, i junts s'embarcaran en aquesta cursa contra rellotge per intentar descobrir la identitat d'aquesta misteriosa dona i saber els secrets que l'han portat fins aquí. És una pel·li que està en cinemes per estrena limitada fins al mes de juny, perquè el mes de juny, d'aquí un parell de setmanes, crec que arribarà a Netflix. Per tant, si no la podeu anar a veure al cinema, es podeu gaudir-la a la plataforma.
0: Molt bé, doncs escoltarem uns trossets de La desconocida.
8: No recuerdo ni mi nombre ni nada sobre mí misma.
9: ¿Podría ser trata?
10: Hey, boy, me alegro que hagis tornat, però no creus que igual és una mica massa aviat?
8: ¿Lo has visto?
10: No, te estaba esperando.
8: No me busca nadie. No tenemos registro del contenedor, ni sabemos cómo llegó de Algeciras hasta aquí, ni si tú ibas dentro.
11: Hay que ir a Barcelona a cooperar con los mozos. Solicita nuestra cooperación.
12: Se han encontrado en Barcelona.
13: Creo que puedes saber algo de Lucía.
14: Es casualidad.
0: Doncs aquest, La Desconocida, ens dona pas per agafar l'avió, ens anem als Estats Units, allà tornem a trobar un drama també una mica romàntic que es diu precisament El Drama. Què m'expliques?
1: Sí, sí, el títol és aquest. És una pel·lícula nord-americana dirigida per Christopher Borgil i es va estrenar als Estats Units el mes passat i ara ens arriba a les nostres pantalles. És una de les estrenes més importants i impactants de la setmana. Està protagonitzada per Zendaya i també per Robert Pattinson, a banda de Mohamud Adle i Alana Halm. És la història d'una parella, la que interpreten Zendaya i Robert Pattinson, que estan en els dies previs del seu casament i els hi sobrevé una crisi quan hi ha unes inesperades revelacions, unes declaracions d'un d'ells que desbarataran tot el que creien l'un sobre l'altre que sabien. És una pel·li amb un guió molt interessant, és una barreja d'humor i drama, i el desenllaç és francament interessant.
0: Molt bé, doncs després d'aquesta pel·lícula acabem amb aquest repàs a les 5 més interessants o les que més destacades que ens porta el Jordi, sabent cosetes d'una comèdia francesa que veient el tràiler fa molt, molt bones ganes de veure-la, que es diu Conoce a los Bárbaros.
1: És una pel·li que està ambientada a França, concretament sí, en un poble bretó, Pempon, es diu, i la dirigeix Julie Delpy, que ja és una actriu francesa que havia donat el salt darrere la càmera. El guió també és d'ella, juntament amb Mathieu Romani i Nicolas Molka, i està bé perquè ens parla d'immigració, de racisme, però d'una manera satírica, còmica. De què va? Doncs que hi ha un poble de la Bretanya que decideix, mitjançant una enquesta que fan a l'Ajuntament, decideix per unanimitat acollir refugiats ucranians a canvi de subvencions del govern. Aquesta gent doncs decideixen que pot ser una bona manera de trobar diners. Què passa? Que en lloc d'ucranians arriben immigrants, sí, però són sirians. Llavors, això desencadena unes reaccions que van des de l'hostilitat forçada fins al refús directe, i es revelaran, és el que li interessa a Julie Delpy ensenyar la peli, es revelaran doncs els prejudicis que tota una comunitat té, una comunitat que aparentment és exemplar, és no és racista, doncs quan arriba aquesta gent, doncs tot el que passa. I a través de utilitzant la comèdia i el riure com a vehicle, doncs explica en aquest Le Barbar, que és el títol original, Conoce a los Bárbaros, ens explica doncs què passarà, com conviuran les dues, la població bretona i la població en aquest cas siriana.
0: Molt bé, doncs escoltem un trosset d'aquest Conoce a los Bárbaros.
4: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
5: En realidad, son sirios.
7: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
5: No, no, de Siria.
9: ¿El tío tiene tres mujeres?
12: No, ya te dije que venía con su hermana y su hija.
13: Yo no tengo problemas. Árabe no es un insulto.
14: No, no, eso no lo graben.
15: ¿Cómo que no?
14: No, no, no, no.
15: Estamos informando.
14: ¡No, no!
16: El racismo es que no te gustan los negros. A mi padre sí le gustan Mbappé y Omar sí.
17: El racismo proviene del miedo.
18: ¡Hola!
17: El miedo a que te quiten la mujer.
18: ¿Pero por qué los saludas?
19: No lo sé.
0: Doncs acabem amb aquest Conoce a los Bárbaros, aquesta comèdia francesa que en realitat fa... Bueno, si veien el tràiler pot enganyar, eh? Fa ganes de veure-la, però també s'estrenen altres pel·lícules, per exemple, Mallorca Confidencial, un thriller fet a Espanya, un altre thriller fet aquí, La Silla, i un altre drama que es diu A la Cara. També tenim una pel·lícula d'animació que es diu Flick, que no és l'entrenador del Barça, i un drama fet als Estats Units que es diu El Caso Juvenil. Molt bé, doncs arribats a aquest punt, ens queden encara uns minutets per saber qui va guanyar la Palma d'Or de Cannes 2026 a millor pel·lícula.
1: Doncs se la van dur un cineasta romanès, del qual vam parlar la setmana passada una mica, Cristian Mungiu, que té aquella pel·li magnífica que es diu 3 hores 4 minuts 5 dies, una cosa així. Que ja havia guanyat la Palma d'Or al Festival de Cannes. Aquesta es diu Fjord, era un dels favorits i s'ho van dur. El gran premi del jurat va ser per Minotaur, la pel·lícula d'Andrei Siaginsev. El premi del jurat per The Dreamed Adventure de Valeska Grisbland. I aquí arriba la participació espanyola perquè el premi a la millor direcció
0: va ser compartit
1: d'una banda per Pavel Pavlikovski, un altre dels favorits, per per Fatherland i també per els Javis, Javier Ambrosi i Javier Calvo, per aquesta pel·li que arribarà aquí cap al mes de setembre-octubre, crec que es diu La Bola Negra, una pel·li que ha comprat Netflix per distribuir als Estats Units. No en té res a veure amb el Netflix d'aquí, per tant, no sé, no sabem quan arribarà. Arribarà, en tot cas, a les sales al mes d'octubre.
0: Millor guió. Qui va...
1: Millor guió va ser Emmanuel Mar per Notre Salut, La Nostra Salut. La millor interpretació masculina per Emmanuel Macchia i Valentín Campany, Exaequo, per la pel·lícula Coward, i la femenina per Virginie Efira i Tao Okamoto per All of a Sudden. No estan en el jurat ni la pel·lícula de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, ni el film de Rodrigo Sorogoyen, que tampoc no ha tingut cap premi.
0: I el que participava que dirigia, però no era fet aquí, la Letícia?
1: Sí.
0: Letícia Dolera? Dolera?
1: No, era... com es diu?
0: No?
1: L'Aina Clotet.
0: Això, l'Aina Clotet. Clotet,
1: sí. Vale. La pel·li va guanyar...
0: Una creu negativa.
1: Que es diu Viva, i va guanyar el premi de... un premi d'una secció paral·lela. I, en fi, va tenir molt...
0: N'has vist alguna?
1: No. Encara... no he pogut anar a cans aquesta nit.
0: Val, no, a vegades pot... moltes maneres de veure pel·lícules sense que s'hagin estrenat, no les direm aquí.
1: Ara ens arribarà.
0: Per no anar a la presó. Escolta'm una cosa, doncs, bueno, no sé si es pugui llegir alguna crítica, si es considerava que es mereix Fiord, es mereixia el premi, o com ho veus?
1: Sí, home, que Christian Mungiu és un dels cineastes actuals més potents, i aquí es veu que la pel·li està molt bé, vaja.
0: Doncs hem sabut ja més o menys el que va deparar els premis de Cannes, que com el Jordi ens recordava fa una setmana, doncs potser serien els més importants a nivell europeu.
1: Sí, a nivell cinematogràfic.
0: A nivell cinematogràfic europeu, i doncs bé, doncs ara no sé quin festival és el següent, saps?
1: Ara que tenim Sant Sebastià, encara falta una mica, és a l'octubre, ara cap a l'estiu descansem una mica, però Berlín ja ha passat... després ve cap al setembre-octubre, s'activa tot, ve Valladolid,
0: tornen els
1: Minchi,
0: els premis.
1: Sí, torna la temporada de premis.
0: Després ve Sitges també.
1: Sí, octubre també.
0: Que tant anirem o no?
1: A veure.
0: Ho tens complicat.
1: Mirarem, aviam.
0: S'intentarà. Jordi ha sigut un habitual durant molts anys en aquest festival. Escolta'm una cosa, també hi han reestrenes, a part d'algunes parts de les senyores de los Anillos, que es van reestrenant, però...
1: A mi em fa la sensació, perdona, que això sí, del senyor, el senyor de los Anillos s'estrena regularment. És a dir, cada any
0: no
1: ja tenim una...
0: No saps per què?
1: Sí, les tornen a passar, ja està
0: bé. Bueno, el cas és que en aquest cap de setmana es reestrena una pel·lícula que fa 25 anys es va estrenar. No és que sigui la millor pel·lícula de la història, però sí que va ser bastant impactant. És una pel·lícula d'animació que es diu Shrek. No sé si l'has vist.
1: Sí, home.
0: Jo també, d'aquest ogro, com es diu en català, ogre? Bueno, aquest ogre així simpaticot.
1: Ogro, entre cometes.
0: Que, bueno, doncs... va captivant, sembla que hi ha una segona part, si no m'equivoco.
1: Sí, Rec 2 i 3, també, no?
0: Almenys Rec 2 no ho sé, però hi havia veus importants com Eddie Murphy, Cameron Diaz...
1: Antonio Banderas.
0: La 1 no ho sé.
1: No sortia el gat? El gat amb botes?
0: Pot ser, però no recordo ara si sortia. Almenys jo, quan he estat fent d'allò, he trobat Eddie Murphy, Cameron... I a tu què et va semblar? Et va agradar?
1: Sí.
0: Una
1: pel·li d'aquestes d'animació que trenquen una mica amb tot el que s'havia fet abans, amb música molt interessant, fotografia... no és la típica pel·li de Disney, diguéssim.
0: No, és diferent. És un tipus d'animació... Té un nom, no me'n recordo com es diu, que no és el dibuix animat de tota la vida, sinó que sembla com...
1: Més realista.
0: Com figures, no? Sembla com més... Com figures... més com persones. Molt bé, doncs, escolta'm, per celebrar aquest 25 aniversari de Shrek, què et sembla si marxem amb les cançons clàssiques que surten a la pel·lícula? És All Star, l'estem escoltant ja, del grup Smash Mouth.
1: Doncs...
0: Alguna cosa més a dir?
1: No.
0: Doncs escoltem, ens anem escoltant All Star, tornem la setmana vinent, que tingueu bon cinema, bueno, això ho dius tu, però avui ho he dit jo, digues alguna cosa tu.
1: Bon cap de setmana i aprofiteu per veure clàssics, que sempre està bé.
0: Exacte.

0: Efectivament, hem arribat a divendres, Sants i Estalvis, i per tant us proposem unes quantes activitats per aquest cap de setmana. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda, Terrassa. Demà dissabte, 9:15, vetllada especial a la Nova Jascaba, amb el tribut a Nat King Cole i Johnny Hartman, un projecte liderat per Erwin Sheriton. I diumenge, a 6:15 de la tarda, i la Xavi, a la sala Xavi Sallent, l'obra Un cadàver a les postres de l'Escola Les Pisanes, dirigida per Teresa Sánchez.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara amb les propostes de Sabadell. Júlia Ramon.
2: Cap de setmana carregat de música a Sabadell. Segon cap de setmana del Festival Observa, i avui és el torn d'un dels caps de cartell, Sopa de Cabra, que aterra a Sabadell amb la seva gira per commemorar els 40 anys de carrera. Dissabte, la música electrònica prendrà el relleu amb el Festival Diferent, un dels esdeveniments de referència al Vallès per als amants del tecno i l'electrònica. Però no acabem aquí, perquè hi haurà més música. La cantant sabadellenca Judith Niederman aterra avui també al Teatre Principal amb un espectacle molt especial per celebrar els seus 10 anys de carrera musical. Estarà acompanyada de la Gio Sinfonia i amb arranjaments del reconegut músic Joan Albert Amargós.
0: Gràcies, Júlia. I ara és el torn per a les propostes a Badalona. Martí Villegas, bona tarda de nou.
3: Hola de nou, Carme. Badalona celebra el seu últim cap de setmana de les festes de maig. Durant tot el cap de setmana tenim una cita a la plaça Pompeu Fabra. És una nova edició de la Happy Food Tracks, que des d'avui a les 6 de la tarda fins diumenge a 11:15 omplirà de gastronomia i música en directe a la plaça. Dissabte tampoc us podeu perdre la tradicional sardinada popular organitzada per l'Associació de Veïns del Centre. La platja dels Pescadors serà el punt de trobada de la festa a Baix Mar. Allà podreu sopar pa amb tomàquet i sardines a la brasa, una deliciosa manera de recuperar i celebrar el llegat mariner de la ciutat. I ja de cara a diumenge, la 46a cursa popular Ciutat de Badalona, la tradicional cursa del dimoni, omplirà el passeig marítim de corredors a partir de les 9 del matí.
0: Gràcies, Martí. I ara és el torn per a les propostes del Prat. En Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
4: Bona tarda. Demà dissabte, la CAP s'acollirà des de les 10 del matí fins les 11 de la nit una nova edició del festival Quatre Raons. Enguany, el Quatre Raons se centrarà en generar comunitat a favor del poble palestí. Tots els beneficis de la jornada aniran a parar a la comunitat palestina de Catalunya i a De Gaza al Mundo. I diumenge torna a la festa de la bicicleta, un recorregut de 10 quilòmetres en bicicleta per diferents paisatges del Prat, des de la plaça Catalunya fins al Parc Nou. Una experiència familiar on la via pública queda lliure de vehicles de motor i les bicicletes són les protagonistes.
0: Gràcies, Rocío. Acabem amb les propostes que us fem des de Sant Cugat, avui a les 7 de la tarda. Inauguració del Festival Lumínic de Fotografia, 7a edició. Una proposta que tindrà lloc al Museu del Monestir, amb la participació dels artistes que hi participen en aquesta 7a edició del festival. Un festival que es pot gaudir del 29 de maig, és a dir, des d'avui fins al 12 de juliol, i que podreu visitar les diferents propostes que podeu consultar a la web de luminicfestival.com. També avui a les 9 del vespre, concert d'acomiad del grup d'havaneres Mar Endins a la plaça de Barcelona, després de més de 47 anys al món de les havaneres. Demà dissabte, a 5:15 de la tarda, una hora de màgia amb el Màgic Pol al Cafè Auditori, amb dos passis, el primer a 5:15 de la tarda i el segon a partir de les 6. I diumenge, a les 7 de la tarda, dansa la Veronal amb Sonoma al Teatre Auditori Emma Vilarassau. Gràcies per la companyia. Tornarem la setmana que ve. Gaudiu del cap de setmana.

0: la música del siglo pasado.
1: Música del segle passat.
0: La música del siglo pasado.
2: De la música del segle passat. Música del segle passat.
3: Música del segle passat.
4: Els dijous de 8 a 9 de la nit a la 91.6 de l'FM, a Prat Ràdio.
5: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
6: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
5: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
6: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
7: El Prat Radio, 91.6 FM.
8: Són les 6.
9: Serveis informatius, el Prat Radio.
8: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. El Prat Val tornarà a la propera tardor amb una segona tongada d'ajuts per fomentar la compra al comerç local. El ple del mes de maig ha aprovat de forma inicial les bases. Seran vals de 10 euros i dels quals cada usuari i usuària abonarà 6, mentre que els 4 restants seran subvencionats per l'Ajuntament i fins a un màxim de 10 vals per persona. La campanya es durà a terme en un període que habitualment és fluix, a partir del 19 d'octubre fins al 22 de novembre o fins que s'esgotin els 150.000 euros de pressupost previst. En definitiva, es repeteix la mateixa fórmula després d'una primera edició que ha tingut una molt bona acollida. Així mateix ho destaca la regidora de Comerç, Marina García Vargas.
10: Repetim que ha tingut molt bona acollida tant per part del sector del comerç com per part de la ciutadania que ha pogut gaudir d'aquests xecs de compra. Recordem que és una mesura que també portem al PAM, que a més estava compromesa als pressupostos d'aquest any també 2026 i que l'estem treballant també aquesta propera edició molt estretament amb el sector del comerç a través dels espais de participació que tenim al Departament de Comerç.
8: D'altra banda, el ple també ha aprovat una moció a favor de la posada en marxa de la nova línia R Aeroport. Ha estat amb un text presentat per Estimem el Prat després d'uns dies en què s'ha qüestionat la seva necessitat per la saturació ferroviària. Escoltem el portaveu proposant, Gerard Valverde i Polo.
11: Considerem necessari que aquest Ajuntament digui la seva i fixi la seva posició per deixar clar a tots els actors què és el que pensem i què volem si així ho decideix el ple, deixant clar que no volem que aquesta línia de tren no sigui moneda de canvi en futures negociacions. Per aquest motiu, els demano el vot a favor de la moció.
8: La moció ha rebut el suport de totes les formacions que han destacat els beneficis que comportarà aquesta línia per millorar les connexions amb les dues terminals de l'aeroport, però també amb Barcelona. Això sí, amb una esmena del Prat en Comú per demanar que tots els trens s'aturin al Prat. La d'Estimem el Prat ha estat l'única moció de les 8 que s'han debatut que ha prosperat.
9: Esports.
8: I pel que fa als esports, el CB Prat ha guanyat el segon partit i s'assegura la classificació per a la repesca de diumenge. Els potablaves s'han imposat de 12 punts a l'Uros de Ribes i aconsegueixen fer 2-2 amb victòries, un bagatge idèntic que el de Puerto Sagunto, que serà el rival de demà del conjunt pretenc en aquesta competició d'ascens a la segona ref. El podreu escoltar a partir d'un 1:15 al Prat Esports. I això és tot de moment. Tornem amb més informació i ampliada, com sempre, a l'informatiu vespre a les 7.

0: Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Hola a tothom, benvinguts i benvingudes al Picalletres. Us saludem de nou des dels estudis de la xarxa de comunicació local, on estem preparats per a un nou capítol del concurs lingüístic per excel·lència de la ràdio local. Si teniu ganes de lletrejar paraules, esbrinar mots intrusos i escoltar una mica de música, aquest és el vostre programa. No marxeu perquè descobrim ara mateix qui són els concursants d'avui. Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Anem doncs cap a Lleida i cap a Badalona.
0: Picalletres, el concurs que juga amb la llengua a la teva emissora local.
1: Contactem amb en Jordi Sebastià, que ens parla des de UAU Lleida. Hola, Jordi.
2: Hola, què tal? Molt bones.
1: Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
2: Doncs mira, són la Xènia Cambrodí, el Martí Auqué i la Rafa Mahir. Ells són de l'Institut Manuel de Montsuà.
1: Perfecte, doncs benvinguts a tots, us saludem afectuosament i us donem la benvinguda, que tingueu molta sort. Anem ara a Ràdio Ciutat de Badalona. Com va, Raquel Moreno?
3: Molt bon dia, doncs jo estic ben preparada i molt ben acompanyada amb els alumnes de l'escola Garbí Pere Vergés de Badalona. Si vols, te'ls presento.
1: Oh, i tant, endavant.
4: Jo sóc el Ferran i el que més m'agrada fer és el futbol.
5: Jo sóc la Júlia i m'agrada molt passar l'estona amb els amics.
6: I jo sóc la Ona i m'agrada molt ballar.
1: Doncs us desitgem també el millor a vosaltres i anem a saludar també la nostra jurat del programa, la persona que avalua la vostra participació, com sabeu. Hola, jurat, ets per aquí?
7: Sí, sóc per aquí, Tina, preparada i concentrada per començar. Concursants, espero que gaudiu al màxim d'aquesta experiència i que feu també molts encerts. Molta sort.
1: Efectivament, gaudir de l'experiència també és molt important, eh? Vinga, que segur que ho fareu molt bé. I abans de començar amb les proves, però recordem el Picarrànquing. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
0: El Picarrànquing.
7: El nostre Picarrànquing és el següent. En primera posició tenim el col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. En segona posició hi ha l'Institut Antoni de Martí Franquès de Tarragona amb 2.600 punts. La tercera posició l'ocupa Jaume Viladom, Centre Educatiu de Sabadell, amb 600 punts. I en darrera posició, en quarta posició, hi ha l'Escola Assís de Premià de Mar, amb 0 punts.
1: Doncs aquest és el Picarrànquing, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig, jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
0: A lletrejar.
1: Comencem amb el primer nivell, que consta de mots curts, de fins a 7 lletres i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Anem, que en podeu fer unes quantes si us ho proposeu. Comencem amb l'Institut Manuel de Montsuà. Preparat, Ashraf?
8: Sí.
1: Temps. Invent.
8: I-N-V-E-N-T.
1: Típica.
8: T-I amb accent tancat, P-I-C-A.
7: S, no C.
1: Xènia. Sufocar.
9: S-O-F.
7: És una U.
1: Martí. Aleteig.
10: A-L-E-T-E-I-G.
1: Morera.
10: M-O-R-E-R-A.
1: Cuscús.
10: C-U-S-C-U amb accent S.
1: Mossec.
10: M-O-S-S.
1: Mineral.
10: M-I-N-E-R-A-L.
1: Secció.
10: S-E-C-I o amb accent tancat.
1: Sincera.
10: S-I-N-C-E-R-A.
1: Medicar. Molt bé, Institut Manuel de Montsuar, heu arrencat amb 8 encerts que sumen un total de 800 punts al vostre marcador. Felicitats! Ara és el torn de l'escola Garbí Pere Vergés. Preparat, Ferran?
4: Sí.
1: Doncs, temps. Arreu.
4: A-R-R-E-U.
1: Prèvia.
4: P-R-E-V-I.
7: La E porta accent obert.
1: Júlia. Invocar.
5: I-N-V-O-C-A-R.
1: Escaig.
5: E-S-C-A-I-G.
1: Invasor.
5: I-N-V-A-S-O-R.
1: Púlpit.
5: P-U-L.
7: Tau porta accent.
1: Ona. Cassola.
7: Has optat en veu alta.
1: Escola Garbí Pere Vergés, en el vostre cas heu fet un total de 4 encerts que sumen 400 punts al vostre marcador. Felicitats! Passem de seguida a la prova següent.
0: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Comencem amb l'Institut Manuel de Montsuar. Les vostres paraules són adjectius i són les següents. Humillant, atacant, rellevant.
4: Creiem que la paraula és humillant.
7: Doncs creieu bé. Efectivament, en català, quan alguna cosa o fet danya l'amor propi o la dignitat d'algú, diem que és humiliant i no humillant.
1: Molt bé, nois, doncs ja teniu 200 punts al sac. Felicitats. Torna ara per a l'escola Garbí Pere Vergés. Les vostres paraules, que són infinitius, són les següents. Atrapar, insertar, acampar.
5: Creiem que la paraula és insertar.
7: Correcte, també. En català, fer que una cosa s'introdueixi o sigui inclosa dins una altra es diu inserir i no insertar.
1: Molt bé, nois, doncs 200 punts al sac per a vosaltres també. I ara tornem a lletrejar.
0: A lletrejar.
1: Ens endinsem en la segona ronda, amb paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i amb alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Comencem amb l'Institut Manuel de Montsuar. Vinga, Xènia. Temps. Entendre.
10: A-N...
7: Comença per E.
1: Martí. Descurat.
4: D-E-S-C-U-R-A-T.
1: Mostassa.
4: M-O-S-T-A-S-S-A.
1: Acadèmia.
4: A-C-A-D-E, amb accent obert, M-I-A.
1: Coincident.
4: C-O-I-N-D-I.
7: És una C, no una D.
1: Ashraf, prioritari.
8: P-R-I-O-R-I-T-A-R-I.
1: Enciamera.
8: E-N-S.
7: És una C.
1: Molt bé, nois, en aquesta ocasió heu fet un total de 4 encerts que sumen 800 punts al vostre marcador. Felicitats! És el torn ara de l'escola Garbí Pere Vergés. Preparada, Júlia?
5: Sí.
1: Temps. Material.
5: M-A-T-E-R-I-A-L.
1: Espavilat.
5: E-S-P. A, B baixa, I, L, A, T.
1: Col·laborador.
5: C, O, L geminada, A, B alta, O, R, A, D, O, R.
1: Museístic.
5: M, U, S, A.
7: És una E.
1: Ona. Reprendre.
5: R, E, P, A.
7: És una R.
1: Per... Doncs en aquesta ocasió, nois, heu fet un total de 3 encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Felicitats! I ara és el moment de saber com van aquests marcadors a nivell de recompte general. Jurat, t'escoltem.
7: Les puntuacions en aquests moments són les següents. L'Institut Manel de Montsuà de Lleida ha aconseguit fins ara 1.800 punts i l'Escola Garbí Pere Vergés de Badalona n'ha aconseguit 1.200.
1: Molt bé, nois, doncs aneu frec a frec, eh? Aquí no us adormiu a Institut Manel de Montsuar perquè us poden atrapar l'altre equip, i però encara queda molt concurs per endavant. El Pica Lletres no s'atura. Següent prova. A la prova musical d'avui escoltarem el Miquel Abres. Nascut a la Bisbal d'Empordà l'any 1977, comença la seva carrera en solitari guanyant el Premi Carles Sabater a la millor cançó en català amb Fent camí l'any 2004, concurs que el va motivar a compondre i gravar més cançons que formarien part del seu disc de debut Entre mil vidres trencats. Aquest 2025 ha llançat el seu nou àlbum 1977, un homenatge al seu any de naixement en el qual recupera els senzills publicats al llarg del 2024 com Ego, Bomba de fum i Filla del mar. Avui escoltarem Ego. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per l'altre equip. Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres, d'acord? I després un haurà de contestar. Vinga, doncs, escoltem el Miquel Abres.

0: abraçat només a tu.
1: Quin bon retrat de l'ego, oi? Que ens fa mirar-nos al Malik. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
2: Ho has sentit?
1: Institut Manel de Montsuar. 200 punts en joc i rebot per l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, com camina el protagonista?
3: Bueno, nosaltres creiem que és que camina sobre si mateix.
4: Incorrecte, rebot.
5: Perdent l'equilibri.
4: Incorrecte, també la resposta és que camina amb orgull. Escoltem-ho.
0: Camines amb orgull, et creus el millor.
1: Escola Garbí Pere Vergés. 200 punts en joc i rebot per l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Què és el que no hi ha per acollir tant de sobrat?
6: Creiem que la resposta és ciutat.
4: Molt rebé, escoltem-ho.
0: No hi ha tantes ciutats per acollir tant de sobrat.
1: Molt bé, nois, doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
2: A lletrejar.
1: Les paraules del tercer nivell són més llargues i presenten més dificultat. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. Així que en podreu sumar molt si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut Manel de Montsuar. Endavant, Martí. Temps. Metabolisme.
3: Metabolisme.
1: Interrompria.
3: Interrompria.
1: Aquarelista. Ashraf. Estudiantil.
7: Estud.
1: Xènia. Excèntrica.
4: Comença per E.
1: Nois, en el vostre cas heu fet un total de 2 encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Felicitats! I ara és el torn de l'escola Garbí Pere Vergés. Preparada, Ona? Temps. Monologuista.
3: Monologuista.
1: Interiorisme.
3: Interiorismo.
4: T'has deixat una I.
1: Ferran. Commemorable.
5: C-O-M-O.
4: Hi va una M.
1: Júlia. Malaguanyat.
3: M-A-L-A-G-U-A-N.
1: Aquesta no ha entrat perquè estava fora de temps, però tot i així heu sumat un encert que suma un total de 300 punts al vostre marcador. I ens trobem ja a la part final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, quan vulguis.
4: Les puntuacions a hores d'ara són les següents. L'Institut Manel de Montsuar de Lleida té acumulats un total de 2.400 punts i l'Escola Garbí Pere Vergés de Badalona en té un total de 1.700.
1: Amb aquests resultats arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual haureu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. Us pot donar molts punts, ja que teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació. Així que podríeu conquerir la primera plaça del programa d'avui, segons com estiguin les coses a hores d'ara.
2: La mega paraula.
1: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip, que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. UAU Lleida, Ràdio Ciutat de Badalona. Escollim els dos representants que faran el lletreig. Jordi Sebastià, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula d'avui?
8: Em sembla que serà el Martí, sí, el Martí.
1: Molt bé, doncs en Martí serà el representant de l'equip. Doncs ara penseu la vostra aposta i custodieu-la bé. Raquel Moreno, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
9: Doncs tenim preparadíssima la Júlia.
1: Fantàstic, doncs la Júlia preparada, ara penseu la vostra aposta i guardeu-la. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig, perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, de Ràdio Ciutat de Badalona. Raquel Moreno, fins ara mateix. Comença la prova a l'Institut Manel de Montsuar. Estàs preparat, Martí?
3: Sí.
1: Doncs som-hi. De vegades, els humans fem les coses o expliquem les coses d'una manera una mica exagerada o fent veure que tot això que expliquem va més enllà de la mesura justa, fins i tot més enllà dels límits de la veritat, de la conveniència. La mega paraula d'avui és l'adverbi exagerativament.
3: Exagerativament.
4: Endavant, quan vulguis.
3: E-X-A... G, I, R...
4: No és una I, és una E.
1: Llàstima, ens hem equivocat, però no passa res perquè la paraula era molt complicada, eh? Doncs ara serà el torn de l'escola Garbí Pere Vergés. Per tant, desconnectem de UAU Lleida. Fins després, Jordi Sebastià. Escola Garbí Pere Vergés, esteu a punt? Estàs preparada, Júlia?
3: Sí.
1: Doncs som-hi. Quan parlem, de vegades exagerem, per exemple, els defectes o les virtuts d'algú, o exagerem un dolor que patim o un sentiment. És a dir, fem veure que és més gran del que realment és. Doncs bé, la mega paraula d'avui és l'adverbi exagerativament.
3: Exagerativament.
4: Endavant.
3: E, X, E...
4: És una A, no una E.
1: Connectem de nou amb les dues ràdios. Jordi Sebastià.
8: Hola, què tal?
1: Quants punts ha apostat l'equip de l'Institut Manel de Montsuar?
8: Trec el cofre i veig que diuen tot.
1: Tot, eh? A tot o res.
8: Sí.
1: Raquel Moreno. Quants punts ha apostat l'equip de l'escola Garbí Pere Vergés?
9: Doncs aquí en Ferran, la Júlia i l'Ona s'han volgut guardar 100 punts a la butxaca i aposten 1.600.
1: 1.600, també és una aposta alta, eh? Per això. Ara sí, doncs, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut Manel de Montsuar ha lletrejat la mega paraula... incorrectament. Oh! I l'escola Garbí Pere Vergés ha lletrejat la mega paraula... incorrectament, també. Oh! I ara només ens queda saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
4: Som-hi, doncs, amb les puntuacions finals d'aquest programa. L'Institut Manuel de Montsuar de Lleida ha aconseguit finalment 0 punts. I l'escola Garbí Pere Vergés de Badalona ha quedat finalment amb 100 punts.
1: Doncs mira, al final l'estratègia de l'escola Garbí Pere Vergés ha donat resultat, eh? En aquest cas, parlem amb vosaltres. Com esteu? Enhorabona.
9: Nois, al final, aquests 100 euros a la butxaca, eh, Ferran? Com us sentiu, nois? Felicitats.
3: Contents.
1: contents.
10: Sí, contents.
11: Bueno, ho hem fet bé.
1: Sí, eh? Quina prova us ha semblat més complicada?
3: La última prova per mi.
1: La mega paraula, sí, eh? Sí. És que a més aquesta era complicadeta, però el que us dic, heu fet una molt bona participació, així que enhorabona, nois. Volem parlar també amb l'equip de l'Institut Manel de Montsuà, que també ho heu fet molt bé. Com esteu?
12: Bé.
13: Bé.
1: Heu fet una aposta valenta, eh? Al final us heu quedat amb 0 punts, però bé, també heu fet una participació molt bona. Com us heu sentit?
3: Bé, molt bé, però ja ens hem arriscat massa.
1: No, no patiu. Hi ha molta gent que s'arrisca i aquí ens agrada el Picalletres, que aneu amb tot per davant i que aneu a jugar-vos-ho tot. Per tant, felicitats a vosaltres també i moltes gràcies per haver participat, nois.
3: Gràcies.
1: I ara ens cal saber com queda el Picarrànquing després d'aquest programa. Jurat, a veure si han aconseguit una plaça als concursants.
14: El Picarrànquing.
4: El nostre Picarrànquing queda de la següent manera. En primera posició tenim el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. En segona posició hi ha l'Institut Antoni de Martí Franquès de Tarragona amb 2.600 punts. La tercera posició l'ocupa el Jaume Viladoms, Centre Educatiu de Sabadell, amb 600 punts. I finalment, la quarta posició l'ocupa l'Escola Garbí Pere Vergés, amb 100 punts.
1: Per tant, l'Escola Garbí Pere Vergés entreu en aquest Picarrànquing amb la quarta posició. A veure si aguanteu a mesura que vagin passant aquests programes. Què us sembla?
3: Bé.
9: Nois, com valoreu l'experiència? Contents o no?
3: Sí, molt.
11: Sí.
1: Creieu que aguantareu en aquest Picarrànquing o no?
11: Esperem que sí.
3: Esperem.
1: Doncs així ho esperem. Jordi Sebastià, concursants, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. I Raquel Moreno, concursants, moltes gràcies també per la vostra feina avui.
9: Gràcies a vosaltres, un plaer.

0: arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Pica Lletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, com no, seguir prenent sobre el català d'una forma divertida. Moltes gràcies a les ràdios d'avui, UAU Lleida i Ràdio Ciutat de Badalona per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Pica Ranking per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Fins ben aviat. Adeu!
1: Pica Lletres. Juguem amb la llengua.

Bona tarda. El Prat Val tornarà la propera tardor amb una segona tongada d'ajuts per fomentar la compra al comerç local. El ple del mes de maig ha aprovat de forma inicial les bases. Seran vals de 10 euros i dels quals cada usuari i usuària n'abonarà 6, mentre que els 4 restants seran subvencionats per l'Ajuntament fins a un màxim de 10 vals per persona. La campanya es durà a terme en un període que habitualment és fluix, a partir del 19 d'octubre i fins al 22 de novembre, o bé fins que s'esgotin els 150.000 euros de pressupost previst. De seguida us repassem, però el dia ens ha deixat altres titulars.

0: L'emprenedoria s'ha fet un lloc a la plaça de Catalunya amb la celebració del Mercat QM, un projecte amb l'objectiu de promoure entre els infants una economia més sostenible i democràtica. Els esports, avui ben pendents del Club Bàsquet Prat, que afronta aquest migdia el segon partit de la fase final d'ascens a segona FEB contra l'Uros de Ribes a partir d'un quart de dues de la tarda. Els Pota Blava ahir es van imposar per 19 punts i si aconsegueixen avui la victòria farien un gran pas per assolir l'ascens. Pel que fa al temps, cel clar i temperatures estivals per acabar la setmana. Tant avui com durant tot el cap de setmana, el sol serà el protagonista. Temperatures que oscil·len avui entre els 20 i els 24 graus. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar i qui els parla avui, Rocío Santeufemia. Comencem el proper mes d'octubre. Es posarà en marxa la segona edició de la campanya de dinamització comercial al Prat Val, que torna a oferir descomptes a la ciutadania per consumir els establiments del municipi. És un dels temes destacats del ple municipal d'aquest dijous, que repassem de la mà del Lluís Rodríguez. Bona tarda, Lluís.
1: Bona tarda. El Prat Val tornarà la propera tardor amb una segona tongada d'ajuts per fomentar la compra al comerç local. El ple del mes de maig ha aprovat de forma inicial les bases, seran vals de 10 euros i dels quals cada usuari i usuària abonarà 6 euros, mentre que els 4 restants seran subvencionats per l'Ajuntament i fins a un màxim de 10 vals per persona. La campanya es durà a terme en un període que habitualment és fluix, a partir del 19 d'octubre al 22 de novembre, o fins que s'esgotin els 150.000 euros de pressupost previst. En definitiva, repeteix la mateixa fórmula després d'una primera edició que ha tingut una molt bona acollida. Així mateix ho destaca la regidora de Comerç, Marina García Vargas.
2: Repetim que ha tingut molt bona acollida tant per part del sector del comerç com per part de la ciutadania que ha pogut gaudir d'aquests xecs de compra. Recordem que és una mesura que també portem al PAM, que a més estava compromesa als pressupostos d'aquest any també 2026 i que l'estem treballant també aquesta propera edició molt estretament amb el sector del comerç a través dels espais de participació que tenim al Departament de Comerç.
1: En concret, la primera edició que es va dur a terme entre el 16 de febrer i el 22 de març es va tancar amb un total de 120 botigues participants i 207.000 euros liquidats en compres. D'altra banda, el ple també ha aprovat una moció a favor de la posada en marxa de la nova línia R Aeroport. Ha estat amb un text presentat per Cinema al Prat i després d'uns dies en què s'ha qüestionat la seva necessitat per la saturació ferroviària. Escoltem el portaveu proposant, Gerard Valverde i Polo.
3: Considerem necessari que aquest Ajuntament digui la seva i fixi la seva posició per deixar clar a tots els actors què és el que pensem i què volem si així ho decideix el ple, deixant clar que no volem que aquesta línia de tren no sigui moneda de canvi en futures negociacions. Per aquest motiu, els demano el vot a favor de la moció.
1: La moció ha rebut el suport de totes les formacions que han destacat els beneficis que comportarà aquesta línia per millorar les connexions amb les dues terminals d'aeroport, però també amb Barcelona. Escoltem Agustín Mataró Soto, de Jóvenes y Pensionistas de Civimos, i Jordi Bern i Tortosa, d'Esquerra Republicana.
4: La futura R Aeroport puede ayudar a mejorar las frecuencias, ampliar la alternativa de transporte y facilitar una conexión más directa.
5: És una peça clau del model de mobilitat que necessita el país i especialment el Prat de Llobregat. És una reivindicació des de fa molt de temps. Parlem d'una infraestructura que ha de servir els veïns i les veïnes i els milers de treballadors de l'aeroport.
1: Això sí, amb una esmena del Prat en Comú per demanar que tots els trens s'aturin al Prat. Rafael Duarte és tinent d'alcaldia d'Urbanisme i Habitatge.
6: Nosaltres, sobretot, estem d'acord perquè volem que s'aturi l'estació del Prat. I això és que sembla molt evident, crec que cal dir-lo i recalcar-lo perquè és el que demanem.
1: Mentre que el PSC ha tornat a reclamar que tots els trens, també de la resta de línies de Rodalies, tinguin parada al Prat. Escoltem el seu portaveu, Juan Pedro Pérez Castro.
7: Que seguirem lluitant perquè el servei de Rodalies sigui digne i aposti clarament pel seu funcionament correcte, puntual i eficient. I torno a dir una vegada més en aquest ple que continuem insistint i demanant que tots els trens de Rodalies que passen pel Prat s'aturin aquí i que el tren de Sant Vicenç de Calders s'aturi de manera definitiva al Prat.
1: La línia R Aeroport serà operada per Ferrocarrils de la Generalitat i compta amb un total de 22,7 quilòmetres i una freqüència de pas de 15 minuts. Segons les últimes previsions, la línia està previst que es posi en marxa entre finals d'aquest 2026 i principis del 2027.
8: Educació.
0: L'emprenedoria s'ha fet un lloc a la plaça de Catalunya amb la celebració del Mercat QM, un projecte amb l'objectiu de promoure entre els infants una economia més sostenible i democràtica. Cada escola ha creat una o diverses cooperatives que s'han format seguint processos participatius i decidint conjuntament la línia de negoci.
8: Vam decidir una cooperativa, llavors doncs, amb assemblea tots vam, com dit la meva companya, vam aportar nous objectes i nous noms per la cooperativa i doncs ho vam decidir.
9: L'hem decidit en democràcia, votant, vam fer assemblees en tots els col·les que fan el QM.
10: Vam votar fer una cooperativa. Llavors vam decidir president, secretari, tresorers... Tothom va portar la seva idea i vam votar.
0: El Mercat QM és la culminació d'aquest projecte amb una jornada dedicada a vendre els productes elaborats. N'hi ha de tota mena, des dels clàssics punts de llibre i polseres fins a clauers amb el 6-7, el mem de moda entre la canalla. Però les cooperatives d'alumnes també han anat un pas més enllà i ara ofereixen serveis de massatges i pentinats.
8: Llibretes de Masterchef per fer receptes, també fem punts de llibre que quan ho poses surt un animal a sobre, també tenim un cervell de trenes.
9: Fem productes com noms de filferro, tortugues de resina, lletres de resina.
10: Llibretes, safates de fang, clauers de pota blava, pulseres de diana, pulseres de plàstic.
11: Fem un portaespelmes, punts de llibre que són superxulos i també uns ninots, bueno, tenim més coses, i uns ninots que és com, ho passes a la taula i és com una roda que fa així i és com que es mou. També tenim tres entratges que són superxulos i que van amb els colors i les pedres.
0: Les cooperatives d'alumnes dediquen els beneficis a entitats socials i associacions que han escollit entre els i les participants.
11: A la Fundació Pequeño Deseo, perquè cada nen tingui un desig abans de morir.
10: Els vendrem i els donarem a dues associacions, un 90% a Sant Joan de Déu i un 10% a Poteta Blava.
8: Va destinada a els pallapupes, que són uns pallassos que van als hospitals a fer riure als nens que estan malalts.
0: El Mercat QM s'emmarca en la celebració del Maig Cooperatiu, que al llarg de tot el mes promou l'economia social i cooperativa a la comarca.
12: Agenda.
0: I moment ara de repassar els actes preparats per aquest cap de setmana. Demà dissabte la CAP s'acollirà des de les 10 del matí fins les 11 de la nit una nova edició del festival Quatre Raons. Enguany, però, el Quatre Raons se centrarà en generar comunitat a favor del poble palestí. Així, tots els beneficis de la jornada aniran a parar a la comunitat palestina de Catalunya i a De Gaza al Mundo. També comptarà amb presència palestina i del llevant del Mediterrani, tant a dalt com a baix de l'escenari. I diumenge torna la festa de la bicicleta, un recorregut de 10 quilòmetres en bicicleta per diferents paisatges del Prat, des de la plaça Catalunya i fins al Parc Nou, una experiència familiar on la via pública queda lliure de vehicles de motor i les bicicletes són les protagonistes.
12: El temps.
0: I acabem repassant la informació meteorològica, com sempre, de la mà de Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
13: Bon dia. Les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir en el cas del Pla de Lleida. Per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda. En canvi, al llarg d'aquesta tarda la temperatura ja no pujarà tant, per exemple, a la costa, o també a Girona, on ahir també teníem rècords de temperatura pel mes de maig. De núvols a hores d'ara pocs, però aquesta tarda se'n formaran alguns al Prepirineu, que sobretot a cavall de l'Alt Urgell, el Solsonès, també la Cerdanya i el Berguedà deixaran algun ruixat. Pel que fa a demà, núvols enganxats a la costa al matí amb molta xafogó, tarda de tempestes al nord de la Catalunya central i al Prepirineu, i el diumenge la mateixa situació, tempestes de tarda, amb una temperatura que a grans trets no ha de variar en excés. Ho anirem seguint a la xarxa.
0: I fins aquí l'informatiu vespre. Tot seguit arriba al Prat Esports. La informació local tornarà dilluns a partir de les 9 amb el Planeta Prat. Molt bona tarda i bon cap de setmana.

0: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passen poc menys d'un minut d'un quart de vuit del vespre i avui en aquesta edició tarda del Prat Esports hem de parlar de bàsquet, hem de parlar del Club Bàsquet Prat, que ha guanyat el segon partit i s'assegura ja la classificació per a la repesca de diumenge. Els Potàlava s'han imposat de 12 punts a l'Urus de Ribes i aconsegueixen fer 2-2 en victòries. Un bagatge idèntic que el de Puerto Sagunto, que serà el rival de demà del conjunt pretenc. Per tant, doncs, qui s'emporti la victòria demà passarà directament a pujar de categoria i el que perdi s'anirà a la repesca i, doncs, si guanya el partit de la repesca també aconseguirà l'ascens a segona FEB. A l'edició tarda d'avui escoltarem la veu de protagonistes amb entrevistes i les declaracions postpartit. I d'altra banda, hem de parlar de l'AE Prat, que diumenge disputa la tornada de l'eliminatòria contra el Sant Mauro a 6:45 de la tarda al Sagnier. Els pretencs parteixen amb l'avantatge d'un gol a favor gràcies a la victòria per 0-1 a l'anada. En una estona també estarem amb protagonistes perquè tindrem via telefònica el porter potablava Daniel Guiseris. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i a la xarxa X, @ el Prat Esports, és la nostra adreça. I ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.Ràdio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya la Valeria Incapié, per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes, arrenca el Prat Esports.
1: Escoltes el Prat Esports.

0: Arrenquem el programa i ho fem, evidentment, començant parlant de bàsquet, perquè el Club Bàsquet Prat s'ha imposat 75-63 a l'Urús de Ribes. Un partit que ha començat molt bé, tot i que en el primer període podíem dir que ha estat de torns. Primer un parcial de l'Urús de Ribes, després del Club Bàsquet Prat, i així continuament fins que el Club Bàsquet Prat s'ha acabat d'imposar i acabant agafant el control d'aquest primer període, acabant guanyant 22-12, un més 10 al finalitzar, doncs, aquesta primera part del partit. Una tònica que més o menys s'han pogut veure en el segon període, on l'Urús de Ribes, doncs, no ha baixat els braços, i on evidentment en el tercer període s'ha acabat de desencadellar a favor dels pratencs, que, doncs, han arribat a guanyar per moments de 20 punts. Tot semblava que seria un passeig, que pràcticament al darrer quart, doncs, seria anecdòtic. Doncs res d'això, l'Urús de Ribes, doncs, ha aprofitat aquesta relaxació del Club Bàsquet Prat i, doncs, ha arribat a posar-se fins a 10 punts de diferència, tot i aquest escurçament en el marcador. Finalment, el Club Bàsquet Prat, doncs, no ha perdut el partit i ha estat sempre per davant en l'electrònic. Resultat final, 75-63. D'aquest enfrontament hem de destacar, doncs, actuacions individuals, com la de Nacho Llobet, que ha estat l'MVP, amb 21 de valoració. També el partit de Nogués, que ha estat el jugador amb més temps en pista i un dels màxims anotadors, amb 10 punts. Ell ha aconseguit un 16 de valoració. A banda d'aquests punts, ha agafat 7 rebots i ha donat 3 assistències. Anem a començar a escoltar la veu de protagonistes. Recuperem la roda de premsa del míster, del tècnic, de Mario del Campo, a l'acabar el partit.
1: Mario, felicitats per aquesta segona victòria. Explica'ns com has vist el partit.
2: Bueno, avui hem estat molt millor que ahir, molt més concentrats. Hem valorat en tot moment el partit que era i el rival que era. I és veritat que amb marcador trencat, doncs, era difícil aguantar el partit i la concentració, però en cap moment hem baixat de 9 punts i hem estat molt seriosos davant i darrere.
1: Ha anat tot més o menys com preveies a nivell de pla de partit?
2: Bueno, sí, estan molt més sòlids que ahir darrere, dominar tauleix, jugar avantatge interior i tindre una mica els tirs una mica més treballats com ahir, que estaven una mica més precipitats, però sí, el pla de partit era aquest.
1: Com has vist l'evolució també del mateix? Sobretot el primer quart molt de parcials, Urús de Ribes s'ha posat 0-5, el Prat ha respost, després un altre 0-5 d'Urús de Ribes, i vosaltres ja us heu desencallat. Després hi ha hagut un moment, no?, on l'equip ha volat, s'ha posat de més de 22, i només l'única coseta potser dolenta és el darrer quart, no?
2: Sí, però és el que et deia, marcador trencat i vint a dalt, ostres, és molt difícil mantindre la concentració perquè, evidentment, el partit estava trencat. Jo amb més 20 deia, ja estem, però s'ha de jugar i m'han sobrat 8 o 9 minuts. Però bueno, content, menys aquest últim quart que ens ha sobrat, tot la resta crec que hem estat molt seriosos, davant i darrere.
1: Avui a l'inici, que al final cinquens sempre dieu que és una decisió que no té tampoc 40 minuts són 40 minuts i juguen tots, però hi ha hagut un cinquè alt a l'inici que buscaves també, i com has actuat en la rotació de minuts avui?
2: Buscava dominar rebot defensiu perquè l'havien perdut per un moment i buscava seguir tenint avantatges interiors, que és el que una mica hem marcat en aquest moment, però m'ha sortit malament perquè al jugar amb dos grans hem desajustat darrere i hem permès tiros amb ells que han jugat amb dos quatres oberts.
1: Segona victòria en dos partits, ja només queda un.
2: Sí, la veritat és que ara sí que es pot dir que queda el partit més important de l'any i el prepararem amb tota la professionalitat i ens hi deixarem tot per demà poder guanyar i tindre l'ascens.
1: Com veus a l'equip a nivell d'aguantar físicament, de tots els esforços que està fent?
2: Bueno, hem intentat rotar el primer dia, hem intentat rotar avui, però és veritat que avui han participat tots, encara que hem intentat que no passessin de 20 minuts. Jo crec que arribem en un bon moment, tenim un bon fons d'armari, a vegades el que tu deies dels parcials la gent ha de rotar i nosaltres la rotació que tenim és de qualitat, i si estem al partit es nota.
1: També es noten coses com que, sorprenentment, o no és habitual, han acabat amb valoració negativa jugadors com Cesey Smallwood, i tot i així l'equip té capacitat de que no es noti en un marcador.
2: Sí, és això el que tu dius. Potser el Marc és un molt bon jugador amb moltíssima experiència i per ells és un focus molt important en aquestes fases, no? Per qualsevol rival, no? I aleshores el tenen molt, molt controlat, però el bo d'aquest equip és que no hi ha nom i qualsevol pot aparèixer i pot participar.
1: Puerto de Sagunto, demà, que has pogut veure dos primers quarts, després també suposo partit repetit, quin perfil de rival és?
2: Molt intens, molt, molt agressiu, defensen moltíssim, jugadors amb experiència, molt lluitadors, amb bona línia exterior, bueno, és un mes, no? Hem de preparar molt bé el partit, a dia d'ara no sé què farem, però tenim tota la tarda per preparar el vídeo i veure els punts forts on els podem atacar.
1: En un partit que és definitiu, però també amb la tranquil·litat de que fins i tot hi haurà una segona oportunitat, en aquest partit de no, win or go home, quines, sempre preguntem per diferències, quines claus creus que poden ser, fins i tot ja més enllà de l'aspecte del joc?
2: Estar sòlids darrere. Si nosaltres estem sòlids darrere amb situacions d'1 per 1, de bloqueig directe i amb rebot defensiu, tenim molt guanyat, perquè el d'abans surt sol, però passa perquè darrere estem físics i a l'esforç el fem darrere. Després el d'abans ja sortirà.
1: En aquest sentit, deixant a menys de 60 punts tant a Eulàcia com a Euros de Ribes, com veus el rendiment de l'equip?
2: Bé, molt bé, molt bé. El primer dia ja et dic que per mi aquest partit té molt més mèrit que el del primer dia. Crec que el rival és molt més exigent avui que ahir, i jo crec que l'equip avui ho ha donat tot i a nivell de concentració estic molt content.
1: Doncs Mario, perfecte, felicitats i gràcies.
2: A vosaltres, gràcies.
0: I com dèiem, un dels jugadors més destacats de l'enfrontament ha estat Nacho Llobet, que en els seus 18 minuts en pista i 16 segons ha aconseguit anotar 9 punts i també doncs, ha agafat un total de 7 de rebots i ha donat una assistència. Escoltem a l'MVP de l'enfrontament.
1: Nacho, què tal, com estàs?
3: Què tal, com anem?
1: Com has vist el partit?
3: Bé, a moments, òbviament, no m'ha estat bé tot el partit, però en global crec que hem fet un partit seriós, que quan ens hem posat a darrere, doncs, des de darrere hem dominat el rebot i hem pogut córrer una mica. I després, doncs, que hem d'estar una mica millor, perquè quan ens han pressionat tot el camp, doncs, hem patit amb pèrdues i són coses, doncs, que en un partit més apretat ens poden penalitzar.
1: Comentant ara amb el Mario del Campo, parlava d'un rival més exigent respecte a Eulàcia. Heu notat vosaltres també a pista aquest puntet més?
3: Bueno, jo crec que a la mateixa línia, no? Són equips joves que juguen amb intensitat, que intenten jugar amb ritme, que al final depenem molt de no cometre errors tontos nostres, no? Quan defensivament estem bé, òbviament tothom té les seves estratègies, té les seves tàctiques, és estar bé sòlids i dominar el rebot. Si ho fem, que som capaços, doncs al final hi ha una diferència, jo crec, física, de tamany, d'experiència, que si les coses estan igualades a nivell d'intensitat, doncs la balança acaba a favor nostre, no? Al principi s'ha vist, fins i tot sense encert nosaltres estàvem allà, i ara que hem començat a ficar una miqueta hem pogut fer una mica de marge, i ells, doncs, la seva resposta, com és normal, doncs, ha sigut, doncs, anem a pressionar tot el camp, anem a pujar una mica el nivell de contacte, i aquí, doncs, hem patit, però jo crec que també nosaltres hem relaxat una mica. Al final jo crec que l'aprenentatge és que un altre dia potser no tenim aquest marge per perdre 5, 6, 8 punts d'avantatge a la sortida de pressió, hem de millorar això, però no hem de perdre de vista, doncs, que l'objectiu era guanyar, que hem pogut també fer rotacions, no crec que haguem cremat en minutatge cap jugador, i que demà, doncs, al final ens jugarem aquesta primera plaça, amb la segona ja garantida, si no m'equivoco, i al final és l'objectiu que teníem quan vam arribar aquí.
1: Exacte, ja amb dues victòries, el Prat i Puerto Sagunto i Eulàcia i Euros de Ribes ja eliminats. Com veus precisament aquest partit, aquesta final contra el Puerto Sagunto?
3: Bueno, Sagunto, pel que hem vist aquests dos dies, al final és un altre equip similar, jove, amb molta, molta intensitat, nivell de contacte, pressió tot el camp. Ens hem trobat equips aquesta temporada. Torno a dir el mateix, crec que nosaltres hem d'estar molt sòlids en el nostre, i si ho som, jo confio plenament en les nostres possibilitats i en la nostra capacitat per emportar-nos el partit. Serietat, rigorositat en el nostre joc, i si ho fem bé, defensem, rebot i no tenim pèrdues, ho tindrem molt bé.
1: Has parlat d'equip de contactes, no és una excepció, però avui un altre cop hi ha hagut unes quantes jugades que et donaven per un costat, per un altre costava,
3: Bueno, això és el joc, és normal. Jo he sigut molts anys físicament més petit que algú més gran, i l'única manera que tens per defensar-ho és estar en un contacte permanent i intentar que no s'apropin dins la pintura, no? Ara, doncs, físicament jo sóc el que sóc una mica més gros i és al revés. Jo sempre ho he dit, el contacte en el món de l'esport, en el món del bàsquet, és normal, mentre no hi hagi res fora del que és el joc i ningú intenti fer mal, ni intenti fer coses rares, jo mai m'he enfadat ni ho faré, al final és el joc i és normal i respecto moltíssim els rivals. Així que cap problema, al final és la nostra obligació, doncs, igual a aquest nivell físic.
1: MVP de l'equip avui, com t'estàs trobant en aquestes fases i com està sent també l'experiència de jugar a fase d'ascens de segona FEB?
3: Res, jo al final, ja ho he dit tot l'any, jo estic aquí per ajudar l'equip a guanyar, per intentar ajudar l'equip dins i fora de la pista, fer els meus companys millor, i de vegades doncs, tenim moments una mica bojos en què crec que puc aportar una miqueta de calma i una miqueta d'ordre, no? Avui, doncs, pel que sigui, m'ha tocat valorar una mica més o tal, però zero importància. Lo important és que l'equip hagi guanyat. Al final depenem tots de tots i que siguem un equip tan llarg, jo crec que és una de les nostres avantatges a la competició, i ja està. Un objectiu, guanyar demà, no n'hi ha un altre.
1: Que ens tanquen ja el pavelló i tot. La família ho està seguint d'alguna manera?
3: Sí, i tant. És una llàstima que ens ha tocat tan lluny de casa, no? Perquè si no, doncs, a la meva dona, al meu peque, doncs, que els últims partits de casa han pogut venir, potser fins i tot família els hagués agradat venir, però clar, això ja està molt lluny, no és fàcil, però bueno, tenim els links, ho estan veient, així que contents.
1: Doncs Nacho, felicitats i tant de bo dissabte ja sigui amb celebració grossa aquí al
3: Parquet. Gràcies, moltes ganes de celebrar demà.
1: Merci, Nacho.

0: Anem a parlar ara de la Lliga Elite, perquè l'Associació Esportiva de Prat disputa diumenge la tornada de l'eliminatòria contra el Sant Mauro a 6:15 de la tarda al Sagnier. Els pretencs parteixen, recordem, amb l'avantatge d'un gol a favor gràcies a la victòria per 0-1 a l'anada. L'autor d'aquest, recordem, Adri Ribas, a la segona part. Abans d'anar amb el nostre entrevistat d'aquesta tarda, escoltem les declaracions del míster, de David Vilajoana, destacant que el Prat ara mateix depèn d'ell mateix per assolir l'objectiu de pujar de categoria.
1: Estem millor que fa un mes enrere, perquè ara depenem de nosaltres mateixos, que ja diu molt. I ja et dic, el proper partit és un 0-1. En qualsevol moment ja heu vist que és la primera part, n'han tingut dos clares, que el Dani ha fet dos grans aturades. Hem de seguir amb la mateixa dinàmica d'esforç, de treball, que és el que ens faltava. A nivell de contundència com a equip estàvem tous.
0: I torn ara per escoltar l'autor d'aquest gol que de moment doncs, li permet al Prat afrontar la tornada amb aquesta avantatge de 0-1. Adri Ribas i també Alejandro Arx assenyalen que ara toca rematar la feina.
2: Sí, no, al final sabíem que aquest era el nostre moment i que sabíem que ho havíem de fer ara o no ho podríem fer. I al final és el que hem fet, hem complert i ara queda la segona part.
3: Sí, bueno, al final nos ayuda a dar un pasito, pero nada más, o sea, hay que jugar la vuelta, quedan otros 90 minutos y a por el objetivo.
0: Si per alguna cosa va destacar el partit d'anada, va ser per al gran ambient que es va veure i viure a Santa Margarida de Montbui, amb un camp ple de gom a gom. Més de, o gairebé, unes 2.000 persones van presenciar aquest enfrontament. Per tant, el Prat el que vol a la tornada és també simular, on, si més no, doncs tenir també un petit infern amb l'afició potablava. Per això, el míster David Vilajoana fa una crida per omplir el Sagnier.
1: M'agradaria molt comptar amb el suport de la gent. Fa temps que no veig el Sagnier, molta gent. És una oportunitat. La gent ha de pensar que aquests jugadors ho estan donant tot. I és un play-off i s'ha de gaudir del play-off. I per què no? Ja et dic, estem millor que mai, perquè estem amb possibilitats, perquè depenem de nosaltres. I a mi m'agradaria que es fes una crida perquè l'afició tornés, omplís el camp, gaudís de l'esforç dels jugadors, perquè si s'esforcen així poden fer millor o pitjor, però no.

0: esperem aviam si podem comptar amb ell, perquè és un jugador que no només en el camp sinó fora ens aporta molt, i tant de bo puguem comptar amb ell, però vaja, hem d'esperar l'evolució de la seva lumbalgia. I el Lamelas, content, perquè el dia del Martinenc l'hagués matat, i no, és un jugador que ha de marcar diferències. Avui heu vist que ha sortit com un juvenil, corrent-ho tot, n'ha tingut una que ha hagut marcar, venia ell bé, durant 6 mesos d'inactivitat, s'ha incorporat fa apenas un 3 setmanes a entrenar, a agafar el ritme, però si el Martín incorpora la seva qualitat, la mentalitat, i ens ajuda, i ell és conscient i se'n dona compte del que necessitem d'ell, pot ser determinant en aquest play-off, perquè no, hi ha pocs jugadors amb més qualitat que ell en aquesta categoria.
1: I després d'aquestes declaracions, com us comentàvem a la portada, aquesta tarda tenim un protagonista de luxe per poder parlar més tranquil·lament del partit contra el San Mauro. Ja ens acompanya via telefònica el porter Pota Blava, Daniel Guiseris. Bona tarda i benvingut al Prat Esports, Daniel.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, com ha anat la setmana d'entrenament? Suposo que amb el resultat aconseguit a l'anada, molt més còmode, no?
2: Bueno, sí, una setmana tranquil·leta, que ja portava unes quants que no eren gaire bones, però mira, un resultat, una victòria després de tant temps, pues, és una alegria.
1: Com us ha afectat a nivell psicològic, no? Això, aquesta victòria en el partit d'anada, no? Després doncs aquesta mala dinàmica que portava i arrossegava l'equip en el tram final de Lliga, que suposo que era una llosa també que passava.
2: Bueno, és una alegria. Sabem que no està res fet, però bueno, tornar a guanyar ja et dona un altre moral de cara a afrontar aquest nou partit.
1: I quin tipus de partit espereu aquest diumenge?
2: Jo crec que serà una primera part on els dos esperarem una miqueta. Sí, és veritat que anem a una avantatge de 0-1, però sí que és un resultat molt curt, i jo crec que la primera part serà una mica de veure què passa, i la segona sí que serà, jo crec, si el resultat s'ha mantingut, un partit més obert, amb moltes més ocasions.
1: Per tu, quina creus que serà la clau, no? Veient una miqueta com va anar l'anada, amb un Sant Mauro que per moments també es va fer amb el control del partit, que vosaltres després en el segon temps amb uns petits retocs us vau tornar a refer i a dominar, i doncs aquest 0-1 podia haver estat finalment fins i tot un 0-2. Tenint això, en l'experiència dels partits de Lliga, on aquí el resultat va ser d'empat a 1 en el partit de Lliga, la victòria en el partit d'anada, per on creus que passarà doncs la clau per assolir doncs aquest pas a la final del play-off?
2: Jo crec que primer de tot no ens hem de refiar, ja que és un resultat molt curt, i que només amb una pilota aturada com va passar a casa ja poden igualar el partit. Així que jo crec que hem de sortir a guanyar un altre cop, i si fem els deures i guanyem ja haurem passat, però sí que vindrà molt als seus extrems, que són, ja l'Aida ja ens van fer molt de mal perquè són molt bons, es piquen cap a dins, però sí que això, si nosaltres sortim a guanyar i guanyem, ja no a cap problema i passarem.
1: A l'anada, ara quan comentava doncs que el Sant Mauro va tenir bons trams del partit, en aquesta anada tu vas tenir també doncs això, et va tocar, va ser el torn de lluir-te sota pals, i vas evitar doncs que potser els Mauros avancés. Per tant, la teva actuació va tenir també molta influència en aquest 0-1 aconseguit. Primer de tot, com t'estàs veient aquesta temporada, tema sensacions?
2: Bueno, sí que la primera volta va ser una mica difícil, tant a nivell de grup i individualment, sí que no m'acabem de sortir als partits com volia, però aquesta segona volta sí que estic molt, molt content. Crec que a nivell individual han sortit molt, molt bon partit, i sí que l'equip anava molt bé. Sí, és una pena que ets un simpàtic que no van poder guanyar i poder ascendre directament, però bueno, tenim l'oportunitat de pujar a fer el play-off, així que al donar-ho tot el play-off, jo crec que aconseguim aquest ascens.
1: Suposo que no ho desitges, però imagino que preparat, no? Si doncs novament el Sagnier doncs toca durant 10-15 minuts doncs lluir-te, no? A la porteria.
2: Sí, sí, és el meu treball, com diuen. Si toca una altra vegada, ha de parar una mica, pues pararem, però sí que millor que si no

0: arriben.
1: Feia temps també que l'equip no deixava la porteria a zero. Tu, com a porter, quin valor li dones també a això, a doncs, no rebre gol?
0: És el que he dit abans. Sí que és un resultat molt, molt bo, perquè venies de 5 partits guanyant, 5 partits que ficaven gol, i tornar a fer una porteria a zero, guanyar, jo crec que a tot l'equip ens ha donat una mica d'aire i calmar-nos una mica.
1: En el partit d'anada, el Sant Mauro doncs, va presentar un ambientàs al camp allà, a Santa Margarida de Montbui. El tècnic, escoltàvem ara les declaracions de David Vilajona, no?, que feia una crida a l'afició potablava per fer del Sagnier doncs, també un fortí, no?, amb un petit infern potablava. És molt important per vosaltres doncs, això també, el factor públic, el factor camp, aquest recolzament de l'afició per tirar endavant?
0: Sí, jo faig una trucada a tota la gent del Prat i que no sigui del Prat, que els necessitem, que es donaran un passet per poder aconseguir aquest repte que tenim al playoff i que...
1: Sembla que s'ha perdut aquesta connexió. No t'escoltàvem, Dani, deies el tema del Sagnier?
0: Sí, això que truco a tota la gent del Prat i que no sigui del Prat, que vingui aquest diumenge al Sagnier, que el necessitem, que igual que anem fora i veiem un ambientat, que també el Sagnier és un fortí i aquest playoff el necessitem més que mai.
1: Una altra de les coses que han envoltat aquest partit de tornada és el tema de l'horari. Previsiblement era a les 4, finalment doncs s'endarrereix una mica més, evidentment, serà a 6:15. El tema de la calor és el que ha provocat doncs, aquest canvi d'horari. Ja a l'anada vau notar, no?, aquesta calor, sobretot en el primer temps. Aquest partit encara és més d'hora que el que vau jugar a l'anada, que va ser cap a les 7. Com influeix la calor i si és un tema o un aspecte que també una mica us preocupa, sobretot els jugadors de camp?
0: Sí, sobretot aquestes dues últimes setmanes sí que ha pujat molt la temperatura. I sí que jo com a porter pues, bueno, no pateixo tant com el meu company, però sí que el meu company a l'hora de córrer no és, jugar a les 7 de la tarda és més fàcil que no jugar a les 4 amb tota la solana i a 30 i pico graus.
1: I per intentar doncs, una mica acostumar-vos a l'hora del partit, els entrenaments, el seu avançat aquesta setmana per més o menys entrenar a l'hora que jugareu o no heu canviat aquesta dinàmica?
0: No es pot, perquè encara els petitets segueixen entrenant, llavors hem mantingut la mateixa hora. A les 7 comencem, anem al gimnàs i a les 8 comencem a entrenar al camp.
1: Suposo que ara la darrera pregunta que et faré em diràs que et dona igual, però en cas de passar, que suposo que el que voleu és passar i us dona igual el rival, però quin rival prefereix és a la final? Rubí o Poble? La cosa està molt igualada, empat a un en el partit d'anada, sí que és veritat que ara a la tornada doncs, la Poble juga a casa, però heu parlat de preferències o és indiferent?
0: No, sí que s'ha parlat de que sabem que aquest any si el que puja de tercera ref a segona ref és el del grup català, sí que sabem que puja un mes de la Lliga Elite. Llavors, si una final fos, per exemple, Poble-Prat, sí que si el català pujara, sí que els dos finalistes, perquè som tercer i quart, passaríem.
1: O sigui que aquest debat s'ha tractat, no?, en el vestuari.
0: Sí, s'ha parlat. Però sí, Rubí o Poble, l'important és que passem nosaltres i ja ens trobarem al rival que toqui.
1: Tu, i ara sí, ja la darrera pregunta. Tu has notat un canvi de xip, deia el Mono, el tècnic, en David, que doncs, moltes vegades aquestes dinàmiques, una mala dinàmica, acabes la temporada malament, però que un clic en el playoff et pot donar la vida. Has notat que l'equip ha fet aquest clic en el playoff? Veia una miqueta com es va acabar el curs?
0: Sí, la gent sap que és la nostra última oportunitat, que això s'acaba ja i que queda un partit i si passem dos més que es poden donar la vida i canviar tot aquest any. Però bueno, sí que ja està tothom entrenant, hem recuperat molta gent que estava lesionada i sí que es nota el ànim de que la gent vol competir i guanyar aquest playoff.
1: Doncs molta sort, Dani, de cara a aquesta tornada de diumenge, i a veure si podem celebrar aquest pas a la final.
0: Moltes gràcies.
1: Les paraules de Dani Guiseris, el porter de l'Associació Esportiva Prat.

Encetem el tram final del programa i anem a parlar de Moto3, perquè aquest cap de setmana tenim Gran Premi d'Itàlia a Mugello. Máximo Quiles és el principal candidat a emportar-se aquest Mundial i també la victòria en aquest Gran Premi. L'Espanyol està signant una temporada espectacular i avantatge gairebé en 70 punts a Adrián Fernández, que està lluitant per mantenir-se a la segona plaça contra Carpe. Pel que fa al pilot pot alava, Joel Esteban, 14è a la General, afronta el Gran Premi amb l'objectiu de tornar a sumar punts després d'un Gran Premi de Catalunya on va acabar en 7a posició i no va poder sumar cap. Hem de dir que en la primera pràctica lliure d'avui divendres, el pretenc ha aconseguit el segon millor temps i s'ha quedat a poc més de 200 dècimes del primer classificat, Adrián Fernández. Per tant, doncs, veurem com rendeix el pilot Potalava en aquest Gran Premi. A més, Joel Esteban fa res, poc més d'una hora, ha classificat 7è en els entrenaments i, per tant, està classificat ja per la Q2 de demà dissabte. Recordem els horaris. La segona pràctica lliure serà demà a 8:45 del matí i les classificacions arrencaran a 12:45 del migdia. La cursa serà el diumenge a les 11 del matí amb un total de 17 voltes. I si mirem els precedents, només tenim un, el de l'any 2024, on, evidentment, el resultat no va ser el desitjat, 18è classificat. Esperem, pinta que aquesta moto doncs, està funcionant molt bé, aquesta KTM, doncs, que el pilot pretenc, Joel Esteban, torni novament als punts, veurem en quina posició, però d'augment, doncs, com dèiem, a la primera pràctica lliure, la cosa no pinta malament.

poc menys de 15 minuts per arribar a 3 quarts de 8 del vespre. Moment ara per recuperar un podcast d'aquesta setmana dels Amics de Fanzine 11, on parlen de la Champions i també del Puskas Arena.

portem un tema que està ancorat en l'actualitat. Normalment no és el que busquem nosaltres com a mitjà, però en aquest cas, aquest mes havia d'escriure sobre un estadi de futbol, i aprofitant que d'aquí uns dies l'Arsenal i el Paris Saint-Germain jugaran la final de la Champions League 25-26 al Puskás Arena de Budapest, anem a parlar una miqueta de la capital d'Hongria, de la història del futbol hongarès i d'aquest Puskás Arena, que, com dèiem, serà la seu per primera vegada en el país, en Hongria, que s'aculli una final de la vella Copa d'Europa o de l'actual Champions League. Aquest Puskás Arena no és només un camp, és una declaració. Es va inaugurar oficialment el 15 de novembre de 2019 com a nou estadi nacional d'Hongria, amb un amistós entre Hongria i l'Uruguai que va acabar 1-2. Va ser construït al mateix solar del vell Ferenc Puskás Stadion, enderrocat el 2017, i conserva fins i tot les parets de maó de l'entrada principal del seu predecessor. Com si volgués recordar que els estadis moderns també poden dialogar amb els seus fantasmes. La seva capacitat frega els 68.000 espectadors, i des de la seva obertura és la casa de la selecció hongaresa. No és, per tant, la llar quotidiana d'un club concret, sinó el gran saló nacional del futbol magiar. I això, en una ciutat com Budapest, té sentit. Budapest no és una capital qualsevol, és una ciutat que, quan un la camina, sembla feta per impressionar sense demanar permís. Jo la vaig visitar fa uns mesos i em vaig sortir amb aquella sensació estranya que deixen algunes ciutats molt velles, la d'haver estat en un lloc que no necessita esforçar-se gaire per enamorar-te. La monumentalitat gairebé teatral del Parlament, la manera com el Danubi parteix la ciutat en dues i alhora també la uneix, converteixen qualsevol passejada en una mena de pròleg històric. Recomano a qualsevol que viatgi a la final que no es limiti a l'estadi. Val la pena quedar-s'hi uns dies i admirar la ciutat amb calma. No cal posar-se gaire acadèmic per entendre per què Budapest impressiona tant. N'hi ha prou amb saber que va ser modelada per la grandesa del vell imperi austro-hongarès, per guerres, per ocupacions, per dècades de comunisme i per una posterior reinvenció europea. El riu continua sent la seva gran columna vertebral, separa Buda i Pest, i des de les seves ribes s'entenen millor el castell, els ponts, els turons i la bellesa una mica solemne de la ciutat. Però l'important aquí no és la ciutat de Budapest, encara que ho envaeixi tot, l'important és l'estadi. La història del recinte comença abans de 2019, molt abans. L'estadi anterior va obrir les portes el 20 d'agost de 1953 amb el nom de Népstadion, que en hongarès significa l'estadi del poble. Era una obra d'una altra època, d'una altra Hongria i d'un altre llenguatge polític. Durant dècades va ser el gran escenari del futbol hongarès, el lloc on la selecció va jugar els seus partits més importants i on el país va projectar, també a través de l'esport, una certa idea de si mateix. El 2002 va ser rebatejat com a Ferenc Puskás Stadion, en honor al futbolista hongarès més gran de tots els temps. Hi ha alguna cosa molt simbòlica en el fet que el Puskás Arena s'hagi aixecat just allà, sobre les ruïnes de l'antic estadi nacional. No és només un relleu arquitectònic, sinó una manera de dir que Hongria no vol esborrar la seva història futbolística, sinó actualitzar-la. El nou recinte, acabat entre el 2017 i el 2019, ofereix la comoditat i l'escala d'un estadi UEFA d'elit, però al mateix temps conserva fragments visibles de l'edifici anterior, com si la modernitat necessités el permís del passat per existir del tot. Hi ha estadis més sorollosos, més salvatges, més històrics. La singularitat del Puskás Arena és en una altra banda. És en la seva condició d'estadi nacional en el sentit més ple del terme. No es va construir per resoldre el problema d'un club, sinó per donar a Hongria una cara futbolística d'acord amb la seva memòria i amb les seves ambicions contemporànies. La seva capacitat, com deien, s'apropa als 68.000 seients. Està situat al districte de Sugló, relativament a prop de l'estació de Keleti, i des del principi va ser concebut també com un recinte multifuncional capaç d'acollir grans esdeveniments internacionals més enllà del futbol. I els ha acollit en molt poc temps, a més, perquè a la passada Eurocopa del 2020, que es va celebrar el 2021, va ser seu de quatre partits
partits, inclosos 3 de fase de grup i un de vuitens de final, també va acollir la Supercopa d'Europa del 2020, guanyada pel Bayern de Múnich davant el Sevilla, i la final de l'Europa League del 2023, aquella nit llarguíssima en què el Sevilla va vèncer a la Roma. Ara fa un pas més, la final de la Champions, i està molt clar, no?, el que està fent la UEFA en Budapest. Està tractant el Puskas Arena com una plaça fiable per les seves grans cites. I després hi ha la figura de Ferenc Puskas. El nom no necessita traducció. Per Hongria, Ferenc Puskas no va ser només un gran jugador, va ser el jugador, el rostre definitiu del futbol nacional, la síntesi perfecta entre talent, orgull i època. Puskas va marcar 84 gols en 85 partits amb Hongria, una xifra que encara sona a deliri, i va ser la gran figura d'aquells Mighty Magyars dels anys 50, un dels equips més fascinants de tots els temps. La seva història, a més, té aquella amplitud dels grans mites europeus. Va ser ídol al Lombet, líder de la selecció hongaresa, i després de l'aixafament soviètic de la revolució de 1956, va acabar exiliat i reinventat al Real Madrid, on la seva cama esquerra va escriure una altra biografia igualment imponent. A Chamartín va jugar 262 partits i va marcar 242 gols, una barbaritat que explica per què a Budapest i a Madrid el seu nom no pertany només al passat, sinó a una mena de present perpetu. Puskas és, en realitat, l'excusa perfecta per parlar de la vella grandesa futbolística d'Hongria. Avui, per a molts aficionats joves, Hongria és una selecció simpàtica, competitiva a estones, però perifèrica. I no sempre va ser així. Hi va haver un temps en què Hongria era el centre mateix del futbol europeu. Abans que el Brasil conquerís la seva primera Copa del Món i abans que el futbol modern es professionalitzés fins a semblar una indústria passant, els hongaresos ja proposaven idees tàctiques i tècniques que van marcar una època. El país ja havia estat subcampió del món el 1938, però la seva veritable edat d'or arribaria als anys 50. Aquella selecció, liderada per Puskas, va redefinir el joc. Va humiliar Anglaterra a Wembley amb un llegendari 6-3 al 1953 i ho va repetir amb un 7-1 a Budapest un any després. Va ser segurament un dels equips més avançats de la història, també un dels més tràgics. Va perdre la final del Mundial del 1954 contra l'Alemanya Occidental i poc després la història política del país va alterar per sempre el destí de diversos dels seus grans futbolistes. Per això aquest estadi importa tant, perquè cada gran partit al Puskas Arena funciona com una petita reparació simbòlica. No retorna a Hongria a la seva edat daurada, però sí que li retorna un escenari proporcional al que va ser. En els darrers anys, Hongria ha recuperat una certa visibilitat internacional gràcies a la seva selecció i a la qualitat organitzativa de Budapest com a seu. L'estadi hi ajuda, no només perquè és còmode, nou i fotogènic, sinó perquè crea la sensació que el país torna a seure a la taula principal del futbol europeu. El Puskas Arena no és un monument buit, és una màquina de prestigi. Cada final, cada gran partit, cada nit europea que acull, reescriu una mica el joc d'Hongria en el mapa contemporani del futbol. No em sembla casual que la Champions arribi aquí. Hi ha estadis que només allotgen partits. Aquest, en canvi, sembla construït per allotjar també memòria. Té el nom correcte, la mida correcta i el país correcte al darrere. I a més, és una ciutat on gairebé tot convida a quedar-se una miqueta més. Qui viatja a la final trobarà un recinte modern, però també trobarà una cosa més difícil de fabricar: context. El Puskas Arena no flota en el buit. Està ancorat en la llarga història del futbol hongarès, en el prestigi gairebé mític de Puskas, en la bellesa greu de Budapest i en la idea que, de vegades, els estadis serveixen per a molt més que per a seure gent al voltant d'un camp. Serveixen també per recordar qui vas ser i per insinuar qui t'agradaria tornar a ser. I fins aquí aquest episodi del podcast de Fanzine 11. Veurem d'aquí a uns dies qui s'emporta aquesta Champions League al Puskas Arena de Budapest.

Acomiadem el Prat Esports, com sempre, agraint la col·laboració de la redacció d'Esports del Prat Ràdio i des del control tècnic que hem estat amb la Valeria Incapié. Els esports tornen demà amb el partit del Club Bàsquet Prat contra el Club Bàsquet Porto Sagunto a 1:45, amb la prèvia i, evidentment, després amb el partit, que és a 1:45. Ara us deixem amb la programació del Prat Ràdio. Que tingueu un molt bon cap de setmana. Fins demà.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa The Blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/radio.

The blues is alright. Roots Blues Radio es ogni giorno il programma da blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el Prat.digital/ràdio.

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblides de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

0: No sé què tens per on poses, tonto. No sé què tens per on tens ben loco.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: Hi, un, dos, tres, i ara som tots.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa!

0: Això és una mica
1: relació.
2: Tot
3: el dia m'està xinxant.
1: O no.
3: Si antes te hubiera conocido.
4: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
5: A Pampina fa una trena.
4: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
6: Rompe, lo rompe, ho trenca.

Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu

0: Petka por tú.
1: Es que...

house y cartera.

Стигам ту. Quan estic amb tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.